ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a iCat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre...

I'm tired. Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, mai firmo papers.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta
2: hora? Mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré
2: el horari. Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. És la primera visita d'un papa a casa nostra des de la que va fer Benet XVI l'any 2010. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional del viatge ja l'ha feta a Madrid. A Catalunya el missatge serà, doncs, sobretot pastoral i social. I demà serà la jornada central de la visita, amb la que culminarà a la Sagrada Família, amb una gran missa i benedicció a la Torre de Jesús. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la vaga de docents i aquesta visita del papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura.
1: Els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida. Els veïns, que han hagut de ser desallotjats, ja han tornat a casa seva i es mantenen confinats. La feina ara se centra en evitar que les flames afectin més naus de la cooperativa.
2: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats al cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut, al Líban, Teheran i Tel Aviv, però avisen que respondran amb contundència qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns.
1: L'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que en temps d'incertesa i amenaces el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura. Els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta.
2: L'empresa té la intenció d'acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i els altres que té al Prat i a la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
3: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
2: Els sindicats diuen que mantindran la concentració fins que l'empresa els doni una solució.
1: Esports, el Barça de bàsquet arrenca avui dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provítola, ha deixat entreveure que marxarà al final de la temporada.
2: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, que coincidia en dia i hora, s'haurà de jugar finalment a Blanes. El Barça havia demanat ajornar-lo, però la federació s'hi ha oposat.
1: La selecció espanyola de futbol juga a aquesta hora un partit de preparació de cara al Mundial que arrenca aquest dijous. La selecció espanyola s'imposa per 2-0 al Perú en un partit que es disputa a Mèxic. Un dels gols l'ha fet Pedri. Mentrestant, el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut d'Espanya al Mundial previst per dilluns contra Cap Verd, però veu complicat, diu, que jugui de titular.
2: I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha dit un jutge, que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga en contra de l'associació de futbolistes que volia començar una setmana més tard.
0: Fins aquí les notícies. Les 5.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 9 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau i les màximes baixaran arreu del país. Les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. I avui, per cert, vull saludar com cada matí a la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Blanes el sol sortirà a les 6:15 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, dia 9 de juny, és el Dia Mundial de l'Ànec Donald. I per això hem de recordar aquesta gran frase d'un dels personatges d'animació més icònics de Disney. No et limitis a volar, si aconsegueixes enlairar-te, planeja i gaudeix del cel.
0: Deixa'm escoltar aquesta cançó, a veure què, a veure. M'encanta aquesta cançó, just estàs entrant-me jo al Roger amb aquesta cançó. M'encanta arribar.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Maiol, què tal?
2: Molt bé.
0: T'agradava a tu l'Ànec Donald o no?
2: No recordo un especial carinyo, ni tampoc un especial odi, vull dir, una certa indiferència.
0: Allà al mig, no?
2: Allà, sí, està allà.
0: Bé, avui dimarts, amb aquesta musiqueta de fons, recordem un artista celebrat, enyorat i recordat. Sempre és un bon moment per arrencar el matí amb la seva música.

0: poques presentacions necessita Pau Donés. El seu estil senzill, directe i ple de sensibilitat el van convertir en una de les veus més estimades de la música en espanyol gràcies a cançons com La Flaca, Depende, Agua o Bonito. Més enllà de la seva trajectòria musical, va destacar per la seva actitud davant la vida. L'any 2015 li van diagnosticar un càncer de còlon, una malaltia contra la qual va lluitar durant 5 anys, i ell, lluny d'amagar-se, va compartir la seva experiència amb sinceritat i optimisme, transmetent missatges d'esperança i de valorar l'ara i l'aquí, és a dir, el present. Segur que tots recordareu que una de les idees que més repetia era que viure és urgent. Una frase que s'ha convertit en un llegat de superació i humanitat. Era una persona generosa i, malgrat tot, va voler compondre Eso que tú me das per agrair tot l'afecte, el respecte, l'amor i el suport que havia rebut durant els seus últims anys de vida, especialment durant la seva lluita contra el càncer. Va dir que havia rebut molt més del que mai havia demanat o cregut mereixer. Malauradament va morir el 9 de juny del 2020, als 53 anys, però la seva música i el seu missatge continuen vius. De fet, avui vull engegar el programa amb el llegat que ens va deixar en forma de cançons, on explicava que sovint la felicitat es troba en les coses més senzilles i que cada moment de la vida mereix ser viscut amb autenticitat i gratitud. Res més a afegir.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem el programa d'avui dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, comença el matí de Catalunya Ràdio. I avui què toca?
2: Doncs mira, avui pendents de la visita del Papa, que avui sí a Terra Barcelona, 12:25, a Terra a l'aeroport del Prat, i per tant estarem molt pendents de tots els detalls. De fet, enviem a la Lara García a l'aeroport de Barcelona i la Marta Canella a l'Estadi Olímpic, on hi haurà l'acte d'aquest vespre, i estarem molt atents també a les restriccions del trànsit. Parlarem amb l'excap de comunicació de l'aeroport per saber com es gestiona una arribada d'aquestes característiques. Després també parlarem amb el Manuel Barbero, la persona que va destapar el cas dels maristes, per saber una mica la reunió que va tenir ahir amb les víctimes d'abusos i els missatges que va enviar el Papa, com s'han rebut. I després parlarem del dispositiu de seguretat amb el cap del dispositiu, el comissari David Boneta. I després tindrem a la persona encarregada de la seguretat del Papa Mòbil, tot el dispositiu que rodeja el vehicle del Papa. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, també el periodista, a 3:15. Després, secció d'economia amb Xavier Salamartín. Parlarem de festivals d'estiu amb el Juli Guiu i l'Oriol Aguila de Paralada. El Juli Guiu és director de Clippers. I després, a la secció de televisió i sèries, rebrem a Anna Ponsí i a la directora de la sèrie Abandonados de Disney Plus. Si no m'he equivocat, que la Marta m'ha mirat amb cara de... No sé si t'has equivocat i és la protagonista.
3: Ara, molt bé.
2: Això,
3: ja està.
2: Ara ho he dit bé.
0: Ja està.
2: Ara ho he dit.
3: Amb una de les germanes, amb l'Alvira.
2: Sí, perquè ahir en un moment havíem de tenir la directora, però finalment és veritat que és la protagonista.
0: Doncs ja ho sabeu, a partir de les 6, com sempre, en Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I en 3 minuts arribem ja a 4:15 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
4: Bon dia, Martínez.
0: Què tal, com va aquest dimarts?
4: Doncs molt bé.
0: Nit moguda, els informatius de Catalunya Ràdio, amb l'incendi.
4: Estem molt pendents d'aquest incendi de Lleida, que al cap i a la fi no ha sigut res important, en el sentit que no hi ha hagut cap víctima, però sí que els desperfectes són molt importants, i veurem a veure quin impacte té tot plegat, perquè s'ha cremat una cooperativa de fruita i l'incendi realment ha sigut espectacular. Estava molt a prop d'una barri de cases,
0: la ciutat jardí,
4: i s'ha hagut d'evacuar diverses persones. Totes han pogut pràcticament tornar a casa. De fet, em sembla que hi queden dues persones que no han pogut tornar a casa, però la resta sí que han pogut tornar a casa, però això sí, confinats, perquè el fum era bastant important.
0: Important, ho celebrem, doncs, que celebrem quan hi hagi hagut víctimes, i mentrestant han passat més coses al món mentre dormia,
4: sí,
0: Àlex.
4: Aquesta matinada hem estat bastant pendents de Donald Trump.
0: Home!
4: Perquè ha anat a veure el tercer partit de la final de la NBA, que juguen els seus Knicks, ell és de Nova York, els New York Knicks, contra el San Antonio Spurs. Era la primera vegada que un president en actiu dels Estats Units assistia a una final de bàsquet, i la cosa s'ha embolicat. Primer, perquè les mesures de seguretat han posat Manhattan potes amunt, i fins i tot s'ha cancel·lat una festa popular que els aficionats dels Knicks havien organitzat als voltants del Madison Square Garden, que és on es disputava el partit. I després, perquè en una ciutat que és bastió demòcrata, qualsevol cosa que faci Trump,
0: clar,
4: no acaba de ser ben vist.
0: Clar.
4: Ell mateix ho ha pogut comprovar quan, un cop a dins de l'estadi, durant els prolegòmens, ha sonat l'himne dels Estats Units i les pantalles del pavelló han projectat la imatge de Trump. Escolta com l'han escrit.
0: Ara. Girona.
4: No tenim en aquest moment la... Però hem sentit... Bàsicament, es veu les imatges, ho reproduiré, eh? Es veu el cantant que en aquesta mena d'activitats sí. Comença a cantar. I les imatges han enfocat Donald Trump fent una salutació marcial per respecte a l'himne i tot el públic
0: xiulant.
4: Ha començat a xiular-ho d'una manera realment extraordinària. Recordem, a més, que Nova York és la ciutat de Trump, o sigui que no és ben profeta a la seva terra.
0: A la seva terra.
4: I, a més, és malestruc. Perquè
0: a
4: hores d'ara, el partit encara està en joc, estan perdent 108-100 els New York Knicks, per tant, Donald Trump els ha portat mala sort.
0: És que, coneixent a Donald Trump, no m'estranyaria que demanés identificació de tota la gent que ha entrat a l'estadi per fotre'ls a la seva particular llista negra.
4: Imagina.
0: Que passaria Donald Trump. Fins que ho compra tot, doncs també podria comprar les dades dels espectadors. Gràcies,
4: va,
0: Àlex.
4: Fins ara.
0: Adéu. Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui també volem saber, Lara, per què el lloc serà... per què el món serà un lloc una mica millor. Ara sí.
3: Doncs el món és un lloc millor per peticions com la de la síndica de Greuges de Catalunya i que l'Ajuntament ha assumit. L'administració assumirà el cost de les activitats d'estiu adaptades a infants amb discapacitat que tenen necessitats específiques. El que passava fins ara és que l'Ajuntament autoritzava unes activitats que tenien un cost superior al màxim que el propi consistori marcava i eren les famílies les que acabaven suportant el sobrecost. Així, ara s'eliminaran els greuges comparatius.
0: I alerta, perquè us hem de parlar d'una notícia que segur que interessa als pares que esteu en ple dilema amb els vostres fills adolescents a l'hora de plantejar a casa si necessiten tenir un smartphone, un telèfon intel·ligent o no. Perquè és una de les coses que parlarem poc avui, Marta.
3: Sí, sobretot això, que els pares utilitzen o no els telèfons davant dels fills. Ara Suècia es veu que ha demanat que no ho facin. L'Agència de Salut Pública Sueca, a més unes directrius, amb què volen que els pares i mares facin un ús saludable de les pantalles davant dels seus fills. Els experts també demanen que hi hagi zones lliures de pantalla dins de casa, perquè el govern veu fonamental doncs, que els pares creïn bons hàbits amb les pantalles, perquè diuen doncs, que això influirà i molt en el que fan els seus fills en un present i en un futur. Els experts a Espanya aplaudeixen aquesta proposta i psicòlegs i pediatres demanen, doncs, predicar amb l'exemple.
0: És que el tema dels mòbils és per durar de menjar part, eh?
3: Sí, perquè... vagis on vagis, hi ha nens, hi ha pares amb el mòbil.
0: Jo, a casa, sempre quan hi ha dinar familiar, els mòbils fora.
3: Sí, tots, clar, clar. Tots. Nosaltres perquè ja som grans, però...
0: Però igualment també estàs amb el mòbil a la butxaca.
3: Sí, però
0: I és
3: clar.
0: Molt fàcil caure en el vici de mirar el mòbil mentre estàs dinant. I
3: sí, sí, que té tot el sentit que els nens t'imitin. Sí, sí, sí. Per tant, no li demanaràs que no facin servir el mòbil si estem nosaltres enganxats.
0: Mòbils fora, almenys durant els àpats familiars, les trobades familiars, els mòbils per estar amb la família. I amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
3: Doncs mira, tinc bona notícia si sou de Lleida, Tarragona o Reus, perquè aquestes tres ciutats, tot i que es troben dins la llista de les 20 ciutats on hi ha la gent més infidel d'Espanya, han baixat de posicions del rànquing.
0: Ah.
3: La capital lleidatana, Marta, que s'havia col·locat en el setè lloc durant l'any passat, es troba ara en la posició número 10.
5: Bueno.
3: Tarragona és una de les ciutats que ha baixat més posicions, des de la 8a fins la 13a, i Reus, per la seva banda, també ha baixat un esglaó, del lloc 15 al 16. Però, en canvi, no tinc tan bones notícies per la gent de Girona. Girona, s'enamora tu,
0: m'enamora a mi, i a tots ens enamora. Ens enamora, però... Girona, els gironins, déu-n'hi-do.
3: És la ciutat més infidel de Catalunya i, atenció, ara també d'Espanya. D'aquesta manera, la ciutat gironina encapçala el rànquing nacional seguida de Manresa i després Barcelona. Manresa, la capital del Bages, ha escalat dues posicions respecte a la llista de l'any passat, on ocupava la quarta posició a nivell nacional, i la capital catalana, per la seva banda, ha passat del cinquè lloc al tercer. Tot això, segons les dades de l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison, que és com una mena de Tinder secret per infidels.
0: Doncs escolta'm, déu-n'hi-do amb els gironins, la ciutat més infidel de Catalunya i també d'Espanya, i Manresa i Barcelona, que tampoc es queden
3: Manresa
0: gens curtes.
3: Manresa sempre està al rànquing, a dalt de tot. Sí, és molt curiós.
0: Ara ja m'estic imaginant que hi haurà gironins, manresans o barcelonins que ens estan escoltant i dirà, puc passar per la porta de casa o no puc passar per la porta
3: de casa? Que truquin,
0: que truquin! En directe. Petonet des d'aquí als oients gironins infidels que a aquestes hores també ens esteu escoltant. I avui també volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. Ens ho explica, com sempre, l'Ot Serra. Ot, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar l'Amfiteatre de Tarragona, sobretot ara que s'està renovant per intentar tornar a la seva essència. L'Ajuntament ja té acabat el projecte que busca millorar l'entrada a través de la Porta Triomfalis i així es recuperarà l'accés des del costat del mar. Tindrà un sistema de rampes que, això sí, no reunirà les condicions d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda perquè hi haurà desnivells de més del 6%. Com a mínim serà un itinerari practicable per a persones grans i cotxets amb infants.
0: Doncs vinga, un bon motiu per saltar de llit aquest dimarts 9 de juny, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Obrim la nostra revista del cor. Buf, alerta, perquè el cor encara batega aquest matí amb la relació que van tenir fa 5 anys el Modena City i Cristian Gálvez.
3: Sí, perquè el programa El Sótano de TEN han destapat quin hauria estat suposadament el motiu de la ruptura el 2021. Encara estem parlant d'aquest tema. S'havia dit molt que va ser perquè... S'havia dit molt que va ser perquè el Cristian volia tenir fills, que el Modena en aquell moment doncs no volia o que no ho tenia molt clar i que ell doncs havia dinamitat la relació. Doncs bé, és possible que hi hagués alguna cosa més.
6: Sobretodo lo que hubo fue una terrible infidelidad que le provocó a la pobre Almudena una situación tristísima durante mucho tiempo.
7: Pero escúchame, ¿infidelidad con la que es actualmente su mujer?
6: Eso ya no lo sé.
0: Cristian Gálvez és de Girona?
3: No ho sabem. De Manresa, de Manresa.
0: Les infidelitats, aquest és un tema que sempre acaba portant cua, eh? Ara hauria de sortir al Modena City i dir sí.
3: Sí.
0: Va haver una infidelitat.
3: Tal com està de, no, fent aquestes declaracions al Modena City últimament, doncs que ho digui tot i ja està.
0: Digui, perquè a més a més, com que sempre li estan preguntant i sempre acaba sent ella com la víctima revictimitzada, que ella digués, ho vaig deixar amb Cristian Gálvez perquè em va fotre les banyes.
3: I llavors que li posin el micro al Cristian.
0: Ah, molt ben apuntat. I alerta perquè el cor també batega amb Mario Casas.
3: Sí, perquè ara ha tornat a atrevir-se a dirigir una altra vegada amb el seu germà Òscar Casas i, de moment, ha explicat això pel que fa a fer pel·lícules amb la seva família.
8: Una aventura el yo protagonizar junto a él, a la vez dirigir también. Una de las protagonistas es una de mis perras, que nos acompaña toda la película. Entonces, bueno, ha sido una experiencia nueva para los dos.
3: A banda de fer aquesta pel·lícula també amb una de les seves gosses, ara Mario Casas no tanca la porta a compartir pantalla amb la seva nòvia, que és la influencer Melissa Pinto. Atents al que dèiem.
8: Esperemos.
9: Va a salir.
8: Yo creo que lo podría hacer muy bien, además.
3: Diu. No sé jo.
0: Home, no, però escolta'm, això a nivell de màrqueting va superbé, ja t'ho dic ara.
3: I tant, anirà com un coet.
0: Clar, tu el que has de fer és... Què passa ara?
3: Que m'ho fec.
0: No, però estossega, home, estossega. A veure.
3: Ja està.
0: Segur?
3: Que no.
0: Podem avançar?
3: Sí, que sí. Si tu sés en aquest programa, tens durant tota una setmana Xavi Canalias ficant...
10: És una condemna.
3: Veus? Ja està. Demà, quan et saludi...
0: No. 9 minuts, 6:15. A veure, a qui li toca això? Ui, a la Lara.
3: Bueno, a veure com surt això, no sé.
0: Lara, quin son deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, la Laura Fa ens va explicar on viurà Pep Guardiola ara que ha deixat la banqueta del Manchester City.
11: Els plans de Guardiola és descansar entre 3 i 6 mesos en un lloc tan cuqui com Abu Dhabi, perquè diu que ja està tranquil. També és veritat que el seu fill està allà, que té negocis a Abu Dhabi. Ah. Un dels propietaris del City, un xec d'aquests àrabs, que també està a Abu Dhabi. Vull dir que se'n va perquè continuarà fent feina des d'allà. Però... que Guardiola torni a Catalunya i que Guardiola sigui una persona aquí fixa i què tal, de moment això no passarà.
0: Oh, déu-n'hi-do, doncs.
3: Carai.
0: Abu Dhabi? No.
3: Què? Abu Dhabi.
0: Però és que hi ha molta gent que ha anat a viure a Abu Dhabi que es veu que es viu bé. Jo tinc els meus dubtes de que allà es visqui molt bé.
3: No, clar, si tens diners i t'agrada tot això, a mi no m'hi veuran.
0: Aquí és el tema, a mi tampoc.
3: Però és per un tema de pasta, money. Estaria molt bé veure Pep Guardiola per aquí.
0: Doncs sembla que, segons el que va explicar ahir Laura fa al matí de Catalunya Ràdio, de moment això costarà. I també ens va visitar, per cert, l'actor Joan Pera, Lara.
3: Sí, que protagonitza l'auca del senyor Pera al Teatre Condal de Barcelona.
12: No m'hi vull posar de nerviós, perquè inquiet sí, perquè sempre la meva por és no complir les expectatives de que la gent és tan bona gent, m'aprecia tant que sempre penso, ai, pobra gent, que els hi faci bé, almenys que vagin a casa tranquils.
13: Perquè saps que les expectatives són molt altes.
12: Sí.
13: Perquè hi ha gent que porta molts anys passant-ho molt bé amb tu.
12: Ara què els hi diré perquè no s'enfadin?
0: poder recuperar la conversa fantàstica amb Roger, amb Joan Pera, ara sí, el Roger del Fill, a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. 7 minuts, 6:45 del matí.

0: passava, Marta, un dia com avui?
1: Doncs un 9 de juny del 1972, Elvis Presley feia història després de vendre totes les entrades per 4 nits consecutives al Madison Square Garden. Feia 10 anys que Presley no tocava a Nova York i, per tant, això va ser una fita històrica. No és d'estranya que fes sold out al concert i van anar un munt d'estrelles de la música. T'ho imagina't, d'assistents tenir-hi doncs John Lennon, George Harrison, David Bowie o Bob Dylan.
0: Gens malament, eh?
1: El concert, per cert, va ser gravat i llançat després, 9 dies després d'aquell gran concert.
0: Ai, Elvis Presley, Elvis, que estàs al cel com nosaltres que anem ara mateix per saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que els astres els tenim una mica mudets aquesta setmana de juny, aquesta segona ja pràcticament setmana de juny. Anem a saber què és el que ens explica la gent d'astrocat.cat. Sergi Tous, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 9 de juny, Venus i Júpiter es troben junts en el signe de Cranc. I això no només passa a la carta astral, també ho podrem veure al cel. Després de la posta del sol, mireu cap a l'oest. Venus i Júpiter apareixeran molt junts, com si el cel ens fes una picada d'ullet. Astrològicament, aquesta conjunció ens parla de caliu, confiança i vincles que ens fan de casa. Així que aprofiteu, estimeu millor, celebreu més i deixeu-vos cuidar una mica.
0: Doncs vinga, estimar i deixar-vos cuidar. Està molt bé, sí. Molt bonic avui, molt bonic. Mentrestant, hi haurà persones que es despertaran i diran: avui és el meu aniversari.
1: Sí, avui dimarts tenim un trio d'estrelles de Hollywood que fan anys. Primer felicitem l'actor Johnny Depp, que en fa 63. Un altre actor, en aquest cas, és Michael J. Fox, que avui celebra que ha arribat als 65 anys. I acabem felicitant l'actriu Natalie Portman, que bufa 45 espelmes. I avui també felicitem l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que en fa 96. Que el poder de bessons us acompanyi i que tingueu un molt bon dia d'aniversari.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: El 9 de juny de l'any 2001, Madonna va arrencar la seva nova gira de Drowned World Tour. Va ser el seu retorn després de 8 anys sense gira. I el primer concert el va fer a Barcelona, i no hi van faltar clàssics com aquest, és la Isla Bonita.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els talls en la mobilitat amb motiu de la visita del Papa. També parlarem dels festivals de música de l'estiu, ara que ja ha arrencat la temporada amb el Primavera Sound. El primer dia a la selectivitat, a la tarda, reunirem els estudiants que han tret les millors notes dels últims 25 anys. I el Catalunya Nit arrencarà a les 9. Serem en directe a l'acte del Papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 9 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Ja fa dies que en parlem, però avui sí. És el dia que arriba el Papa a Catalunya.
2: El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic davant de 40.000 persones. Demà serà la jornada central de la visita amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos i la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del Papa. I també compta amb les restriccions de trànsit per motius de seguretat que poden complicar aquests dies la circulació per la ciutat.
0: Ahir, en el seu darrer dia a Madrid, el Papa es va comprometre a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos.
2: Ho va fer després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre d'altres, pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió lamenten, però, que el Papa no s'hagi volgut reunir amb elles.
0: I el Papa també va passar pel Congrés.
2: En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, on ha reafirmat els postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants.
3: Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
0: Els representants polítics l'han aplaudit durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o una altra, el seu discurs.
2: El ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa. I per Alberto Núñez Feijóo, les crítiques de l'avortament i l'eutanàsia reforcen el Partit Popular.
4: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
5: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
0: D'aquí unes hores, a les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat.
2: Una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. D'una banda, la vaga de docents i de l'altra...

0: paral·lel, l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire.
1: I els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
0: Tres persones de dues cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i han passat la nit fora de casa. També s'ha demanat que es confinessin els veïns del barri Ciutat Jardí. L'incendi ha començat cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats per a la campanya de la fruita a l'exterior de l'empresa Arcofrut. Fèlix Larrosa és alcalde de Lleida.
2: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats. Els de l'urbanització Vilamoncada, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
1: Per cert, Àlex, al principi del programa m'he quedat amb les ganes d'escoltar, he de dir-t'ho, l'escridassada aquesta matinada a Donald Trump.
0: Per això l'hem recuperat.
1: Gràcies.
0: Ha sigut al Madison Square Garden de Nova York, on aquesta matinada ha assistit al tercer partit a la final de la NBA de bàsquet que enfronta els New York Knicks i el San Antonio Spurs. El públic novaiorquès l'ha xiulat quan l'ha vist a les pantalles durant la interpretació de l'himne dels Estats Units.
1: Quina bona rebuda, Trump.
0: Està bé,
1: els americans són molt sentits amb això, Tu vas a veure un musical i ho donen tot, i també les escridassades. Gràcies, Àlex.
0: Vinga, adéu.
1: 6:04, 4 minuts, Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
3: Avui amb el Papa Lleó 14-9 en totes les portades del dia. Canalies, comencem amb La Vanguardia, que titula que el Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periòdico diu que el Papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i per l'ara el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox.
4: La premsa de Madrid també és la principal notícia de portada. La més cridanera, la de La Razón. Fotografia a tota pàgina del pontífex al Congrés i el titular Ovació històrica per a Lleó XIV a les Corts. El País destaca que el Papa urgeix els bisbes a actuar contra la plaga de la pederàstia i El Mundo demana als polítics límits morals al poder.
3: Altres temes de portada, El Periódico, la justícia situa el focus en els rescats de la CEPI i La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni del cas Leire.
4: I acabem amb l'Ara, que destaca d'una banda que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils i de l'altra que Biel Mesquida ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
1: I a les pàgines d'opinió dels diaris, reflexions diverses sobre les paraules del Papa.
4: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que aquest Papa agrada i la millor prova d'això és que en una política espanyola tan polaritzada hi va haver unanimitat en tots els partits a aplaudir el discurs del pontífex al Congrés.
3: Afegeix que quan escoltem Lleó XIV no tenim la sensació que sigui un sermó, sinó una invitació serena i subtil a reflexionar sobre aquesta societat que viu en crisi i canvi permanent.
4: L'editorial de l'Ara destaca el titular que el Papa va condemnar la xenofòbia des del Congrés dels Diputats.
3: Celebra que el discurs de Lleó XIV és una esmena absoluta al principi de prioritat nacional que el PP i Vox han introduït en els pactes autonòmics.
4: El periódico lamenta que no sembla que hi hagi gaire predisposició des dels partits a aplicar les lliçons sobre la necessitat de bastir ponts i evitar la polarització.
3: I desitja que la Sagrada Família ressoni també el missatge a favor de la convivència.
4: A El País, una de freda i una de calenta. Diu que el Papa va encertar a advertir a les Corts contra la polarització política, però que la seva crítica a l'avortament pertany a un altre escenari.
3: Sí que aplaudeix, en canvi, que parlés de pederàstia, on era més necessari, davant dels bisbes i a la seu de la Conferència Episcopal.
4: El Mundo aplaudeix que Espanya ha estat l'escenari escollit per Lleó XIV per projectar una dimensió pública del seu pontificat.
3: I diu que el discurs d'ahir confirma que vol intervenir en els grans debats contemporanis des d'una posició incòmoda per tots, crítica amb els excessos del relativisme, però també amb la deshumanització de la política i l'economia.
4: L'ABC destaca que el Papa va recordar a les Corts que la dignitat humana precedeix la política.
3: I afegeix que molts van aplaudir, però pocs es van donar per al·ludits.
1: Pràcticament ja 6:08, 8 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Moment també de repassar la premsa digital amb la Sílvia. Alerta perquè Gaudí tindrà un museu.
5: Sí, i amb l'aprovació del Vaticà, l'edifici de les Teresianes de Barcelona, projectat pel mateix Gaudí, serà l'espai que acollirà aquest museu que combinarà patrimoni, exposicions d'art i se centrarà en els valors espirituals i humanistes de l'arquitecte. Fins ara aquest edifici estava tancat al públic, doncs bé, ara s'obrirà d'aquí un parell d'anys, ho veiem a diversos digitals.
1: I alerta la notícia que dona esperança a mestres i alumnes.
5: Que Torrejón de Ardoz, Madrid, es converteix en la primera ciutat de tot l'estat a tenir aire condicionat a totes les classes de

0: totes les seves escoles públiques.
1: Ho celebrem.
0: Celebrem 2020,
1: ho celebrem.
0: 2026.
1: Oh, per favor. És que, clar, els alumnes, a l'estiu i a l'hivern.
0: Exacte.
1: No sé què és pitjor, si passar calor o passar fred. Però, en tot cas, que això s'hauria de començar a arreglar i a solucionar.
0: Sí, sí. Posem-hi números. Són 899 aules a 21 escoles i ha suposat una inversió de 7 milions d'euros. Els aparells de baix consum ofereixen tant fred com calor, en sentit.
1: Doncs, escolta'm, felicitats a tots aquests instituts, aquestes escoles de Torrejón de Ardoz. I qui s'ha endut una sorpresa?
0: Un home britànic que es va trobar una moneda antiga i es pensava que era això, una moneda antiga, però no. Resulta ser un anell d'or romà de fa 1.700 anys. Ara l'organització Southwest Heritage Trust s'ha quedat amb aquesta joia. L'home la va trobar fent servir un detector de metalls en una parcel·la. Ho veiem al diari Bonés.
1: I una segona vida?
0: Per l'antic escorxador de Gramunt, llegim el Segre, que ha tornat a tenir vida com a nou espai cultural. Ara obrirà de forma habitual a partir d'aquest mes de juny, una vegada hi traslladin l'arxiu municipal.
1: Molt bé, escolta.
0: Avui, eh?
1: Quina meravella. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui dimarts 9 de juny? Va.
2: Doncs mira, depèn del punt del país. Avui parlem d'entrada de dia, de nuvolades i de ruixats al Pirineu, localment intensos fins a primera hora del dia. Ara al Pirineu també a la tarda cap al Ripollès. A la resta del país, però, el dia serà assolellat, temperatures que baixaran, tant les mínimes com les màximes. Farà poca calor, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
1: Amb 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners com cada dia, de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. I just quan arribem a aquesta hora, també ens interessa repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana.
3: Mireu, avui comencem amb una previsió, perquè al Palau de la Música Catalana se celebrarà la Dia de Pau Casals 2026, precisament doncs, amb un concert del Quartet Casals, acompanyat pel pianista Alexander Melnikov. I, si voleu anar, doncs el concert és a les 8 del vespre. Avui també, dia important, en aquest cas per Arnau Vallvé, que és el bateria de Manel, que ha decidit doncs, llançar-se a la piscina i presentar el seu primer single del seu primer disc i també dates de la gira que farà el 2027.

0: desaparèixer durant hores i hores. La gent quan ens pregunta, però com us ho feu? Jo dic que fem igual que fa el conill amb la guineu.
1: Ai, hi ha un ressò aquí de Manel, eh?
2: Oi que sí?
1: Hi ha alguna cosa que són de Manel.
2: Sí, no?
1: Sí, sí, Jugular. Sí,
2: Jugular.
1: Sí, sí, sí.
2: La cançó aquesta es diu Mentre el monstre, ha estat coproduïda pel productor i músic Chicos, el segon membre del grup que comença carrera en solitari després del Guillem, i el que ha fet això és presentar aquest single, també dates de la gira, i per tant apunteu que el primer concert serà el dia 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo.
1: I alerta, matiners i matineres, perquè qui també publica música nova és Pepet i Marieta.

0: Aquest és l'avançament del disc de comiat de la banda Abrenc, que és un dels dos temes inèdits que es publicaran en un àlbum recopilatori que sortirà a la venda al juliol. A l'abril, recordem que van obrir la gira de comiat L'última i mon anem al Perelló, al Baix Ebre, sí. Una gira que hauria d'acabar al setembre, però es veu que ja tenen peticions per fer concerts l'any 2027, per tant, segurament encara tindrem temps de veure's.
1: Els podrem estirar una mica més. Gràcies, Marta, i alerta perquè avui movem el dial fins al juny del 2015. El suplement, quan la presentava aleshores a Sílvia Coppolo, el Pere Tàpies original i el Pere Tàpies, en aquest cas de Pep Plaza, intentaven portar precisament a la Coppolo a estiuejar l'escala mentre cantava la moto. A veure si sabeu qui és qui.
2: La moto chupo papata, la moto chupo papata. Vinga, posa la tercera.
3: Sí.
2: Que amb la moto ens sentim joves. A l'escala ens esperen un bon bany i unes anxoves.
3: Sí, sí, sí.
2: La moto chupo papata, la moto chupo papata, la moto chupo papata.
3: Serà un estiu d'altura.
2: Ui, ui.
3: Parlant de cuina i de cultura.
2: Oh, oh.
3: I la Sílvia entrevistant. Oi.
2: La gent en el divan. No,
3: sí, sí, sí. La
2: moto chupo papata, la moto.
3: Ja estem arribant.
2: La moto chupo papata.
3: Diu que aquí no podem córrer. Ai, que...
2: No accelerem, aquí no accelerem.
3: Quina baixada.
2: No accelerem.
3: Que ve una baixada, Pere. La Sílvia t'ha fet fort. T'ha fet fort, t'ha fet fort. Ai, que ens la fotem.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Les veus de la ràdio, escolta, hem complicat distingir l'estimat i enyorat Tàpies i el Pep Plaza, eh? Recordant també aquests bons moments al suplement de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, alerta, Uganda és una hora més, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
4: Bon dia, matiners. Entre el 1980 i el 1986, aquí a Uganda es va viure una terrible guerra civil on van morir més de 150.000 persones. Encara avui en dia es treballa per recosir la societat, les infraestructures i l'economia del país, i avui, dia 9 de juny, és el Dia dels Herois Nacionals per commemorar els caiguts durant la guerra.
5: The day has been celebrated in remembrance of those who contributed to the 1981-1985 Civil War.
4: El Dia dels Herois Nacionals es va aprovar al Parlament el 2001 i des d'aleshores se celebra cada any, sobretot de manera institucional. Als centres culturals es fan xerrades divulgatives i a les escoles es recorda als infants els temps passats.
6: We celebrate many kinds of heroes. People have made advances in science and technology. People have saved lives during pandemics.
4: En tot el país, la jornada s'aprofita per homenatjar els difunts, generar consciència sobre les atrocitats de la guerra i la seva devastació, i també per celebrar el progrés d'Uganda. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Uganda, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Avui, Maiol Roger, suposo que pendents de l'arribada del Papa.
7: I fins la 1, perquè a les 12:25 el Papa aterra a Barcelona i seguirem en directe aquesta arribada i la recepció abans que completi la seva agenda avui. Avui va a la catedral i aquest acte a l'Estadi Olímpic al vespre que presenta el Xavi Pérez Esquerdo. Analitzarem també una mica què va dir ahir, els seus missatges, sobretot amb les víctimes de l'avortament. També estarem pendents de totes les implicacions que té la visita a nivell de mobilitat i de seguretat a la ciutat. En parlarem, per exemple, amb el comissari David Boneta, que és l'encarregat de del dispositiu de seguretat. També tindrem l'excap de comunicació d'AENA, l'Agustí Rodríguez, que ens expliqui com es gestiona a l'aeroport una situació com aquesta. I el Manuel Barbero, que és el qui va destapar el cas dels maristes per parlar de la reunió que va tenir ahir amb víctimes d'abusos i del seu posicionament.
1: I estava seguint la visita del Papa a Madrid al llarg d'aquests dies. El cert és que porta una agenda apretadíssima i el sistema de vigilància i seguretat que ha de portar aquest home ha d'estar treballat en mesos, perquè, de fet, ahir quan sortia del Congrés dels Diputats a Madrid es va saltar el protocol, que van a saludar els treballadors del Congrés, i veies a tothom molt espantat perquè s'estaven trencant aquestes mesures de seguretat. Entenc que també és... Vaja, sembla com una mega estrella. Jo pensava dir que és una mega estrella protegidíssima.
7: És un dels caps d'estat més importants del món i té
1: que porta més seguretat que Trump,
7: I té una seguretat a l'alçada, sí.
1: Què més?
7: Després parlarem d'economia amb el Xavier Salamartín i dels festivals d'estiu, que ara ja que ja va haver el Primavera, ja ens agraden.
1: I tant.
7: Va venir el Primavera i ara ve tota la resta. Doncs en parlarem amb el Juli Guiu, el director de Clippers, i l'Oriol Aguilar, que és el director de Peralada. I després de la secció de telesèries amb la Mariola i el Darío, parlarem d'Abandonados amb l'Anna Ponsi i una de les protagonistes, l'Alvira, ara sí que ho he dit bé.
1: Molt bé.
7: I ja està. Després un humor pendent i a rebre el papa un altre cop.
1: Doncs vinga, d'aquí pràcticament, escolta'm, 14 minuts, 13, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I alerta oients dels matiners, perquè molts esteu fent el primer cafè i volem saber si sou assertius, si sou intuïtius i funciona o no funciona la vostra assertivitat amb la dada Maiol.
7: I avui, aviam si escolteu el matí de Catalunya Ràdio, perquè és una dada que vaig dir ahir. Ui. Perquè avui que fem la prèvia de la visita del papa, dades sobre la Sagrada Família. Santo, santo,
1: yo te canto. A veure, Sagrada Família. Uf, a veure,
7: I en concret, quantes peces té l'edició especial de Lego dedicada al temple?
1: Milions.
8: Ho vam comentar.
0: Moltes, llavors van fer, a més, un Lego que m'agrada molt.
1: Jo diria 30 milions.
8: Va. 13.000.
0: 12.000. 11.
8: 13.000.
1: 12. A veure, un moment. 12.000. A veure, filles, que sembleu de veritat, sembleu Miri Vanilli. A veure, Lara García, ordenadet.
8: 13.000.
1: 13.000.
8: 12.
7: Doncs avui el premi és per Marta Viana... Ell ha dit 30 milions, perquè són 12.060 peces.
1: Molt bé, Marta.
8: És que m'ho vaig mirar, això.
7: És el Lego.
8: És el Lego. És molt xulo.
7: Aviam, ahir vaig fer una secció, que es diu el professor, a les 7.23, en què ho vaig explicar, i també vaig explicar el preu, aviam si us en recordeu.
8: Molt.
7: El preu d'aquest Lego.
8: Sí, perquè m'ho vaig mirar per ma germà.
1: 700 euros?
7: 750 euros. És el Lego amb més peces, però no és el Lego més gran, perquè el rècord l'ostenta la Torre Eiffel, que fa 149 centímetres d'alçada, ni el més ample, que el té el Titanic, que es fa 135 centímetres
1: de longitud.
7: Què us sembla? Aviam on el poseu, eh?
1: Mira, estava pensant, dic, a veure, monta la Sagrada Família.
7: Monta les 12.000 peces i després aviam on el poseu. Paga, monta'l i després posa'l, saps?
1: Quina mandra.
7: És preciós.
1: Gràcies, Maiol. Vinga, d'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens ha deixat la tele aquestes últimes hores i també parlem amb aquells matiners que ja esteu desperts i que aquestes hores ens truqueu al 932017474.
9: Senyores i senyors, bon dia.
10: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Leire Díaz, bon dia.
11: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
9: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
11: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
12: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
9: Jordi, bon dia.
13: Bon dia. Sí. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
14: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
9: Catela Penya! Què passa?
15: Quina il·lusió. Oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
9: Sí.
10: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
16: Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
18: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
18: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
10: El Mundial de Futbol, al Club de la Mitjanit.
19: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
20: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
19: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
10: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
19: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
21: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
19: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
10: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
21: I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
19: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
10: A Catalunya Ràdio, els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors.
22: Llavors, ara tinc quatre gallines,
1: sí.
22: Una de les quals ara mateix fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc. Ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
1: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
22: Jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé. No sé, o se sent gall, no ho sé.
1: Ricard Ostrans.
23: Hola.
22: Té una identitat sexual.
1: Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, sí, està clar.
10: Els matiners.
1: Vinga, va, que en 9 minuts arribem ja a les 6 del matí, pràcticament recta final dels matiners d'aquest dimarts 9 de juny. Repassem també algunes de les coses que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, perquè a la Renaixença la mare d'en Peyu ha arribat al límit, estava emprenyada amb el papa, i ella té els seus motius, i precisament així li va comentar al seu propi fill.
2: Ben?
3: Ei, mama,
2: què? Escolta, qui entrevisteu demà al programa?
3: Demà, no sé, ara mateix qui
2: entrevisteu. No aprofitareu que ve el papa de Roma per entrevistar-lo?
3: El papa de Roma? No, no, no està previst, no, mama, no.
2: Ai, doncs mira, millor, perquè per mi no cal ni que vingui ja.
3: Què dius, mama, pobre home, què t'ha fet?
2: Que què m'ha fet? Doncs mira, anar a Madrid ha fet, Ha hagut de passar primer per Madrid, no podia venir directament a Barcelona, no?
3: Perquè devia haver d'anar a fer alguna cosa a Madrid.
2: Una merda! Li fotem l'Iglesia més ben parida del món, 100 anys, per construir la Sagrada Família, el truquen per venir a inaugurar la Torre de Jesús i se'n va a Madrid. Ves a la merda, home.
3: Mama, no pots dir... Escolta, ves a la merda el papa de Roma, no se li pot
2: 172
3: dir.
2: 172 metres i mig, l'església més alta del món.
3: Sí.
2: I primer se'n va a Madrid, que vegi a la merda.
3: Mama, sisplau.
2: Quina església tenen a Madrid?
3: No sé, quina església. Tenen la catedral de l'Almudena, es diu aquella, em sembla, no me'n recordo.
2: 73 metres fa aquella casa de nines. Oh. Res, 100 metres més a la Sagrada Família. M'hi pixo i m'hi cago a l'Almudena.
3: Prou, mama, prou. Estàs molt enfadada i estàs pixant fora de test.
2: Si hagués hagut el papa Francesc, que era molt amic de la Sor Lucía Carat,
3: sí,
2: els collons hagués anat a Madrid.
3: Primer
2: hagués vingut a Catalunya.
3: No ho sabem, mama, tampoc ho sabem.
2: Tota la vida anant a missa, i ara, guaita, de veritat que és que donen ganes d'agafar un mocador, embolicar-se el cap i fer-se musulmana.
3: Penjo, mama, que estàs dient masses disparats. Va,
2: a la Gakbar.
3: Mama, penjo. Adéu.
1: La mare d'en Peyu, cabrejadíssima, aquesta primera visita del papa a Madrid. I alerta perquè l'actor i monologuista Marc Boixaderas va passar pel cotxe de l'Eloi Vila, va fer una reflexió interessant sobre un dels propòsits que, valgui la redundància, s'ha proposat aconseguir, i és que la discapacitat es normalitzi i que la gent canviï la percepció que en té.
5: Les diferències són diferències, sí, d'acord, però, o sigui, no haurien de ser tant problema. I això és probablement el que més m'ha costat d'assumir, també perquè els meus pares ho han normalitzat tant i m'han ajudat tant els meus pares, i sempre que parlo dels meus pares parlo amb el meu germà, evidentment. Ho han entès tot tant que surts a fora el carrer, comences a rebre hòsties i dius, aquestes hòsties d'on venen? Perquè a la meva mare, a mon pare, a mon germà, quan estan parlant de mi als restaurants, per exemple, jo què sé, on el col·loquem? I dius, pregunta-m'ho a mi. No, les piruetes i els xupi-xups amb el compte i dius, hòstia, puta, posa'm una ratafia, un algú, no?
1: Meravellós. La conversa que va tenir en Boixaderas amb l'Eloi Vila, i que podeu recuperar també a la plataforma 3CAT. I alerta perquè el cas Endic segueix portant cua, i ho va explicar la Maica Navarro, el Tot es mou de l'Elena García Melero, perquè la fiscal ha demanat una reconstrucció dels fets, precisament també en presència de Jonathan Endic. Ho explicava d'aquesta manera.
23: Què ha demanat de la fiscal a la magistrada? Doncs que li interessaria una reconstrucció. O sigui, una reconstrucció vol dir tornar aquest camí de la feixada, i que el Jonathan Endic, acompanyat del seu advocat, de la fiscal, de la magistrada, la lletrada, Mossos per enregistrar tot això, enregistraran tot el que va fer aquell matí en aquell punt amb el seu pare. Quan surten del cotxe, arriben, caminen i arriben al punt, i tot allò que fa ell un cop el pare cau. Jo crec que serà molt important que expliqui en aquesta comitiva què va fer en aquests prop de 5 minuts que passa entre el moment que el pare cau i què passa en el moment que se n'adona que cau i agafa el mòbil i fa aquesta primera trucada a la dona del seu pare, a l'Estefania. Per cert, en l'hipotètic cas que arribéssim a judici amb Tribunal Popular, el jurat també en el seu moment aniria allà a fer una reconstrucció, perquè el jurat ha de veure aquell espai per entendre aquest succés.
1: Pendents, doncs, del cas Endic, com ens estava explicant la Maica Navarro, el Tot es mou de TV3. I com cada dia a aquestes hores tenim ganes de saludar alguns matiners que ja estan desperts, que el despertador els hi sona aviat i que sintonitzen amb Catalunya Ràdio. Deixeu-me saludar en Pep. Pep, molt bon dia.
24: Bon dia des del Pastador.
1: Home, a veure, què és el Pastador, Pep? Explica'm això.
24: El Pastador, bueno, primer el Pastador és com els altres, els que traiem, els obradors de flet, que es diuen ara, els obradors de fornalina.
19: Ah, i abans això era el pastador, eh?
24: Abans això, bueno, s'ha dit tota la vida, encara ho diguem aquí. I el... jo, la meva fleca, li vaig posar al pastador.
19: Pep, i on tenim, aquest pastador?
24: Això està a Vic.
19: A Vic, eh? Capital usonenca. Sí. Escolta'm, i què fas despert aquestes hores, Pep?
24: Pana, perdona?
19: Què fas despert aquestes hores?
24: Doncs mira, ara cobra pa.
19: A quina hora ens llevem, Pep?
24: Jo em llevo a les 4:30, ara. M'estic llevant.
19: Perdona, que et sento una mica malament, Pep. A quina hora?
24: A 2:15.
19: A 2:15 del matí. Uau. I això, de quin dia a quin dia ho fem?
24: Això ho fem de dimarts, que nosaltres comencem dimarts a obrir la botiga,
19: sí,
24: fins dissabte, però dissabte n'hi poso les 12, ho vaig a venir abans.
0: I com ho portes, això de matina tant?
24: Bueno, bé, acostumar-te.
0: Clar, ja estàs acostumat, eh?
24: Sí, acostumar-te.
19: Quants anys fa, Pep, que estem fent aquest horari?
24: Bueno, relativament, perquè jo ara fa 3 anys que vaig obrir el pastador.
19: Sí.
24: Llavors jo la meva vida vaig passar treballant també per una farinera, professor de fleca, i amb una fàbrica gran d'aquestes també de tot el sector. Una d'aquestes multinacionals que es fan per a precull.
19: Déu-n'hi-do. És a dir, que has tocat una mica tots els pals, eh?
24: Sí, però llavors vaig sortir de casa meva, que era una casa centenària.
19: Sí.
24: I allà treballàvem tota la nit aquelles èpoques. Ara nosaltres enfornem tot el pa, fem tota la producció i la deixem fermentar lentament i la coem l'any demà.
19: El bon pa de tota la vida, eh, Pep?
24: Sí. Partes, hem tornat als orígens.
19: Ara.
24: Aquí al mig de Vic. I intentar fer bon pa, intentar fer que la gent repeteixi, pa de qualitat, pa amb farines de proximitat, que això és molt important.
19: Important, també.
24: Sí. Ara, que és un tema que a vegades ens descuidem per la nostra pagesia i també amb un valor afegit ecològic i d'agricultura integrada.
19: Escolta,
24: és
19: que...
24: això és el que nosaltres busquem.
19: Aquest pa t'ha de caure la llagrimeta quan menges aquest pa, eh? Com ens ho estàs venent, Pep?
24: Bueno, això ho
19: hem de
24: venir a
19: provar. I tant. Vindrem cap al pastador de Vic. Pep, gràcies també per participar als matiners. També una abraçada i records a Vic.
24: Molt bé, moltes gràcies i gràcies per la confiança per venir a provar.
19: Gràcies a vosaltres. Adéu, Pep, que vagi bé.
24: Bon dia.
19: Ai, que bé, escolta'm, amb aquest pam és el poc aigua, tu.
0: Ja, sí, ara ens el menjaríem.
19: Que sí. Ai, Marta Viana, Anna Garcia, gràcies, estimades.
0: Adéu,
19: tornem demà. Tinc per aquí el Cordomí.
4: Bon dia, bona hora.
19: Bon dia, Cordomí, què tal?
4: Hola. Bé. Amb la boca aigua, també.
19: Escolta, que sí, escolta'm, és que quan explica d'aquesta manera de fer pa, d'aquesta manera artesanal...
4: Sí. Sobretot pensant que... en l'entorn, és veritat, eh? Sí. Que no sempre s'es té en compte, això, el tema de la farina, d'on ve, de productors, etc.
19: Nosaltres tenim un home del temps de proximitat, que ets tu, i que ens explicaràs perfectament bé quin temps ens espera per avui, Eloi. Bones notícies, per favor.
4: Va, avui serà un dia una mica més canviant i, a més, avui baixarà la temperatura. De fet, ara mateix ja tenim alguns ruixats que es passegen pel Pirineu, pel Prepirineu, i també se n'aniran produint, tant durant el matí com durant la tarda. Aquest matí més cap a l'Alt Pirineu, a la tarda més cap al Pirineu Oriental, amb algunes nuvolades que s'aniran passejant a la meitat nord, farà més sol a la meitat sud, i amb vent de tramuntana i de mestral. I tot plegat farà baixar una mica la temperatura avui, sobretot a l'interior.
19: Bé, doncs escolta, amb la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
4: Ja pujarà.
19: Al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
6: Bon dia.
19: Com estàs?
6: No sempre, eh?
19: Oh.
6: Tinc un amic que s'ha prendre una pastilla blava una vegada.
19: Ah?
6: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
19: Clar, que has de vigilar amb això. Que et riu. Doncs així ho deixem. Gràcies, Cordomí, una abraçada.
6: Vinga.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 7. Reconstrucció dels fets.
1: Aviam, crec que vosaltres dos m'heu d'explicar moltes coses. Que la paciència se m'està començant a acabar i no entenc res, i no hi ha res que em posi més nerviós que no saber per on venen les hòsties, i darrere mi me'n cauen moltes i em sembla que encara n'han d'arribar moltes més.
2: Ja entenc que estiguis emprenyat. Nosaltres també hi estem, creu-me. Però era del tot impossible poder preveure alguna acció tan agosarada i tan bèstia com aquesta. Ho teníem tot cobert, però ningú no es podia imaginar que podia fer quelcom de semblant. Ja no ens estem enfrontant a un assassí que aprofita les oportunitats, sinó a algú que ha planificat minuciosament i fins al darrer detall aquest crim.
1: I estic d'acord, però després ha sortit tot malament. L'operació Gàbia no ha donat cap resultat. Les xarxes socials van plenes de vídeos amb l'execució del poeta i ara mateix la nostra valoració està al nivell del batú. Tinc uns quants comissaris que m'estan demanant els resultats immediats perquè fins i tot el president del govern els ha trucat per saber què collons passa, per no parlar de les pressions espanyoles que també hi són. Aviam, intenteu fer-me un resum de la situació i mirem què podem fer per atrapar aquest fill de puta.
2: D'acord. Hem fet una primera inspecció ocular a la casa des d'on han disparat. L'arma del crim és una ballesta antiga. La lletra ferit ha deixat també assenyalat un poema concret d'un llibre, però no sabem quina relació pot tenir amb el cas. Els companys de la científica han arribat i estan començant a treballar. També ja ha arribat la comitiva judicial amb el forense, però suposo que en aquest cas poques coses ens podrà aportar. L'alcalde ens està localitzant la propietària del pis i la seva família. Hi ha també alguns testimonis, ens interessen sobretot els que eren de cara a l'escenari, que són els que potser han pogut veure alguna cosa. Deu ser en tot cas una regidora de festes que l'estan atenent amb un atac d'ansietat i algun dels tècnics que hi pogués haver a l'altra banda de l'escenari. Però poca cosa més.
1: Molt bé. Vull la màxima celeritat en aquestes diligències. Tu i el caporal agafeu tots els agents que hi hagi, el que us calgui, per veure si podem treure una mica el trellat de tot això.
2: Vull demanar-li permís per poder entrar amb una civil al pis des d'on han disparat.
1: Per què? I qui és?
2: Serà una professora de la Universitat de Vic, especialista en l'obra de Verdaguer. Potser ella pot treure el trellat del que significa el poema que ens ha deixat preparat el lletra ferit. Si pot tenir alguna relació, no només amb aquest crim, sinó també amb tots els altres. I crec, sincerament, que és millor que vegi tota l'escena que ens ha preparat per si això pot servir per alguna cosa.
1: D'acord. Procediu com us calgui. Però trobeu-me ja aquest fill de puta, perquè així ens podem dedicar a patrullar les platges a la recerca de carteristes i venedors il·legals de síndries i coco sense control sanitari.
3: Sergent, hauria de venir al pis. Tenim novetats importants.
2: Digues, Estanislau, què hi ha?
3: Els companys de la científica que acaben de descobrir d'on prové la ballesta que s'ha fet servir com a arma del crim. I això demostra que el nostre home està carregat de sorpreses, perquè prové ni més ni menys que del castell de Súria.
2: Aviam, explica'm això a poc a poc.
3: Fa 2 mesos, aproximadament, algú va entrar al castell de Súria i es va emportar algunes armes antigues com espases, maces i, sobretot, una ballesta. Des de l'Ajuntament de Súria, que són els màxims responsables del castell i que munten visites guiades, es va posar la denúncia corresponent i ràpidament vam començar a buscar en el circuit de col·leccionistes de peces d'aquesta mena. Però fins ara no hi havia hagut resultats.
2: Vols dir que hi ha un mercat de col·leccionistes d'armes antigues?
3: Aquest és un país molt estrany. Hi ha molta gent a qui li fa molta gràcia tota la parafernàlia medieval. Així que sí, hi ha un mercat important. I si abans era una característica bastant pròpia de casa nostra, ara, amb tota la febre del Joc de Trons, el gust per col·leccionar andròmines de tota mena ha augmentat de forma exponencial i hi ha un mercat important d'espases, escuts, llances i armadures del tot acollonant. El que mai podíem arribar a pensar és que algú s'emportés una ballesta d'aquestes i molt menys que la faria servir. Mai no havia vist res igual.
2: M'estàs dient que hi ha un munt de gent que roba a castells, esglésies i altres llocs per emportar-se armadures, esposots i tot d'objectes de l'edat mitjana per una sèrie de televisió?
3: No per una sèrie de televisió qualsevol, sinó per la mare de totes les sèries. No em diguis que no t'agrada.
2: No l'he vista mai, però mai no ho he confessat.
4: No sóc gaire de veure sèries i, en general, quan miro la tele m'agraden les coses romàntiques o que no facin pensar. Ara, tothom en parla meravelles i si és capaç de generar passions com la passió per l'edat mitjana, doncs benvinguda sigui.
3: Doncs els companys de delictes patrimonials no pensen el mateix. Ara tothom vol una espasa de veritat o una alabarda i no es conformen amb les rèpliques que es poden comprar a qualsevol botiga. En canvi, els qui estan entusiasmats són les empreses que organitzen justes medievals i tornejos i combats de recreació de l'edat mitjana, que estan fent el seu agost gràcies a l'èxit de la sèrie. Ja veus, sempre hi ha qui troba la seva pròpia gallina dels ous d'or. Però al que anàvem, fa uns 2 mesos es va robar una ballesta amb les corresponents fletxes al castell de Súria. I ara la tenim aquí. I no, no demanis pistes de connexions ni res de semblant, perquè la investigació d'aquell robatori de moment es troba en via morta. Normalment, aquestes coses s'acaben resolent si hi ha alguna càmera de vigilància propera, d'alguna botiga o entitat bancària, però en el cas de Súria el castell és a dalt de tot del poble vell i segurament el lladre hi degué accedir a peu i va deixar el cotxe en una zona propera on no hi ha cap mena de vigilància. O quan surten a subhasta o a la venda per internet, que és el mercat natural per aquesta mena de productes. Però això tampoc no havia passat. Així que fins ara només hi havia un inventari d'objectes robats i poca cosa més. No és un fil del qual puguem estirar res.
4: D'acord. I sabem alguna cosa de la propietària?
3: En 10 minuts la podràs entrevistar. L'alcalde en persona ha anat a buscar-la.
4: Perfecte. I els testimonis han pogut aportar alguna cosa?
3: No. En l'única cosa que coincideixen és que els va cridar l'atenció que de cop i volta varen veure una cortina vermella molt bonica que es movia amb el vent, totalment preciosa, i que era inevitable aixecar la mirada cap allà. També degué cridar l'atenció del poeta, perquè els tres asseguren que ell també va mirar cap a dalt en un dels moments en què va fer una pausa en el seu discurs. Just després d'aquest moviment de cortina va ser quan va sortir la fletxa que el va matar i ja varen començar les corredisses. 2 dels testimonis asseguren haver vist algú guaitar des de la finestra per contemplar l'espectacle. Però no en podien dir res, només que semblava dur el cabell llarg.
4: Què en penses?
3: Que segurament va ser una bona maniobra de distracció per fixar el blanc. Hauríem de repetir l'operació. Si vols, podem fer que alguna gent faci moure la cortina i nosaltres ens podem posar a l'escenari per veure quin impacte fa. Això dels cabells llargs sí que pot ser una pista interessant, però també hauríem de comprovar si és un possible efecte òptic.
4: Doncs anem a fer aquesta prova abans que no vingui la propietària del pis i parlem amb ella. Demana algú que ho prepari tot per poder fer la prova quan arribem.
1: Què, nois? Com ho tenim, això?
3: Els companys de la policia científica han aconseguit esbrinar que la ballesta amb què es va disparar el senyor Coll procedeix del castell de Súria. Se'n va denunciar el robatori fa uns 2 mesos juntament amb altres armes del castlà de la vila del Bages. I els testimonis no varen veure gairebé res. Només una cortina vermella especial que es movia amb el vent i algú amb cabells llargs guitant. Ara venim a veure si ho podem reproduir i en 10 minuts la sergent podrà entrevistar la propietària del pis. I per aquí, com ha anat?
1: El forense ens passarà el seu informe com més aviat millor, però per ell no hi ha dubte. La fletxa va impactar directament al cor, produint la mort molt poc després de l'impacte. La fletxa va arribar amb una gran velocitat i va fer un blanc perfecte. La trajectòria sembla haver estat estudiada perfectament. Quan els de la científica acabin, vull que algú provi de disparar des de la finestra per saber si és fàcil encertar amb aquest grau de fiabilitat. Això pot ser important per intentar entendre qui estem buscant. La jutgessa és molt col·laboradora, però vol resultats ja. Encara està pensant si ho tracta de forma individual o l'adjunta amb les altres morts. Han de decidir què fan, perquè ara ja són 3 morts en 3 jutjats diferents. Però de moment no ens posarà cap entrebanc el que necessitem. Des de dalt, la cosa ja no és tan fàcil. Ens estan posant molta pressió. La premsa s'hi ha abocat amb ganes, pràcticament no es parla de res més, i ara s'hi han afegit ja els diaris de fora de Catalunya. El Lletraferit està donant carnassa a tothom qui vulgui escapar. Però això ja és qüestió meva. A vosaltres intenteu fer la vostra feina el millor possible i demaneu tot el que us calgui. posarem tots els recursos a la vostra disposició, però hem d'aconseguir alguna cosa ja mateix.
2: D'acord. Intentem veure què passa amb això de la cortina. Avisa els de dalt, que la moguin.
3: Pet!
2: Mare meva del Sant Roser! I tant que crida l'atenció, ja ho crec!
3: És un domàs antic molt bonic i a sobre amb la figura de Verdaguer, com un gran tapís. Fa una gran impressió, i tant! Segur que el poeta el degué veure i no es va poder estar de mirar cap a dalt. Jo hauria fet el mateix. El que és més dubtós és que algú pugui dictaminar des d'aquesta distància la persona que hi havia a la finestra duia o no duia els cabells llargs. I més amb el sol així com estava fa una estona. Però, esclar, si dues persones coincideixen amb això, deu ser cert.
2: Així, doncs, si fem recapitulació dels fets, hauríem de pensar que el nostre assassí va arribar al pis bastant abans. Potser dies i tot. Va instal·lar-hi la ballesta, va recollir el domàs i el va despenjar en el darrer moment, i això ha creat l'atenció del poeta i de la resta de la gent que el va veure i ha aprofitat per disparar. I mentre tothom fugia, marxar i abandonar el poble abans que comencés l'operació Gàbia.
3: A no ser que no hagi marxat del poble i encara sigui aquí.
2: Què vols dir?
3: Que podria ser que no hagi marxat, que hagi decidit confondre's amb la gent que ha quedat al poble, pensant que muntaríem l'operació Gàbia, i que s'estigui aquí enfotent-se'n del Sant i d'aquí al Vetlla.
2: És una opció possible. No m'havia passat pel cap, però ho hem de contemplar tot. Podria ser això que dius, però no tenim puta manera de comprovar-ho. La putada és que sempre anem per darrere d'ell, a remolc, i que no comet cap puta errada de moment. Ens està passant la mà per la cara constantment.
3: És el que té tenir la paella pel mànec, que sempre tries tu quan i com girar la truita.
5: Mira, tols, aquest parellet, que es pensaven que venien a fer festa aquí a Folgueroles i a passejar el seu amor per la plaça. I ara els he ben fotut. Ara acaben de descobrir el domàs i de veure com és que he cridat l'atenció del poeta. Ai, aquests apassionats de Verdaguer són tan previsibles que fins i tot això m'ho han posat fàcil. I ara ja es deuen haver adonat que el lletre ferit sempre va un parell de passes per endavant, que sóc jo qui marca el ritme i la pauta. I encara no serà la darrera sorpresa que s'emportaran avui. Segur que els seus companys de la policia científica ja deuen saber que la ballesta és la que em vaig emportar del castell de Súria, que per aquestes coses sí que són bastant bons, aquests nois. Ai, sí, va ser fàcil. Vaig recordar que fa uns anys vaig anar a una visita guiada al castell, que ens van fer com a part de les distraccions que ens feien els convidats a un casament. I vaig pensar que podia anar sofisticant la cosa i que si havia de carregar-me algú al mercat vell de poesia de Folgueroles, ai, ho havia de fer amb un cert estil. Dos putos mesos he estat practicant amb la ballesta, que no és fàcil de manejar, acostumats com estem a les mires telescòpiques, a la precisió de les armes modernes. Però ara seria capaç de matar un pardal a 100 passes de distància. I és que a mi m'encanten els reptes, i aquest tira dels importants. L'escenografia sempre és un dels punts decisius. Una de les coses que més m'agrada d'anar pensant i planificant. I ara també m'imagino la cara que faran els de la Casa Museu quan vegin que els he fotut el domàs de Verdaguer i l'he fet servir en aquesta casa. És ben possible que algú li caigui el pèl. Però jo he aconseguit fer un tret que ja voldria en Guillem Tell. I he de reconèixer que tot ha estat perfectament bonic.
2: Bon dia, senyora Martí. Sóc la sergent Antònia Siquier, dels Mossos d'Esquadra. Necessito que m'expliqui perfectament a qui té llogat el seu pis i des de quant temps fa.
6: Bon dia, sergent. L'alcalde ja ho sap. Nosaltres sempre hem tingut aquest pis, que havia estat el dels pares. Però quan ells varen faltar, jo i la meva germana varen pensar què havíem de fer. I vam decidir llogar-lo. Miri, ella viu a Barcelona i el meu marit i jo, quan es vam casar, vam anar a una finca més nova, al poble, prop de casa dels pares, però amb més comoditat. Aquesta és molt bonica, perquè dona la plaça i tot el que vulgui, però una finca nova ens feia més gràcia, sobretot perquè amb la mainada hi havia més comoditats. I és clar, això sempre és un fet. Tampoc no la volíem llogar de qualsevol manera ni a segons qui, és clar, perquè a l'hora de llogar, segons qui et fots a casa, tens un problema que et deixen de pagar i ja no saps què fer per treure'ls. És una llàstima, perquè segur que hi ha gent molt maca, però et fan agafar por. No sé si m'entén.
2: I tant, senyora Martí, i tant. Així doncs, què varen fer al final?
6: Doncs varen seleccionar molt bé la llogatera. Hi ha una professora irlandesa de la Universitat de Vic que era amiga d'una amiga de la meva germana i que buscava algun lloc per viure-hi i que no fos a la ciutat de Vic. L'Elizabeth Dwight buscava algun poblet i quan va veure el pis el va trobar ideal. I a nosaltres ja ens anava bé perquè era ella sola. Una persona que no posa problemes, amb un sou de màxima garantia de la universitat. I, és clar, tot era perfecte. I des de llavors que hi viu ella.
2: I quants anys té la seva llogatera i a què es dedica? I on deu ser ara?
6: Oh, és que ella sempre marxa el mes de maig. No hi és mai, perquè resulta que ella no té docència aquí. I el que fa és anar sempre a fer alguns cursos a Irlanda. O sigui, que la trobareu allà. Aquí és una professora molt reputada, Pel que sé, explica diferents assignatures de literatura a la universitat. Però fa classe, sobretot, el primer quatrimestre. Després es dedica a fer la seva recerca. Sé que li encanta viure a Folgueroles i està ben vinculada a les activitats culturals que s'hi fan. S'ha integrat molt bé al poble. Per això m'ha sorprès que algú hagués disparat des d'aquí. Sabia que ara no hi havia ningú. O sigui, que hauran de parlar amb la llogatera. Tinc el seu telèfon, si volen.
2: Moltes gràcies. Ara mateix la buscarem i parlarem amb ella. Li prometo que tot d'una que es pugui deixarem el pis en les millors condicions possibles. Però hauran de tenir una mica de paciència.
6: No es preocupi. Facin la seva feina i agafin el bàrbar que ha fet això i que ens ha esgarrat aquesta festa tan bonica. Pobre Jaume, tan bona persona que era.
2: Que el coneixia, el poeta?
6: Oh, i tant! Era professor a la Universitat de Vic i havia estat mestre de la meva neta. Però nosaltres, sobretot, a qui coneixem és el seu pare, que de sempre ha tingut bestiar i ha fet de pagès. I fan uns formatges molt bons a casa seu. No em puc imaginar el disgust que tindrà quan sàpigui això del seu fill. El seu pare ja li deia que això de fer-se poeta i músic no ho veia gaire clar. Que més li valdria haver fet de pagès, com ell. Que ja se sap que és una vida plena de disgustos. Però que si un és honrat, treballador i sap com fer-ho per gastar poc, encara es pot tenir un bon pervindre. Quin disgust que tindran, que n'estaven molt del Jaume.
2: Senyora Martí, ens ha estat de molta ajuda. Moltes gràcies per tot. Estanislau, si us plau, que algú que parli l'anglès perfecte localitzi l'Elizabeth Twain i li expliqui què ha passat. No en traurem res en clar, però l'hem d'avisar igualment i li hem d'explicar què ha passat. I què dimonis són aquests sorolls aquí fora?
3: Que han arribat els voltors carronyaires. Ja hi ha els reporters de dos programes d'aquests de les grans cadenes de televisió que es dediquen a explicar les misèries dels altres, que acaben d'arribar al poble.
2: Avisa l'inspector, que ell s'encarregarà de treure'ns els de sobre. No pot impedir que siguin al carrer, però si qualsevol es passa un pèl, els farà la vida impossible. I per descomptat, que ningú no faci cap mena de declaració. I parlant de professores, quan arriba la nostra experta en Verdaguer?
3: Acaba d'arribar. Un cotxe ha anat a buscar-la a casa seva a Manlleu, que la dona no condueix. Ara mateix arriba.
2: Perfecte. Aviam si posa una mica de llum a la foscor, perquè segur que la irlandesa no ens dirà res que pagui mínimament la pena. M'encanta aquesta cançó.
3: Sí, deu ser perquè resumeix a la perfecció el nostre estat en aquest moment. Ho hem intentat tot, però no hi ha hagut manera d'aconseguir cap resultat. Per cert, on dina l'inspector Serra?
2: Ha aprofitat per anar fins a Vic. Crec que té alguns coneguts a la comissaria d'allà. I pensar que avui havia de ser un dia tranquil. Una altra fira més, sense presència del lletre ferit, i que ara podríem estar tornant cap a casa tranquil·lament, a gaudir d'un bon cap de setmana.
3: Doncs ens haurem de conformar amb el menú de festa major que tenen aquesta gent. I que no és per dir res, però fot una pintassa. Em costarà triar el primer, perquè el segon ja el tinc claríssim. El melós de vedell amb espàrrecs i verduretes.
2: El que no es pot dir és que nosaltres mengem malament. Semblem aquells polis de les novel·les de lladres i serenos.
3: Sí, la part en què els polis es posen a menjar sempre és la meva preferida. Em llegeixo totes les novel·les de Camilleri esperant el moment en què en Salvo Montalbano s'entaula tot sol per començar a cruspir. I podríem anar a Sicília, quan tinguem vacances. Diuen que han organitzat una ruta espectacular per als paisatges de les novel·les i que, a més, també pots fer diferents degustacions gastronòmiques. A mi m'encantaria provar les sardines farcides, per exemple.
2: Segurament hi deu fer una calor de mil dimonis. Però si el pla és que fem alguna cosa plegats, m'hi apunto sense pensar-ho. Això de les sardines sona com a música celestial. I els rogers, fregidets, també deuen ser un pecat. Potser amb la nena tot és complicat, però...
3: Ja tindrà l'any. Llogarem un cotxe amb aire condicionat i casetes ben boniques a la vora del mar. Però abans haurem d'haver atrapat el puto lletre ferit aquest. Si no, no ens deixaran marxar ni al poble del costat.
2: Ja tens raó, ja. Què hem tret de les professores, si és que n'hem tret alguna cosa en clar?
3: Doncs mira, anirem primer per la irlandesa. La professora Twain va llogar aquest pis fa 3 anys. Sempre marxa el mes de maig sencer a Irlanda. És el mes que fa vacances. I també una setmana al febrer i una altra setmana a principis de setembre, per participar sempre als mateixos congressos internacionals. Abans de venir a Folgueroles havia estat vivint a Barcelona i a Vic, però ara buscava una cosa més tranquil·la i més petita, perquè a més de les classes es dedica a escriure i a la traducció i volia estar més lluny de la universitat, on, en paraules textuals, hi puc anar sempre que vull, i tinc els materials, els llibres, el despatx, que està molt bé per a la investigació, però per a la creació prefereixo quelcom més tranquil, i això és el que busco quan sóc a casa. Per descomptat, mai no havia passat res en cap de les ocasions que havia marxat fora de casa, i per descomptat, no tenia idea de qui pot conèixer els seus hàbits i saber que el pis estava buit a banda dels llogaters, perquè la senyora Martí s'encarrega de regar les plantes el mes que ella és a fora i de recollir la correspondència.
2: Això no m'ho havia esmentat durant l'entrevista. Ho deu haver passat per alt.
3: O ho deu haver trobat la cosa més normal del món. Als pobles això és bastant habitual, encara.
2: El què?
3: Això de fer-se favors els uns als altres. I fins i tot això de dir bon dia quan entres a un lloc és una de les coses que s'estan perdent i que més trobo a faltar. No costa gaire ser una mica educats.
2: Va, deixem els panegírics sobre la vida rural per a un altre moment i centrem-nos en allò realment important. Què ha dit la professora Comanegra?
3: A primer cop d'ull ha identificat de seguida el domàs que penjava de la finestra com un tapís autorretrat del poeta que s'havia fet fa uns 100 anys aquí mateix a Folgueroles i que en teoria hauria de ser a la Casa Museu. Efectivament hem comprovat que era el d'allà i que no hi era, però que ningú no se n'havia adonat i no hi ha, per tant, cap denúncia per sostracció.
2: Es deu haver posat feta una fúria.
3: I tant. No li ha fet gens de gràcia. Es veu que la peça no té molt de valor per si mateixa. Valor econòmic i artístic, s'entén. però es veu que una seva àvia havia estat una de les cosidores del Domàs i llavors, és clar, s'ha posat feta una fera, que si no respecta res, que si sembla mentida, que si la gent no pot apreciar el valor de l'artesania feta a mà, que si una obra popular té tant de valor com mi patapum, mi parvall...
2: Una bona recatòlica.
3: Doncs sí. Després, li he ensenyat la ballesta i el llibre amb el poema. I m'ha explicat que ella havia estat una de les editores del llibre, que havia quedat inèdit, però que no és capaç de trobar-hi gaires explicacions. Només ha apuntat una cosa interessant.
2: Quina?
3: Que Verdaguer s'estava dirigint als seus enemics i admetent que gràcies a ells, ell era alguna cosa. I potser d'alguna manera el lletraferit ens està dient el mateix. Que és el que és, gràcies a que nosaltres hem començat a perseguir-lo. Però vaja, això i res és el mateix. Així que... gaudeix del dinar, que d'aquí no res hem de tornar a anar per feina.
2: Llàstima. Perquè aquest cabró ens ha fotut la migdiada en l'aire.
3: Sí, ara mateix m'encantaria que el meu màxim problema fos decidir si cardàvem abans o després de clapar, o abans i després...
7: Això sí que serà una autèntica bomba de rellotgeria. No m'agrada fer la vida impossible a ningú, i menys aquest parell. Però potser... si vull que la seva història d'amor funcioni, el millor que puc fer és aconseguir que els apartin del cas. En Vayreda és un bon policia, eficient, un bon caporal. El perd la seva relació amb el poder i aquest punt de xuleria que té una mica com si fos un personatge de Raymond Chandler... Sempre té la rèplica a punt per sortir-li per la boca. I la psiquier, què vols que et digui? Necessita més tranquil·litat i pensar una mica què vol fer a la seva vida, si està més per la criatura, si demanar un canvi de destinació i buscar una ocupació més còmoda, o continuar com fins ara, sempre al caire de l'abisme. Crec que faran molt bona parella aquests dos. Però que això de perseguir un assassí en sèrie, els ve gros? Són bons policies, però potser poden fer altres tasques no tan absorbents, que els deixin estar més temps amb la seva gent. I això que faré ara els farà un bon favor i demostrarà a tothom fins a quin punt el lletraferit sempre va un pas per endavant. Au, som-hi. Enviar el comunicat i alé a Hacta Est. Els daus no només estan llançats, sinó que la sort també és dels audaços. I ara, que continuï creixent la llegenda.
8: Heu escoltat Reconstrucció dels fets, capítol 7 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol. Amb les veus d'Enric Frigola, Cris Cantal, Abel Font, Magda Bosch i Nuri Català. I el capítol següent, gir de guió provocat per una petjada aïllada que ho canvia tot com un mitjó. L'idili de la Siquier i en Vayreda pren un valor afegit quan l'inspector Serra el rescata per tornar al cas de les seves vides. Serà el capítol 8 de Mar Negra. M'hi jugo un pèsol.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
3: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, Poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Ramó de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra.

0: El capítol d'avui ens parla de les sínies i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, en Jordi Sunyer, mestre, antropòleg i membre del Centre d'Estudis Sinival de Mas de Torredembarra, en Lluís Virgili, investigador local, col·laborador del Centre d'Estudis d'Altafulla i autor del bloc divulgatiu de temes de la Nou de Gaià, NUCE, i en Ricard Ramon, investigador local, interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX.
1: Sínia, de l'àrab sania. Una sínia és una màquina per treure aigua dels pous. Consisteix en una cadena proveïda de catúfols. És estirada per una roda col·locada sobre el pou.
2: Ramó de pedra.
1: Ramó de pedra.
2: Ramó de pedra.
1: Ramó de pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Les sínies han estat una font de vida importantíssima per la pagesia i la mostra de la seva rellevància queda palesa en la quantitat d'aquestes construccions encara presents actualment a la Conca del Gaià. Amb els nostres convidats descobrirem la seva història, la tipologia, el funcionament i on les podem trobar. En Jordi Sunyer ens en fa una primera aproximació. Com funciona? Quins són els seus elements? És un patrimoni que mira al passat i ens fa reflexionar sobre el nostre present.
3: Les sínies és molt curiós perquè és un tret identitari de molts municipis com ara el nostre, Torredembarra, però també ho és del litoral, de Catalunya, del País Valencià, de la Mediterrània, no? Es tracta d'un sistema d'aprofitament de l'aigua del subsol molt enginyós, molt barat de fer. Es tracta de fer un forat sota terra, allà on hi ha aigua, i extreure-la amb la força del matxo que dona voltes a la sínia, precisament, i fa a través d'un sistema de catúfols, d'uns petits recipients que van a parar l'aigua, doncs de pujar-la i abocar-la a la pastera, i de la pastera es va parar a una bassa, un aljub, i llavors amb saviesa es va administrant aquella aigua per regar. Aquest és un sistema molt intel·ligent perquè no pot extreure més aigua que la que hi ha. Per tant, no pot créixer en conseqüència més la població del que la terra, el medi, dona de recursos, no? Es tracta d'una comparació, vaja, amb l'avui en dia, que creixem de manera desorbitada sense tenir els recursos naturals per a fer-ho, no? I vaja, quan parlem del passat a través de les sínies, ens interpel·la també en el nostre present. Quan a través de les sínies s'extreia aigua amb motor, més cap aquí, van començar els problemes. L'aigua dolça es va anar salinitzant i va ser un primer crit d'alerta, diguem-ne, de la natura cap als homes, cap a les dones que treballaven la terra, no? Per tant, estem davant d'un patrimoni que ens parla del nostre passat, però també ens interroga, ens parla, ens fa reflexió reflexionar sobre el nostre present.
2: Ramó de pedra.
0: En Jordi Sunyer parlava de tret identitari de molts municipis i regions i nosaltres fèiem esment de la gran quantitat de sínies construïdes. Quantes n'hi ha de documentades a Torredembarra?
3: 113 sínies documentades, de les quals moltes encara visibles, algunes d'elles en espais municipals, per tant, esperem que en un futur es puguin rehabilitar, i les altres, doncs, catalogar i protegir.
0: Però ha descobert moltes coses més. Les sínies i l'aigua unides a la pagesia i als mercats, la importància de l'aigua per al comerç i la memòria dels avis que recupera la història local.
3: Tot el nom de les sínies, qui les portava, què hi plantaven, on venien. M'ha interessat molt, doncs, descobrir un poble ple de parades de verdura cada dia, a part d'un dia a la setmana en especial, que es feia un gran mercat, verdura tota d'aquí, l'exportació, diguem-ne, cap a mercats propers, la importància del mercat del Vendrell, el mercat de Vilafranca. Tots els avis ens parlen d'anar a vendre a Vilafranca, d'aixecar-se a les 2 de la matinada, de dormir, del matxo ja sabia el camí i despertar-se a Vilafranca. Més que anar a Tarragona o a Reus, curiosament, Torredembarra, el Baix Gaià eren pobles molt, molt penedesencs i es feia molta verdura. I després també m'expliquen els avis com gent que anava a vendre a Tarragona feia parada a la plaça Calestut, la carretera nacional entrava dins de Torredembarra i allà, precisament,

0: doncs com cada poble s'especialitzava en un producte o un altre, per exemple, els de Calafell venien melons, doncs al parar allà molta gent tornava cap a casa després de fer el traguet a Calestut amb un meló cap a casa.
1: L'historiador local Lluís Virgili ha viscut en primera persona el funcionament de les sínies. Posa en relleu aquest patrimoni i la necessitat de recuperar-lo.
2: Jo de petit encara he vist funcionar tot això, eh? Vull dir, clar, jo sóc de l'any 54. Encara he vist totes aquestes sínies, com naven, els pous aquests que estaven al costat del torrent, al mateix nivell, que encara tenien cabals i tal, no? Clar, ara veus el panorama i, vull dir, queden... Clar, és un patrimoni material i immaterial, les dues coses, no? I crec que és bo aquesta tasca de, almenys, preservar la memòria per properes generacions, no? Perquè, si no, és que, bueno, aquest dia resseguir amb les sínies queden allò que estan... Vamos, allò que la vegetació s'ho menja, com les basses que hi havia de regatge i tot això, doncs arbres pel mig, mig derruïdes, clar, és un patrimoni que avui dia, quan el veus i l'has vist en la seva època, allò que te s'acau el cor, no?
3: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: De patrimoni també ens en parla l'historiador local Ricard Ramon, autor del llibre La lluita per l'aigua a la Conca Baixa del Gaià, publicat per l'editorial Cossetània. En cita també a en Lluís Virgili pels seus articles. Ambdós treballen per recuperar i conservar aquest patrimoni, una recerca constant que busca també la sensibilització social. A més, descobrirem l'existència i l'ús de mines subterrànies.
4: Hem fet una recerca que està en marxa. El Lluís acaba de publicar dos articles amb la història doncs, de l'aprofitament del torrent de la Nou. Jo acabo de publicar, després del llibre de la lluita per l'aigua de la Conca Baixa, vaig publicar ara, per Sant Jordi, un article sobre les sínies del Vinyet. I tot plegat és recerca, diguem-ne, en marxa, que també el que pretén és sensibilitzar la gent del patrimoni lligat a tota aquesta activitat. Clar, aquí hi ha hagut, en pocs anys, el món ha canviat molt, i tenim doncs, tota una generació de gent més gran que encara ho va viure, que va fer servir aquestes sínies, que va arribar doncs, també a regar, a fer ús d'aquestes aigües a la Nou, i per nosaltres és important doncs, tota aquesta memòria que va vinculada també a uns usos, unes pràctiques consuetudinàries en alguns casos, inclús un vocabulari, i un patrimoni també físic. En el cas concret de les sínies, en aquests moments més o menys, tinc més o menys ja, gràcies a la col·laboració de molta gent i tota la i molta gent d'aquí del poble doncs, dels pobles de la vora amb què aquests anys doncs, anem parlant, més o menys tinc identificades una trentena de sínies al que és l'antic terme de Tamarit, és a dir, la part doncs, de Ferran avall, perquè ens entenguem, de Ferran fins a la costa, una trentena de sínies, doncs, hi ha les 11 de la plana del Vinyet, més després una vintena entre Tamarit i Ferran, però és que després, si anem a Ferran mateix també, no hem d'oblidar que també hi ha mines, que a més és un tema important, doncs, com es canalitzava l'aigua, en alguns casos procedent del mateix riu, es canalitzava via mines subterrànies, això també. Això, a Ferran, de fet, encara hi ha restes. En el cas d'Altafulla també hi havia hagut la mineta d'Altafulla, que era, de fet, tenia 500 metres doncs, i més subterranis. Però és que després, pujant aigües amunt, perquè ens entenguem, quan arribem aquí a la Riera, doncs, com ja hem comentat, doncs, teníem la sort doncs, de tenir, tenim l'aigua doncs, del Gaià, però si anem direcció a la Nou, doncs, cap al torrent de la Nou, el torrent de la Nou o de Salomó, hi podem dir de moltes maneres, o el torrent de Vespella, és un torrent on doncs, també tenia una aigua subterrània molt important i, de fet, hi havia, i encara hi són avui, tot un seguit de sínies, siguin de catúfols o de rosari, que anaven seguint doncs, el transcurs d'aquest torrent, no? Estem parlant perquè la gent se situï els 10 ponts, dels 10 ponts en amunt, direcció a la Nou i cap a Vespell. I aquest és un patrimoni doncs, a veure, que avui en dia molta gent encara té, la mateixa finca encara té una sínia o les restes també del que era la maquinària, i pensem que és important tot aquest patrimoni almenys ser-ne conscient de què el tenim, perquè durant molts anys no s'ha valorat.
1: El món que ens envolta influencia la nostra vida quotidiana. La cultura, els costums, el llenguatge, les rutines... En Ricard Ramon ens ho exposa. Recorda formes de vida, costums, records que en Lluís Virgili té molt presents.
4: Per això pensem que és important, doncs, anar sensibilitzant a la gent, no? Anar sensibilitzant a la gent, recuperar material. També hi ha coses interessants, no? I és també tota la cultura associada a aquestes símies, no? Hi ha un fenomen molt curiós, no sé si us n'heu adonat. Hi ha molta gent aquí a la Riera i als pobles de la vora que tenia un tros de terra, no? Tenia un horta, no? I deia, no, anem a la símia, no? La meva família tenia un hort, però no deia anem a l'hort d'Altafulla, no, anem a la símia d'Altafulla. La símia era el punt de captació de l'aigua i era el que vertebrava tota una activitat econòmica i social. Jo també convé tenir present com al voltant d'aquella sínia, doncs estem parlant en primer lloc d'una sèrie de... En primer lloc, una vegetació. Òbviament, doncs, hi havia una horta, hi havia, doncs, una activitat agrària, uns determinats arbres, eh? Per què? Perquè tenies l'animal, no? El macho, l'animal, aquell animal també necessitava una ombra, eh? Molt sovint hi ha una figuera, eh? Molt a prop d'una sínia sempre hi ha una figuera. I després hi ha tota una vida, també, m'atreviria a dir, doncs, social, cultural. És a dir, ens hem de fer la idea també que anar, és a dir, en un món, en el món, doncs, el món rural que va existir fins fa una cinquantena d'anys, doncs en molts casos també, per una família de pagesos, doncs el diumenge anar a la sínia era també una manera, doncs, de trobar-se, de fer una vida social, convidar amics, fer un arròs.
2: El cenatxo, que avui dia no saben ni què és això, eh? Sí, sí. El cenatxo que portaven el menjar i, bueno, terminologia d'aquests, els catufos, tot això, està desapareixent ja dels diccionaris, no? Sí. I per això que és bo preservar tot aquest patrimoni que l'hem conegut, vull dir, a certa edat, no? I que encara hi ha molta gent, pagesos vells i tal, bueno, que et conten anècdotes d'això. Em deien, la mula que donava voltes una que la deixava el diumenge, que el dilluns ja no podia anar perquè estava pobret allò, que ja no són coses d'aquestes, no? I altres pous assaurins, allò fent pous al costat del torrent, coses d'aquestes, clar, avui dia dius, em sembla coses esotèriques tot això, no? Però bueno, un conegut i bueno, tenia el seu sentit i era un altre món.
3: Ramó de Pedra.
1: Tot fent memòria, en Lluís ha citat un mot, catúful, un recipient destinat al transport d'aigua, un dels elements de les sínies. L'historiador local, Pep Saragossa, fa un repàs a la història de les sínies que, tot i existir ja en època romana, són els àrabs els que les reintrodueixen i ens explica la funció del catúful, com evoluciona les seves formes i el seu ús.
5: Tots aquests elements que ells s'introdueixen, per exemple, les sínies, que hem parlat, cal introdueixen ells. Les sínies, a l'època romana ja n'hi havia, però arriba un moment que és un llegat que es perd, i ells, doncs, els reintrodueixen. Vull dir que la sínia la reintrodueixen al finals del 10, començant de l'11, és quan comença a haver sínies a la península Ibèrica, i llavors, doncs, es van escampant, no? Una de les característiques de la sínia són els catúfols. Els catúfols són com unes gerres, no?, que van lligades amb una corda, que se li diu res, va pujant l'aigua. Doncs aquestes gerres totes tenen un forat al cul. Aquest forat és perquè quan el catúfol entra dintre l'aigua, l'aire que hi ha dintre el catúfol, doncs, no deixa, s'ompli tot, doncs, i l'aigua surt, marxa l'aire i s'omple, doncs, no? Doncs es té constància que aquest forat es fa a finals de l'11, començaments del 12, hi ha un geògraf, enginyer andalusí, que recomana fer aquest forat. Vull dir que el forat és una cosa, sabem fins i tot quan es fa aquest forat, perquè per això, doncs, perquè se'n van adonar a compte, doncs, que el catúfol pujava i no pujava ple, doncs, diguéssim, no? Doncs algú va dir, fem un forat. El catúfol és un element que molts, clar, molts ens troben aquests, es troben tots amb excavacions, diguéssim, no? I hi ha llocs que ho en trobes que no tenen el forat, perquè llavors també segurament el ceramista, el terrissaire, doncs feia i se'n feia ús d'una altra manera, com a gerra, doncs, no? I amb excavacions, per exemple, a Lleida o a Osca, dintre la ciutat s'han trobat catúfols que no tenen forat. I, bueno, aquí els catúfols es feien a Torredembarra. Torredembarra va ser el lloc on abastia de catúfols tot el que era Baix Penedès, Tarragonès, perquè són diferents dels que han arribat, que encara se'n fabriquen, per fer poperes, un element que Mart doncs, es posa dintre l'aigua perquè els pops hi facin niu, llavors estires la corda i treus el pop, no? I es fan, qui jo sàpiga, el rasquera encara se'n feien. Llavors és molt diferent, el de Torredembarra era molt rodó, molt bombat, i l'altre és més aviat allargat, diguéssim, no? Són... és allò de cada terra fa sa guerra, no? Però l'ús, diguéssim, el funcionament és el mateix.
3: Remor de pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: L'evolució de les sínies està present a la conca del Gaià. En Pep Saragossa ens va citant els seus noms mentre ens explica les seves característiques i com encara es poden observar. Amb ell també veurem l'enginy de qui no podia tenir sínies. I un detall final que ens apropa al riu Nil, un xic lluny del Gaià, però que ens fa conscients de l'antiguitat d'aquests sistemes d'abastiment d'aigua.
5: Han anat quedant elements ja, per exemple, aquí al Baix Gaià hi havia el que aquí es deien sínies boges, no? Que és la sínia... De sínies hi ha dos tipus. N'hi ha una que és una roda vertical, que la mateixa potència de l'aigua fa que l'aixequi, no? I guanyes nivell i pots portar l'aigua amb uns metres més amunt, no sé. I aquestes aquí té la característica que aniríem sínies boges perquè, clar, van soles, vull dir, van boges, no? Diguéssim, no? Queden restes de tres. Vull dir, una és, ara que som aquí a la vida, tirem riu amunt, doncs una és a l'Ardenya, no? Que és la que té el nom de sínia boja, i Ardenya, doncs, és la sínia boja. És una sínia que a mitjans dels 50 la roda hidràulica va deixar de funcionar perquè doncs, necessitava una reparació urgent i llavors la van reconvertir en una de sang, diguéssim, una que la feia anar un animal, doncs, diguéssim, no? Perquè llavors hi ha aquest assessor, hi ha les sínies de sang, que són les sínies que tothom coneix, que hi ha un animal que va donant toms i aixeca mosquetúfols, aixeca l'aigua, doncs, no? Aquesta, doncs, la reconverteixen i fan una sínia de sang, però que no anava en catúfols. Diguéssim, anava, era unes sínies que se n'hi diuen de rosari, perquè és una cadena que porta unes peces que n'hi diuen a glans, que una cadena que passa per dins d'un tub i va aixecant l'aigua. Doncs. Són uns elements que a mitjans del segle XIX, quan comença a haver la industrialització, doncs, esclar, es fan de metall, es fan de ferro, i llavors es popularitza molt perquè són unes eines molt pràctiques, doncs, diguéssim, no? Aquesta es converteix en sínia de sang, i després n'hi ha una altra més amunt, el Catllà, que és la sínia del Clos. En aquesta encara hi ha la roda sencera, vull dir, si vas allí pots veure com era, no? És una roda, hi ha una roda que fa 6 metres de diàmetre, no? És metàl·lic. Regava, doncs, tota la part superior de la síquia. Vull dir, la gent que, doncs, no tenia horts, doncs, bueno, es va espavilar i hi havia aquests mitjans per elevar l'aigua. I després n'hi ha una altra, més amunt, que és la sínia de Rollet, que també és el Catllà, no? Clar, han quedat tant la sínia boja com la sínia de Rollet, veus l'estructura que hi havia, doncs, no? Però aquesta del Clos, doncs encara hi ha la roda, vull dir, pots veure com eren aquestes rodes, no? I és una cosa, vull dir, bastant excepcional, perquè no n'hi havia masses, no? Després, quan la gent que no podia fer una sínia, hi havia un sistema, que és la Pualanca, que no deixa més que una grua accionada manualment, que també per mitjà, doncs, del vaivé de la palanca, doncs, amb un cubell, amb una galleta, doncs, aixecaves l'aigua i regaves, doncs, no? I això, del meu record, doncs, jo em recordo 5 o 6, no?, de pualanques d'aquestes. Vull dir que la gent que no... tenir un tros de terreny damunt de la síquia, doncs, bueno, doncs amb un element d'aquests, que són elements molt antics. Per exemple, doncs, la Pualanca, ja la feien servir a Egipte, que en àrab es diu Xaduf. Vull dir, aquests elements allà a Egipte estan allí representats, no? Gent que... hi ha unes escales que hi ha dos o tres pualanques i van aixecant l'aigua del Nil fins dalt, diguéssim. Vull dir, són elements que durant la història doncs, han funcionat i encara en queden. I queden les restes d'aquesta. Queden les restes d'una, en terme de Salomó, que també és molt... És un element que, esclar, si no te l'expliquen no ho entens, però, esclar, està allí, hi ha les restes allà al mig del riu.
3: Ramó de Pedra.
1: La vida és un canvi constant i l'evolució no s'atura, provocant transformacions a tots els nivells, com hem pogut escoltar de la veu dels nostres convidats. Afortunadament, en Ricard Ramon ens recordava que hi ha una recerca activa i es continua treballant per a la recuperació de la memòria, perquè aquesta és record, enyorança i a vegades també una mirada nostàlgica. La poeta Neus Esmel posa veu al desig de recuperar aquest patrimoni en un poema titulat La figuera de la sínia.
6: Sota l'ombra regalada de la figuera de l'hort, que recordo amb enyorança, sento tristor al meu cor. Era al costat de la sínia i cada dia al matí li dava la benvinguda quan arribava el padrí. Amb una branca penjava el cistell amb el dinar i el matxo desenganxava per la sínia a fer rodar. Ell cantava amb alegria perquè el matxo anés rodant i es pogués omplir la bassa per després anar regant. Quan era el cor de l'estiu, amarat de la suor, l'aigua fresca de la sínia li treia aquella calor. I el macho, també cansat, el morralet li posava allí sota la figuera amb el farratge i la palla. I a sota de la figuera, quan anava a reposar, la seva soca servia per l'esquena descansar. Quan el sol ja s'endinsava a l'horitzó fins demà, cap a casa retornava després de molt treballar. Però ja no queda la sínia, ni la figuera de l'hort, ni l'aigua d'aquella bassa que era un preuat tresor. El progrés a poc, la natura ens va robant. Què serà dels nostres gors? Què serà dels muntanyans? Què serà de l'aigua i l'aire que cada dia, cada jorn, ens el van emmetzinant? Tinguem tots la valentia de seguir qui ens vol guiar, fent tots una sola pinya per poder les aus salvar i preservar el que ens queda entre la torre i Creixell al costat del nostre mar.
3: Ramó de Pedra.
1: Avui hem repassat la història local trobant nexes d'unió de la Conca del Gaià amb Egipte. Les sínies ens han fet passejar per la vida quotidiana dels mercats d'altres temps, no massa llunyans i que ens recorden els d'ara. L'aigua novament ens ha mostrat la seva importància per a l'economia i hem acabat amb un poema, i és que la memòria i els records inspiren. La veu de la poeta Neus Esmel citava en els seus versos les aus, que avui també ens han acompanyat. Ja sabeu els seus noms?
3: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
7: Cruixidell, Emberitza calandra.
3: Au, resident a camp obert a tot el curs del riu.
7: Gafarró, Serinus serinus.
3: Au amb tonalitats groguenques que viu tot l'any als camps i zones de conreu.
7: Verdum, Cloris cloris.
3: Ocell que habita a camp obert tots els mesos de l'any. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó 14 aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'Estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita també prevista a l'abadia de Montserrat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 9 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga dels docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja controlat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid al Tenerife a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 3 minuts de les 7. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim ja un accident a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que en sentit nord arriba a tallar fins a 2 carrils de circulació, però de moment doncs deixa 1 quilòmetre de retencions. Per altra banda, ja tenim formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, destacant les cues en tot el nus de la Trinitat que de retruc afecten les dues rondes en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també ja tenim congestió cada vegada més intensa. La AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, a la C58 a Sabadell i Sant Quirze del Vallès, també en direcció a Barcelona, i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès, també cap a la capital catalana. Pel que fa al Llobregat, tenim una entrada amb lentitud també habitual per la A2 i la B23, en aquest cas, des de Pallejà i Molins de Rei, també en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un dimarts i de visita papal, com no, de temps una miqueta més variable. Al llarg de les últimes hores hem anat tenint algun remet, algun ruixadet molt local, i de fet, al llarg d'aquest matí, alguna pluja esporàdica s'anirà produint, sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida, però cada vegada amb més clariana, sobretot quan més cap al sud. De fet, a les Terres de l'Ebre, també una mica a la banda de l'Empordà, al llarg d'aquest matí hi anirà bufant el vent. Aquest migdia i aquesta tarda és quan els núvols es faran una mica més extensos, sobretot a les comarques del Pirineu, de Girona, de Barcelona i de la Catalunya central. Però de pluges importants en tindrem poques, alguna de despistada sobretot al nord barceloní o cap a la comarca del Ripollès. La tarda serà suau, però baixa una mica la temperatura respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ha arribat el dia, el papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa, precisament, a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en aquesta peça, el Marc Pijoan.
4: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brians 1 per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: La catedral i Montjuïc. Aquests són, com dèiem, els dos emplaçaments afectats per la visita del papa aquest dimarts a Barcelona. A banda de l'accés restringit a tocar de l'estadi olímpic, també hi ha controls en els accessos principals a la muntanya de Montjuïc. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix a l'anella olímpica?
6: Hola, Elena, bon dia. Situació molt tranquil·la, com ja hi ha d'esperar, perquè som encara a l'inici del dia i fins al migdia no aterrarà a papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona. Sigui com sigui, la capital catalana es prepara per posar a prova el dispositiu de seguretat i organitzatiu que s'ha dissenyat per acollir la visita del papa entre avui fins demà dimecres a la capital catalana. Un operatiu en el qual han participat gairebé 6.000 agents. Sí que posarà aquest dimarts avui la mirada en dos indrets molt concrets de la ciutat de Barcelona. El primer, als voltants de la catedral, perquè a partir de la una hi ha prevista una pregària. I el segon, on ens trobem? A l'Estadi Olímpic, que aquesta tarda acollirà la vella d'oració multitudinària a la qual s'espera l'assistència de gairebé 40.000 persones. Una vella multitudinària que ha obligat i obligarà les properes hores a tallar Montjuïc, aïllar l'Estadi Olímpic i planificar un increment dels busos i del metro, a més d'un bus especial des de Plaça Espanya fins aquí, fins a l'Estadi Olímpic, per facilitar l'arribada dels assistents a aquesta vella d'oració multitudinària. Així que avui dimarts aquests seran els dos focus, els dos indrets sobre els quals pivotarà l'agenda de la visita del Papa a Barcelona, als voltants de la catedral i aquí a l'Estadi Olímpic, per continuar demà a la Sagrada Família i també al Raval, perquè el Papa visitarà també l'església de Sant Agustí, sense comptar els altres dos focus d'atenció demà, que s'ubicaran a Can Brians i a l'Abadia de Montserrat. Un programa de visita que començarà passades el migdia d'avui, quan aterri el Papa a la ciutat de Barcelona i es disposi a participar en el primer acte litúrgic, inclòs a la seva visita a la catedral de Barcelona. Insistim, el segon serà aquesta tarda aquí, a l'Estadi Olímpic, amb la participació en aquesta vella d'oració multitudinària de gairebé 40.000 persones.
1: Com deies, doncs, per aquí, per aquest escenari encara falta unes quantes hores, on segur que la restricció és més àmplia i ja està més ferma en aquests moments, és a l'entorn de la catedral, on segurament hi anireu d'aquí una estona i ens explicaràs com està allà la situació. Gràcies, Anna, per aquesta primera fotografia. Que vagi bé. Avui estem pendents, com us expliquem, de l'arribada del Papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
8: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
7: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
8: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
7: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
9: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes. También de las personas migrantes o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
7: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: El Papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
10: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
11: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
10: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
1: El tancament de la visita del papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Dijes i David Bustamante. Les televisions locals i la seva plataforma, la xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó XIV a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius Televisius Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la papa vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. I també avui, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja han començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya, com us explicàvem. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així han viscut els dies previs.
12: Casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs, em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
13: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
14: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
13: Venir aquí i mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
1: Minuts i arribarem a 8:15. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi, que ja està controlat. El tiroteig de diumenge a la nit al barri de la Marina de Port, a Barcelona, ha encès totes les alarmes. Es tracta de la segona víctima mortal en menys d'un mes que s'ha produït al mateix carrer, el de la mineria. En aquest sentit, l'Ajuntament ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als veïns. La regidora del districte de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, ha anunciat que es reforçarà la seguretat a la zona per aturar aquest tipus de delinqüència relacionat amb el crim organitzat.
15: Es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri. Independentment d'aquest efecte, ja s'estava treballant amb això i estem treballant tant amb Guàrdia Urbana com amb Mossos per veure també com reforcem aquests dispositius.
1: Una casa s'ha ensorrat parcialment aquest dilluns a la tarda al número 7 del carrer de Santa Anna, al nucli històric de Tortosa, al Baix Ebre. Els fets s'han produït quan els dos propietaris han pujat al terrat amb un veí per comprovar l'estat de l'immoble i aleshores el terra els ha cedit. A causa de l'ensorrament, aquestes persones han quedat entre la runa. Els bombers els han rescatat amb diversos traumatismes i els han traslladat a l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta. I atenció a aquesta important notícia de l'àmbit sanitari. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema linfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
16: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos linfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
17: El que fem és suturar aquesta vena al gangli linfàtic perquè el líquid linfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
16: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
18: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía. Con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se le olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto.
16: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
1: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nico Laprovittola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
19: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
1: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzabal, Pedri i Jeremy Pino, amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny a Atlanta, contra Cap Verd. En futbol sala, el Barça busca aconseguir per la via directa el bitllet per ser a la final de la Lliga. Després d'haver superat l'Inter Movistar al Palau en el primer assalt de semifinals, l'equip vol guanyar a la pista madrilenya i certificar la classificació i també la participació a la propera Lliga de Campions. El tècnic Javi Rodríguez fuig de favoritismes i demana màxima concentració per liquidar l'eliminatòria.
20: Este equipo, por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
1: L'Indústria Santa Coloma ha presentat Jorge Vargas com a nou entrenador. El tècnic, que substitueix Xavi Closas a la banqueta, assumeix la direcció del primer equip després del seu pas pel filial colomenc. Serà el seu debut a primera divisió després d'una llarga trajectòria a les banquetes de les seleccions inferiors catalanes i del Sala 5 Martorell.
21: No nos podemos marcar objetivos a largo plazo. El objetivo va a ser el día a día. Empezar a trabajar desde ya. Hacerlo todo de la mejor manera que sepamos, de la mejor manera posible y intentar construir primero un grupo unido, luego un grupo competitivo, competir cada partido y a partir de ahí pues esperar que vayan siendo los resultados y sumando puntos.
1: La segona edició del Flaix de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. En té més detalls el David Navarro.
22: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neurgonen, al Lliure de Montjuïc, al Monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
23: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
22: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, el Teatre Acadèmia o How Romantic, el Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, el Teatre a la Biblioteca.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01. Informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista a l'Abadia de Montserrat. Coincidint amb l'arribada del Papa, entitats contràries a la visita han convocat una protesta aquesta tarda a Barcelona sota el lema Jo no t'espero. En parlarem tot seguit amb la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia Hongria Panadero. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 9 de juny. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. I ara obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a l'altura de Pont de Molins, en sentit nord, talla 2 carrils de circulació i deixa 1 quilòmetre de retenció. Per altra banda, retencions també habituals als voltants de Barcelona, destacant les cues al nus de la Trinitat i a les rondes en sentit sud. I pel que fa al Vallès, a aquesta hora, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès, a la C58 a Sabadell i a la C17 a Parets. Des de Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. Pel que fa al temps, al llarg del matí encara es produiran algunes pluges febles i esporàdiques, sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida. Però amb el pas de les hores s'obriran més clarianes, especialment com més al sud anem. També començarà a bufar el vent a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. A la tarda, els núvols es faran més extensos al Pirineu, a les comarques de

0: dissabte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'Estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa tota l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya al Marc Pijoan.
1: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de la 1 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzú per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 5:15, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
0: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la Catedral i l'Estadi Olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
2: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la Catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'Estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'Estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Avui estem pendents de l'arribada del papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
4: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
3: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
4: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura,

0: Incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
1: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
2: Construir societats empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes. También de las personas migrantes o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
1: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
3: El Papa també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
4: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
0: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
4: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
3: El tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Diges i David Bustamante. Tornant a l'actualitat de casa nostra, els partits polítics s'han referit aquest dilluns a la visita del Papa a Catalunya. Mentre els comuns li reclamen que rebi totes les víctimes d'abusos sexuals comesos per l'Església, Esquerra i Junts consideren que tant l'arquebisbat de Barcelona com el govern de Salvador Illa han tingut un paper decebedor respecte a l'ús que Lleó XIV ha de fer del català.
5: Per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
6: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
7: De clar menyspreu envers la llengua i la cultura i la identitat catalana. De fet, no ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya, que en cap moment ha desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica davant del Vaticà.
3: Però aquestes no són les úniques crítiques. Mentre el papa Lleó XIV presidirà aquesta tarda la vigília de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys, al Born, i a les 7 de la tarda hi haurà una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Avui tornen, com deia, a sortir al carrer per fer-ho visible. En parlem amb Hongria Panadero, que és directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Bon dia, Hongria, i gràcies per atendre'ns.
8: Molt bon dia, Elena, i gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
3: Què voleu posar de manifest exactament amb la protesta d'aquesta tarda? Quina és la vulneració principal que, segons vosaltres, s'està produint amb aquesta visita?
8: Doncs el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. Evidentment, aquesta visita, no?, diuen que és visita d'estat, sí, és cap del Vaticà, no?, però com va deixar clar ahir el papa, és un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna, que manté també, més enllà, no?, de les víctimes d'abusos sexuals, com han reconegut, un deute en la memòria, perquè no ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no?, o en la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no?, com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona, i sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no?, que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones, i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
3: Les dades que vostès mateixos aporten mostren una societat cada vegada més plural i menys religiosa. Si aquesta és la realitat, com s'explica o com expliqueu vosaltres que les institucions continuïn actuant com si el país fos majoritàriament catòlic? On situen o on situeu el desajust?
8: El desajust és evident. Es va signar l'any 79 els acords del Concordat, en la que tancaven, no?, els privilegis a l'Església Catòlica després d'una dictadura i que encara es mantenen, no? Com per exemple, doncs tenim la religió a les aules, tenim finançament públic de les confessions religioses, tenim privilegis fiscals i patrimonials de l'Església Catòlica. I per això també fem la concentració al costat de la Catedral del Mar, perquè és un dels béns que va immatricular l'Església Catòlica quan doncs, es va poder fer.
3: Doncs, Hongria Panadero, queda dita la vostra crítica, el vostre malestar per aquesta visita i per la forma en com s'ha gestionat. Gràcies per atendre'ns i, evidentment, estarem pendents de la manifestació que feu aquesta tarda a les 9. A les 7 de la tarda. Ara ho dic bé. Gràcies, que vagi molt bé.
8: Moltíssimes gràcies. Bon dia.
3: Més coses, les televisions locals i la seva plataforma, la xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó XIV a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius, Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda, després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. I en aquest context, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat. I també, com us explicàvem, amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així ho han viscut els dies previs.
9: Casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs, em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
10: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
11: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
10: Venir aquí i mirar-te, saber-te organitzar bé per als exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
3: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que a l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal en què el copilot d'un cotxe ha mort després que el vehicle amb el qual circulava xoqués frontalment contra un totterreny a la C-63 a l'altura de Lloret de Mar, a la Selva. El conductor ha quedat ferit greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
12: Notícies en xarxa. Actualitat local.
3: I una notícia esperançadora per l'àmbit sanitari, sobretot pels malalts d'aquesta malaltia, la que us expliquem tot seguit. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
13: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
14: El que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
13: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
15: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía. Con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se lo olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto.
13: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
3: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
16: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
3: L'Atlètic barceloneta viatjarà avui cap a Malta per disputar la Final Four de les Champions de waterpolo. Els mariners, campions de Lliga, Copa i Supercopa, debutaran a les semifinals dijous contra el Ferencváros hongarès, campió de les últimes dues edicions. Malgrat tenir la baixa sensible de Vince Vigbari, els barcelonins afronten la fase final amb el repte de proclamar-se campions continentals per segon cop en la seva història. Gonzalo Echenique explica com arriben a la cita.
17: Es la competición que marcamos a fuego en el calendario. Cuando empezamos en septiembre era esta la competición a lo que apuntábamos durante todo el año para poder llegar bien y lo estamos. Así que nada te da más ilusión que poder llegar como estamos en este momento, con mucha ilusión, muchas ganas, mucha buena energía.
3: I l'Assolim Centre Natació Mataró també prepara la Final Four femenina amb l'objectiu de fer història i aixecar la seva primera Champions. Les maresmenques, que s'estrenaran demà contra l'Olympiakos grec, arriben a la cita en una dinàmica immillorable després d'haver-se proclamat campiones de Lliga. I el Club Natació Sabadell ha presentat Enric Arnella i Albert Espanyol com a nous entrenadors dels equips femení i masculí. Espanyol, que arriba després de 6 temporades dirigint l'Echeide Canari, agafa el relleu, de fet, de Quim Colet. Per altra banda, Arnella, que feia d'assistent de David Palma i coordinador de la base, fa el salt al primer equip. La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb 7 obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Tot pensat, com explica el director del temporada alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
18: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

Hi ha la creença popular que els cabells i les ungles continuen creixent després de la mort, però això no és cert. El que passa és que quan una persona mor, els teixits del cos comencen a descompondre's i això pot fer que semblin més llargs. Això és perquè la pell que els envoltava es contrau a mesura que es deshidrata. No poden continuar creixent després de la mort perquè necessiten energia i nutrients per créixer, i això només es pot obtenir a través d'un metabolisme viu. Quan el metabolisme es para després de la mort, aquest creixement també s'atura. Per això, els forenses poden utilitzar la longitud dels cabells i les ungles per estimar el temps transcorregut des de la mort d'una persona. Si els cabells o les ungles s'han tallat recentment, poden proporcionar pistes importants sobre el moment en què es va produir la mort.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està ja totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex en tota la història, amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista també a l'Abadia de Montserrat. Entitats contràries a la visita, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, han convocat una protesta per aquesta tarda. La seva directora, Hongria Panadero, n'ha exposat els motius fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I sobretot que perpetua l'opacitat davant d'aquests casos de pederàstia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: La visita del Papa a Catalunya té un ampli ressò i una repercussió directa en l'activitat habitual a la ciutat. D'aquí uns minuts analitzarem l'impacte d'una cita d'aquestes característiques en l'anomenada Marca Barcelona. Ho farem en conversa amb la vicedegana de l'EAE Business School, Txelo Morillo. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 9 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat. Unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen, però, que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha aixecat el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 4 minuts de les 8, és hora punta en un dia força complicat per als molts esdeveniments que ja us estem explicant. Per tant, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes i si ja es comencen a notar. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Hola, bon dia, Helena. Doncs, de moment, sobretot a aquesta hora, tenim alguns punts en primeres aturades. Globalment, si més no, de moment no hi ha grans complicacions. Però si, per exemple, en el cas de l'autopista AP7, ja parlem d'un tram de lentitud amb aturades entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud, en sentit Tarragona. També hi ha un tram en sentit contrari en aquesta autopista AP7 que va força ple entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. Entrant pel nord, tenim del Maresme, la Pota Nord presenta aturades a l'últim tram de Santa Coloma de Gramenet fins al nus de la Trinitat i accedim pel sud a la capital catalana, la D23. Aquí tenim trànsit lent, aturades a la zona de Sant Feliu puntualment, enllaç amb l'autovia 2, i ja és més endavant, a partir de Sant Joan d'Espí, Esplugues fins a Diagonal, també amb trams de lentitud i aturades. A les dues rondes, un cert moviment, sobretot a la ronda litoral, amb retencions des de Diagonal Mar fins al Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. És tot. Bon dia.
1: Gràcies, Eduard Sánchez. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. El Papa arribarà a Catalunya no pas amb un sol radiant, sinó que vindrà amb algun núvol, eh?
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, quan arribi, doncs està previst que els núvols vagin a més a molts indrets justament de l'àrea metropolitana i també de la resta del nord del país. De moment, a hores d'ara, el cel està més aviat obert a gran part de les comarques de Barcelona, de Tarragona, i, a més, amb una miqueta de vent, que hi està bufant cap a l'Ebre, un vent de dalt que ha entrat, però d'una forma efímera, d'una forma circumstancial. I, en canvi, al llarg d'aquest matí, com està passant a hores d'ara, els núvols seran una mica més gruixuts a les comarques de Lleida, sobretot de la Noguera cap al nord, i s'aniran produint alguns ruixats. Per exemple, a hores d'ara n'hi ha algun al voltant de la ciutat de Balaguer, de la ciutat de la Seu, i de mica en mica doncs, aquests ruixadets s'aniran esmicolant en aquesta banda nord lleidatana. Aquest migdia i aquesta tarda és quan el cel es taparà bastant a les comarques, ja diem, de l'àrea metropolitana, també de la Catalunya central, de Girona, del Pirineu, amb alguna pluja esporàdica. Serà difícil que plogui, per exemple, a Barcelona capital, però sí que els núvols aniran a més. I això el que farà també és que freni la temperatura. No farà la calor d'ahir, per tant, la tarda acabarà sent bastant suau, bastant, doncs, plàcida, però no passarem tanta calor, de moment, com vam passar el dilluns a la tarda. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ha arribat el dia. El Papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en Marc Pijuan.
5: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzú per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
6: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: Us ho explicàvem, eh? La Catedral i Montjuïc. Aquests són els dos emplaçaments afectats per la visita del Papa avui dimarts a Barcelona. Connectem ara amb el Manel Gómez i l'Anna Ruiz des del centre de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara als voltants de la Catedral i també del Palau Episcopal on s'ha d'allotjar el pontífex, la seva estada a Barcelona?
7: Bon dia, Helena. Sí, Barcelona està a punt de posar a prova el dispositiu policial i de seguretat que ha dissenyat, tot coincidint amb l'arribada del Papa aquest migdia a Barcelona, i la seva primera parada serà aquí, a la Catedral de Barcelona, on hi ha prevista una pregària a la una del migdia. Quina és la situació, Helena, en aquests moments? Quina és la fotografia que us podem mostrar? Doncs ha incrementat i molt la presència policial, un dispositiu de seguretat en el qual, recordem, participen uns 6.000 agents aproximadament. Hi ha pocs veïns, sí, però sí que hi ha alguns turistes encuriosits per l'expectació, per la imminent arribada del Papa, i també destaca i molt la presència dels mitjans de comunicació. Encara hi ha un cert moviment a l'avinguda de la Catedral esperant l'arribada del Papa, però d'aquí una estona s'agreujaran, s'intensificaran les mesures de seguretat i es blindarà pràcticament tota Ciutat Vella per rebre el Papa en la seva primera parada del seu programa de visita a la capital catalana, que serà aquí, recordem, Helena, a partir de la una del migdia a la Catedral de Barcelona.
1: Doncs gràcies, Anna. Aquesta ciutat de Barcelona que avui i demà estarà blindada totalment per aquesta visita històrica del Papa Lleó XIV a Catalunya. Avui estem pendents d'aquesta arribada a Barcelona, bé, procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
9: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
9: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
8: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
10: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes. También de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
8: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: El papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. I ho ha seguit la Maite Polo.
11: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
9: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
11: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
1: Tancament de la visita del papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Diges i David Bustamante. A la mateixa hora de la vigília de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys d'aquesta tarda, aquí a Barcelona, al Born, s'ha convocat una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. No ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no? O a la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no? Com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pederàstia, no? Que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: La visita de Lleó XIV no és només un acte religiós, és un multiplicador de visibilitat, un motor econòmic i un repte de coordinació i funcionament. Barcelona i Catalunya hi arriben amb un calendari ple, una marca global consolidada i un sector turístic que ja nota l'impacte abans que el papa aterri. I el més rellevant, el sector dona per fet que l'efecte continuarà molt després que el pontífex abandoni la ciutat. En parlem amb Txelo Morillo, ella és vicedegana de l'EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona. Senyora Morillo, gràcies per ser amb nosaltres, bon dia.
12: Bon dia, Elena, moltes gràcies.
1: La visita del papa Lleó XIV situa Barcelona en el focus mediàtic internacional durant un dia i mig. Què suposa això per la marca Barcelona? És només visibilitat o consolida la capital catalana com una ciutat de grans esdeveniments en el mapa internacional?
12: És tot plegat. Vull dir, la visita papal és una de les grans visites que posa el foc de milers i milers de persones, no només de les que venen, sinó de les que estan atentes a través de qualsevol mitjà audiovisual que reprodueixi la visita del papa aquí a Barcelona. Per tant, té un gran efecte multiplicador perquè genera una projecció internacional brutal, de la mateixa manera que qualsevol dels altres esdeveniments, si el comparem, per exemple, amb un Mobile World Capital, posa el foc, no?, de la ciutat a la pantalla de tothom. Es converteix en aquest escenari global i, a més, provoca una projecció del patrimoni, comptant la Sagrada Família, que és el gran esdeveniment també d'avui, i l'efecte, no?, de la visita a Montserrat. Per tant, posa sobre el mapa el relleu de la importància que té el pes arquitectònic religiós dintre del nostre territori. I, de fet, el turisme en religiós, el turisme de fe, que es diu, està en un creixement continu d'un 10% cada any. Per tant, la gent no només visita els llocs de fe, sinó que visita aquells monuments que són part d'un patrimoni brutal dintre dels països i les ciutats.
1: Quin impacte econòmic immediat i a mig termini tindrà la visita i quins sectors seran els primers que ho notaran?
12: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions de facturació, i aquí tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi hagi una incidència molt directa a l'economia en aquest moment. No? De fet, els hotels estan en 97% de la seva capacitat d'ocupació. El preu mig ha pujat en aquests dies i està gairebé en els 350-380 una nit d'hotel aquí. Ha pujat també i s'han reservat el que són els pisos turístics, perquè si, per exemple, comparem amb el Mobile World Capital, això mou molta empresa i, per tant, el sector hotel és el que més es fa servir en aquest cas. I aquí el lloguer de pisos turístics també ha crescut, està en 90% d'ocupació, i també el que es diu, bueno, les balconades, els balcons que es lloguen per poder veure passar el papa al carrer, que estan rondant fins i tot els 1.000 euros.
1: Déu-n'hi-do. Txelo Morillo, gràcies per aquestes dades. Bon dia, que vagi molt bé.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: També és una de les notícies destacades del dia, i és que més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan aquestes proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya que no hauria d'afectar, en principi, els estudiants. A la Facultat de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona hi tenim el Marc Núñez i a la Clàudia Brunzó, d'ETB. Bon dia, Clàudia. Molts nervis entre els alumnes a aquesta hora?
13: Molt bon dia, Helena. Sí, molts de nervis, evidentment, són els que senten els alumnes en aquest primer dia de les Pau, però també hem de dir que certa tranquil·litat, i és que després de 2 anys de batxillerat i moltes setmanes estudiant, arriba per fi el gran dia, la prova final, les Pau 2026. Com bé comentaves, Helena, són més de 45.000 alumnes els que s'examinen aquí a Catalunya, i la jornada comença ara, d'aquí pocs minuts, a 8:45, amb la comprovació de dades dels alumnes. El primer examen serà de castellà i literatura. Després, al migdia, és l'examen de llengua estrangera, a escollir entre l'anglès, el francès, l'italià o l'alemany, i després, a la tarda, l'última prova és la prova específica, com per exemple de física o geografia. Com bé comentaves, aquestes Pau destaquen per una novetat, i és aquesta prova pilot que permetrà detectar dispositius electrònics, com per exemple el telèfon mòbil, auriculars o també rellotges intel·ligents, amb l'objectiu de que ningú copiï. De fet, si detecten que algú assalta aquestes normes, l'estudiant passarà a tenir directament un 0 en aquella prova. Això sí, els controls es faran de manera aleatòria. I nosaltres, minuts abans de que els alumnes entressin a la facultat, hem volgut preguntar com porten aquest primer dia de les Pau. I això és el que ens han comentat.
14: Més tranquil·les. Català i castellà. Sí. I el que és nerviosa, jo crec que Filo,
15: Filo. O mateix.
14: Nosaltres dos hem estudiat juntes, ella s'ha tancat.
15: No, jo m'he tancat a casa perquè és que estudiar juntes m'entretengo un muntó.
16: Per mi, Història d'Espanya i mates. Mates, mates. No puc amb mates. Jo, aquesta és la meva universitat, si entro, faré dret aquí, així que, a veure. No, jo estic confiat i crec que arribo perfectament.
17: Bé, al final dos anys de curs aquí currant i ja ha arribat el gran dia.
18: Jo sento que estic a una excursió del col·le. O sigui, no assimilo que això és la CL.
19: A veure, a mi em sembla bé, em sembla bastant lògic perquè és una mica injust que algú pugui copiar i altra gent s'ho hagi d'estudiar a casa.
20: Sí, és que tampoc m'atreveixo a copiar.
19: Sí,
20: jo tampoc. No crec que detectin res, realment, perquè jo crec que tothom està igual.
13: Aquestes pau també han estat marcades amb centre per preocupació, com bé comentaves, amb la visita de Lleó 14 i també de la vaga educativa, però des del govern s'ha transmès tranquil·litat, ja que els horaris d'accés no coincideixen amb els desplaçaments. Hem de dir que les notes d'aquestes pau se sabran el dia 23 de juny i que també és l'últim any que la prova extraordinària serà al setembre. A partir de l'any vinent, a partir del 2027, passarà a avançar-se, passarà al mes de juliol, equiparant-se així a la resta de comunitats autònomes.
1: Gràcies, Clàudia. Desitja'ls i bona sort de part nostra a tots aquests estudiants amb qui t'has creuat. Que vagi bé. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament que afectava els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
21: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
0: Notícies en xarxa. La xarxa de comunicació local.
22: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
23: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
24: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
22: Salut activa.
25: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
26: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit, i tenir una vida més tranquil·la.
22: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex en tota la història, amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts claus de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista també a l'Abadia de Montserrat. Entitats contràries a la visita, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, han convocat una protesta per aquesta tarda. La seva directora, Hongria Panadero, n'ha exposat els motius fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I sobretot que perpetua l'opacitat davant d'aquests casos de pedàcia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Doncs buscarem tot seguit la reacció a tot plegat del bisbe de Lleida, Daniel Palau. L'entrevistarem al plató del Notícies en xarxa. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arco Fruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. La segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, ha arribat el dia. El Papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'Estat traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en Marc Pijuan.
3: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 2:15.

0: A quarts de 12 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i a l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
2: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Aquesta tarda hi haurà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular per facilitar l'accés a la vetlla. Des de les 7 d'aquest matí al Raval hi ha talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí, que el pontífex visitarà demà a la tarda. A Montserrat només hi podran accedir les persones acreditades i a la Sagrada Família s'ha blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es pot entrar ni sortir excepte per emergències. També al carrer Rosselló, entre Passeig de Gràcia i Lepant, i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família demà estarà tancada durant tot el dia.
1: Aquest migdia arrenca la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, un papa que ja ha deixat clar quin tipus de lideratge exerceix i quin missatge vol transmetre. Per entendre el significat d'aquesta visita, com s'han de llegir els gestos que hem vist fins ara i què podem esperar del que passarà aquí a Catalunya, busquem una veu autoritzada que ha estat testimoni directe d'aquesta primera etapa del viatge. Avui ens acompanya aquí a l'estudi el bisbe de Lleida, Daniel Palau Valero. Precisament ara fa un any va ser el primer bisbe d'Espanya anomenat precisament i justament per Lleó XIV. Bisbe Palau, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bon dia.
1: Com estem?
3: Molt bé, molt entusiasmats, molt contents i molt feliços d'aquests dies tan intensos.
1: És la primera visita d'un papa a Espanya en 15 anys. Què fa que aquesta visita sigui tan significativa per l'Església i per al país?
3: Doncs moltes raons. La primera és que feia temps que no teníem la visita d'un sant pare des del 2010 amb el papa Benet. I després perquè en aquests primers moviments, en aquests primers viatges que el papa Lleó està fent, el primer país que ve a visitar a Europa és justament el nostre. I això, doncs, és com un detall, una mostra, no només d'un interès, sinó també d'un desig que hi hagi un ressò per Europa, però també per Llatinoamèrica i per la resta, doncs, de llocs i realitats humanes que tenen punts de connexió amb la nostra situació social actual. Per tant, és un viatge que està molt pensat, és un viatge llarg, és un viatge en el que, doncs, desitgem no només escoltar i rebre, sinó també fer aquests subratllats d'alguns elements que no només són pel nostre context més proper, sinó també per la resta d'Europa i per la resta del món. Qüestions com la dignitat, la responsabilitat i l'encontre entre cultures i persones vingudes de diferents llocs.
1: A Madrid hem vist imatges de multituds, un bany de masses. A Catalunya tenim el context social és diferent, també tenim una idiosincràsia diferent, som molt secularitzats, hi ha una altra relació amb l'Església, em sembla. Què pensa que passarà? Hi haurà també un bany de masses aquí?
3: Sí, jo crec que sí. Hi ha una relació diversa, diferent, som diferents, sí, val, d'acord, però hi ha una relació molt propera, molt autèntica, almenys per la realitat que jo conec i que jo he viscut. La gent s'ho pren en sèrio i la gent accepta, diguéssim, una visita, una situació d'aquest tipus, però també exigeix i demana, perquè volem ser coherents, volem ser dels qui allò que diem ho fem, allò que fem és allò que creiem. Per tant, hi ha un desig de coherència molt profund en tot el sentir de les nostres parròquies, de les nostres realitats, i això

0: Això és exigent, però això jo crec que s'expressa també d'una altra manera i s'expressa també amb el desig de voler ser exigents i de voler ser doncs, molt propers doncs, a les paraules que el Sant Pare ens adreçarà aquests dies.
1: Monsenyor, parlarem de Catalunya d'aquí uns instants, però deixi'm, permeti'm que faci una mica allò, una mirada 24 hores enrere, al Congrés, aquesta intervenció històrica de Lleó XIV al Congrés, per primera vegada, amb un discurs que ha generat una unitat insòlita, diuen alguns comentaristes, amb un hemicicle acostumat molt a la crispació, a l'enfrontament, a vegades fins i tot a la mala educació, i amb una ovació de 7 minuts. Com interpreta vostè aquesta recepció, diguéssim que tan transversal? Què ens diu sobre el moment polític i moral que viu el país?
0: Va ser una jornada històrica, realment, perquè aquesta imatge l'hauríem de tenir com molt, molt gravada, que diguéssim, tots els parlamentaris van fer doncs, un gest de reconeixement. Ahir el papa Lleó va fer un salt a l'escenari mundial per posar alguns accents sobre qüestions molt senzilles, molt bàsiques, que no haurien de ser notícia, però ho són malgrat doncs, tantes situacions inversemblants. Però va parlar de la qüestió de la dignitat, la qüestió de l'escolta, de la responsabilitat, de conjugar la valentia amb la llibertat, de que el nostre país fos una terra d'encontre. És a dir, coses molt bàsiques, coses molt, molt, molt essencials. I això jo crec que va ser com molt ben rebut. Hauria de ser una imatge que els parlamentaris ens haurien de regalar més sovint.
1: Anem a Catalunya i ara, abans de ser papa, Lleó XIV va ser durant 12 anys superior general dels Agustins, un ordre que té una tradició missionera important i que, a més, treballa amb persones vulnerables. Fins a quin punt aquesta tradició missionera, aquesta ordre agustiniana que és, del que és ell, ha marcat l'agenda? I parlo de trobades com Can Brians, com la parròquia de Sant Agustí...
0: Doncs és que, de fet, La bona comprensió de l'Evangeli i de la proposta de Jesús és una proposta missionera. Allò que ens fa feliços, allò que ens omple el cor, no ens ho volem guardar per nosaltres mateixos, sinó que ho volem compartir. Per tant, els agustinians, però com tantes, tantes altres ordres i congregacions i moviments i parròquies, quan viuen la fe d'una manera autèntica, el que fan és compartir el que viuen. Per tant, diguéssim que el que els agustinians intenten posar aquest subratllat, sobretot és en aquesta mirada i aquesta centralitat de Déu, un Déu que és amor, un Déu que doncs, va al que és essencial, i això és el que ha viscut el papa Lleó quan estava de missioner doncs, entre la seva gent allà a Perú, i també doncs, fa i continua fent el mateix que doncs, ha volgut fer sempre, que és compartir l'alegria de la fe.
1: Escenaris a Catalunya, escenaris com, per exemple, el d'aquesta tarda, l'estadi Lluís Companys, una trobada amb la joventut, un primer acte del papa amb una generació que l'acompanyarà en un estadi que estarà molt plena, però una joventut que tampoc no ho té fàcil. Parlem de precarietat, parlem d'hiperconnexió, de la pressió de les xarxes, d'un cert buit a vegades en el sentit, de problemes en l'habitatge, de problemes en la feina. Què creu que els dirà el papa en aquesta joventut?
0: Doncs que vagin a fons, que confiïn, que visquin de veritat la proposta de Jesús, perquè no enganya. La proposta de Jesús té el risc de viure d'una manera nova i viure menys subjectes als algoritmes i a les xarxes i viure més pendents de la pròpia interioritat. Te n'has deixat, disculpa'm, però els joves que ara venim cap a Plató, doncs veia els joves que estan fent la selectivitat, que també doncs, s'estan obrint un camí, no? I són també els nostres joves, són gent que els tenim a casa, que els tenim al barri, que els tenim al poble, que els estimem i que els volem escoltar, que els volem acompanyar, sigui com sigui, perquè més enllà dels algoritmes que ells reben contínuament bombardejats per tants canals, doncs el que volem és que s'escoltin a ells mateixos i que escoltin algú, que és aquest Déu que a través de Jesús ens diu: tu vals, tu ets important, ets més que un número, que una cosa, que un objecte, tu ets una persona i la teva dignitat ningú la pot manllevar, ningú la pot perjudicar.
1: Li vull fer una darrera pregunta a Monsenyor, perquè crec que també és interessant i que li haig de fer, i és sobre el tema dels abusos la pederàstia o de la pederàstia a l'Església, aquest consol i reparació que demanava el Papa, aquesta trobada que tampoc ha sentat molt bé potser a les víctimes més activistes, i aquesta tocada de crostó que d'alguna manera també ha fet en la conferència episcopal que us ha fet d'alguna manera els bisbes de la conferència, dient heu de reparar, heu de consolar. Què els diríeu, sobretot a aquests col·lectius activistes que s'han considerat rebutjats, que consideren doncs, que no s'ha estat prou plural o que no s'ha estat, que s'ha estat potser molt selectiu a l'hora de triar les víctimes que s'han reunit amb el Papa?
0: Ho hem dit i ho tornarem a dir. Nosaltres, diguéssim, en demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú. Per tant, jo crec que això també és un toc d'atenció que ens fa el Papa Lleó, però també un desig i una voluntat de ser doncs, realment dels qui erradiquem de la nostra manera de viure i d'entendre perjudicar la infància de qualsevol jove.
1: Vostè és del Barça, li agrada el futbol?
0: M'agrada el futbol, m'agrada l'esport en general, i el que passa que ara segueixo més els equips de Lleida, que són els meus, són els que em toquen.
1: Només per dir-li o recordar-li que Robert Prevost diu que és del Madrid, encara que el Papa és de tots els equips.
0: El Papa és de tots els equips i en Robert Prevost doncs ha de veure on està el bon futbol.
1: Gràcies, Monsenyor, per acompanyar-nos avui. Que vagi molt bé aquesta visita.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
2: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
1: 2 minuts els que passen de 3:15, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament que afectava els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. 3 persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat 2 naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. N'ha parlat fa uns instants l'inspector Joan Josep Ballostes, cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
3: A hores d'ara doncs, es tracta ja d'una feina doncs, de vigilància. Val? L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on hi havia l'emmagatzematge de palots. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat doncs, fer doncs, un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat a dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona. Val? Hem pogut salvaguardar una tercera nau i tota la instal·lació d'oficines i la instal·lació d'amoníac, que és el sistema refrigerant de les cambres frigorífiques.
1: Més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes també estan previstes després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, d'aquí a ben pocs minuts, d'aquí a escassos 10 minuts, doncs els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Però, com us explicàvem, aquest matí, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui a mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí d'aquest matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, tot i que a aquesta hora comencen a sortir autocars amb manifestants des de diversos punts del país. És el cas de Girona, on hi tenim el Bru Ortega i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Dóna'ns més detalls d'aquesta expedició gironina cap a Barcelona.
4: Hola, molt bon dia. Doncs com molt bé explicaves, els docents gironins agafaran avui el bus per anar a direcció Barcelona per participar en aquesta manifestació que un cop més es preveu com a multitudinària. Aquest cop a més coincidint, com deies també, amb la visita del Papa. En aquest cas, els manifestants aquí a les comarques gironines s'han dividit en dos busos, un que surt des d'aquí, des de l'aparcament de Fontajau de Girona, i un altre que sortirà des de Figueres. En tot cas, el bus encara no ha arribat. És veritat que la sortida està prevista per 9:45 del matí, per tant, no és que vagin tard els professors, però sí que es preveuen una bona quantitat de gent que es desplaçaran cap a Barcelona. En parlem amb la Glòria Polls, ella és portaveu de l'USTEG aquí a les comarques gironines. Bon dia, Glòria.
5: Bon dia.
4: Quants docents preveieu que sortiran avui des d'aquí Girona i Figueres per anar cap a Barcelona?
5: De fet, nosaltres tenim unes 120 inscripcions en els busos que hem organitzat des de l'USTEG, però és evident que els docents s'organitzen, poden anar-hi amb tren, poden anar-hi amb cotxe, sabent que avui hi haurà una mobilitat restringida a la ciutat de Barcelona, però bé, confiem doncs, que sigui una manifestació, com bé deies, multitudinària, en què els docents doncs, avui en aquesta jornada de vaga i de mobilització doncs, puguem tornar a sortir al carrer, puguem tornar a fer-nos sentir i bé, a veure com evoluciona la jornada.
4: Confieu que la manifestació es pugui desenvolupar normalitat, coincidint amb la visita del Papa? Quin és una mica el planejament que teniu?
5: De fet, la sortida és a Plaça Espanya i la intenció és baixar fins al Parlament de Catalunya. Tenim clar que les zones on el Papa es mogui doncs, serà molt difícil l'accés, per tant, sí que fem una manifestació aprofitant doncs, que és un dia en què hi haurà gent a Barcelona i que també se'ns podrà fer sentir. Arribarem al Parlament i veurem doncs, en allà també en un moment doncs, que estem en aprovació de pressupostos doncs, que també se'ns pugui fer sentir la veu.
4: Una manifestació que coincideix amb el final de curs. Com està el col·lectiu ara mateix?
5: Bé, doncs pensem que el col·lectiu estem cansats, estem decebuts fins i tot. Hem de tornar a recomençar de nou, a recomençar amb la conselleria que tingui ganes de tornar-se a seure amb el comitè de vaga per tornar a replantejar totes aquestes demandes que el col·lectiu doncs, demana. Demanem doncs, que la conselleria s'assegui, reobri un altre cop aquestes negociacions i tornar a començar de zero, perquè això és el que reclamem. Els docents han dit que no estaven d'acord en aquest preacord que es va proposar. Bé, després de la consulta, l'USTEC, doncs, som al carrer i som tots, els docents, i esperant doncs, que la conselleria respongui.
4: Molt bé, moltes gràcies, Glòria, que vagi bé.
5: A vosaltres.
4: Doncs això, uns docents que començaran a congregar-se aquí a l'aparcament de Fontajau per, com que dèiem, sortir a 9:45 del matí cap a Barcelona.
1: I avui arrenquem la crònica esportiva parlant de bàsquet. Marta Casas, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Perquè comencen les semifinals a la Lliga ACB.
6: Sí, unes semifinals en què, recordem, Barça i Penya busquen classificar-se per la final. Els primers en debutar seran els blaugranes, que reben aquesta nit al Palau el botxí del Real Madrid als quarts de final. El Tenerife, tots dos conjunts, s'han plantat en aquesta penúltima eliminatòria, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. I amb la temporada ja acabada, l'entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha fet balanç del curs. Ha evitat comentar els rumors que el situen lluny de Fontajau, a la banqueta de l'Unicaja, i assegura que està centrat en el present i el futur de l'equip, que la propera temporada passarà per Europa. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
7: Històric. Aquest és l'adjectiu que descriu a la perfecció el curs del bàsquet Girona. La temporada més important de la història del club gironí, després de firmar la seva millor posició a la classificació i el màxim nombre de victòries a l'ACB. Una campanya estel·lar, tenint en compte que l'equip gironí no ha patit per mantenir la màxima categoria del bàsquet estatal com si havia passat els últims anys.
8: Hem de fer una valoració positiva, per suposat del que ha estat la Lliga. Hem agafat els nostres objectius principals i, sobretot, penso que hem tingut un estil clar.
7: D'aquesta manera, un dels rumors que ha guanyat més pes amb el pas dels dies és el de la possible sortida de Moncho Fernández.
8: Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona.
7: Així doncs, amb grans dubtes per resoldre, el bàsquet Girona ja pensa en el curs que ve, sabent que el millor està per venir, perquè Europa serà una realitat a Fontajau.
6: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat aquesta matinada al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzábal, Pedri i Jeremy Pino amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny, Atlanta contra el combinat de Cap Verd. D'altra banda, el Barça i l'Igualada es disputaran avui a Caixa o Faixa, un lloc a la final de l'Hockey Lliga on ja espera el Liceo. Les semifinals arriben al cinquè i definitiu partit que es disputarà a Blanes per la impossibilitat de disputar-lo al Palau Blaugrana, ja que coincideix, com explicàvem, amb el partit de bàsquet. Després d'haver remuntat l'eliminatòria i haver aconseguit situar-la amb un 2-1, els igualadins van veure com el Barça l'empatava de nou a les Comas. Veurem què passa aquest vespre.
1: Doncs demà ho explicarem.
6: Doncs demà expliquem a veure quin dels dos s'ha classificat per aquesta final, Helena.
1: Gràcies, Marta, que vagi molt bé.
6: Adéu.
1: Doncs avui estarem molt pendents, evidentment, d'aquesta arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona. Passarà primer per la catedral. A la tarda té una reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'altra gran trobada, esperada moltíssima i, a més, multitudinària, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, doncs això, a partir de les 6 de la tarda. Us ho explicarem tot demà. Que vagi molt bé. Fins demà, a les 7.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Catalunya espera avui l'arribada del Papa a Barcelona. Arribarà a l'aeroport del Prat a 2:15 PM i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques, encapçalades també pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, i visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on allà s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on també farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà també l'acte principal, coincidint precisament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona i també l'inici de les Pau. Les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan aquestes proves d'accés a la universitat. Anem ara a saber com s'estan preparant aquests alumnes que en uns minuts, de fet en breus, començaran aquestes proves. Anem concretament fins a Olot, a l'Institut Bosch de la Common, i tenim el Roger Isern. Roger, com va tot plegat? Estan preparats ja? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Doncs sí, els alumnes ja han començat les proves de l'accés a la universitat. Recordem, 3 dies avui tret de sortida en matèries com llengua catalana o castellana. La principal novetat, els detectors de mòbils. Els docents ja han avisat als alumnes que han de guardar tots els dispositius mòbils no només en mode avió, sinó totalment apagats perquè els detectors no els detectin. De moment, total normalitat aquí. Més de 200 alumnes s'examinen d'aquestes proves.
1: Gràcies, Roger. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els bombers han estabilitzat l'incendi de la cooperativa Arco Fruit de Lleida al barri de Ciutat Jardí després d'un ampli dispositiu que s'ha desplegat durant tota la nit amb 44 dotacions i més d'un centenar d'efectius. N'ha parlat, de fet, fa uns minuts l'inspector Joan Josep Bellostas, cap de la regió d'emergències de Lleida.
3: A hores d'ara doncs, es tracta ja d'una feina doncs, de vigilància. L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on hi havia l'emmagatzematge de Palot. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat doncs, fer un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat a dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona.
1: A causa de les flames es va requerir l'evacuació dels veïns per precaució i ja han pogut tornar a casa i aixecat aquest confinament. Els treballs d'extinció també han evitat la propagació del foc a una tercera nau i s'ha pogut també evitar que arribés a un dipòsit d'amoníac de les cambres frigorífiques i també afectar les oficines d'aquesta cooperativa. I això és tot fins aquí a les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Les 10 i 3 minuts. Bon dia a tots i benvinguts. Com esteu? Arrenquem com cada dia de cada dia fins les 11 en punt del matí. Avui, quin dia avui, eh? Avui no us podeu queixar, perquè avui tenim de tot. Avui tenim el Papa, la selectivitat, els profes, el reforç de Rodalies, una calor d'aquestes que farà que la gent que treballa a la via pública hagi d'anar amb compte. Tenim un incendi cremant també, que si una empresa de fruit... Tenim Tenim fins i tot retencions al centre d'Arenys de Mar, que això ja és una cosa... Vull dir que tenir merderet passa... Però tenir retencions... Gràcies. No calia. Gràcies. Després, feu... Aviam si al final del programa penseu el mateix i aplaudiu de la mateixa manera, que això és el que compta. Retencions a Arenys de Mar. Per què? Doncs, Marina Cabrera, bon dia, benvinguda.
6: Bon dia, com estem?
5: Doncs, mira, així com avui, així com excitats davant de la...
6: Sí, no?
5: De la varietat i quantitat de coses que tenim pel voltant. Per què hi ha col·lapses a Arenys de Mar? Què ha passat aquest matí? Què els hi ha passat als d'Interparking que han hagut de deixar de cobrar? A veure, què ha passat?
6: Doncs mira, jo he vingut aquest matí, dic, vinga, anem a treballar, i
5: està
6: de sobte...
5: Bé, això està bé. A mi no em va passar.
6: Giro el carrer, això, sí. Giro la riera, i em trobo una cua, però que donava la volta a tot Arenys, pràcticament. Es veu que ahir doncs una persona va entrar al pàrquing del Xifrer, sí? I es va carregar la barra, el lector, sí? Que llegeix les matrícules.
5: Va entrar així com fent una corba... Pum!
6: Exactament.
5: Què ha passat? Tira, tira.
6: Exactament.
5: Val.
6: I, bueno, i d'aquesta manera ha creat un col·lapse de que tothom que és abonat o vol fer ús del pàrquing, doncs no hi podíem entrar. Què passa? Que tota persona que no està abonada no pot fer ús del pàrquing. I quina és la solució?
5: Quina és la solució? Atenció.
6: Aparcar a la zona
5: Hombre.
6: Blava.
5: Home, allà al mig del desierto del Gobi, que no hi ha ni una ombra, posar el cotxe allà a preu de pàrquing.
6: Exactament. Vale.
5: I com es discriminava els que no estan abonats dels que sí estan abonats?
6: Doncs simplement t'agafen la matrícula, sí, et fan una foto i quan tu surtis, a veure si se'n recorden,
5: sí,
6: t'obriran la porta. Potser et quedes allà tancat tot el dia, eh? Potser jo ara, quan plegui, no puc treure el cotxe.
5: Tecnologia apunta. Per tant, entraven els abonats i els no abonats a la calle, els de pàrquing a la calle. Bé,
6: exactament. Clar, la solució potser hagués sigut de un cartell de qui no està abonat,
5: sí,
6: ja n'hi entrin.
5: Completo.
6: Completo.
5: Allò, el que et passa quan vas un dia a plaça Catalunya i vols aparcar, posa completo.
6: Exactament.
5: Ja t'entenc. Però no ni així, eh? No, no hi ha hagut.
6: No ha sigut el cas.
5: Per tant, una llarga cua pel carrer Santa Clara, no? Allò, i gent que estava esperant. Bé, intentarem parlar amb els Integer Parking, que ja et dic que no és fàcil perquè hem estat buscant el telèfon d'atenció al client i tal, i de moment no es troba. Has d'anar físicament, no? a veure'ls.
6: Diuen per aquí que a Madrid.
5: A Madrid? Bueno, això ja... Et dic que tal com està el país, avui és un bon dia per anar a Madrid, a Interparking o al que sigui, però és un bon dia.
6: Vas a Madrid, te tornes amb el papa i a les 12 ja estàs aquí.
5: Exacte, amb el papa. Això a Sant Adrià es porta molt. Escolta'm, per tant, paciència. No, més que... I jo ho entenc perfectament i em solidaritzo amb les persones que ara mateix estan treballant allà al pàrquing del Xifré, que van col·lapsats de feina, vull dir que no estan per diguéssim, per atendre molta gent a la vegada, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que paciència, veurem quan s'arregla, en tot cas estarem atents, si hi ha alguna novetat al llarg del matí, veiem que això ha quedat arreglat, doncs evidentment us ho direm. Ja amb clau de cotxes i de trànsit, bé, només dir-vos que gràcies a les camarites que tenim instal·lades aquí al poble, que llegeixen matrícules, s'ha pogut detenir s'ha pogut recuperar un cotxe que havia estat robat a Itàlia. Sembla que l'havia estat robat a Itàlia i que estava aparcat a la zona d'allà, de Ponent, i que va passar per una de les camarites, el van detectar i aleshores doncs van dir, hombre, pues, hòstia, aquest cotxe l'estan buscant allà i, bueno, ja estan fent el que havien de fer, la policia local, els Mossos d'Esquadra, i pum, cap allà, cotxe que hem recuperat. Tot això amb clau aranyenca. Amb clau general de país, avui és selectivitat, per tant, els nanos els tenim fent exàmens, també els d'Arenys, evidentment, alguns a Tordera, d'altres crec que a Ganet, ara ho explicarem tot això i connectarem per saber com els hi va. Ves a saber que els hi pregunten, quin text entra a la llengua castellana, que és el que fan ara, quin text entra a la llengua catalana, que la faran més endavant. En definitiva, aquesta cosa típica d'una prova que ja fa anys que es diu que s'acabarà, però que mai s'acaba, que també es diu que canviarà, però que mai canvia. És una mica com lo de Renfe, no? Que sempre diuen, tranquils, que Renfe anirà bé, i va igual de malament que sempre, excepte, i té pebrots el tema, quan ve el papa, que llavors fan reforç de trens de Rodalies. Avui, demà i demà passat, les línies de Rodalies que passen també pel Maresme, la R1, es reforçaran i s'allargarà el seu funcionament fins quarts d'una de la matinada. És per donar resposta a les necessitats vitals que tenen les persones d'anar a veure el papa. I això sí que ens posiciona en una cosa celestial. És a dir, al final tindrà raó que el papa és l'anomenat de Déu a la Terra i és capaç de fer miracles. Perquè, clar, una cosa eren els pans i els peixos i altra cosa són el pas pels soterranis de la ciutat de Barcelona, que era impossible que passessin els trens, per això no es podien ampliar. No se puede, perquè no poden passar més trens, perquè els trens ja van col·lapsats. Hòstia, ha vingut el papa i s'ha fet el miracle. Ho veieu com sí? Gràcies a la visita papal, tot això ho tenim resolt. És a dir, és fàcil d'entendre. Jo no sé com encara... Hauria de venir aquí més sovint, aquest home. Hauria de venir més sovint. Potser també ens acostumaríem i entendríem que no es pot parar la vida d'una ciutat perquè vingui un cap d'estat o un líder religiós. Depèn del que sigui o depèn del concepte de què que vingui. El titular d'avui de molts diaris és selectivitat i visita del papa. Home, faltaria més. I la gent hauria de poder baixar a treballar, i la gent hauria de poder moure's per la ciutat, i no haurien de tancar línies de metro, i s'hauria de poder fer vida normal, malgrat que hi hagi la visita del papa, perquè una ciutat moderna, cosmopolita, europea i amb projecció de futur hauria de ser capaç de viure i conviure amb la visita de qualsevol cap d'estat o amb la visita de qualsevol líder religiós. I no muntar un pollo com el que estem muntant perquè ve el papa al barri de la Sagrada Família, que és un lloc on habitualment ja hi ha molts autocars, molts guiris i moltes històries, i que, per tant, estan certament bastant acostumats, igual que a l'Estadi Olímpic, igual que a totes les visites que fa. Us en recordeu la Vicky Beckham, la Victoria Beckham, quan jugava el Beckham a Madrid, que deia Madrid huele a ajo, i a Madrid es van emprenyar com a mones. Hòstia, aquesta tia diu que Madrid huele a ajo. I huele a ajo. Doncs, si la Vicky Beckham estigués a Barcelona, diria, estos tíos son de pueblo. I tindria raó, estos tíos son de pueblo, perquè no hi ha cap mena d'explicació al que està passant. Sí, com sigui, i per no fer-me més pesat, i sobretot per donar una alternativa, Marina, música d'amor. Platja de Badalona, que molt romàntic no és, però bueno, és platja, al cap i a la fi, i toca al mar. Platja de Badalona, grup de noies, a la sorra. Pam, allà fent les seves coses, parlant, jo què sé, canviant cromos, no ho sé, fent el que puguin fer unes noies a la platja al vespre. I de sobte s'apropa un galant. Hola, guapes. Alguna vol venir amb mi a navegar en el meu vaixell? I una, impressionada per la bellesa, la personalitat i el sabor a fer i prestància de l'individu, diu, jo, doncs vine al meu vaixell, que navegarem cap a l'horitzó. I s'enfilen al barco. Bueno, barco. A l'embarcació. Embarcació. Element flotant. Bueno, un estoicontoi de plàstic inflada, que és el que tenia el tio a prop de la platja. I se l'emporta a navegar per l'horitzó, portats per les onades, la brisa marina i la suau corrent de l'almar a la nit. I naveguen i s'expliquen històries, fins que de sobte... Hòstia, estem molt lluny i no podem tornar... Hòstia, que això no va bé. I comencen a cridar, socors! Socors! I finalment ha d'anar Salvament Marítim a buscar-los a 5 milles de la costa, demanant socors, fets una merda tots allà, ai, sisplau, que em rescatin, i evidentment amb la nit d'amor i romanticisme trencada de totes. L'única cosa que té la història és que almenys no els hi cobraran el rescat, que això ja m'ho explicaran. No els hi cobraran el rescat. Però, evidentment, a tots dos els hi van quedar ben poques ganes, els hi van quedar ben poques ganes de tornar a sortir a navegar. Aquesta és la història del que va passar ara fa dues nits a la ciutat de Badalona. Per tant, si us apareix un guapo dient vine bonic o vine bonica, que et portarem al meu barco, abans d'enfilar-vos, fixeu-vos quin barco és. No fos el cas de que acabéssiu demanant socors allà a la línia de l'horitzó. Benvinguts.
0: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
5: I amb la Marina Cabrera i amb tot aquest equip de tècnics aprenents que avui ens acompanyaran al llarg del matí. Em sento una mica... Tu saps com quan fan aquella formació de Mossos d'Esquadra que es posen a fer tota una colla de controls d'alcoholèmia, que hi ha 23 que miren i només dos que fan bufar? Doncs em sento una mica en aquesta situació. Però bé, en tot cas, tot això és, evidentment, a fi de bé i amb ganes de passar una estona amb vosaltres, que ens divertim i que puguem passar una estona de matí informats. D'aquí una hora tindrem tertúlia. Abans esperem parlar amb la Iolanda Segura de l'USTEC perquè ens expliquin aviam com anirà el lío que estem muntant per avui. Parlem, si tot va bé, de selectivitat. Intentarem saludar Luc Palou. Avui és el dia de l'arxiver. felicitar-lo. Mira, és l'únic que tenim i l'hem de cuidar. I, en tot cas, si voleu dir-hi la vostra, el 93 795 79 12. 93 795 79 12. Calor i temperatures que recuperen. Qui té tota la informació? En Quim Serra.
7: Hola, bon dia. Avui comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel força serè, tot i que aquesta passada nit la nuvolositat ha estat abundant. Fins i tot s'ha arribat a escapar alguna goteta molt puntual. Esperem que al llarg d'aquest matí els núvols tornin a incrementar-se, principalment cap a la serrada litoral, i aquesta tarda tindrem més sol cap a la costa, però més núvols cap a la serrada litoral. De fet, no descartem algun petit ruixat a l'extrem nord del Maresme, sempre en zones de l'interior de la comarca. Pel que fa als vents, bufaran molt fluixos, molt encalmats aquest matí, de direcció variable. Aquesta tarda tampoc han de ser massa destacables, bàsicament de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima estarà dominada principalment per la mar arrissada en petites àrees de marejol ben poc importants. De cara a demà s'espera que el dia comenci amb alguns ruixats, creiem que febles, poc importants, de matinada, primeres hores del matí. Després s'aniran retirant i donaran pas a un temps, podríem dir que majoritàriament assolellat, tot i que encara quedaran alguns núvols. Demà les temperatures que baixen una miqueta més seran més agradables, tot i que la sensació de xafogó doncs, es mantindrà marcada, sobretot a les zones amb sol, però en general amb unes temperatures que baixaran una mica. Els vents continuaran fluixos i, novament, situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dijous quedaran restes de núvols poc importants amb unes temperatures que de nit baixarien més, de dia doncs, començarien a pujar una mica i aquest augment es notarà ja una miqueta més de cara a divendres i el proper cap de setmana s'espera molta bonança i unes temperatures que tornaran a recuperar valors prestiuencs.
0: Esteu escoltant la ràdio. L'actualitat a la ràdio.
5: Un quart i dos minuts a 10 del matí, som a Ràdio Arenys. Com sentíem, s'esperen petits lleus ruixats tot just al matí de demà, cosa que igual no tots va bé perquè refresca, escolta'm, aquestes coses. Tot i que al vespre, Núria Torrents, bon dia, benvinguda.
8: Bon dia, Josep Maria Cano.
5: Al vespre no fa fred, però fresqueja.
8: Refresca.
5: Sí, fresqueja una mica perquè...
8: Ja toca, no?
5: Home,
8: és juny.
5: Sí, de fet sí, sí, sí. I sempre ve de gust, la veritat.
8: I tant, tapar-se és molt important.
5: Doncs, bueno, tapar-se, a veure, també dic que depèn del moment.
8: Les temperatures dins aquest estudi són esbiaixades en funció de qui entri.
5: Exacte, bueno, aquí és aquella cosa, entra i diu, hosti, quin fred fa aquí. Jo estic suant, però no vegis com, vull dir que això no té explicació. Bé, en tot cas, el que sí que tenim calenta és l'actualitat, perquè, no, perquè hi han passat un munt
8: dia,
5: de coses...
8: Com cada dia, Josep Maria Cano.
5: No, és veritat, de veritat. No, nosaltres intentem que... Però no, hi ha dies que... Saps? Que no...
8: L'actualitat va com bé. Però, en tot cas, avui, és veritat, és un dia de molta actualitat, però no només per Arenys, sinó també per Barcelona, perquè, com molt bé sabeu, i els que no, és que no heu estat mirant la televisió ni les notícies, ni heu creuat un carrer, i és que ve el Papa Lleó 14 a Barcelona, que aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat.
5: Sí, sí, estarà ja... Ja tot el merder de si parlarà o no parlarà... No parlarà
8: en català.
5: Que això, jo, si em permeteu, ho trobo absurd. És a dir, que ho posem en dubte. Si no parla català, no ve, o no se'l rep, i xim-pum. És a dir, tu quan vas a casa d'una altra persona, has de ser educat. I sobretot si ets un cap d'estat o ets un líder religiós, tant se val en el que vingui. Tu has de ser un tio educat i una persona educada i, per tant, has d'acceptar i, d'alguna manera, compartir i assumir els seus costums, les seves tradicions, la seva llengua. I si no ets capaç de fer-ho i si no et veus amb coneixement i amb capacitat de poder-ho fer, doncs no vinguis. I si ve, doncs escolta'm, que faci. És el seu problema. I ja sé que hi haurà els hiperventilats que dirà, bueno, però quan algú ve s'ha de ser educat i s'ha d'acceptar... s'ha d'acceptar la seva manera de ser, evidentment. Però què li estem demanant? Una cosa excepcional? Què estem demanant? Una cosa... És a dir, què permetríem que es cagués damunt de la taula? Que no, perquè no és la seva cultura, no? No ha sigut... que no? Doncs ja està, no passa res. No és capaç de fer-ho, que no vingui. Que vol venir, cap problema. Nosaltres, com deia aquell, volem acollir. I acollim a tothom. Que vingui. Altra cosa és que el anem a rebre. Que vingui, faci lo seu i se m'hagi.
8: Jo et proposo no que enviïs una carta al molt honorable que... president Illa.
5: Bueno, és que clar, estem parlant del sociogoman, saps?
8: A partir d'aquí, doncs veiem clar. Com deriva tot. Ara ja és massa tard, potser.
5: No, bueno, no, ara anirem tots a fer el provincià, ja, ai, que si fa una frase... I decidiu dues frases, ja està. Ha dit dues frases. Ha dit...
8: Mira, bon dia i bona nit, com va fer en Bruce Springsteen.
5: Clar, home, però saps...
8: I per això ens l'estimem.
5: Bueno, ens estimem per moltes més coses.
8: I per moltes altres.
5: Però...
8: I a partir d'aquí...
5: És anti-Trump, també, vull dir, ja se sap.
8: A partir d'aquí ja ens ho trobarem.
5: Bueno, molt bé, escolta'm, va, digues.
8: Va, que, més enllà sí, de la religió i de la llengua.
5: Sí.
8: Selectivitat. Sí. Avui comencen les proves d'accés a la universitat. En aquest cas, a Arenys de Mar s'hi presenten un total de 90 alumnes. En són 40 de l'Institut dels Tres Turons i 51 en el cas de la presentació. De fet, ara ja porten 20 minuts d'examen. En aquest cas, han arrencat amb llengua castellana i literatura. Mm. En el cas de la presentació, els hi ha tocat desplaçar-se a Tordera i serà els pròxims 3 dies. De fet, la presentació ja els hi havia tocat altres vegades anar a Barcelona, però, com molt bé dèiem, amb la visita doncs, del Papa, han reconfigurat les aules que els hi tocaven en alguns centres. Per tant, a la presentació els hi toca Tordera i a Canet, a l'Institut dels Tres Turons, els toca Canet de Mar, com ja ha passat en les darreres edicions de la selectivitat. Mm.
5: Per tant, els de la presentació els hi toca viatjar més, han d'anar una mica més al nord. Veurem si el centre està més preparat, perquè sovint coincideixen amb temperatures altes, calor, aules poc ventilades, etc. Però bé, és el que hi ha i en tot cas...
8: El que no afectarà a la selectivitat, de fet, és la vaga de docents, que també comença una nova jornada de mobilització avui. En aquest cas, doncs, el sector de l'educació continua mobilitzat després de rebutjar el preacord amb el Departament d'Educació. Els sindicats convocants són l'USTEC, la CGT, la COS i la Intersindical. Recordem que professors de secundària es va sumar al preacord aconseguit en les darreres negociacions, juntament amb Comissions Obreres i UGT, que ja havia pactat amb diverses mesures amb el Departament d'Educació al mes de febrer. I la pròxima gran convocatòria del sector de l'educació és aquest diumenge a Barcelona, que es fa una crida doncs, a famílies, a alumnat, a tota aquella població que es consideri implicada o sensibilitzada amb la situació que viu al sector de l'ensenyament, doncs tindrà l'oportunitat de sortir als carrers, com dèiem, aquest diumenge 14 de juny a la capital catalana.
5: Si tot va bé, esperem, ja veurem, no ho puc garantir, però ens hem posat en contacte amb ella i intentarem parlar amb la Yolanda Segura, la secretària general de l'USTEC, que aquests dies, que ara s'està movent per Barcelona amb cotxe, que és una bogeria, i en tot cas, si pot haver aparcat a les 10, doncs mirarà d'atendre'ns i d'explicar-nos bé en quin punt ens trobem. Avui és la darrera vaga convocada. En principi ja no hi hauria d'haver més. En principi no hi haurien d'haver més ja fins al setembre, però veurem que acaben decidint i en quin punt es troben les negociacions i quina possibilitat hi ha d'acord entre el departament i els professors. Sigui com sigui, avui s'espera que l'Alin diuen que la Sagrada Família és on podríem fer la seva reivindicació.
8: Veurem. Ja seria la segona vegada. De fet, recordem que en les últimes convocatòries a la Sagrada Família, els professors dels voltants que serien o pertanyerien als barris de Gràcia i també de la zona de Consell de Cent, és a dir, de l'Eixample mà dreta, van portar les taules a la Sagrada Família i es van posar a fer classe allà, impedint també doncs, que els turistes entressin a l'església, al temple de Barcelona. Més qüestions en la plana local. L'Ajuntament d'Arenys de Mar podria alliberar tot el romanent que té actualment al banc per fer les inversions que considerés abans d'acabar el 2026. Finalment, no es podrien acollir a la mesura per fer ús del superàvit del 2025, que era 1,6 milions d'euros. Però en aquest cas sí que es podrien acollir en el segon supòsit que va aprovar el govern espanyol la setmana passada, que els deixaria exempts de tirar endavant un nou pla econòmic financer per aquest exercici i l'any següent. Recordem que actualment l'Ajuntament d'Arenys de Mar té 15 milions d'euros de romanent al banc. Evidentment, el govern local no podria disposar de la totalitat d'aquests milions, bàsicament perquè aquestes obres s'han de liquidar i executar abans que acabin el 2026. Clar. I, per tant, aquí sí que s'hauria de fer una llista de prioritats d'aquelles obres que ja tenen projectes engegats i que es poden acabar, la gran majoria enfocades en obres de clavegram, com poden ser el carrer de Sant Ramon o de la Torre, entre altres obres d'arranjaments d'Arenys de Mar.
5: Aquestes mesures que estan bé, no?, que sempre ajuden i alliberen i aquestes... sempre estan enfocades a fer obres, amb perdó, però obres de merda, perquè ens han d'acabar abans del 31 de desembre. És a dir, un poble com Arenys de Mar, que té un problema brutal amb el seu clavegueram, que va rebentant per tot arreu, que necessita inversions d'obres que no és que siguin molt, molt grans, però que van més enllà del que podem fer en 6 mesos, no pot fer res perquè resulta que això ha d'estar acabat abans del 31 de desembre. Dius, home...
8: Mira, en aquest cas et donaré una bona notícia.
5: Bueno, home.
8: Bé, te'n donaré una de freda i una de calenta. Començaré per la freda, i és que de moment aquest decret o aquest document que va aprovar el govern espanyol, recordem, en Consell de Ministres la setmana passada, no està convalidat pel Congrés, per tant, en els propers 30 dies haurà de passar per la cambra i el Partit Socialista haurà de recollir els vots suficients perquè tiri endavant. En aquest cas, apel·lava en el Partit Popular com un agent clau que, a més, governa moltes de les comunitats autònomes que també estan demanant aquestes mesures de flexibilització econòmica. Vale. Per tant, per una banda, podríem dir que està congelat en els propers 30 dies. Per altra banda, aquest nou text el que contemplava era la possibilitat, tot i que no se sap si seria per totes les obres o només per les d'habitatge, això, la lletra petita, se l'haurà d'estudiar en aquest cas intervenció de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, podria anar des del 2026 al 2029. És a dir...
5: amb la lletra petita, perquè si és com has dit al primer moment... és que, clar, sempre estem igual.
8: El que sí és segur és que per obres d'habitatge, d'habitatge, de polítiques d'habitatge públiques, tu podries començar projectes ara el 2026 i podries fer ús del romanent fins al 2029. Tot i així, com que encara no és definitiu, l'Ajuntament ni la regidora Cristina López, en aquest cas, posen la mà al foc de que puguin ser obres entre el 26 fins al 29 per curar-se en salut. En aquest cas, començaríem per les obres, com dèiem, del clavegram. En tot cas, escoltem la regidora Cristina López avançant aquestes noves mesures.
9: Aquells ajuntaments com el nostre que estiguin sanejats i que tinguin un romanent com el que tenim nosaltres, llavors podem utilitzar el que seria tant el romanent afectat com el romanent general, és a dir, aquests 15 milions que tenim de romanent ens el podríem gastar en inversions però que no haurien de ser ni financerament sostenibles, és a dir, per fer inversions sempre i quan l'executem abans del 31 de desembre. I que tot el que gastem amb aquest romanent fins a final d'any no ens computarà per la regla de la despesa. El del superàvit nosaltres no hi entrem, però en lloc de gastar-nos 1.600.000, com seria el superàvit, ens podem gastar molt més del que tenim.
8: El motiu d'haver quedat fora del primer supòsit, en aquest cas del superàvit, és pel tema del trencament de la regla de despesa del 2024.
5: I una altra pregunta, que ara se m'ha vingut al cap mentre t'escoltava, i és, tenim 15 milions d'euros al banc. Primera pregunta, quin banc? I segona pregunta, en quins interessos? Seria, que segur que n'hi ha, jo no estic, però seria interessant saber, perquè fot molts anys que tenim molts milions al banc, per tant, han d'haver rentabilitzat un munt d'interessos, no? Penso. I sobretot tenint en compte que hi ha alguns quants que no els podem tocar, poder ser interessant buscar alguna cosa que ens doni encara més interessos per poder encara fer més obra pública, no ho sé.
8: Et deixo aquesta pregunta per la Cristina López. Quan vulguis,
5: perquè, clar, li pots preguntar. El banc que siguem clients, home, ja cal que ens regala calendaris, És a dir, no ens ha de cuidar amb 15 milions.
8: I bolígrafs i caramels.
5: Home, i tant. I si és aquest que és bar cafeteria, perdó, és banc cafeteria, com a mínim, un Nespresso, m'explico. Vull dir, ara jo. Va, què més, va?
8: Vinga, va, acabo amb els esports. El club de futbol Arenys i el Cinera United organitzen els seus casals d'estiu. La visió és similar, combinar la pràctica de l'esport i el futbol amb activitats i sorties pròpies de lleure. En aquest cas, el club futbol Arenys incorpora sessions de tecnificació a través de l'Acadèmia de Futbol de Canet i en cas que estigueu interessats, els dos clubs tenen les inscripcions obertes i es poden realitzar telemàticament anant a la pàgina web del club. La informació també es pot consultar en línia a les seves xarxes socials on s'especifiquen tarifes i descomptes.
5: Doncs aquells que vulgueu que els nanos facin esport aquest estiu, ja ho sabeu, aneu a les seves webs, a les seves xarxes socials i trobareu tota la informació i en tot cas que passin un bon mes de juliol
8: fent esport, que sempre és bo. I gaudint de les vacances, que són molt importants.
5: I del sol. Que jugar a futbol a les 12 del migdia al camp de futbol és una cosa que mola tant, mola tant. Jo tinc unes ganes...
8: Jo potser els canviaria, depèn de com.
5: Pues no sé què dir-te, saps? Pues no sé què dir-te.
8: Però cadascú escolta amb els seus interessos i el que més li agradi practicar, si és futbol, si és bàsquet, si és patinatge, si és hoquei, aquí a Arenys trobaran clubs de tota mena.
5: Cadascú amb la seva, que faci el que vulgui.
8: I tant.
5: La vida, vull dir.
8: Sí.
5: Gràcies. Vinga.
10: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
11: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
12: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
13: Marta.
14: Ei, hola, com estàs?
13: Superbé, cada dia em sento millor.
14: I el secret?
13: Doncs ho tens ben a prop.
14: Sí?
13: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
14: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
13: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
15: Ràdio Arenys.
16: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
5: Dos quarts i tres minuts a 10 del matí. Ja fa 33 minuts que ha començat la selectivitat 2026. 33 minuts que fa que els nanos estan fent l'examen de llengua castellana. Per tant, 33 minuts que ha començat aquest moment de la seva vida que probablement recordaran sempre, eh? I que és aquelles coses que referenciaran. Oh, quan era vaig fer la selectivitat i després resulta que no va ser tan complicada, que és el que acabes pensant quan han passat uns anys, però que en el moment la veus una rampa que no es puja. Bé, en tot cas, instituts i centres educatius aranyencs, la presentació, també l'Institut dels Tres Turons, estan ara mateix fent l'examen. La present és qui li ha tocat anar més juny, en aquest cas li ha tocat anar a Tordera. Anem a veure com els hi va. Raquel Limón, bon dia, benvinguda.
17: Hola, bon dia, com esteu?
5: Nosaltres bé, i vosaltres, que sou els que esteu aquí en preexamen.
17: Doncs mira, han entrat tots bé, repartits en 6 aules diferents i bueno, els hi han explicat les normes, sempre és com molt solemne tot plegat, no? Vull dir, com enganxeu bé les etiquetes, no sé què, però bueno, sí. Estaven bastant tranquils. La veritat que, clar, després de fer globals em deia no ho podem passar pitjor i yeah. Estaven bastant tranquils. Avui tenen càster i anglès, a la tarda els de ciències tenien més por per la física, però bueno, és just el que tu has dit, eh? Jo els he dit, és un tràmit, us anirà millor del que penseu, calma i vinga, i bons aliments.
5: Ara m'has fet pensar, però, quan ho explicaves, que se li dona una allò, pompa i circumstància que no ajuda gens, tampoc, no? Allò és molt important, sobretot, que quedi ben clar, perquè si no ho sabem entendre... No... Hòstia,
17: sí,
5: fem-ho
17: de vegades
5: més fàcil.
17: El to... sí, jo sempre reclamo una mica d'empatia, no? En aquests casos, per exemple, els vocals no ens deixen accedir a l'edifici.
5: Ah, no? Ni a l'edifici?
17: No, només quan passa una hora i pots anar a agafar els exàmens. Uh-huh. Però jo a Canet, per exemple, alguna vegada els havíem acompanyat o quan tenim algun alumne amb dificultats. I bé, hem entrat tots els vocals a les aules perquè no hi havia ningú per rebre'ns i tot bon punt ens han fet fora. Ens han dit que només podíem estar a la sala de profes. Uh-huh. Vull dir que ha estat així com una mica... Estem tot el dia fora, en veritat. Són 3 dies que estem com esperant sempre fora, però bueno, és el que hi ha i ho fem amb gust.
5: Què tal Tordera, Raquel? Amb temperatura, amb equipament... És
17: Mira,
5: a dir, és
17: avui
5: un lloc
17: prou
5: còmode?
17: Bé. Sí? Prou bé, eh? Vull dir, hi ha una cosa que...

0: Una cosa és tot això dels dispositius mòbils, les ulleres intel·ligents, els telèfons, interventors de freqüència, no sé què, s'havia parlat? Què?
1: Això és com una mica mita, perquè es va dir que hi haurien edificis com prototipos, on hi haurien inhibidors de freqüència. Sí. Potser si et toca alguna uni d'aquestes noves o si et toca alguna uni de la Pompeu, suposo que deu tenir-ne. No sé si aquest insti en té, Vull dir, sí que és veritat que els han fent entrar un per un a nosaltres, anar ensenyant el mòbil i ensenyar com l'apagaven. Això ja t'ho puc dir. Més enllà d'això, jo no he vist res, però que jo no hagi vist res no significa res. Perquè avui dia se les saben totes. Ja. I ens porten molts metres per endavant en aquest sentit,
0: Jo no vull donar idees, però rellotges intel·ligents els hi han fet treure o no?
1: No els deixen tenir, no. Això és com les calculadores, que portem sempre a consell sobre quines calculadores programables no poden portar, i al final alguns acaben comprant calculadores més senzilles per fer les CL, saps? Doncs no poden portar tipus iWatch, tipus d'activitat, saps? Qualsevol cosa que pugui rebre alguna mena de missatge no es pot portar. Alguns m'ensenyaven que s'havien comprat rellotges amb agulles.
0: Hòstia, és la despesa de la selectivitat. No només costa arribar-hi perquè has d'estudiar molt, sinó també costa diners perquè has de comprar tot un seguit de material per poder-la fer.
1: Es veu que els hi projecten el rellotge, però és veritat que alguns em deien encara em poso més nerviós i quan miro endavant veig l'hora, saps? Clar. I em feia gràcia perquè jo tinc una filla que també comença la CL avui a Mataró i els hi deia, jo li he deixat el meu rellotge i tres o quatre m'ensenyen el canyer i em diuen, ens hem comprat un amb agulles. M'ha fet molta gràcia perquè vull dir, els nois no porten rellotge.
0: No. Sí, sí, és així. Escolta'm, saps què els hi han preguntat o no? Tens idea?
1: No, mira, fins que no passa una hora, el més ràpid no pot sortir.
0: Val.
1: És igual que hagis acabat o que no sàpigues res. Fins que no passa una hora, tu no pots sortir de l'aula. Fins que no passa aquesta hora i una mica més, els vocals no podem anar a buscar el model d'examen.
0: D'acord.
1: Llavors, clar, ara estem fent temps fins les 10, 10 i 5 que ens vulguin rebre.
0: Bueno, és a dir, que fins les 10 no sabrem què els hi han preguntat.
1: Bueno, i jo hi comptaria un quart d'11,
0: Sí, sí.
1: Perquè si el primer examen pensa que fan comprovació de dades, els hi donen les etiquetes, no hi compto que les 9 en punt hagin començat.
0: Correcte.
1: Llavors, després va més ràpid tot.
0: Ara anem a fer aquell comentari de gent gran, anava a dir de viejos, de gent gran.
1: Jo ja soc de gran,
0: Jo també ho soc, ja. I quan faig aquestes coses encara me n'adono més. Però és aquella prova que quan la vius com un trauma, però que quan la mires des de la distància i l'has d'explicar, no et diré que la minimitzis, però sí la relativitzes. I sobretot, matemàticament, és allò de dir, crec que és el 93% d'alumnes aproven. Si li dius, no? 93...
1: Mira, això és veritat, però saps què passa? Que avui dia hi ha unes notes de tall tan increïbles,
0: això sí, clar.
1: Tan desajustades,
0: clar.
1: Que l'objectiu no és aprovar. És a dir, aquí la gran tensió no és aprovar la CL. Aquí la gran tensió és tot aquell col·lectiu de criatures que necessiten una nota brutal per entrar en volen. Llavors, un 7 és un fracàs.
0: Ja, és que això...
1: Això és el que jo crec que s'hauria de reconsiderar una mica, Rarament. Però provar la CL, sí, clar. Home, tu ja veus, aquells que necessiten graus de nota baixa o van a alguna privada, aquests estan més tranquils que els altres.
0: Clar. Aquests ho viuen amb una tranquil·litat. Ara
1: estava buscant
0: la dada. Aquest matí llegia al diari que 4 de cada 10 estudiants es queden fora de la universitat pública. No accedeixin a la seva carrera, que aquests són molts més, sinó que es queden fora de la universitat pública, que és una dada, jo crec que molt important.
1: Sí. Escolta'm, t'hauria de deixar perquè em truquen i no sé si és el president del tribunal.
0: Corre, ves, ja m'explicaràs. Gràcies, Raquel.
1: Adéu.
0: A reveure, molt bon dia. Tenim a la Neus Barris també fent selectivitat, en aquest cas aquí a Canet, a l'Escola de Teixits, com a professora de l'Institut dels Tres Turons. Fem una cosa, ens aturem, fem un parell de consells i ja connectarem amb l'Institut dels Tres Turons d'aquí una estona, quan puguin. Bueno, amb la Neus, quan puguin. Abans farem aula d'extensió universitària.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93

0: 95 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
1: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
2: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
1: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
2: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
1: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
2: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
1: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Ràdio Arenys.
4: Institut dels Tres Turons, Canet de Mar. Neus Barris, bon dia, benvinguda.
5: Hola, bon dia.
4: Com estàs, Neus?
5: Bé, aquí, esperant ja d'aquí una estoneta comencin a sortir del primer examen els alumnes.
4: He parlat, ara fa un moment parlava també amb els que ho estan fent a Tordera, els alumnes de la presentació, sí. I fins d'aquí mitja hora ben bé no se sabrà bé què és exactament el que els hi han preguntat, eh?
5: No, bueno, quan fa una hora llavors és quan ens donen ja un exemplar de l'examen. O sigui, ara a les 10. És que la veritat que ara en aquests moments no sé què són...
4: No, són 3 quarts, 3 quarts, no pateixis. Doncs
5: pues, bueno, en 15 minuts segurament ja tindrem un exemplar de l'examen. Sí, i és que quan ells poden ja començar a sortir, quan porten una hora d'examen.
4: Com estan ells? Com estan els nanos? Com està... com us han rebut?
5: Com és habitual, molt nerviosos. Estan molt nerviosos, es relaxen molt ja quan surten del primer examen i veuen que és com tots els exàmens que han fet durant el curs. Però això, bé, nerviosos, normal.
4: Explicaven des de Tordera que ells tenen la sort de tenir taules i cadires, cosa que no tots els alumnes de Canet poden tenir. Vosaltres no, eh?
5: No. O sigui, els reparteixen en diferents aules. Hi ha aules que sí i hi ha aules que no. O sigui, els que estan a la sala d'actes són cadires o com unes butaques, però bastant antigues i amb braç. I n'hi ha alguns altres que també estan amb cadira, com una cadira d'aula, però amb braç. I llavors n'hi ha d'altres que sí, que tenen taula, i els que estan amb taula són taules grans de dibuix. O sigui, són taules molt grans. Però és el que hi ha, o sigui... Bueno, tenim la comoditat d'estar a prop d'Arenys, però després hi ha aquest altre inconvenient. Bueno.
4: Quants anys hi ha anat dels Tres Turons?
5: Aquest any 40.
4: Déu-n'hi-do, està a prop.
5: Uns 23 que són del científic i 17 entre humanístic i social.
4: I, evidentment, amb expectativa de... Quants instituts hi ha? Quants confluïu aquí a Canet, a la vegada?
5: Sis. Aquest any els únics que... O sigui, en principi els hi van dir que no podien... que havien d'anar a Barcelona a la presentació i els d'Arenys Amunt. I al final els d'Arenys Amunt sí que estan aquí i la presentació a Tordera. Llavors aquest any som sis, perquè estem els Tres Turons, Arenys Amunt, el Domènec Montaner i el Sun Simora de Canet, i el de Llavaneres i Sant Vicenç.
4: Correcte. Bueno, aquest any amb la cosa aquesta del Papa i la mobilitat, sí, i tal, sembla que finalment han acabat habilitant nous centres en d'altres jocs i bueno, en aquest cas la presència
5: s'ha creat. Sí, perquè ara m'han comentat que també han habilitat un a Vilassar, que normalment no hi és, l'han habilitat també per fer allà la selectivitat.
4: Què és el que més temen? Ara estan fent castellà, tenen també anglès i tenen també física, no? O de ciències,
5: sí, aquesta tarda. Sí, a la tarda tenen, en el cas dels Tres Turons, hi ha alumnes que tenen física i hi ha alumnes que tenen geografia, que serien els de l'humanístic social. En tenim d'aquestes dues. Llavors, ells el que els hi fa... O sigui, a part del primer examen, de veure el que hi ha gens, després el que més por fa és matemàtiques i matemàtiques aplicades a les ciències, que són sempre els que fan més por, i després també les del científic. Tecnologia, física, són els exàmens que segurament van amb més por.
4: Els altres no. És a dir, els de lletres van, humanístic, van com més descansats, una mica.
5: Bueno, no més descansats, igualment tenen nervis, però potser, no sé, els continguts és diferent, i llavors... és la preparació és diferent. Correcte. Clar, matemàtiques no saps si tot el context que et posaran serà fàcil d'entendre si l'anunciat és molt llarg. Tot això depèn molt i llavors...
4: Bueno, aquí és on habitualment els últims anys hi ha hagut errors.
5: Sí, sí, sí.
4: Sempre, que això també algú m'explicarà algun dia. És a dir, tenen tot un any per preparar un examen i s'equivoquen. O sigui...
5: No, bueno, tant com errors, però bueno, són més difícils. Ara, aquesta setmana vam estar molt pendents dels exàmens de les altres comunitats autònomes i molts al matemàtiques sortien com això, plorant, disgustats, perquè també deien que era molt difícil, segons en quina comunitat. Em sembla que va ser Aragó, que van dir que va ser molt difícil.
4: Ja, no s'entén. Escolta'm, tot allò, ho he preguntat abans a Tordera, sembla que ja no, aquí s'havia parlat dels inhibidors, dels mòbils, dels auriculars, de tota aquesta tecnologia. Han fet alguna cosa especial?
5: Jo he estat parlant amb el president del tribunal i no m'ha dit res de tot això. Si tinguessin algun aparell d'aquests, també van dir que serien aleatoris en alguns llocs, però no ens han dit res. Jo ja ho preguntaré als alumnes, sí que, com sempre, abans d'entrar els han dit apagueu mòbils, si porteu rellotges intel·ligents a dintre les motxilles... Clar. Els han dit lo de sempre i no sabem... Des d'aquí fora, que estem a fora, no ens han dit res. No sabem res de moment.
4: Doncs, escolta'm, en tot cas, que vagi bé el dia, que passi l'examen el millor possible.
5: Sí.
4: I, escolta'm, aviam si poden aprovar tots i el que és més important, que és el que ara parlàvem, que aconsegueixin la nota que volen, és a dir, que puguin estudiar el que cerquen.
5: Sí, és molt, o sigui, és molt injust que hagin de dependre d'això d'uns exàmens, però és el que hi ha, és el que obliga el sistema i, bueno... Però aquest matí, mira, alguns m'ho deien, que, bueno, anaven tranquils perquè tenim plan B. Hi ha molts que sí, no poden entrar en un grau universitari, doncs se'n van a fer un cicle de grau superior, el que sigui. O sigui, ells mateixos es posen alternatives per treure's aquesta pressió de sobre. I això és el que...
4: Sí, perquè, de fet, mira que fa anys que diem que això s'ha d'acabar o s'ha de canviar, i no hi ha manera que ni ho acabem
5: no,
4: ni ho canviem.
5: Manera,
4: és una cosa complicada.
5: Mentre hi sigui, hem de passar per aquí, però el bo és que ells també es busquen alternatives per si no poden entrar en la carrera que volen.
4: Neus, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Estarem en contacte. Aquests
5: gràcies,
4: dies us anirem trucant, val? I anem informant de com va tot. Una abraçada.
5: D'acord, gràcies, Déu.
4: A reveure, molt bon dia.
6: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
10: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
11: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
12: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
13: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
12: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
14: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Va, que fem camí cap a les 10 del matí. Com sempre, Ràdio Arenys. S'ha entranyinat el cel una mica, eh? Abans era blau-blau, un sol radiant, ja no ho és tant, però en tot cas segueix fent calor i veurem què passarà. Enric Agustí, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Avui tenim conferència de l'aula.
1: Avui tenim conferència sèria.
0: Però, bueno,
1: sempre són sèries.
0: Home, a veure, sí.
1: Però avui tenim geopolítica, que sempre ens va bé això.
0: Això es fa complicat. Doncs, abans que me'n parlis de la geopolítica, que sempre és una cosa com més dens, anem a desengreixar una mica.
1: Exacte.
0: Vinga, Mercè Cussó, presidenta, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Perquè, clar, està bé parlar de la geopolítica, però és millor parlar del geoci. I això és el que la setmana passada vau fer des de l'aula d'extensió universitària. Vam poder parlar amb tu en un parell d'ocasions.
2: Sí.
0: Ens vau poder explicar tot com estava anant aquest viatge a La Rioja, que jo crec que ara és interessant conèixer com s'ha viscut.
2: Doncs del 3 al 6 de juny, ja ho sabeu.
0: Es va fer curt, em sembla, no?
2: Sí, va fer curt. Es va fer curt, però va ser molt, molt interessant. Érem 50 persones, 50 socis i algun acompanyant, doncs, no socis, que també va venir. I si hem de fer cas del que ens deien i de les avaluacions que ens han fet i dels comentaris que ens han fet amb un grup de WhatsApp que van crear... Fantàstic.
0: Molt bé. És a dir, que la gent ha sortit...
2: La gent ha sortit contenta. Vull dir, o sigui, va ser un viatge ple, vull dir, perquè, doncs, no vam parar. Però vam tenir una guia fantàstica. Ja veu parlar amb ella.
0: Sí, molt Pilar. Motivada, aquella senyora. És a dir, molt entregada a la causa, diguéssim.
2: I més explicava les coses amb molt d'entusiasme i ho vivia. I això ho va transmetre. I a tothom va agradar moltíssim. Vam tenir, doncs, un conductor d'autocar fantàstic, també.
0: Sí.
2: Ja havia vingut l'any passat i aquest any, doncs, també el vam demanar que fos ell mateix, perquè, doncs, condueix molt bé, està molt integrat amb tota la gent, no té mai un no. I el teníem a la nostra disposició, vull dir, sortíem a l'hora que creiem que havíem de sortir, mai va posar cap impediment. O sigui, un 10.
0: Déu-n'hi-do, molt bé. Per tant, un bon guia, un bon xofer, una bona companyia, perquè al final és gent que ja ens coneixem.
2: Exacte.
0: I una bona proposta, molt ben vertebrada a través de la cultura, de l'arquitectura, de la cultura del vi, de la cultura gastronòmica. Ho vau poder provar tot o no?
2: Vam provar. A més, vam anar... Si et sembla bé, doncs, faig una mica una pinzellada així de ràpida.
0: Sisplau.
2: Bé, el primer dia, doncs, vam sortir d'Arenys, aleshores vam anar, doncs, a Calahorra, allà ja ens va esperar la guia, i ja vam començar a tenir la Pilar, la nostra guia, i aleshores ja vam anar cap a La Guàrdia, que era el nostre hotel. Tenim un hotel a La Guàrdia. L'endemà, doncs, ja vam fer una visita que, per cert, va baixar la temperatura força.
0: Sí? És a dir, vau passar un aquell puntet de fred, eh?
2: Però un aquell puntet, però no ens va ploure, vull dir que va anar bé, vull dir, abrigadets, i tot vam tirar. I allà a La Guàrdia, doncs, vam fer una visita, doncs, al municipi, que és un municipi maquíssim.
0: Sí.
2: I vam descobrir la Fabulista, que la Fabulista és la casa del Samaniego.
0: Sí. Ah, molt bé.
2: De les fàbules de Samaniego, bueno, d'aquests senyors del segle XVIII. I en allà ara és un celler.
0: Ah, molt
2: perquè
0: bé.
2: És que les cases de La Guàrdia, totes tenen el seu celler. Ja ens van explicar que tot està foradat per sota.
0: Ah, sí?
2: Que fins i tot, sí, perquè tots tenen el seu celler. I fins i tot, doncs, al centre, doncs, no hi poden passar, doncs, camions ni res, tot això s'ha de fer per l'exterior.
0: Perquè
2: es podria. Vull dir que tot està... I vam baixar en aquest celler Fabulista, vam baixar baix, i allà vam fer una degustació, i que, vull dir, a més ens ho van explicar molt bé. Vull dir que et van explicar, doncs, una mica... No feu cares d'enveja, eh? Feu cares d'enveja, ara veig.
0: Feu cares d'enveja, clar. Qui no li agradaria haver baixat en aquell subterrani a fer la degustació?
2: Va ser molt... A més, ja dic, va ser molt interessant. Aleshores, l'endemà, doncs, vam anar cap a Briones, que Briones també és un municipi medieval,
0: sí.
2: I allà vam visitar el Museu del Vi. El Museu del Vi...
0: Un dels més importants del món.
2: El més important del món, ens van dir.
0: Sí.
2: jo ja l'havia visitat i també doncs, ja tenia referències de que era el més important del món, i així ens ho van dir, i realment és que és el vi en tota la seva extensió, no només doncs, vi de vinyes, sinó sí, que doncs, el vi amb totes les maquinàries, amb tota
0: l'elaboració, l'envelliment, tot.
2: Exacte, tot, les barriques, diferents tipus de barriques, tot, i a més també una part d'art, o sigui, d'obres d'art, que estan relacionades amb el vi, que fins i tot algunes obres d'art serveixen doncs, de el que envolta l'ampolla de vi, diguéssim.
0: Correcte, sí, no? Les etiquetes.
2: Les etiquetes que envolten l'ampolla de vi, vull dir, hi havia coses de Miró, hi havia coses de Picasso, vull dir que... I una cosa també curiosa és que hi ha doncs, una mostra de no sé quants mils, obrita, sacacorxos, que diuen...
0: Ah, sí? Llevataps.
2: Llevataps, exacte. Sí, llevataps. La paraula. Llevataps, que, doncs, és fantàstic, no? Vull dir, és molt, molt curiós de veure, doncs, tota la col·lecció de divers... No n'hi ha cap d'igual, tots són diferents. Vull dir, i a més, vam tenir també la sort que el guia que ens acompanyava a la visita, perquè aquesta visita, doncs, venia... És una fundació privada, i hi ha un guia, doncs, específic d'allà, i el noi que a nosaltres ens va tocar també ens ho va fer molt bé, ens va agradar moltíssim.
0: Carai, escolta'm.
2: I allà també va haver una petita degustació i prou, ja va ser l'última.
0: Bueno, escolta, això és el que dieu ara oficialment, però tots sabem
2: va ser així.
0: A les hores d'oci també es anava degustant.
2: Cadascú podia fer el que volgués a les hores, però no n'hi van haver masses, d'hores d'oci, perquè tots vam anar tots junts a fer totes les visites, sí. I després, doncs, vam anar a Santo Domingo de la Calzada, vam veure el gall i la gallina.
0: Home, i tant.
2: Típic. I bé, i això ja s'anava acabant, i doncs vam anar doncs, el dissabte al monestir de Lluçó, i ja està, ja vam tornar. Aleshores ja vam tornar a la tarda. Home, cap aquí.
0: Déu-n'hi-do. Després ja vam tornar com dient... Bueno, déu-n'hi-do la de coses que vau veure.
2: Sí.
0: I la de coses que vau poder conèixer.
2: Sí.
0: Una zona molt rica en cultura.
2: Molt rica. A més, només el fet d'anar amb l'autocar, doncs, anar per aquelles carreteres força tranquil·les, i veies tot el paisatge de vinyes i vinyes i vinyes i vinyes, les tonalitats de verd, segons la llum, segons el sol, si estava núvol, si no... Vull dir, era preciós.
0: Suposo que, clar, ja es va parlar d'un altre l'any vinent, perquè aquestes coses passen, això.
2: Sí, ja es va parlar. Bé, perquè nosaltres al final també donem un full d'avaluació i aleshores, a part que ens avaluïn doncs, el viatge en si, també demanem propostes, i sí, ens van fer propostes. Ara hem d'estudiar-ho i hem de mirar a veure què.
0: Ja, la Mercè ja ha posat el fre de mà. Un moment.
2: Sí, home, ara hem d'acabar el curs, hem de mirar les avaluacions, hem de fer avaluació nosaltres de com ha anat tot, i a partir d'aquí, doncs, a treballar.
0: Doncs, així va anar el viatge, jo a mà alçada, però així va anar aquest viatge a La Rioja que va fer l'aula d'extensió universitària. Com deia ara la Mercè, primer s'ha d'acabar el curs i després veurem què passa. Doncs va, anem a acabar el curs, però després de les 10. Ens ho explica l'Enric Agustí.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà també una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà de fet l'acte principal, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat. De fet, diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc han quedat completament tallats i també tindran restriccions d'accés. A banda, també a Montserrat, l'accés al recinte també quedarà limitat a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé d'acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de Protecció Civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania i també s'han desplegat 6.000 agents de Mossos per tal de garantir la seguretat de l'acte. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb la visita del Papa Lleó XIV i també l'inici de les Pau. De fet, ja tallen el lateral de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, tot i que les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan les proves d'accés a la universitat. Unes proves que han començat a les 9 del matí, que veuen examinar 45.000 alumnes i amb la novetat d'una prova pilot per tal de detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. Anem ara fins a Mataró, on alguns dels alumnes s'examinen al Tecnocampus. Ens amplia aquesta informació la Clara Sánchez de Mataró Ràdio.
3: Més de 2.000 alumnes s'examinen aquest matí al Maresme en algun dels tribunals que hi ha repartits per la comarca. A primera hora, l'alumnat esperava el Tecnocampus, un dels centres d'examen a Mataró, amb nervis i confiança per entrar a la primera prova, la de Llengua i Literatura Castellana.
5: Doncs estic molt nerviosa, però també estic bastant segura de mi mateixa perquè m'he estat preparant des de primer de batxillerat.
6: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
7: Jo vull estudiar Enginyeria Aeroespacial a Castelldefels i estar a la nota sobre un 12 a llarg. La cosa és que he tret matrícula d'honor i vaig prou bé. La veritat, no tinc molta pressió.
8: No gaire bé, sincerament, però amb les que em ponderen, que són com les més importants, sí que ho porto millor.
3: A la comarca del Maresme, l'alumnat s'examina a diferents municipis com Mataró, Canet de Mar, Tordera o Vilassar de Mar.
4: I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit.
9: Notícies en xarxa.
10: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
0: Doncs hem fet aquest repàs a les 10 i 3 minuts a aquest viatge que ha fet l'aula d'estació universitària. Aquest ha estat, diguéssim, l'hora del pati. Estem aquí al moment del gaudi, de l'esbarjo. Ara anem a la cosa
1: a
0: més institucional.
1: Anem a
0: tornem a classe. S'ha acabat l'hora del pati i toca anar un altre cop a aprendre.
1: Mira, jo penso que avui és un dia important. Primer, perquè és l'última conferència de l'aula, no? És l'última conferència del curs. La conferència ens la donarà el Vicenç Partal.
0: Home!
1: Vicenç Partal és conegut de tots, vull dir, té molta relació aquí a Arenys, eh? I, bueno, té una història, Vicenç Partal, és un periodista amb una trajectòria excel·lent, no?
0: Fundador i creador,
1: fundador de VilaWeb. I Vicenç Partal, que ens... Sí, clar, fundador de VilaWeb, director de VilaWeb. Ara no sé si ho és, però
0: sí,
1: deu ser president de tot això.
0: I
1: amb la seva experiència, la seva visió que té global de com va el món, no? Li vam dir que ens expliqués una mica què passava, no? I ens farà una conferència que es dirà Geopolítica, cartografia i mapes. O sigui, aviam què ens diu, perquè, clar, quan veus tu un mapa, veus que es van movent les coses, veus que, jo què sé, el que ens està passant en Iran, que ningú sabia on estava l'estret d'Hormuz,
0: no.
1: Fins que comencen a bombardejar allà o no, que no es mouen, no? Quan veus coses com aquestes, o l'altre cantó, de que hi ha els jutis, i veus una mica com es mouen els interessos de tothom, no? I Vicenç Partal, jo penso que està... Bueno, no puc dir res d'ell, és que és reconegut, i té un criteri absolutament excel·lent sobre cap on va el món.
0: Els que sou lectors de VilaWeb segurament el seguireu a través d'aquell espai que es diu la pissarreta del Partal, on fa geopolítica, precisament.
1: Sí, sí.
0: Doncs,
1: i va explicant el que, tal com ell ho veu, no?
0: Sí.
1: Com la història. No? I llavors hi ha una altra cosa avui que és important i jo penso que és de remarcar, perquè avui és l'últim dia que anirem als seràfics.
0: Correcte, és veritat.
1: Val. I evidentment és l'últim dia, però hi ha una cosa que hem de remarcar, que és el que dèiem amb la Mercè, que els hem d'agrair sobretot a la Junta dels Seràfics que ens van acollir com ens van acollir. Va haver un moment, era un moment difícil per nosaltres, però les mans obertes, el que vulgueu, i el mode com ens van acollir i com han estat acollint aquests dies, no? Aquests mesos. I els hem d'agrair que ens hagin obert les portes i que hagin pogut estar.
2: Sobretot el Joan Montfort, que és el president.
0: Que és el que
2: nosaltres vam contactar al primer moment i tot ens van ser facilitats.
1: Tot
2: han estat facilitats. I marxem perquè no hi cabem.
0: Bueno, és que això és el que anava a dir. És a dir, el Seràfics jo crec que és un equipament extraordinari que tenim al nostre municipi, que l'única pega que té, que d'altra banda també és un avantatge, és a dir, la pega és que és petit per determinat tipus d'activitats, I la gran avantatge és que és prou petit com perquè per determinat tipus d'activitats funcioni molt bé i, a més, tingui, i això ara segurament amb un fort me'n diria 4 de fresques, però tingui un manteniment més acurat o més just econòmicament parlant que no pas d'altres equipaments molt més grans que requereixen de molta més inversió econòmica.
1: Bueno, això és un tema, això. Però bueno, el fet és que, bueno, que hem estat molt bé allà, no? I que és veritat, o sigui, aviam, què està passat? Ara som uns 400 socis, no me'l sé? Sí. I tenim una llista d'espera de més de 40 persones.
0: Clar, un 10%,
1: Sí, clar, és que vam tindre que parar, perquè evidentment no tothom vindrà, però hi ha hagut moments que hem tingut veritable overbooking, i davant d'un soci tindre un overbooking ha estat molt de greu, perquè hem tingut la sort que ens vam poder inquibir durant tot l'any i ens hem inquibit tots en el moment que hi havia molta gent, però hi havia un moment que si venia un de més, clar, ja no podia entrar.
2: I algun dia vam patir.
1: I per això el que dic, algun dia vam patir per dir, ep, i clar, doncs jo penso que amb la capacitat que té el principal, no? Amb això com a mínim podem esponjar una mica i podem donar més opcions perquè qui vulgui entrar, com a mínim repassarem una mica, ara que s'acaba el curs, repassarem una mica els que som, com estem, quina llista d'espera tenim. També repassarem una mica l'aforament que hem fet, per veure exactament com ha anat durant tot aquest any, no? Però bé, aquesta tarda, al Seràfics, Vicenç Partal, sobre geopolítica, cartografia i mapes. Última conferència del curs acadèmic 90-20... Ja m'agradaria. 25-26.
0: Doncs, escolta'm, interessantíssima conferència. I aquí hi ha un parell de qüestions. Jo sempre, de tant en tant, et deixo una qüestió o dos de deures. Aviam si en Partal vol parlar-ne. De l'escalfament global i el degel de la Ruta Nord... Per tot el comerç rus, sobretot pels rus i els noruecs i tal, i després, no, d'aquesta fragilitat que ha demostrat el transport marítim amb dos crisis molt puntuals que ho ha canviat tot. La crisi de l'Iran amb l'estret d'Hormuz i l'avaria d'aquell vaixell al canal de Suez.
1: Clar.
0: Dues avaries.
1: Aquell portacontenidors el veies atrevessat.
0: Encara ho estan pagant, allò, eh? Encara estan movent contenidors del desajust i després també hi va haver la pandèmia, és veritat, que va provocar també molt desajust. Sí. Però l'avaria d'un vaixell i una guerra en un lloc molt concret ha desajustat pràcticament tot el comerç mundial. Vull dir que...
1: Ho intentaré, però...
0: Si dona opció, no... si no, no. Bueno, però en Partal,
1: intentaré
0: això...
1: fer els deures, però...
0: Pot ser. Si no, ens haurem de veure al setembre, eh?
1: Aniré a setembre, perquè avui és la selectivitat, per tant suspendré.
0: Ojalà, et tocarà venir a setembre.
1: Ojalà fes la selectivitat.
0: Escolta'm, la setmana vinent sí, quan te'n diguéssim edat. Enric, veiem, la setmana vinent, ens tornarà a veure. Moltíssimes gràcies. Mercè, que ha estat un plaer. Setmana vinent, si vols, també ens veiem.
2: La setmana vinent, l'Enric, tot per l'Enric.
0: Si feu una altra sortida cultural, ja ens ho explicaràs, això. Vinga, moltes gràcies. Vinga, que vagi bé. Són les 10 i 10 minuts.
11: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
12: Marta!
13: Ei, hola, com estàs?
12: Superbé, cada dia em sento millor.
13: I el secret?
12: Doncs ho tens ben a prop.
13: Sí?
12: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
13: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
12: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
14: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto. Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
15: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
14: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
15: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
16: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tot hora. Cada diumenge a partir de 3 quarts d'11 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tot hora.
17: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina. El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!
18: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Ànimes és un programa de reflexió. Et presentem relats, poesia i música. Un espai per tal d'endinsar-nos dins el cor. Gaudeix amb Josep Torrents i Rafael Caro cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Arenys.
14: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
19: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida, a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9, a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
20: Magda López dirigeix i presenta el programa preferit de la gent gran. Comença els diumenges amb bon humor amb retalls. Cada setmana et portem un convidat sorpresa i degustem les nostres píndoles per gaudir en companyia. Cada diumenge, a partir de les 9 del matí a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Ràdio Arenys.
0: Un quart d'onze del matí, som a Ràdio Arenys. Avui un dia, com sabem, de molta intensitat en molts aspectes, visites celestials, però també reivindicacions més terrenals. Anem a les reivindicacions terrenals. Iolanda Segura, secretària general del sindicat Usted que Estés. Molt bon dia, benvinguda.
21: Hola, molt bon dia. Però com? No sóc la secretària general.
0: Ai, no, portaveu, perdona, portaveu.
21: Portaveu nacional.
0: Portaveu nacional. Escolta,
21: no
0: vols que et
21: fa...
0: Iolanda, vols que et faci presidenta? A mi em costa poc, eh?
21: No,
0: jo...
21: no cal, no cal. No vull arribar tant, la veritat.
0: Escolta'm, com esteu? Com i on esteu avui, Iolanda?
21: Bueno, jo ara estic a Plaça Espanya, bueno, a punt d'anar cap a les Torres... aquestes torres tan famoses, sí, conegudes. I avui, doncs, res. Avui, no, l'última jornada de vaga del curs, ja sabeu que estem amb la situació que estem, en què hem arribat a un punt, no?, en què s'havia arribat a configurar una proposta de, no?, de preacord, que, bueno, que s'ha fet sumés a consulta i que el col·lectiu ha dit que no.
0: Sí.
21: I, per tant, doncs, això vol dir continuar la lluita, vol dir establir uns nous objectius, perquè, clar, sí que és veritat que ara hi ha una gran pregunta, no?, que és la gran pregunta, que és i ara què?
0: Sí, sí, sí. És el que anem a preguntar. On, exacte, i ara què? I on estem i ara què?
21: Doncs pues aquí ja està la cosa. I ara què? Doncs i ara què? Perquè el preacord igualment tirarà endavant. El Departament d'Educació, la consellera ha dit que aquest preacord tirarà endavant. Per tant, també això pues, genera uns altres escenaris, també genera confusió, i per tant ara ens toca a nosaltres, al sindicat, com a sindicat majoritari, que és veritat que vam defensar pues, el sí a aquest preacord, perquè enteníem que aquests guanys, encara que no solucionen tot les mancances que tenim en el sistema educatiu, és obvi, però sí que eren unes passes endavant que permetien doncs, ara consolidar aquests guanys, uns guanys que hem guanyat de forma col·lectiva,
0: sí,
21: i obrir, continuar el pla de lluita, però amb nous objectius, mentre treballem aquests guanys i intentem ampliar-los des de la negociació i també doncs, la pressió necessària. Però és igual, el col·lectiu ha dit que no passa res i nosaltres doncs, ara hem de donar resposta al col·lectiu. I ara què? Doncs nosaltres hem començat ja a treballar, a posar fil a l'agulla, consultarem a les nostres bases, obrirem un procés participatiu en el qual entre totes, de forma col·lectiva, redefinirem doncs, els nous objectius a posar sobre la taula. I construir aquest nou camí amb aquests nous objectius, perquè és evident que l'educació necessita solucionar moltes qüestions. I, de fet, nosaltres endavant el procés democràtic més gran que s'ha donat mai en el món del sindicalisme. Això ho ha aconseguit l'USTEC. Hem canviat el model de sindicalisme de forma radical.
0: Sí.
21: I per tant, evidentment, ara tot això ha sigut un gran aprenentatge, una gran oportunitat, que si tornem a tirar endavant, pues, evidentment ho farem millor, no? amb tot l'aprenentatge assolit, tenint en compte pues, aquelles variables que no hem controlat, etc. La qüestió és que ara hem de donar resposta a la gran pregunta. Hem de redefinir objectius.
0: Però això vol dir que durant aquest mes de juny, juliol, agost, es redefinirà aquest objectiu i, per tant, ja no hi haurà més vagues, com s'apuntava avui, fins al mes de setembre?
21: Correcte. Ara, aquest curs, el que sí que hi haurà serà una manifestació diumenge que ve, dia 14, amb tota la comunitat educativa, amb famílies, convocada no només per diguéssim, els col·lectius de treballadores i treballadors, sinó també amb les famílies. La FAC també hi serà present i altres agents socials. I ara, una mica el que es vol visibilitzar és que tenim un sistema educatiu que no funciona, que està en crisi profunda i que reclama un canvi de model. I si hem de fer una lectura amb aquest no, és aquesta. Que la gent, per molt que tu ara li donguis solucions a qüestions puntuals, continua sentint aquest malestar, perquè el seu dia a dia continua sent més o menys el mateix, continua tenint els mateixos problemes, continua sentint-se maltractat, continua sentint que no se li estan solucionant aquests problemes del dia a dia, que van més enllà de que falten mans o que se'ns millori els salaris. És dia a dia de qualsevol cosa que passi, que podríem fer un llistat molt llarg, que fa que no se senti a gust, no se senti bé, necessita que algú l'escolti i sentir-se escoltat, que en tinguin cura i a més, que se'ns valori per la gran feina que fem. I això és una qüestió molt més profunda que no pas el fet de aquest preacord o de quatre, diguéssim, de unes passes endavant. Hi ha d'haver un canvi de model molt gran i crec que aquí ens haurem de posar tots els esforços, tots els agents polítics i socials que poden doncs, intervenir en aquest canvi de model educatiu, perquè si no ens en sortirem d'aquesta crisi, l'anirem allargant, el malestar en els centres continuarà sent present i bueno, això repercutirà en tots els sentits, en els resultats i en la bona dinàmica de l'educació d'aquest país.
5: Avui sereu a quins llocs sereu? Ara em dius que estàs allà davant de les Torres Venecianes, a la plaça Espanya.
21: Sí.
5: Aquests dies sereu a la Sagrada Família, sereu, suposo que, evidentment, a Montjuïc, no? Perquè si esteu aquí. És a dir, on us fareu escoltar?
21: Mira, avui és aquí plaça Espanya i ens n'anirem a plaça Tetuán i després la idea també és arribar fins al Parlament. I després el diumenge és Jardinets de Gràcia fins a, si no recordo malament, que jo a vegades tinc molta mala memòria, fins a plaça Catalunya. Mm. I en principi el curs ja estarà acabat i en principi doncs, nosaltres utilitzarem doncs, tot aquest temps i si cal doncs, el mes de juliol doncs per treballar nosaltres internament, per convocar les nostres bases d'afiliació, per això obrir aquest espai de deliberació més ampli. El curs que ve, doncs, començar el curs i també doncs, comptar amb tot el col·lectiu des de les assemblees de centre, des de les assemblees de ja constituïdes, de zona, per fer també aquesta deliberació i aquest nou pla de lluita, perquè crec que és ara una necessitat molt gran.
5: Doncs escolta'm, Iolanda, ens veurem a la manifestació de diumenge, que vagi bé el dia d'avui, el dia de demà, i veurem finalment com es redefineix aquest objectiu sindical dels professors de cara al proper mes de setembre. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
21: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Que vagi Iolanda, molt bé. Molt bon dia. Les 10 i 23 minuts. Francesc Castell, bon dia, benvingut.
6: Hola, bon dia.
5: Tomàs Salazar, bon dia, ben trobat.
22: Molt bon dia.
5: Què en penseu de tot el que, hem explicat?
6: Bueno, jo noto, a part d'aquesta indignació que hi ha, diguéssim, o malestar, diguem així, dins el món de l'ensenyament, noto també com es tornarà a recosir, el moviment sindical que semblava més potent fa un mes o dos, que és ara, no? Aquesta consulta popular, en certa manera, va desautoritzar una mica aquesta unió, i que cadascú tira per... Sembla que els que la veu cantant que podien tenir els sindicats, l'acord que veus com han negociat tot això i fins i tot més d'aquells 400 famosos euros i a més, a part de coses també més no tan lucratives, no tan de tipus de sou, sinó també, i ara tot això ha quedat una mica entredit, no? I aleshores, clar, la cúpula sindical ha quedat una mica despistada, potser. Aleshores, recosir aquests cosits, penso que costarà una mica, no? I aquesta crisi, aquest malestar en el món de l'ensenyament, no sé si es podrà, diguéssim, refer en qüestió, com ho dic ella, la secretària...
22: Iolanda.
5: Sí. Iolanda Segura, sí,
6: en aquest mes de juliol hi haurà temps per recobrar, diguéssim, aquesta unitat d'esforços i forma, i començar el nou curs amb un xic més d'esperança que la cosa es recondueixi, no?
22: Sí que és veritat que fa 25 anys que no s'havien reunit mai els sindicats a l'ensenyament amb el govern. Ara l'ha tocat el PSC, com li podia tocar un altre, i per reconduir una mica la situació, perquè sí que és veritat que no s'havia invertit res. Jo recordo que i potser m'equivoco, des de l'època de l'Ernest Maragall, que van començar les pissarres digitals i els portàtils, els PCs famosos, no s'havia sentit res més d'inversió en ensenyament, no? Ells reclamen que han perdut poder adquisitiu. Totes les professions han perdut poder adquisitiu per culpa de les retallades del senyor Mariano Rajoy. També s'ha de dir tot, és a dir, quan s'explica s'ha d'explicar la veritat. A veure, hi ha coses que jo no estic d'acord. I estic d'acord amb el sindicat de professors de secundària que s'han desmarcat d'USTEC i han dit que sí. I no sóc pel tema dels diners. El representant del sindicat d'ensenyament de professors va dir una cosa important. Mai ens haguéssim pensat aconseguir l'avanç econòmic que hem aconseguit. I les millores que no s'estan dient, Per exemple, professors addicionals que aniran col·locant. No són tots els que demanen el, potser els sindicats, però sí que és veritat que amb una negociació ningú surt content. Si tu vas a negociar, no pots dir vaig amb el no. No, si tu vas a negociar vas amb el no, ja no negociarem. Per tant, és important que les parts es trobin, que parlin i negociïn. El que es diu des del món de vista judicial, una conciliació. Clar, quan està pel mig, en tots els aspectes, la premsa, i d'això estan fent un titular, les negociacions no comencen, no acostumen a anar bé. Les negociacions que acostumen a anar millor són les que es fan en privat i quan surten a la llum pública ja han fet un bon acord. I tens raó, Francesc, que cal que comencin el curs amb una calma.
6: De tota manera, la premsa, Déu-n'hi-do, que ha fet difusió,
22: sí,
6: i explicat...
22: Sí, sí, per això. És la part positiva és que han donat a conèixer la situació. I es parla d'un col·lectiu que està molt oblidat, que és els profes, perdó, els mestres de 0-3, llars d'infant, que tenen un conveni, perquè estem en horari escolar, no puc dir la paraula, que comença a parar i acaba a parar, que cobren també un sou que comença a parar i acaba a parar, i d'aquest col·lectiu, per desgràcia, es parla poc.
6: Es parla poc.
22: De 0-3, i són els grans oblidats al món de l'ensenyament, i Déu-n'hi-do la tasca que fan, perquè si el col·lectiu de 0-3 no funciona, m'entendreu, els nens que van infantil ja tirien també malament. Si un nen que ha anat a una guarderia de 0-3, quan va i s'incorpora al món educatiu infantil de 3 a 6... es nota, els que venen, perquè venen amb un bagatge. Han treballat sensacions, han treballat el tacte, l'oïda, l'escolta, estar en grup, això és molt important. Exacte, perquè després la feina...
6: Hàbits socials.
22: La feina de la professora o del professor, sí. del mestre d'infantil que incorpora nanos que han estat de 0-3 és molt diferent, perquè ja saben que és una escola, ja poden treballar altres hàbits que no s'han treballat. D'acord? Però penso que a mi em sap greu que sols s'hagi afegit al conveni amb aquest preacord sol el sindicat de professors de secundària. I aquí també hi ha un problema que tu has apuntat, Francesc, jo seré encara una mica més dur. Si un sindicat com és Sostén, que pensaven que traurien el 100% del recolzament, han tret un 60. Vol dir que hi ha un 40 de professors que començaven a estar cansats, que els hi treuen molts diners cada mes pel dia de vaga. I una cosa que la gent no diu, descompten cotització de cada dia que no vas a treballar. És a dir, alta i baixa de la Seguretat Social. Això la gent no ho sap. Es pensen que del sou del mes i la paga doble. Hi ha gent que està molt cansada.
5: Però per generar un cert debat... I jo ara sí. Posaré unes dades, però sobre això últim que has dit, hi ha un 40 que estan cansats, però hi ha un 60 que ho vol. És clar. A dir, la democràcia ens ha de, l'hem de defensar. Quan ens va a favor i quan ens va en contra. I en aquest sentit, jo crec que quan ens va a favor, doncs tots ens agafem a la cosa del 50+1, doncs quan ens va en contra, també ens hem d'agafar a la cosa del 50+1. I llavors no deia.
22: Però jo diria des d'un punt de vista de que com a líder sindical no és el resultat que esperava.
5: I ara vaig a posar una... Deixeu-me donar-hi una relectura que jo crec que... Jo crec que és la base i sobre idees que s'ha d'explicar tot. Expliquem-ho tot, que és el que no explica ni... Que és el que no expliquen ningú. Els governs, bàsicament, els governs tampoc. Els professors i Europa, en general, demana que s'inverteix en educació el 6% del producte interior brut. D'acord? Molt bé. El producte interior brut de Catalunya són 302.303 milions d'euros. Aquest és el producte interior brut de Catalunya, el 19% del producte interior brut de l'Estat espanyol. Això significaria que s'hauria d'invertir en ensenyament el 6% d'aquests 303.000, o el que és el mateix, 18.138 milions d'euros cada any. Molt bé. El pressupost de la Generalitat actual són 49.162.
6: Hi ha un decalatge gran.
22: Molt gros. Sí.
5: Vale? És a dir, parlem-ho. Parlem del finançament, sí, que és el que ningú està explicant. El problema no és un problema de que els professors vulguin o no vulguin. El problema és un problema de que Catalunya està infrafinançada.
22: Sí,
5: i per tant, per destinar el que diu Europa, hauríem de destinar pràcticament el 40% del pressupost de la Generalitat a només ensenyament. El pressupost són 49.162. El 6%, no del PIB, sinó del pressupost, són 1.000 i pico milions d'euros. La Generalitat destina 2.900. És a dir, la Generalitat està destinant a ensenyament, pressupost 2026, més del 12% del pressupost de la Generalitat quan es demana el 6. El problema és que es demana el 6 d'un PIB del qual ens foten així com d'atacada el 20%. Clar. Per tant, no és un problema de voluntats, és un problema de finançament. Uh-huh. És un problema de que Madrid es queda uns diners per allò de la solidaritat. Obro parèntesi. La solidaritat d'Andalusia vol dir els llibres gratuïts, que aquí no ho són.
22: El dentista.
5: La solidaritat a Madrid en ensenyament o a altres llocs, o a León, són ràtios més baixes. És més sou pels professors. És a dir, la solidaritat a altres llocs s'utilitza per aconseguir allò que aquí demanen i, en canvi, aquí no estem per la labor. Mm. No sé si és un bon punt de partida, és un punt de partida.
6: Sí, el pastís de repartir, com que el tenim bastant petit, és diferent al 12% que el 6%, evidentment. El 6% del pastís gran, doncs, en fi, dona pel que dona, que el 12% del PIB que tenim d'aquí, la part decimal i quota, doncs, dona per poc marge. El que passa que jo veig també de que la votació que hi va haver fa dues setmanes d'aquest nou acord i tal, va coincidir amb que s'aprovaren els pressupostos que hi havia. Sí. En la qual cosa jo crec que els sindicats van interpretar això. Escolteu, que ara els tenim...
3: Agafarets.
6: Aleshores, collem una mica més i això ja ho tenim ja al saco. Jo penso que a vegades hi ha aquestes reaccions que són molt humanes i demés, però clar, a nivell sindical, a nivell que afecta tants mils i mils de persones, també és importantíssim. I deixa'm dir l'últim, que seria, diguéssim, l'escola Bressol. Jo hi tinc la meva filla, l'escola Bressol d'Arenys de Munt, i és un d'aquells temes que també estan, diguéssim, mal pagats.
22: Estan en precari.
6: Estan molt en precari.
22: Diguem-ho.
6: Sí, es canvia el nom, tot això, però el tema que guardaria allò, sí, perquè doncs, aquí encara subsisteix. Encara. I això hi ha molta feina que fer i de dignificar. I és més, després sovint, això empalma molt bé quan t'entres, diguéssim, l'ensenyament, diguéssim, ja regulat, no? Quan comences ja la primària i demés, si la gent que ha fet ja, o que ha estat a l'escola de Bressol, es nota molt, això ho diuen els mateixos professors i professores, es nota molt. El rodatge que porten ja fa fer que el curs comenci el primer i els següents, doncs, més, amb més garanties d'èxit, no? Cosa que és important, perquè si volem una escola inclusiva, que és un altre dels temes aquells, doncs...
5: Bueno, clar, és...
6: Comencem, diguéssim, que el que ens arriba, el material que ens arribi, sigui el més ben garballat possible. Perdonem l'expressió de garballat.
22: Sí,
6: però...
22: sí. Sí, no és entès.
5: No, però jo crec que molt en l'ànim que hi ha dels professors, que és en l'ànim que hi ha dels metges, és que, clar, ja té els professors, els metges, els agents rurals, els bombers, els Mossos, perquè els hi va pujar el sou fa 4 dies.
22: Sí, bon clar,
5: però tenien els Mossos també solivientats. És a dir, ara mateix el govern de la Generalitat té molts fronts oberts per molts costats i que no dona, o sigui, no té prou taps per tapar les vies d'aigua. Però una mica, jo crec que el que li passa als professors és la política, que no, això no és culpa d'ella, això és culpa de la política en general, l'Aragonès feia igual, i els de Junts també, que és la política, i Zapatero, i Rajoy, i tots, i Sánchez, és la política de l'anunci. Farem l'escola inclusiva, els nanos estudiaran tots a les aules, que no sé què, que patatim. Re. Farem una llei de la dependència perquè la gent gran tingui ajuda.
6: El Re. Món digital...
5: Farem el món... Farem una política d'habitatge i en no sé quants anys tindrem pisos ara i controlarem el preu del lloguer. Un 13% més car l'últim any. Re. És a dir... I aquests, que són els que cada dia s'enfronten als nanos i que són els que cada dia pateixen doncs, la mentida de l'escola inclusiva, que no ho és, perquè no es dota, o de les aules, o de les aules que cremen. Posarem, no pot ser, tal, no sé què. Hòstia, l'altre... Bueno, ara miraré el mapa, però hi ha escoles a 35 graus.
22: Sí.
5: Avui parlàvem amb els de la selectivitat d'aquí de Canet, la fan amb cadires de braç.
22: Sí.
5: i veurem quin és l'examen que s'equivoquen, perquè els últims 3 anys a cada selectivitat s'han equivocat. És a dir, hi ha una precarietat estructural, ja no només de salaris, que també, sinó d'objectius

0: sectors importants com és l'ensenyament i la sanitat. La seguretat no, perquè ja ho has dit tu, però el tema de bombers i agents rurals sí que també estan treballant amb botes trencades, els bombers. Ho han explicat més una vegada. I aquest problema ja ve de l'època de Maragall. Us recordeu les 3 M's? Metges, mestres, Mossos?
1: Sí, sí, absolutament.
0: Aquí ja va venir el tema. I una altra cosa que deia, era a parlar del punt de vista pedagògic. 0-3 no és obligatori. I 1-6 tampoc és, perdó, 3-6 tampoc és obligatori. L'ensenyament obligatori a tot l'Estat és dels 6 als 12, primària, i dels 12 als 16, secundària. Què passa? Si un nen s'incorpora a l'escola en 6 anys perquè dret a llei no té, el seu aprenentatge no serà igual d'un nen que ja porta 3 anys a infantil i 3 anys a llar d'infants.
1: Sí, sí.
0: I això també seria l'escola inclusiva,
2: és
0: Josep Maria.
2: Això,
0: això també seria l'escola inclusiva. I per això estan demanant que hi ha pares que no es poden, no tenen el, diguem, el luxe de poder-se pagar l'escola i la llar d'infants.
1: Sí, sí.
0: I el tema d'horaris, també. Per tant, si parlem d'escola inclusiva, jo parlaria ja de 0-3, de 3-6, llavors de 6-12 ja és diferent, perquè ja la llei ho marca, no? I a vegades el departament de l'únic que es preocupa és arriba una persona a mig curs i això que es diu matrícula viva. Te l'endollen a la teva escola
2: i apanya't.
0: I apanya't com puguis, perquè de cara a inspecció, diguem-ho així, ja s'ha fet la feina. Jo ja l'he tret del carrer, l'he col·locat a l'aula, i ara és l'aula la que... I els recursos, truques al centre de recursos pedagògics de Pineda i et passaran un dossier de xinès català. Mare de Déu, senyor... d'àrab, encara català, vale, però xinesos que tornen a venir, o de països de l'est.
2: I això destorba molt la marxa del curs.
0: Clar,
2: eh?
0: Molt. I el ritme de la
2: negatiu.
0: I el ritme de la classe. Per això estan demanant que hi ha moments que si la ràtio és molt alta, a 25 euros, 25 nanos a secundària, en una classe, hi ha moments del dia que caldrien 3 professors. El tutor, sí. Més els
2: no,
0: professors.
2: Totalment d'acord.
0: Per poder treballar. Més. Per poder treballar. I això és que hem estat a l'aula... Ho sabem i ho hem patit. I amb l'agravant de la calor.
1: Sí, sí.
0: Mira, això a Andalusia ho van resoldre. Fa anys que van posar aire condicionat.
1: Ara us donaré. Sí, vols dir alguna cosa? Si no, Francesc.
2: No, i partint d'una realitat social en general, més enllà, diguéssim, de el que és l'ensenyament en si,
0: sí,
2: hi ha un entorn també que ja està molt tens en molts aspectes, no? A nivell laboral, a nivell, que sé, de desplaçament, de connexió, de quantitat de coses, a nivell econòmic, de vegades es diu no, que l'economia d'Espanya va molt bé i tal, tot això, però després veus que quan baixes els escalons i toques peus a terra en les qüestions quotidianes, doncs notes moltes mancances i greus, no? Que penses en ple segle XXI, doncs això no hauria de ser així, ni molt més, no?
1: Perquè fa referència, mira, això que deu de la calor, dic, perquè ara estava mitjana. Ara mateix, 10:40, Calella, Institut Bisbe Sivilla, 34,8 graus de sí. Temperatura. Escola al Turó del Drac, a Canet de Mar, 30 graus amb 2. Ha baixat la temperatura i es nota, i segurament moltes aules estan buides, eh? Institut Tos i Codina, això està a Mataró, 29 graus i mig a l'interior de les aules. I en llocs on la temperatura ha baixat i força, el Domènec Parramont,
0: Arenys
1: amunt,
2: més ara, a l'interior, sí.
1: Estan
2: sí,
1: a 23,4. La setmana passada, això, l'escola La Roureta, això es troba per allà de la Blanes, 30,7. La setmana passada això era molt més dramàtic. Havien instituts a 38 graus. Mm-hmm. Però, bueno, poseu-vos a estudiar a 34 graus amb 8, com és el que els hi passa a Calella, amb 30 o 29 companys més el professor, més tot el que es porta al voltant. No és baladí, és... Això també afecta a l'ensenyament i a la capacitat d'atenció. Suposo que us ha dit per l'altre, sobre això que deu de la matrícula viva. En mig curs arriba un nano que acaba d'arribar d'un país llatinoamericà o d'un país africà o d'un país europeu i s'incorpora a la classe i no en té ni idea de català i xapurreja el castellà. Actitud del mestre. A partir d'ara farem les classes en castellà perquè aquest nano no es pugui... pugui seguir-les. Si algú aixeca la mà i pregunta i diu, escolta'm, per què ho hem de fer en castellà? Fem en català? Bueno, la solidaritat, la comprensió, la inclusió...

0: inclusió... Clar, però és que la inclusió no ve per fer l'aprenentatge en castellà. La inclusió ve per tenir aules d'acollida on aquest nano pugui aprendre l'idioma i assolir determinat nombre de determinats coneixements per després incloure'l a l'aula. No modificar l'aprenentatge de 29 tios, perquè n'hi ha un que ni coneix l'idioma i pot ser, en algunes àrees, no té el nivell, en d'altres va sobrat, però potser en algunes àrees no té el nivell, no?
1: I si t'arriba de Llatinoamèrica, estem de sort.
0: Pues això és el que passa aquí.
1: Sí, al nostre poble passa.
2: Aquí i arreu, sí.
1: I les aules d'acollida...
2: I això produeix un malestar també, que fa això, que mestres molt valuosos o valuosos i progressistes i demés, doncs hagin de tallar per l'ossar. Saps què? Doncs mira, pam, pam, i fora. Perquè si no, no hi veig en cor ni recursos per solucionar-ho.
1: I si tenies plantilla sencera, sobretot a secundària, tenies profes que la resta d'hores que els hi sobraven d'alguna manera... podies muntar l'aula d'acollida, però les aules d'acollida han anat desapareixent. I una aula d'acollida amb 5 nanos o 6 es treballa molt bé. I els nanos ho agraeixen, eh? Perquè jo deia, un nano llatinoamericà o d'un país d'Europa, encara. Però un nano que ve de l'Orient o ve del continent africà...
2: I és diferent.
1: És molt per la cultura. Un llatinoamericà, la cultura europea, de seguida l'agafa per les arrels nostres, no? I, per tant, el món de l'ensenyament és molt complicat i això s'ha de tenir en compte. S'ha de tenir en compte i treballar en unes condicions en les que, d'acord, si fa calor, obres la finestra i el soroll, o finestres que no tanquen, el maragall... S'està parlant tot aquest mandat, les finestres encara no s'han reparat. Sí. Les finestres són de fusta i passes el dit i queda el glaçonet a l'hivern. No? I ara
2: em
1: deien tinta, que és l'àmpara que està buscant els ventiladors al Maragall. L'Ajuntament, que l'edifici és municipal, els ha dit que espavileu-vos. I ara suposo que l'àmpara estava recollint diners per comprar els ventiladors.
0: Amb això de les climatitzacions hi ha moltes coses a explicar. Eh? Una és, per exemple, ara han sabut... s'ha de fer públic, que el col·legi Cinera no és de l'Ajuntament.
1: No, el Cinera és diferent.
0: No és, l'edifici no és de l'Ajuntament.
2: Ah, no? No,
0: veus? Maragall,
2: sí. No,
1: Maragall sí.
0: Fins d'aquí 30 anys, em sembla, o 20 anys, o no sé què. Es va parlar l'altre... Sí, es veu que no?
1: És una sessió.
0: Que es va construir no pagant-ho l'Ajuntament o no pagant-ho del tot o no finançant-ho o no sé quin rotllo. Total, que l'edifici no és ben bé de l'Ajuntament. No és, de fet, no és de l'Ajuntament.
2: És un termini bastant llarg, no?
0: Sí, sí.
2: D'aquí 30 anys.
0: Fins aquí uns anys i que, per tant... hi ha coses que ja no es poden...
2: Certes operacions es deuen alentir o postergar...
1: Tècnicament encara més, clar.
2: Complicar molt menys la gestió, no?
0: No es poden fer. I després hi ha l'altra història. L'altre dia parlàvem amb la gent de les aules que cremen, amb l'Aleix Vidal, que és el portaveu d'aquesta plataforma, i ens deia, bueno, però és que el departament... O sigui, hi ha centres on l'AMPA ha comprat els aires acondicionats.
1: Sí, sí.
0: I ha dit, ja els poso jo, he posat l'aire. I quan ha arribat el moment de posar-los en marxa... s'han trobat amb dos problemes. Un, que s'havia d'ampliar la potència de l'escola.
2: Sí,
0: i el departament s'hi ha negat. I la segona, i és que si l'escola tenia...
2: Va dir per què s'hi negava, això.
0: En aquesta no ho reconec, però la segona, hi ha llocs on s'ha posat l'aire condicionat i el departament ha decidit que no es pot posar en marxa perquè genera desigualtats. I per tant, no ha permès que es posin en marxa aquests aparells refrigerants.
1: Aquí també, depèn de com entenguis el concepte de solidaritat i d'igualtat, no? Més va arreglar un i després l'altre intentarem arreglar-ho, però amb aquesta excusa no arregla res.
0: No,
1: i com... tenen els aparatos que has fet una inversió i està ja parada.
0: I com que hi ha uns tios que pot ser que es morin de calor, que s'hi morin tots. Saps el que vull dir?
1: Sí, però curiós és un despatx que tens aire condicionat a Via Augusta, ben tranquil·let, eh?
0: Això és el que deia. Exactament aquesta frase és a la que feien referència, no parlant de Via Augusta, sinó parlant de Mataró.
1: Sí, igual. Serveis territorials.
0: Del servei territorial. Però exactament aquesta frase és la que van dir, que això ho decideixen persones que estan en despatxos, probablement amb aire condicionat.
1: Això sí que és injust.
0: I que decideixen que...
1: Això sí que és injust. Sí, senyor.
0: I l'altra cosa que em va sorprendre molt de parlar amb ells és que no hi ha una normativa de protecció del menor. Això em va semblar flipant. És a dir, totes les accions que es fan per problemes de temperatura a les aules es fan en base a la llei de riscos laborals que afecta els professors. Perquè amb els nanos no hi ha cap normativa, ni cap llei, ni cap res que...
2: Es protegeixi prou.
0: Que estableixi... Sí. que estableixi, bueno, doncs a partir de 30 graus ja no es pot fer classe. No existeix. A partir dels 35... No, no hi ha cap... Ni a partir de termitalits d'humitat... Que... No hi ha res. Diu, i per tant, diu, el que fem és, com que nosaltres, professors, sí que tenim una llei de riscos laborals que diu que a partir de 27 graus podríem deixar de fer classe, quan considerem, més enllà dels 27, que es donen unes circumstàncies concretes, deixem de fer classe nosaltres i ens emportem els nens.
2: Sí.
1: Això ho vaig explicar-ho, te'n recordes, la setmana passada?
0: Som molt fort.
1: I vaig dir, i per què? Perquè el conveni col·lectiu dels profes diu que tu pots portar una ampolla d'aigua a la teva professió, a la classe. I a partir d'aquí es van agafar els sindicats i el col·lectiu, van dir, doncs els nanos també tenen dret a portar la seva ampolla d'aigua, deixar-la a la classe, però sense fer un mal ús. El que diu ell, agafant-se el col·lectiu de profes.
2: I es fa, eh? Almenys aquí,
1: sí, sí. Igual que l'hivern. L'hivern diu que a menys de 12 graus, sí, sí, tu pots abandonar l'aula i deixar de fer classes. El mateix que està passant a l'estiu, a l'hivern diu que una classe que estigui a 11 graus, el conveni col·lectiu dels profes diu que es pot abandonar l'aula i enviar els nens cap a casa. I això inspecció ho fa, però diu, alerta, eh? Alerta,
2: I a nivell polític, el més indignant és això, que hi hagi algun polític que sembla que és del PP, a nivell del Congrés de Diputats, eh? Sí. Vull dir que digui, no, és que s'ha demostrat, ha demostrat ell això, o tira per demostrar, de que la calor estimula la creativitat. Paraules textuals,
1: sí.
2: No?
1: Mare de Déu, senyor.
2: Sí, més aviat...
1: Sí, és el contrari, no? Tant el fred com la calor fa que no estiguis...
2: I les neurones estan allà, com dilatades, en un sentit ja de fàcil de...
1: Imagina, a la calor, vale, però i el fred, un nano que estigui cabrigant capes i capes a casa seva, perquè no tenen... Ja no dic no tenen calefacció, hi ha domicilis que no tenen ni bombones a botar-ho, perquè en aquest, a l'hivern, un nen que vulgui ser deures, en quines condicions? Diu, què estimula? Estimula que t'emprenyis, amb perdó, i que passis fred, que se t'inflin les mans i que el que tinguis ganes d'anar-te dormint, posar-te tres mantes o quatre.
0: L'altre dia sentia una conversa, em va semblar molt interessant, i d'un tema que jo havia oblidat, eh? Que és que deia que l'any 2006-2007 el terme mileurista era un terme que definia un col·lectiu de persones en precari. És a dir, un col·lectiu de persones que cobraven poc...
2: Era la frontera contra la pobresa.
0: Que estava a la frontera de la pobresa, sí, i tal. Sí, sí, sí. El tema és que és mileurista. Actualment, mileurista, 20 anys més tard, és una... No et diré que siguis afortunat, però és un... És que soc mileurista.
2: Bueno, però tens...
0: Sí. Bueno, clar, és... Bueno, tu ets mileurista. Ojo, eh? I han passat 20 anys... Jo havia perdut aquesta percepció de la realitat, i l'altre dia algú la comentava en una conversa, i em va semblar molt interessant i bastant aclaridora de fins a quin punt hem perdut com a societat i com a treballadors.
1: I si vols t'afegeix una altra. La setmana passada, el president d'un col·lectiu d'empresaris va dir que si no guanyes 2.000 euros, no pots viure dignament.
0: Ja,
1: almenys, clar, quines persones... Si és un matrimoni, dius tu, 1.000 euristes, tots dos valen, són 2.000 euros. Però ell parlava d'una persona sola.
0: Sí, bueno.
1: 2.000 euros. És en riure't de la gent.
0: Sánchez Llibre, no va dir això,
1: sí,
0: suposo?
1: Clar, sí, Foment del Treball. Sí, clar, és molt... 2.000 euros. I els pobres pensionistes que cobren 700, 800... I algun té el privilegi de cobrar 1.000 euros.
2: Que n'hi ha més dels que es pensem,
1: sí, I tant. I són les veus amagades, sí, senyor. Sí.
0: El que hauria de preguntar és a aquest senyor quin sou paga ell. Si és que paga tothom 2.000 euros.
1: També,
0: és a dir,
1: també.
0: Si ell considera que sense 2.000 euros no es pot pagar, ja que són empresaris, i
1: a
0: vostè,
1: empresa,
0: i vostè quin sou paga?
1: Clar,
0: perquè si aquesta gent no cobra 2.000 euros és perquè vostè no els paga.
1: Però no? Em va copsar molt les declaracions, penso que era el diari ara, no diguis això, després del que estàs dient tu, no? Llavors, clar, una persona que digui això, vale, ostres, doncs jo no sóc un afortunat, si sóc un pensionista i cobro com a molt 800. No? O una pobra viuda que cobra 500 perquè no va treballar mai i el seu marit cotitzava el que cotitzava.
2: Havent treballat tota la vida. Imagina l'autoestima, quantes calors baixa de cop.
1: I quan tens un càrrec públic, s'ha de mesurar molt les paraules, perquè encara no ho he dit més una vegada. Les hemeroteques passen factura. A mi alguna vegada encara no m'ha passat factura per l'hemeroteca. Aquí. I m'ha dit, i amb aquella cadira d'aquí davant, com que hi ha bon rotllo, amb aquella cadira tu ho vas dir, però jo li vaig contestar, però l'any següent plegava perquè sí, millorava la meva oferta laboral, no?
0: No, però ara no t'ho tiro com una pedra.
1: No, no, que no, jo no, m'agrada que m'ho diguis,
0: però
1: eh?
0: Fins a quin punt... No, ho faig perquè ens adonem fins a quin punt les coses...
1: S'ha de vigilar.
0: No, no, i a la ràdio i a la vida en general portem una velocitat que l'administració no porta. Jo t'ho vaig dir amb el cap. Sí. Jo t'ho vaig dir amb el cap. Que quan vas entrar de regidor vas dir quan surti de regidor tindrem un cap o com a mínim estarà en construcció. Passat 20 anys.
1: Estava a mitja, sí.
0: I no tenim ni el projecte. És a dir, i segurament nosaltres, i aquí, ara aquí em faig la meva culpa, vam fer titular i vam fer notícies, vam passar 3 mesos preguntant sí, i no sé què, i patatim. Si és que al final és tan lamentable com funciona el públic, és tan lent tot.
1: Molt lent.
2: Lent i car, perquè quan és lent vol dir que és car.
1: I a més, has de demanar sempre car. Una consulta externa. Però no tens prous tècnics i funcionaris perquè facin, perquè facin ell l'estudi, perquè has d'anar a un estudi extern que costa molts calés i, per desgràcia, es guarda en un calaix. I el que arriba diu, com que està el calaix, allà es queda, jo vaig a fer el meu projecte. És el que diu ell. I parlem del cap, el que deies tu. Aquí el primer cop que m'hi trobava va ser per l'administració municipal. Sí. Secretaria en aquell moment va dir que no al trasllat de l'elèctrica, de la centraleta elèctrica. Quan vam aconseguir, quan vam aconseguir que Secretaria ens donés el permís, el senyor Ángel Lozano, lluitant molt amb ell privadament, per això dic que les negociacions privades són les que funcionen, quan ens va dir que sí, jo vaig acabar el mandat, deixi, no vaig plegar, el curs següent no estava, i per tant la regidora o el regidor que va venir després potser tenia unes altres prioritats. I ja va quedar tot parat.
0: Sí, va
1: quedar. I no es va parar més el cap, eh? Mm. Però sí, estava endavant, eh?
0: Però fixa't una cosa.
2: I aquest cap, que heu dit, em sembla, ja porta 40 anys, em sembla.
0: Sí, sí, sí. Fet, sí, sí.
2: Em sembla que el Xavier Trias ho va inaugurar l'any 90.
1: Fidel Soler, alcalde, exacte. Xavier Trias, conseller.
2: Que el Fidel Soler va fer una factura a l'empresa on treballava, aquesta factura va portar cua,
1: problemes,
2: va portar
1: sí,
2: problemes i polítics, i era feta que allò ja representés que aquell allò que accelerava, diguéssim, sí, a l'inici de les obres, perquè si jo entrava també, diguéssim, amb un carreró sense sortida, eh? No vull dir que aquí hi hagués corrotela, no, sí. Era més que més un tot d'esperó.
1: Era una manera, sí, de començar.
0: Una empenta. Exacte. Però fixeu-vos, acabem de dir això, no? És a dir, podem trobar altres exemples, eh? El cap, les pistes d'atletisme, o les Clarisses, o... I surt el govern de Madrid i diu, bueno, diu, alliberarem una part del romanent, no? Com una cosa així magnificent, no? Una part del romanent...
2: Com que us heu portat bé, teniu de postre...
1: Heu fet els deures, aquí teniu dos respudis.
0: Amb projectes que s'han d'acabar abans del 31 de desembre.
2: Carai.
0: Clar, aquí és clar. Clar.
2: Això és una trampa.
0: Clar. Sobre una proposta que no està ni tan sols aprovada encara. És a dir, que tenen encara 30 dies per aprovar-la. 30 dies és mes de juliol. A l'agost aquí no treballa ni el Tato.
1: Ningú.
2: Si... projectes que siguin sostenibles i no sé què més, La qual cosa és dir, informes que validin aquesta terminologia, no? I clar, ja hi som, eh?
0: Quants projectes es podran tirar endavant per tenir-los acabats abans del 31 de desembre, tenint en compte que això es pugui publicar el mes de juliol i que siguin sostenibles i tal, no sé què, tenint l'agost pel mig i les licitacions... De vegades en caiem en trampes i amb anuncis d'aparador. I això ho aprovaran tots, eh? Vull dir, això ho farà el govern de Sánchez, però vindran els de les esquerres, de Junts, els del PP...
1: I tot el que no s'apunti.
0: I ho votaran.
1: Ara ells pot afectar les Clarisses, suposo, no deu afectar
0: ja,
1: res
0: per
1: més.
0: Per estalviar-nos no sé quins diners. No, sí. Quatre carrers que puguin.
1: I quatre carrers, sí, sí.
0: Ves a saber si el pas per sota la Nacional...
1: Però clar, aquí, a més, has dit un tema que entren tres administracions més. Si això és lent, el pas per sota la Nacional es triplica, eh? Perquè és carreteres, costes, ports i ajuntament. Quatre administracions.
0: Sí, sí.
1: Però si per canviar uns fluorescents d'un edifici municipal has de fer una proposta de despesa, depèn de quants fluorescents canvies.
0: Sí, sí.
1: Llavors, la proposta de despesa passa a intervenció i passa a secretaria. Després torna el regidor i si pel mig hi ha un ple i l'oposició s'entera, li pregunta quants fluorescents i els diners. Això anem enlentint. Per canviar uns fluorescents, eh? Abans he parlat de les finestres al Maragall. Sí. Que pobres nanos, eh?
0: Sí, sí, que sí, que sí, que sí, que sí.
1: I si parlem de la reforma del mercat? Fa més de 20 anys que en aquest poble es parla.
0: I si parlem de les pistes d'atletisme, que quan vam anar a mirar-nos-ho, hombre, però si aquí no es poden posar, que dius, hòstia, i què hem estat fent aquests 30 anys, dient que les posarem, i resulta que aquí no hi podien anar. És que tot és... tot... Saps qui ens ho pot resoldre, això? Dic, en 3 minuts, ja vaig a fer així una mica. De...
2: Vinga, va.
0: Això ens ho pot resoldre el papa.
1: Ai, Déu meu.
2: A mirar... D'aquí una hora arriba,
1: deixes dir una cosa bona, que fent terrenys
0: el
1: papa...
0: El papa és el que ha aconseguit...
1: Sí, que
0: s'augmentin les freqüències de trens i puguin passar tots, perquè aquests túnels col·lapsats per no, no podia passar cap tren més perquè ja estaven al 100% de la seva capacitat, ha arribat el papa i ara poden passar més trens.
2: Ha fet el miracle.
0: Ha fet el miracle. Per 4 dies, però ha fet el miracle.
1: Explico un acudit, que és bo, i després explico una història. Primer, la història és positiva i ha fet terrenys de mal. Avui a l'Estadi Olímpic, el que dirigirà la coral de Gospel Viu és el Moisés Sala, exdirector de la coral L'Esperança d'Arenys de Mar. I algun cantaire és d'Arenys de Mar.
0: Ah, molt bé.
1: Si el voles entrevistar, és de Pineda i té molt bona relació amb gent d'Arenys. I després, a mi, l'acudit diu que estava penjat a la xarxa. Són uns germans bessons petitets de 6 anys que estaven sentats i diu, qui espereu? Diu, el papa, amb els seus pares. Diu, el papa. I com es diu? Diu, es diu el rei León. Diu, tu l'has vist? Diu, fins si hace un mes. Ahir el penjaven a la xarxa, és clar. El rei León. Ja fa un mes que l'he vist.
2: I tant que sí.
0: No, però som provincians, eh?
1: Sí.
0: Som molt provincians, eh? És a dir, ho tanquem tot, ho aturem tot. La Generalitat recomanant el teletreball. Hola. És a dir...
1: No cal.
0: Clar, com pares un país? Perquè bé... És a dir... I quan... No sé.
2: Un país que constitucionalment és un país...
1: Aconfessional. No ateu ni laic, aconfessional.
2: Jo penso que fossin confessionals i a més, sí. Què faríem aquí? Paralitzaríem tot, no? I bueno, seria un desastre, no? I, però ho ja en fem, no? O sigui, que una cosa és el formulisme, diguéssim, la confessió, però a la pràctica hi ha moltes... Inclús imatges d'aquest cap de setmana que vaig veure, no? O sigui, allà a Madrid, no? Aquells bebès, tan bebès, que els donaven al papa perquè el papa, doncs, hi fes un petó i fos la benedicció i el pas fins a la vida eterna, en el cas de... Sí, sí. O sigui, aquelles coses que dius, home, potser ens falta molt de madurar...
1: Molt. Aquí han pressionat molt els... grups integristes catòlics, eh? Diuen Opus Dei, diuen Hakuna, diuen neocatecumenals, tots aquests moviments catòlics integristes que estan arrossegant a molta gent jove, eh? És curiós, eh? Estan arrossegant a molta gent jove i ells parlen de conversions. Potser la conversió acaba la setmana que ve quan el papa ja ha marxat, no? Però molta gent, algun van perquè creuen, però l'altre van per mira, una sortida més i una experiència nova, no?
0: Bueno, va, acabarem... Bueno, estan arrossegant a molta gent jove. Bueno,
1: molta.
0: Porten arrossegant
2: amb una línia política bastant...
1: Aquí lligat. A... Sí. Per això deia en Rufián, potser s'ha sentit més incòmodo aquests que es diuen creients de boca, en Rajoy, a l'Aznar i a l'Abascal, que jo amb el discurs del papa i al Congrés. Eh?
2: M'he quedat sense... L'Aznar hi va fer 10 minutets.
1: No, ja sabeu, va marxar a l'Aznar. Avui la foto, a l'Aznar i el Rajoy foten el camp.
0: Ho he deixat aquí? Mira, ja, demà tornem a les 9. Gràcies.
1: Bon dia.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 12:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella, i el pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic de Montjuïc a les 8 on farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i també a la Sagrada Família, on de fet es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat, amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i també talls, i a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita del Pontífex. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de protecció civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania, mentre que també s'han desplegat 6.000 agents dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat. Una visita que tindrà també un gran impacte econòmic immediat al país. Ho ha explicat avui a la xarxa la Txelo Morillo, que és vicedegana d'AE Business School i també autora del llibre Marca Barcelona.
5: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etc. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi ha una incidència molt directa a l'economia en aquest moment, no?
4: I en aquest sentit, diverses associacions laiques i ATES han impulsat la campanya Jo no t'espero per mostrar el seu rebuig a la visita. Han convocat una manifestació avui a les 7 a Barcelona. I també nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix precisament amb l'inici de l'ESPAU i també d'aquesta visita del Papa Lleó XIV. Una vaga que ha comptat ja amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb un 33,6% dels centres informats. De fet, a aquesta hora està previst que arrenqui una manifestació des de Plaça Espanya, que ha de culminar també al Parlament. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit a la ciutat. En aquests moments, els bombers treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
3: Notícies en xarxa.
6: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
7: Pluja d'estels. És una de les coses més boniques veure entre els núvols els estels brillar. Les estrelles del cel cauen tan boniques aquí als peus de la ràdio perquè estimen Ràdio Arenys. Nosaltres també estimem Ràdio Arenys perquè és una ràdio molt propera. Està en un lloc molt bonic de la Riera, el Calissall. I per què hi ha persones simpàtiques i alegres? I a l'Aranyot, si veu una persona trista, l'envia a donar una volta per la riera, a mirar els arbres i a buscar estels. Doncs jo a la nit passejo per la riera amb el meu gosset i recullo uns quants estels, que són les estrelles xerraires del papasseig, que s'estimen aquí a la vora de la ràdio per guarir-se del fred. Perquè és música, poesia, que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor. Són els llibres, les gravacions, que han fet que quedi el seu resplendor i volin des del cor fins al cel. Jo voldria dir que el meu programa es diu Pluja d'Estels i jo per la nit agafo uns quants estels d'aquí, de la vora del Calissall, i els pujo aquí a la ràdio al dematí per omplir una estona de diversitat i color. Doncs avui he vist un estel que brillava amb un resplendor molt fort, que són aquests que cauen del cel. M'he acostat a l'estel i he vist un estel preciós. L'he agafat i posava Xavier. I dic, Xavier? Però si jo el conec. Benvingut aquí a Ràdio Arenys. Jo voldria que el nostre programa es diu Pluja d'Estels i tu has caigut per la nit aquí, a la vora de la ràdio. Jo t'agafaré i et pujaré aquí per omplir aquesta estona de diversitat i color. D'on surts tu? Surs del programa del Toni Rovira i tu, que ha vingut volant?

0: I en aquest estel hi ha el Xavier Prats Jiménez. Hola, Xavier. Benvingut aquí a Ràdio Arenys. Jo vull dir que, no sé com dir-ho, és que el meu programa es cobreix de glòria. S'omple de goig al veure't a tu, perquè jo només t'havia vist per la tele. I avui has vingut aquí per omplir el nostre programa. Jo et faré unes quantes preguntes, Xavier. Hola, com estàs? Xavier Prats Jiménez, digue'm alguna cosa.
1: Bona tarda, Assumpció.
0: Hola.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Oh, i tant, quina il·lusió. L'Ester
1: és tu.
0: Gràcies.
1: Perquè tu m'havies vist per la tele, però jo no havia tingut aquesta fortuna de conèixer-te en persona.
0: Jo tenia
1: tu
0: la
1: fortuna... Tu ja havies tingut una aproximació.
0: De veure't i de sentir que ets el meu àngel guardà.
1: No, ens hem trobat el camí i ens ajudem recíprocament. Perquè tu m'ensenyes moltes coses, Assumpció.
0: Ja, i tu també a mi. M'has ensenyat l'amistat, les coses que són, i m'has dit que t'agradava molt aquesta cançó. T'agradava
1: molt. Molta, també. I la música va amb nosaltres.
0: Va amb nosaltres.
1: I amb les nostres històries, i amb el nostre bagatge, i amb les nostres experiències, i la consolidació de coneixements, i de compartir amb la gent. I per això estem aquí.
0: Jo voldria preguntar-te que com és que se't va ocórrer ser abogat? Quina és la música que et va acompanyar, o quan eres petit, o com... Tantes preguntes et podria fer. Com és que fas d'advocat? Què ets advocat? És un sentiment? És una vocació? És una cosa... Com és ser advocat?
1: Doncs, Assumpció, és una conjunció de tot. És a dir, per ser advocat has de tenir vocació, per començar. Has de tenir somni i has de tenir estima per la professió. I has de tenir clar on vols arribar amb aquesta professió. És a dir, a poder ajudar a totes les persones, independentment del seu poder adquisitiu, que això és molt important, perquè sembla que tenim el mite de que els que tenen diners es paguen el bon advocat. Però això no és així. Aquí estem molta gent per poder ajudar a tots els que necessiten, perquè és un pilar fonamental, la tutela judicial efectiva.
0: Clar, clar, és molt important, això. Molt important, perquè jo preguntaria quin mite tens que desmitificar de les persones que et diuen coses, perquè sempre diuen, oh, jo no puc pagar un advocat perquè val molts calés. Com et sents quan et diuen això?
1: Sí que és veritat que s'ha format una figura arran de l'advocat del que et fot la clatellada, però en realitat no és així. Jo treballo amb gent, i la majoria dels meus companys, de proximitat, que no és tant el que li demanes, sinó on arribes amb aquesta persona, amb la qual cosa el camí el fas junt. No, els advocats que a vegades somien amb arribar a forrar-se, aquests s'estan equivocant. Sortosament, som molts els que estem acompanyant a molta gent amb els desnonaments, amb les filiacions, tema de desnonaments, que estàs quedat sent mal fill, que no pots pagar la pensió, si no pots pagar la pensió, com pots pagar un advocat? I nosaltres, gràcies a Déu, els ajudem a caminar junts i, amb la mesura del que poden, anar pagant i anar fent el camí junts per arribar a aquell objectiu, que és a que no et desnonin, a que puguis poder tenir el teu fill els caps de setmanes, entre setmana, per l'objectiu que t'has proposat.
0: Però també deu ser molt difícil defensar una persona que no té defensa, o sigui, que no pot ajudar-t'ho. Com ho fas per juntar el no poder i el resoldre el cas? Per exemple, una casa que té desnonament, com el pots ajudar? Com pots defensar les persones?
1: És que tothom té defensa, Assumpció.
0: Tothom té defensa?
1: Tothom té defensa. Una altra cosa és que la defensa i la viabilitat d'aquella defensa no vegin la línia del que tu tens projectat. Però és a dir, inclús una persona que no paga una renda, et vaig a posar un exemple,
0: vale,
1: i té un procediment de desnonament, un procediment civil, aquesta persona té una defensa, perquè amb el pitjor dels casos la defensa seria pactar un pagament a llarg termini amb el jutjat, en aquest cas, el que està tutelant l'actor, el que està accionant, i també té una defensa. Amb el pitjor dels casos, arriba un acord, també és una defensa pactada per resoldre el tema i aquesta persona no s'enfonsi, no es quedi al carrer i no agafi una depressió. És que, si no, estem perduts.
0: Però aleshores, com pots fer-ho si és culpable?
1: Culpable, qui ho diu?
0: Culpable ho diu el judici, clar.
1: No, ho diu la societat. Per ser culpable d'una sentència. Aquí vull arribar. N'hi ha judicis mediàtics, i n'hi ha judicis judicials, i n'hi ha judicis de carrer. La gent del carrer diu, no, si estàs culpable.
0: Però clar,
1: si
0: és un mite, el mite
1: que deia. Aquí vull arribar. No, ningú és culpable fins que demostra el contrari. És a dir, per ser culpable ha d'haver una sentència. Ha d'haver una sentència que et declari culpable. Per tant, la presumpció d'innocència està per sobre del judici moral o social del veí que diu no, no, però si està aquí el de abajo, si és culpable, seguro. Perquè sabrà si és culpable. Per això, és que ni els advocats que defensem. Per això està un jutge o una jutgessa que és el que posa ordre. El tercer, un discòrdia, que diu oiga, senyores, és culpable o inocente. Estarien fotent a la presó a molts innocents i a la recíproca.
0: I no n'hi ha molts innocents a la presó?
1: Sí.
0: Perquè deu ser que no volen defensar-ho.
1: Aquest és el problema.
0: Hi ha el teu cas d'ànima, perquè tu ets bona persona o perquè... Com ho fas per defensar una persona que saps que és culpable, per exemple?
1: Aquesta és la història, que quan una persona saps que ell t'ha explicat la seva batalla i saps que té totes les de perdre perquè no saps on agafar-lo, llavors has de buscar una altra estratègia amb el jutjat perquè la sanció penal, sanció vull dir el reproche penal que li farà el jutjat, no sigui tan gravós. És a dir, en el pitjor dels casos, si és culpable per un tema penal, n'hi ha la figura que és el fiscal, que és arribar a un acord amb el fiscal i dir-li, senyor fiscal, ¿qué me está pidiendo? 2 años de prisión. Pues pago la multa tal y acepto 1 año. Y en vez de entrar en prisión porque no hay reincidencia, los 2 años y el año lo computo y lo compenso con X dinero que voy a pagar al tribunal. Amb la qual cosa, n'hi ha fórmules per ajudar la gent que t'està dient que ha fet aquest acte punitiu, l'acte punitiu, i és culpable, per poder salvar una mica els mobles. És arribar a un pacte amb la fiscalia o amb el jutjat. O sigui, que solucions sempre hi ha. Solucions hi ha. L'altra cosa és que busques les solucions més idònies pel teu client. Però solucions sempre tenim.
0: Doncs, escolta, deixo descansar una mica de tantes preguntes, seguim escoltant una mica la música.

Xavier Prats, li llegiré un poema que es diu Cançó de la tolerància, que és del Comediants, que és molt interessant aquest poema i es tindria que tenir en compte. Diu, ni tot és blanc ni tot és negre, de tots colors millor. La teva rumba, gitana. La teva moto, japonesa. La teva hamburguesa, caqui. El teu Crist, jueu. Ni tot és blanc ni tot és negre, de tots colors millor. She calls out to the man on the street. La teva verge, negra, Helena. La teva democràcia, grega. Els teus números, àrabs. La teva pizza, italiana. Els teus fideus, xinesos. La teva mare, una dona. Ni tot és blanc, ni tot és negre. De tots colors, millor. El teu avi, un vell. El teu veí, un discapacitat. El teu germà, un gay. La teva amiga, la ciutat. El teu planeta, la gent. El teu país, el món. I goses dir que el teu veí és estranger? Ni tot és blanc, ni tot és negre, Xavier. Entre tots, el farem millor.

0: Advocat Xavier Prats Jiménez. Escolta'm, et volia preguntar una altra cosa. Sobre aquest poema que he llegit, què diries tu?
1: És que té molta profunditat, perquè vivim en un món molt globalitzat que tot el que tenim no el tenim aquí, el tenim a tot arreu. I al final està tot tan interconnectat que aquest poema és la realitat del que estem vivint. Que ja era hora de que tot estigués una mica més connectat. Tot el que tenim... Mira, l'altre dia el Donald Trump sortia amb una gorra, la gorra vermella, que era made in China. Vull dir, a on hem arribat? Que fins i tot ell, que és Estados Unidos, també té accés a aquesta globalització, que la seva gorra no està feta a Estats Units, que està feta a Xina. O sigui, perquè se la... Li va donar la volta a la no sé si vas veure a les notícies,
0: sí, claro.
1: El pájaro aquest, i estava, ponia made in China, i han agafat el titular. On vull arribar? Que mengem sushi, que el cotxe que tenim és japonès...
0: El poema,
1: que és això, i el món globalitzat, doncs és on estem, que la proximitat i la llunyania ja no existeix.
0: Jo ara et diré una cosa. Si poguessis donar 60 segons de consell legal a tots els que manen, què els hi diries?
1: Doncs precisament...
0: És molt fort aquesta pregunta,
1: doncs precisament el que li diria és... que s'ha de començar a posar les piles i legislar amb l'actualitat que tenim. És a dir, l'ordenament jurídic, el conjunt de normes que regeixen els nostres comportaments, està obsolet. I el que han de fer, començar a legislar pels més necessitats i pels més febles. Perquè de vegades, i no de vegades, en moltes ocasions, les legislacions estan pels forts. M'explico. Un que té un patrimoni de 300 milions d'euros, en proporció del que té, paga 4 duros al fisco per a la hisenda, i un que està aquí treballant, deixant-se la mèdula cada dia, li foten una clatellada. Llavors, la legislació, la tributària, la civil, la d'afiliació, la de compartir la guàrdia i custòdia de les fills i tal, s'ha quedat obsoleta. Sí que és veritat que la regulació en matèria homosexual i de trans... Ai, sí que s'ha avançat molt aquí a Espanya.
0: Gràcies a Déu, molt.
1: Però tenim normatives que estan a l'edat de pedra. El Còdic Civil és l'edat de la picó. Senyores, legisladors, posin les piles i legislin de conformitat a l'actual vida que tenim i a l'actual context econòmic, cultural i personal, i ja està, i legislen en aquest sentit. Això és el que els diria. Ens està costant molt, eh? Perquè tenim ara un caos en aquest país, ara el Zapatero, semimputat. El rei que el tenim fora. És que tenim un panorama, el Pujol...
0: Dificilíssim.
1: Clar, llavors, aquí són els que legislen.
0: Dificilíssim.
1: A Madrid, a Catalunya i als ajuntaments amb les ordenances. Senyores, posin-se les piles.

em fas pensar en un poema d'Hermínia Mas que diu així: passat el temps, potser ara se n'adona que no ho ha fet tot bé. Esborraria amb una goma o taparia amb tinta blanca algunes coses que l'enorgullien. Però els passos enrere costen molt de fer. Què et sembla si encara no ha après a perdonar-se?

Pujaré la tristesa dalt les golfes, amb la Nina sense ulls i el paraigües trencat, el cartipàs vençut, la tarlatana vella. I baixaré les graus amb vestit d'alegria, que hauran teixit aranyes sense seny. Hi haurà amor engronat al fons de les butxaques. Hermínia Mas.

Doncs he trobat un escrit pel Xavier, també, que avui li dedico al programa, al meu amic advocat, bona persona, fantàstic, que li podeu demanar el que sigui perquè ell s'esforçarà per fer-ho. I de veritat us ho dic, és el millor home que he conegut potser a la meva vida. Mira el que et dic. I des d'aquí dic que l'estimo molt perquè s'ha mullat moltíssim per mi. Moltes gràcies, Xavier.

0: I ara llegiré un escrit que també pega del Mas Pla del 1967, que diu així, que és d'en Josep Pla. Diu, he contestat rarament a les crítiques abundantíssimes que provoquen el que escric. Les agraeixo positivament. Però ara potser havia de contestar perquè planteja una qüestió molt genèrica. Així ho he fet, però no tinc pas la seguretat d'haver-ho aconseguit. Les accions dels homes i de les dones són amagades, ocultes i misterioses. Diu en Josep Pla, estic segur que me n'aniré d'aquest món sense saber-ne de la missa a la meitat. El periodisme és una posició que permet observar un dels fenòmens més extraordinaris de la vida humana. El fenomen de la corrupció, de gairebé tot, i sobretot del periodisme. I, si voleu, de la propaganda, en definitiva de la història. És un fenomen etern, bellíssim, actual, permanent. Per un periodista totalment independent, com jo, observar la concepció humana, tenir una certa idea de l'ànsia de concepció que existeix en la vida, justifica, potser, la seva presència a la Terra. Josep Pla, 1967. Què hem adelantat amb això, Xavier?
1: Doncs, primer, gràcies per les teves paraules. El plaer és meu i tu ets molt gran, ho saps, això, per començar, que retorció una mica. Hem avançat, però em queda una frase també molt bona, no sabem de la missa a la meitat. És veritat, eh? Vull dir, ens creiem que ho sabem tot, però estem estancats i no tenim ni idea de la meitat de la història. Aquí vivim una societat que tothom sap de tot i tothom dona consells a tot. Però és que aquestes paraules ara les extrapolem el dia d'avui i és que estem en un punt aquí que allò que estem amb el front a mà i que sembla que no ens hem mogut, no? I m'ha agradat això que ha dit, que no sabem de la missa a la meitat, però és que no la meitat, és que no hem anat ni a missa. Vull dir, no anem ni a missa. Ens hem posat a la porta, ens hem aguaitat i ens han quedat, vull dir... Que dius, bueno, vinga, més val que marxi perquè m'he quedat estabornat. Tenim molta feina a fer, Assumpció, molta feina, perquè estem molt, molt, molt estancats en coses que ja deia la gent fa 500 anys, ja 200 o 300, fa 500, i és que ara, és que estem allò que dius, bueno, és que estem com atascaus. Amb el freno a mà i que no sortim amb la roda, allò que estàs al fang i que intentes sortir i que després que anem de sabiondos. Lo sabemos todo. Tómate esto, no sé què. No, hombre, no, que el vecino tal, pues meten una demanda como tal, sí. Zapatitos, zapatos. Anem a cadascú a concentrar-nos amb el nostre actiu, que tots tenim una cama forta on apoyar-nos, on recolzar-nos, i a partir d'aquí, doncs, avançar junts. Com també diu el nostre amic, el Toni. Però mira,
2: avancemos tú. Oi tant, el Toni Rovira, que és el nostre amic de tota la vida.
1: Aquestes paraules, avancemos juntos, mirémonos a l'interior, deixem de mirar els diners, no sé què, ajudem els altres. Sempre hi ha algú que en necessita més que, saps? M'enrotllo com una persiana.
0: No, jo estava escoltant-te, perquè també el Josep la parla molt del ferrocarril, quan es va inaugurar, que la gent deia que les màquines anaven en grassa dels bebès, que robaven nens en aquella època per posar a les rodes del ferrocarril. I això està escrit de l'any 1800. I dius, com es pot ser que es diguin aquests bulos o aquestes històries que es deien a l'any 1800 per fer mal als que feien el ferrocarril, com és lògic i natural?
1: I això fa molta mal, perquè aquestes històries les han sentit tots i això de ser, és que no tens on agafar-ho.
0: No sap ni on agafar-ho.
1: Per començar, jo sempre dic, tornant al tema de la professió, tot allò que es diu s'ha de provar. Ben començat xerrant i compartint el que és el judici mediàtic, tu m'has preguntat si una persona és culpable, i al final, per ser culpable ha d'haver proves. Doncs per poder dir totes aquestes manifestacions que tenen una transcendència social, s'han de provar, s'han d'acreditar, com també s'haurà d'acreditar el tema del Zapatero. Clar. Ara està dit mediàticament, però igual, doncs, bueno, que no ho sabem. De moment hi ha indicis, informació que s'aporta de que ni alguna cosa allà. Però ja arribarà al tribunal i dirà que si allò que hi ha sí, o allò que hi ha no, o allò que hi ha sí i no.
0: Doncs mira, tinc aquí per recordar-t'ho, perquè diu en el llibre de l'Empordanet a Barcelona, i està buscant la pàgina 191 de Josep Pla de l'Empordanet a Barcelona, diu: El ferrocarril fou mirat amb els mals ulls pels qui vivien de les diligències i, en general, de l'atracció animal. Majorals, hostalers, tartaners, traginers, es produïren alguns accidents i, fins i tot, algun sabotatge contra les obres. Encara en tingueren menys les històries de por que es feren circular. L'any 1848, el Brusi hagué de desmentir reiteradament les notícies de robatori de criatures que circularen per Barcelona en els ambients populars. Quan el tren fou posat en moviment, hi hagué qui s'entretingué a dir que les màquines es greixaven amb olis obtinguts per misteriosos i sinistres manipuladors de les criatures robades. Josep Pla, de l'Empordaneta, Barcelona, pàgina 191.

el català estigués disposat a embarcar-se, a balejar la mar, a navegar, a suportar els més durs sacrificis sempre que hi trobo un camí de comerciar i guanyar diners en el comerç. El català fou mariner i navegant quan a través d'aquests oficis pogué desenvolupar les seves qualitats de comerciant. Quan navegar esdevingué un afer de més transport, abandonar l'ofici amb la mateixa tranquil·litat que hi havia accedit. De l'Empordanet a Barcelona, Josep Pla.

0: seguim amb Josep Pla, però són coses més senzilles. Diu Josep Pla: la vida és una cosa complicada i difícil de descriure, que consisteix en anar fent. Els diners no donen la felicitat, certament, però tampoc són un obstacle, oi, Javier?
1: Vivim una societat, per desgràcia, que ens ajuda a viure. Ens ajuda a viure. No és que et donen la felicitat. Els diners et donen la pau, jo sempre ho dic. Et donen la pau per poder menjar, per poder tenir un sostre, per poder estar amb els teus i per poder, de tant en tant, pegar-te un capritxit, com dic jo. Estar amb els amics a prendre alguna cosa. No cal anar-se al Japó. Vull dir, a veure si m'explico. Anar-te aquí a una terrassa d'Arenys a compartir una cerveseta i unes tapetes amb un

els que ho saben bé i els que no els expliquem, perquè té una connexió. Ferran Adrià diu: soc un cuiner que ha pintat sense cap pretensió i no es poden vendre els meus dibuixos i els he donat a la Fundació Vilacases. El cuiner Ferran Adrià ha il·lustrat amb dibuixos pintats amb oli, escuradents i bastonets la nostra cuina tradicional i ha publicat uns menús, unes receptes d'en Josep Pla amb dibuixos. Estan a la biblioteca.

Diuen Josep Pla, jo crec que es poden fer dues afirmacions, així com els camps de faves de Mallorca, sota els ametllers florits, formen un dels paisatges millors que es poden veure. Les faves a la catalana són la fórmula més alta a la qual podem estar sotmesos. És el millor del món. Don't stop the hankin' of me. Don't make me feel this way.

0: to the preacher and let us say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel.
1: Diu Ferran Adrià: l'objectiu és fer homenatge a l'escriptor Josep Pla, que té una obra tan important a la nostra història que s'ha de difondre. Unes frases brillants de l'escriptor Josep Pla que el cuiner Ferran Adrià ha pintat.

amb tomàquet. A l'estiu, en aquests litorals, una de les coses que tenen més èxit és el pa amb tomàquet, que en l'època de la meva adolescència solien donar a l'estiu als nens per aquelles famílies que no arribaven a donar pa amb xocolata. Ara el pa amb xocolata és el més important i el pa amb tomàquet té un èxit vastíssim. L'oli que s'hi posa ha de ser poc àcid, amb molt de compte. En els nostres dies, la gent sopa poc, una truita, un tall de pernil i han sopat. Són les facilitats que dona el pa amb tomàquet en l'actual alimentació. En el llibre hi ha la interpretació del dibuix que ha fet en Ferran Adrià amb els escuradents.

Xavier Prats, si haguessis d'explicar el treball teu d'advocat a un nen petit, com li explicaries? O ara ens donaries el teu correu, per si un nen petit et vol preguntar alguna cosa, com has dit que podries ajudar

0: tothom, ha trucat un nen i ha dit, jo vull que m'ajudi. Doncs el Xavier t'ajudarà.
1: Doncs mira, Assumpció, començo per la pregunta. A un nen petit li hauríem d'explicar que de vegades a la vida es compliquen les coses i n'hi ha problemes. I a l'advocat és el que intentem és buscar l'òptima solució a aquella cosa que està encallada perquè un tercer, si ha d'intervenir, ens cregui amb la nostra pretensió i ens doni la raó. O sigui, el que som, acompanyats de solucions, li donaria al nen. Li diria, per exemple, la teva mare o el teu pare té un problema per pagar el lloguer? No, que no pateixi. Que parli amb un advocat, que nosaltres ens encarregarem de gestionar amb ella i amb el jutge o amb el propietari, de quina manera òptima podem buscar una solució que més o menys encaixi que l'altre accepti. Llavors, som acompanyants de viatge per poder donar les millors solucions que nosaltres entenem que són. Tampoc no tenim la raó absoluta.
0: I et poden trobar a la tele, amb el Toni,
1: ens poden trobar
0: amb el
1: Toni,
0: trobar a la ràdio, no?
1: O a la ràdio, també, clar. Aquí...
0: Explica-ho una mica, va.
1: Amb el Toni, bueno, doncs porto des del novembre fent col·laborar amb ell.
0: Molt de temps, sí.
1: Des del novembre, no porto tant. El que passa que és molt intens. Des del novembre que vaig anar amb el Toni, però clar, vaig bastants dies a la setmana. I sempre que puc, vaig.
0: Sempre que vulguin, et poden trucar allà.
1: Sí, perquè estic amb el Toni, i si volen trucar aquí, i algun dia que tu creguis a dir, que vols que col·labori amb tu,
0: també.
1: Jo estic obert a passar una fantàstica tarda amb tu i amb el teu equip, que sou genials.
0: L'Helena és fantàstica, també.
1: Vagi, Joan Bosch. Vagi per davant, eh? Vagi per davant tot això.
0: És un equip meravellós.
1: De veritat, dona gust venir.
0: Jo fa com, no sé, potser que fas el programa Pluja d'Estels, 14 anys o 15?
1: Déu-n'hi-do.
0: Mare meva.
1: I després també et diré una cosa. Els que vivim a Barcelona, quan arribem aquí, trobem una pau que ja no hi ha.
0: Canviar, hombre.
1: No, només veure la costa, una mica. Ara, veure aquesta riera. Surs del meollo. No, sí, no dic que aquí no hi hagi estrès, però que n'hi ha una pau que ja no la trobes.
0: No, és diferent, molt diferent.
1: La pau de l'asfalt, d'allà no la trobes. I, bueno, aquests són els mecanismes on es poden trobar.
0: Vale. Doncs jo ara recitaré un altre poema, curtet, a veure què et sembla. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc o podria ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'altra mena. Podries llegir contes o poemes. Podries menjar o només crostons. Podries... Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve, fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la teva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Això és de la Joana Raspall.
1: Que gran.
0: És bonic, oi?
1: Que maco.
0: He buscat poemes que et poguessin anar bé amb la teva filosofia.
1: I és curiós perquè el factor d'on surt, d'on neixes, on estàs, a la família a la que et cries, a l'entorn, fa molt. És a dir, una persona no decideix néixer, neixes en una família, els teus pares et tenen en un país, t'escolaritzen en un context, en una realitat econòmica, amb uns companys, amb uns avis, i això marca molt. És a dir, també et diré una cosa, he conegut gent dintre d'unes pautes ben marcades que s'han desestructurat i gent desestructurada que s'ha format, que s'ha preparat, que arriba molt, molt lluny i ara són empresaris de renom, que és un exemple a seguir, no pel que guanyen, sinó per la tasca social que desenvolupen. I això és molt important. Precioses paraules, eh?
0: Escolta, el cas més raro que has tingut?
1: A veure, més raro t'explicaré, sí. Probablement el cas més raro és perquè... Com començàvem al principi, tots els països tenen la seva pròpia normativa. Faig una introducció i ara entro en el cas. És a dir, Espanya té l'ordenament jurídic espanyol, després Catalunya té l'espanyol i el català, que ja el legisla aquí, i després els ajuntaments tenen les ordenances. Dit això, recordo un cas d'un accident. Autobús, en cotxe, a Madrid, al costat de Madrid, que de totes les nacionalitats que no sabien quina llei aplicar. És a dir, tu tens un accident a Madrid, que és Espanya, una companyia d'assegurances de Zúric, que la meitat de la gent és un de França, l'altre és romano, no sé què. Quina llei apliques aquí?
0: Ara.
1: És un tema molt complicat. Vam haver de col·laborar amb alguns companys i recórrer el dret internacional, Conveni de la Haia, Conveni de Roma, perquè quina llei apliques? Que n'hi ha estrangers per tot arreu, de funcions pel mig. que has de repatriar al seu país, quina és la llei que regeix? Doncs això sí que és caòtic, perquè és un cas molt, molt maco, però molt complicat de resoldre, perquè intervé 7 o 8 normatives o ordenaments jurídics de països diferents i cada un, amb perdó, els presos de su padre, su madre, cada país legisla com vol. Llavors, com arregles un accident a Espanya, cotxe matriculado en Francia, la meitat dels passatgers italians, de Romania, de França, ingleses, inclús asiàtics? Doncs vam haver de tirar de conveni entre molts companys i al final vam solucionar-ho aquí a Espanya, portar-nos el foro, l'ordenament jurídic del foro, a Madrid, a Espanya, però jugant una mica amb l'ordenament jurídic estranger.
0: Que difícil.
1: Complicadíssim, Assumpció.
0: Que
1: probablement
0: difícil.
1: És el cas més
0: així, complicat que heu tingut.
1: Més complexa i més de renom.
0: Doncs he llegit també aquí amb el Josep Lau, fent-ho venir bé, el tot que m'estàs dient, que diu quins són els discursos sense estil que ara es fan. Perquè diu, són discursos sense estil, sense esquelet, sense sexe, tous, sense la més lleu vigoria mental, d'un tedi total. Això ho diu en Josep Pla. I diu, quins han estat, al teu entendre, els millors oradors del segle? I diu en Josep Pla, el primer, Jaurès. El segon, Trotsky. El tercer, Cambó. I el quart, Churchill. Cadascun d'aquests homes en el seu medi determinat. Però deixem aquestes coses perquè ara no trobarem a ningú. Això és de l'Empordanet a Barcelona. Què et sembla?
1: Pues anava a dir això.
0: Era l'any 67.
1: Cambó i Churchill. Jo coincideixo i anava a dir el que
0: m'acaba... Mare meva.
1: No trobarem a ningú, t'ho anava a dir.
0: Ho és ha dit ell, el Josep Pla.
1: Ara la meitat dels oradors venen fum i no són oradors. Són vendemotos, em perdó l'expressió, però els oradors els acaba de dir ell. T'ho anava a dir, m'ho acabes de coincidir totalment amb tu,
0: vale,
1: amb aquestes paraules.
0: D'acord. Música? Música?

0: Doncs explica'm com et sents després de guanyar un cas. Aquesta és la pregunta del millón.
1: És que és molt difícil d'explicar, però és una satisfacció. Perquè a tots els advocats, com tinc amics que són metges, quan una operació ha sortit bé, com aquestes professions que són d'involucrar-se socialment i de que al final el que estàs és solucionant els problemes de la gent, ben sigui de salut, perquè els problemes jurídics també són de salut. Afecten la salut.
0: Hombre.
1: Sobretot a la mental. A la mental, perquè com el tema se'n va llen orris, n'hi ha la pàtria potestat que té abans, l'econòmic... És una satisfacció que no es pot... Vull dir, és una satisfacció tan gran que penses, ha valgut la pena apostar per aquesta carrera només per això? És que no n'hi ha paraules per descriure. És que és una pregunta boníssima, m'encanta, perquè és una satisfacció que te'n vas a cara i te'n vas tan ple que et donen tots els diners del món. Ara que parlàvem allò, que els diners és per viure, si no, i l'accés no... Que no n'hi ha ni paraules ni qualificatius. És que dius, ha valgut la pena apostar per això només per haver pogut guanyar? Perquè no guanyem els temes nosaltres, els guanyem nosaltres i els clients ens ajuden a guanyar-los també. Això també s'ha de dir.
0: Clar.
1: Perquè ni a vegades hi ha clients que ens ajuden a perdre'ls, també.
0: Clar, i que, home, estan contents també és la forma de parlar de tu.
1: I, a més, això també el que omple molt és que després et vindrà el seu cosí i la seva germana, que tindrà un altre problema de trànsit o del que sigui, o d'una renda que potser no la portes tu, la porta un company...
0: Clar, i diuen, parla amb ell,
1: i t'omple poder resolucionar aquest problema que estava molt enrocat i que gràcies no només a la nostra intervenció i a l'ajuda del client que ha rematat nosaltres, doncs en podem sortir a flote en tot
0: això. Què és el que diu? La vida és una cosa complicada i difícil de descriure que consisteix en anar fent i ja està.

Fins aquí, pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Guiant la música, molt d'amor i carinyo, Elena Soldate. Poemes de tots colors. I avui ha col·laborat el nostre amic l'advocat Xavier Prats Jiménez. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. També el Joan Bosch. Amb el nostre director, Joan García. Gràcies, amics, pel nostre programa. Adéu.

0: Ha estat un plaer estar amb tu.
1: Ha valgut la pena,
0: ha valgut la pena, mare meva.
1: Vindràs un altre dia, ens ho promets.
0: Amenaço en tornar, eh?
1: Vale.
0: A veure, fa com molt bé. Gràcies per tot. Adeu, sou molt amics. Macos, grans.
1: Adeu.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix amb l'inici de l'ESPAU i també amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Una vaga que ha comptat amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb el 33,6% dels centres informats. A les 11, de fet, ha arrencat una manifestació des de Plaça Espanya que ha de culminar al Parlament. Connectem ara amb la nostra companya, la Carina Bellbé, que està seguint precisament aquesta manifestació. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, sota el lema Demanem fets, no miracles, la manifestació de milers de docents discorre ara mateix per la Gran Via de Barcelona, camí, com deies, al Parlament, on es preveu que els sindicats convocants, l'USTEC, la CGT, la Intersindical, UFOS, lliurin una carta per exigir als grups polítics més inversió, coincidint en que l'hemicicle s'ha de discutir avui els pressupostos destinats a educació. Els sindicats anuncien que el govern es negui a incrementar la inversió en educació, mentre, en paral·lel, destini pressupost a la visita del Papa i han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El departament ha xifrat, com deia, amb un 3,5% el seguiment d'aquesta vaga.
1: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I com dèiem, des de les 9 del matí, 45.000 alumnes a tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat amb la novetat d'una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bé bolígrafs intel·ligents. I també, com dèiem, una jornada marcada precisament per l'arribada del Papa a Barcelona, que es preveu que arribi ara a 2:15 a l'aeroport del Prat, on el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omilla. El Pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà una pregària. Els actes continuaran demà, que anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal, coincidint també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afecta, de fet, a la mobilitat amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i talls, i també a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que tinguin autorització. Hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran també alteracions per la visita del Pontífex. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit. En aquests moments, els bombers encara treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

Dones, us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones, fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. I ens agrada un programa on els homes també participin, homes i dones en paral·lel.

0: Si voleu saber de què anirà el programa o tornar a escoltar, ens podeu trobar al Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar. Dones s'emet tots els dimarts a les 12, en directe, en el 91.2 FM. O després podeu entrar a la web de la ràdio, a Ràdio Arenys, i allà trobareu el podcast del programa i tots els que hem fet fins ara. I els podeu escoltar allà on vulgueu, quan vulgueu i l'estona que vulgueu. Us parla Rim Garcia i en això tenim a Marina Cabrera.
1: Bon dia, Rim, què tal?
0: Bon dia, Marina. Molt enfeinada, no?, pel que veig.
1: Molta feina.
0: A tope. Això és bo. Vol dir que la ràdio funciona.
1: No és bo.
0: No és bo, tens raó. S'ha de prendre amb més tranquil·litat.

Dones és un espai on compartim experiències com a dones, com a persones. Totes les dones tenim coses a explicar. Què podem aportar i ser d'ajuda pels altres? Dones, per les altres dones, pels homes, per les nenes, pels nens, per a tothom. Si tens ganes de compartir amb nosaltres, truca o envia un missatge de veu als telèfons 93 795 79 12 o al 722 886 921. I ens posarem en contacte amb tu o escoltarem el que ens dius i et contestarem. Ens encanta tenir feedbacks de vosaltres que ens escolteu. Aquí teniu un espai per totes vosaltres i també per tots vosaltres. Obrim portes i finestres, obrim micro i ens posem en marxa. I obrim amb una nova secció on parlarem d'astrologia amb la Mercè Cirera. Dones quan el cel toca la terra. Quin nom hem posat a aquesta secció? Ha posat la Mercè. I tot parlant en una conversa propera, divulgativa i participativa que permeti als oients, o sigui, a tothom que ens escolta, familiaritzar-se amb alguns conceptes bàsics d'astrologia, reconèixer-los i reconèixer-los en la seva pròpia experiència.

0: Molt bon dia, Mercè Cirera. Què tal?
1: Molt bon dia, Rim. Doncs la veritat, molt contenta i amb ganes de portar una petita llavor.
0: Oi, això m'agrada, això de portar llavors, que sí. Germinin i es facin grans, i es faci gran com s'hagi de fer.
1: Exacte, important. Que es faci el que en essència és aquella llavor.
0: Ah, just. Just a la fusta. Escolta'm una cosa, per què has triat aquesta música per la de sintonia per la teva secció?
1: Doncs perquè realment és una música que té ritme, com la pròpia astrologia, és com cíclica, et mou i et fa rodar. Uh-huh. I això és la pròpia astrologia, no? Uh-huh. I a més és una música que jo escoltava fa molts anys.
0: Molts anys.
1: I que em connecta molt.
0: I que parla d'una dona potent.
1: Això, una dona que deixa empremta.
0: Una dona que deixa empremta, com dones, com el programa de dones, on totes les dones que venen deixen empremta. Doncs dit això, passaríem ja a... Mira, et voldria fer una petita pregunta abans de començar amb l'astrologia. La Mercè la vam entrevistar ja fa uns dies amb el seu perfil com a persona, com a dona com tu i com jo, en la secció de dones com tu i com jo, per veure el seu perfil, perquè passaria a ser una col·laboradora. Però m'agradaria una resposta a aquesta pregunta, que és: què t'ha fet a tu entrar en l'astrologia?
1: M'ha fet entrar que és una de les eines realment que em donen més ordre universal i terrenal per comprendre'm amb les meves diferents dimensions humanes. I per mi és abarca molt, ho abarca tot. És un llenguatge que m'ancla, que em fa...
0: Que fa aterrar.
1: Em fa aterrar i em dona molt ordre i que realment es converteix en un llenguatge de vida.
0: I això és el que pretenem amb aquesta secció.
1: Exacte.
0: Fer arribar a la gent l'astrologia, sí, però com una eina de vida. No allò de consultar l'horòscop, que és el que fa tothom, i amb el dubte de si serà veritat o no el que escriuen i qui l'escriu, no? Igual se la inventen. O sigui que no, sinó des d'un treball seriós, un estudi seriós del que és l'astrologia, però donada en petites dosis i molt clara, i amb aplicacions, perquè anirem dient coses perquè es puguin aplicar. Seria això?
1: Sí, bàsicament, això. Sí, aterrar-la, diguem, aterrar-la, fer-la viva, incorporar-la, uh-huh, i vincular-la, uh-huh, perquè al final és una sincronia, amb, uh-huh, una sincronicitat amb el que és a dalt és a baix, per, uh-huh, això aquest títol.
0: Per això el títol, que m'encanta també.
1: Que en comptes de dir el que és a dalt és a baix, és una mica el mateix dit amb altres paraules.
0: Sí, però bueno, que queda molt bé. Vull dir, sí. El títol que has triat m'encanta, no? Dones quan el cel toca la terra. Va, sí. Quan el cel toca la terra. Va, això és molt maco. Que normalment el que fem és que mirem el cel per veure què passa, no? Però bueno, està molt bé. Doncs entrem ja en matèria. Et sembla?
1: I tant.
0: El primer pas seria: què és l'astrologia i què ens pot aportar?
1: A veure, jo bàsicament diria que és un llenguatge simbòlic, sistèmic i cíclic, que ens ajuda a comprendre com la vida i els nostres processos humans.
0: Anem per parts. Vale. Has dit que és un sistema...
1: Un llenguatge simbòlic.
0: Simbòlic. Això ja ho entenem, són símbols.
1: Són símbols que obren molts significats.
0: No? Sistèmic.
1: Perquè tot està relacionat amb tot.
0: És un sistema.
1: Sí. I cíclic perquè la vida es va desplegant a través d'etapes, ritmes i processos de transformació.
0: Això és l'estudi de l'astrologia i l'aplicació de l'astrologia.
1: Sí, tal com la naturalesa és cíclica, les estacions són cícliques, però uh-huh, l'astrologia una mica uh-huh es basa en aquest sistema cíclic també. Uh-huh.
0: I què ens aporta? Què ens pot aportar?
1: Pues és un llenguatge que ens aporta una comprensió de... Bueno, ens ajuda a veure des d'on estem visionant la vida.
0: Ah, això és una bona posició.
1: Sí, perquè ara anirem incorporant, després definirem una mica el que és una carta, però com definim la vida? Si jo realment estic molt impregnada d'una energia més motivada, que es diu foc, o d'una energia més pausada, que seria terra, uh-huh, o d'una energia més emocional, que seria aigua, o d'una energia més mental, que seria aire, doncs jo la vida no la... No, comprendre una persona que llavors és molt emocional, si jo estic amb una vessant més d'aire, em pot costar molt. I conèixer Totes aquestes perspectives ens ajuda una mica a comprendre'ns.
0: Entendre'ns entre nosaltres, no? A veure des d'on està funcionant aquella persona, no? Quins inputs són els que la mouen, no?
1: Això seria la base, perquè són les quatre energies, les quatre forces vitals que són la creació.
0: Que és el que, bueno, per això estem creats.
1: Exacte.
0: Això de la llavor.
1: Exacte.
0: Aleshores, això ho podem veure a través d'una carta natal.
1: Sí, la carta és el mapa que té aquest llenguatge, que és, representa una fotografia simbòlica del cel en el moment del nostre naixement o d'un naixement d'un projecte, que també pot servir.
0: Que també se li pot fer una carta
1: natal. Sí, això mateix.
0: El que passa és que em ve al cap el parlar de dir, no? Tothom sabem quin signe som, no? I anem fent brometes, tal, qual. És curiós que no arribem a més. M'entens el que vull dir?
1: Sí, perquè...
0: Que tothom ens quedem com amb l'anècdota de que hem nascut a tal mes i que tal mes està en signe, no? I ja està. I no anem més enllà, no? Perquè no és només aquest signe el que et defineix, no? I queda com si ja ets un Tauro, doncs ets un Tauro i aquí et quedes. I no, no va així la cosa. Aquí és on a mi m'agradaria que expliquis una manera, una mica, què elements podem trobar en una carta natal, no? Que podria ser... Hi ha diferència, carta natal, carta astral? Perquè hi ha diferents noms, no?
1: No, la carta natal és la base de quan naixem, aquesta fotografia queda cristal·litzada, però això no vol dir que no sigui dinàmica, perquè té complements de cartes. Aquesta mateixa carta té el que anomenem la revolució solar, que és que el sol es posiciona al mateix lloc després de 12 mesos. Per tant, en aquell moment el sol enfoca una part que diu d'aquests 12 quesitos que forma la carta natal, dit així vulgarment, aquest any il·luminarem aquest. I aquest any tens la força a favor perquè despleguis l'àmbit d'experiència aquest concret. Llavors això ens ho amplia. O veient els trànsits actuals, veient què m'està tocant a la meva carta cristal·litzada, el trànsit que ara s'està movent.
0: D'algun planeta?
1: Això mateix, s'està movent envers un planeta. I què és un planeta? És una força, una funció psíquica que està dintre meu. El sol diu el que em fa brillar. Venus diu com m'enamoro, com em vinculo amb els altres, com és la meva autoestima i els meus valors. Marta em diu quina és la meva empenta, com defenso allò que vull, i etcètera, etcètera. Sí? Llavors, clar, digues.
0: No, ja m'està bé el que estàs explicant. El que passa és que tu estàs parlant d'això, no? Que il·lumina parts.
1: Sí.
0: Aleshores, què s'hauria de fer? Una anual?
1: No, a veure, no s'ha de fer res, però la carta base marca una mica el tipus d'energia i com tu et mous per la vida, o sigui, una mica el teu personatge. Ens podem veure, en principi, és el teu sol, la teva lluna, el teu ascendent, marcarien la primera impronta, vale? Però el sol no és algo que sóc. Seré, està en potencial, però és algo que tinc que anar construint. Quan diem sóc Àries o soc balança, doncs és algo que aniré construint. El que sí que ens identifica molt és on tenim la lluna.
0: Ja, més que
1: el sol. Perquè la lluna està més a prop de la consciència, el sol està més lluny.
0: O sigui, més que el signe que normalment ens diem que som...
1: Ens identifica,
0: és més la lluna la que més...
1: Fins a certa edat, sí, perquè és la que ens dona seguretat.
0: Fins a certa edat, per què fins a certa edat?
1: Perquè allà hi ha una nena. A la lluna som una nena.
0: Una nena o un nen?
1: Un nen, perdó. Sí, una nena, un nen. Aleshores, allà hi ha algú que busca refugi, seguretat, busca la mare, el que em cuida. Vale? I en el moment que jo començo a sortir i a dir que un moment jo sóc per mi mateix, jo ja surto al món, gràcies refugi, gràcies mare, gràcies llar, gràcies pares, jo ja surto i en aquell moment em torno més sol. Però si jo no he tingut una infància o em quedo amb una ferida allà atrapat, aquest sol no acabarà brillant.
0: No acabarà de brillar, que és quan tu tens pues això.
1: El procés d'individuació que li diem.
0: Que no acaben de rotllar la teva vida i tens aquells traumes o aquelles coses que no saps que han passat, però les sents.
1: I el 90% ens quedem en el nen lunar.
0: Lunar, oi?
1: El 90%.
0: I què ho fa?
1: Pues que portem unes ferides que poden ser d'ara i que no volem anar al fondo.
0: Ja no ens volem...
1: No volem
0: veure.
1: Introspecció.
0: No volem veure.
1: No volem veure. Llavors repetim els mecanismes, perquè la lluna ens aporta seguretat i ens pensem i confonem seguretat amb felicitat. Uh-huh. El sol sí que ens aporta felicitat.
0: Si ho trasladéssim a la part de que... el cervell, no? El cervell, tenim una part que és el reptilià, que és el que està en constant alerta, no? És el que... per la supervivència. Aleshores, si això ho apliquem, vol dir que nosaltres ens quedem en el reptilià i no avancem, no? Que la humanitat com a humanitat està molt en el reptilià,
1: perquè,
0: no?
1: Perquè vivim molt des del control i la por. Clar. I des del voler mantenir i assegurar el que hem aconseguit.
0: Clar, la supervivència, si
1: ens
0: això ho tinc,
1: por,
0: ja no entro més.
1: Ens fa por conèixer quan potser tenim portes que immenses per obrir, però dius, me quedo amb la que tinc, i ens perdem la vida. Sobrevivim, però no ens atrevim a viure.
0: Sobrevivim, que és el que moltes vegades fem.
1: Generalment, perquè ens fa por obrir portes, preferem quedar-nos en aquella caseta que ens dona seguretat que saltar i dir... A veure, que hi ha allà, potser hi ha un sol que em vol il·luminar.
0: Sí, sí. I que segur sempre és més bo tot. El que passa és que tenim por.
1: El tema de més bo o més dolent està des de la nostra...
0: Des de la ment.
1: ...perspectiva que sí, tenim. Sí, sí. Com aquesta...
0: Configuració.
1: És aquest personatge. Però clar, la carta et visiona anar més enllà d'aquest personatge. La carta et marca molt els bloquejos, els reptes, els potencials. I pots anar veient on està aquest bloqueig per poder anar més enllà. I això és el bonic.
0: Sí, sí. Poder, com a mínim, veure'l.
1: Això
0: i després,
1: mateix.
0: Si pots, resoldre'l. No?
1: Això ja,
0: que ja seria una altra història.
1: Això sí.
0: Això no seria una altra qüestió, perquè, clar, vamos a ver. No? Però, bueno, la intenció seria.
1: Exacte.
0: I veure-ho ja és molt...
1: Com tu has dit molt bé, reconèixer.
0: Clar, saps? clar.
1: Sí, abans.
0: Sí, sí, és quan pots posar un peu i dir, bueno, un peu després de l'altre, anem fent pas a pas, no? I caminar sobre allò. Això és molt interessant. Aleshores, has parlat de totes les parts que pot tenir una carta natal i les seves possibilitats i el potencial. Què forma una carta natal?
1: Bé, la carta natal, diguem així, bàsicament, està formada primer per una creu, que representa l'esperit que encarna la matèria. Hi ha un esperit que encarna la matèria. Es forma un cercle i un...
0: O sigui, això seria com quan encarnem en el cos,
1: no? Això mateix.
0: O sigui, quan l'essència passa a ser matèria.
1: Això, per això és tan important mirar la creu de la teva carta, que està sempre més fosca, perquè aquests se li diuen els quatre punts angulars. Si tu tens un planeta allà, que vol dir una veu interna, un arquetip teu, és molt important si està en un dels angles. Dóna molt èmfasi en la teva personalitat.
0: Dóna més potència,
1: sí.
0: Més força.
1: Doncs aquesta, per què? Perquè és la creu, és la que marca. I a partir d'aquí es van dividint. Ja són 12 àmbits d'experiència on hi circulen diferents
0: per
1: planetes.
0: Per què 12?
1: 12. Bueno, això sí que hi ha el per què, no me'ls pregunto massa. Jo sé que allò funciona, ho he comprovat, i són 12 àmbits, que és la xispa que entra a la vida, i el cicle, o sigui, és una roda, que jo li dic, la roda de la vida, i l'espiral que ens guia, perquè sempre anem repetint. I
0: però no tindria relació amb els anys?
1: No.
0: 12 mesos en un any?
1: No, bueno, tot això a nivell simbòlic més enllà segurament sí, però són... 12,
0: no,
1: perquè
0: no té massa importància.
1: Partim d'Àries i acabem a Peixos, i és com una roda, un viatge.
0: 12.
1: Aquestes 12 energies fan un viatge en si. Un dia ho explicarem.
0: Dintre de cada carta natal, aquestes 12...
1: Cada un fa el seu viatge.
0: Cada un fa... O sigui, tu fas un viatge dintre de tots.
1: Sí, perquè allà on tens l'ascendent, que és la porta d'entrada al món, allà és com tu entres al món, com t'aixecaràs cada dia. El teu ascendent marca com tu... inicies la vida.
0: Però fixa-t'hi que no és el principal.
1: Pot coincidir que és Àries, que és el primer, o pots entrar...
0: Pot ser Àries, però pot ser Àries Piscis, per exemple.
1: Pot ser un ascendent que comenci pel final, diguem. I en el meu cas, soc ascendent Peixos al final, ja quasi l'inici d'Àries. Però tinc que esgotar aquella experiència i anar entrant.
0: I anar entrant.
1: Bueno, això ja té més profunditat i s'ha d'anar
0: explicant. Ara estem fent pinzellades.
1: Sí.
0: Pinzellades del que és... per entrar, tampoc volem aprofundir massa des de, en el primer dia.
1: No, perquè deies que... els elements. Llavors es diuen que hi ha els planetes, que són les funcions psíquiques nostres internes, les cases, que són els àmbits on aquests planetes, aquestes funcions s'experimenten, els aspectes, que són els vincles entre les nostres funcions psíquiques, uh-huh. i tot això fa tota una xarxa que al final, quan diem jo sóc aquest sol, no té massa sentit, uh-huh. perquè hi ha una xarxa molt més àmplia, és sistèmic, tot uh-huh. té relació amb tot.
0: Això és el que, quan em vas presentar el projecte per poder portar-lo al programa, això és el que em va agradar, el poder donar a conèixer que no sóc Àries, no sóc Àries, sóc molt més que Àries. Vull dir, i això és com totes les persones, tenim moltes vessants, no? És allò de dir, perquè jo moltes vegades això ho comento, no? El fet de dir, tu pots tenir una visió de mi i una altra pot tenir una altra. Per què? Perquè tu, jo rebo uns inputs de tu, per tant jo manifesto unes parts meves i l'altra persona unes altres. I és la mateixa persona. El que passa és que en diferents àmbits actues de diferents maneres.
1: Això és superinteressant el que estàs dient, perquè què fa l'altre? Al fi i al cap, som certs vinculars, uh-huh. som vincles indissolubles, que el que fa és despertar-nos allò que ja està amb nosaltres.
0: Exacte.
1: Tant sigui la llum com l'ombra.
0: O sigui, el mirall. Tu veus on l'altre coses que són
1: l'altre,
0: teves.
1: És que l'altre, si no existeix un altre, jo no em puc conèixer.
0: Ja, clar, sí, sí.
1: L'altre és part de mi.
0: Clar, sí, sí. I a part, és que, clar, encarnats en cossos, vol dir que han d'haver-hi altres cossos per poder entendre'ns.
1: Experimentar la vida forma part d'això.
0: Exactament. Molt bé, vull dir, m'agrada molt. Has parlat de tot el que està en el que seria el cercle que ens conté.
1: Sí.
0: És curiós, no? Perquè és un cercle que ens conté dintre, no? En el que, a mi, del cercle és el que m'agrada, quan et situes i fem cercles, perquè jo he fet cercles amb tu i faig cercles en moltes altres àmbits, és que ens situa a tots en el mateix nivell. No hi ha ningú que estigui per sobre de l'altre. Aleshores, en una carta natal que contingui dintre d'un cercle vol dir que tot el que hi ha allà dintre està en el mateix nivell d'importància. I cadascú té la seva funció.
1: Sí, sí, és que al final qui posa més o menys importància és aquesta ment.
0: És el cervell.
1: És aquesta ment que està quadriculada.
0: La que està programada, no?
1: Això mateix. Però que també l'hem de sumar com a part nostra i tampoc es tracta de rebutjar-la. Tot suma si hi ha consciència.
0: Has triat una música, farem un reset perquè tot això que hem estat parlant es puguin fer preguntes del que estem dient i si els hi ve de gust que ens truquin, que truquin a Ràdio Arenys i els contestarem per pair allò que, o dubtes que tinguin sobre tot el que hem dit. I escoltarem una música que has triat. Quina era? La de Clocks?
1: Ara me'n recordo ja, sincerament. He triat diverses, però ara no les tinc presents.
0: Bueno, l'escoltem i després parlem d'ella. Vale.

0: preguntava la Mercè que era per ella aquesta música i em diu, per mi la música és que m'entri. Jo no em pregunto per què, sinó m'entra. I aquesta em va entrar i va dir, pel programa. I aquí ha sortit el tema de, és que jo sóc molt aigua i l'aigua, tinc molta aigua, encara que tinc Leo, em fa funcionar així. I això dona peu per començar a parlar dels elements. Sí? Vinga, començarem per el foc.
1: Bueno, primer una mica el que és, què són els quatre elements. Són les forces vitals que constitueixen la creació. Cada element representa un gènere bàsic d'energia que opera dins nostre. Els trobem a la natura, els quatre elements, i també els trobem dins nostre. Parlen de diferents maneres de viure, sentir, pensar o actuar. Aquests són els quatre elements. ¿Vale?
0: Pensar?
1: Pensar seria aire.
0: Aire.
1: Actuar seria foc.
0: Actuar foc.
1: Sentir.
0: Sentir. Aigua.
1: Aigua, sí.
0: I terra.
1: I terra seria com estabilitzar, és el que arrela, el que... Diguem que el foc és la xispa, és l'impuls, la confiança, l'entusiasme, la inspiració i la capacitat d'iniciar alguna cosa, de començar, de ser emprenedor, intrèpid. La terra és l'arrelament, el cos, el que fa real les coses, el que les ajuda a aterrar. Els recursos, la capacitat de construir i sostenir i d'estabilitzar. L'aire seria la paraula, la comunicació.
0: L'aire.
1: Les idees, la curiositat, l'aprenentatge, la relació amb els altres.
0: Això és l'aire.
1: L'aire. Ah. I l'aigua, les emocions, la sensibilitat, la intuïció, l'empatia i el nostre món interior. Així dit, a grans trets.
0: A grans trets, clar. I tot això ens ho trobem dintre de la carta natal.
1: Exacte.
0: I depèn del que estigui més potenciat o segons en quin punt de la carta hi sigui, doncs funcionarem d'una manera o d'una altra.
1: Perquè, ara un exemple, jo tinc una lluna a foc, però està vinculada, el que hem dit abans, té un aspecte, i a les cartes es marca amb unes ratlles vermelles, blaves, amb un altre arquetip, que és Neptú, que és aigua. Llavors, jo tinc una lluna a foc, però està vinculada amb aigua. Llavors,
0: això suavitza.
1: Bueno, suavitza, dona un altre... ho composa d'una altra manera. Aigua i foc poden fer molt passional.
0: Ah, justament, no donaria la sensació, no? Perquè com si l'aigua calmés el foc, però no.
1: Bueno, però jo, per exemple, en el meu cas, com que són dos energies, això ho parlarem més endavant, són dues energies fixes, que és lleó i escorpí, com que són fixes aquestes energies, queden com molt enganxades i
0: les dues funcionen molt, no?
1: Funcionen d'una manera, doncs...
0: I fan un còctel explosiu.
1: Perquè aigua escorpiana és l'aigua intensa, perquè en té tres tipus d'aigua, tres tipus de foc, tres tipus de terra i tres tipus d'aire.
0: Ah.
1: Perquè dels elements i els ritmes neixen els signes. Però això ho anirem parlant.
0: Bueno, doncs comencem pas a pas, que és pel primer. Comencem pel foc. Has fet una descripció una mica general de tot.
1: Sí.
0: I ara entrarem. Vinga, comencem.
1: El foc, què seria? És la xispa que impregna i radia. És l'energia de la vitalitat i
0: està
1: de l'impuls.
0: El foc està representat per...
1: Àries.
0: Però en la carta...
1: Pues pels signes d'Àries, pels signes del Lleó i Sagitari. La gent que té Àries, Sagitari i Lleó són
0: signes de foc.
1: Si jo tinc un planeta, sigui Mercuri, Lluna, tal, a foc, quan més en tingui, més foc tinc. Els planetes són els que fan comptabilitzar aquest volum d'energia a foc, aire. Llavors has de comptar quants planetes tens a cada element per saber quant foc, quanta terra, quant aire...
0: O sigui, com està format la teva carta?
1: Es diu el balanç energètic.
0: El balanç energètic.
1: Sí.
0: Llavors, més coses de...
1: Doncs això és donar calor, el foc s'eleva, es mostra, s'expressa, s'expandeix i representa el principi universal de l'emanació i la creació. És aquesta xispa que irradia. I com seria una persona foc? Entusiasta, dinàmica, vital, creativa, generosa, activa, emprenedora, franca, enèrgica, intuïtiva, espontània, optimista, decidida, però a vegades també pot ser invasora, vale? Molt impulsiva, que no deixa espai, vull dir que tot té el seu, tot és necessari, però també tenir consciència que a vegades tampoc
0: pot cremar.
1: Pot cremar.
0: Està bé el que has dit perquè realment defineix la visió que jo tinc d'un element foc, no? Que seria, doncs, has dit Àries?
1: Àries, Lleó i Sagitari.
0: Àries, Lleó i Sagitari, aquests tres. Per definir el foc has triat una cançó de l'Axan Bustos que és Mulla't.
1: Llença't.
0: Ah, llença't, això. Ara ja el Mulla't i el llença't.
1: Bueno, està bé.
0: Llença't. Anem a escoltar-la. A veure, després la parlem d'ella.

0: poc optimisme. Mm-hmm. Llavors, quan potser hi ha molta, o sigui, hi ha molt d'un element d'un d'un altre, doncs al final el que fa el camp energètic nostre és atraure persones que ens ajudin a incorporar allò que no tenim.
1: Ah, això també és molt interessant,
0: sí.
1: Eh?
0: Això es veu molt també en la carta, com
1: compensar,
0: com es compensa, com es distribueixen, com vas incorporant perquè la taula tingui les quatre potes, diguem, i no balli.
1: I no balli.
0: No estigui ballant, perquè
1: no estigui,
0: jo tinc molt foc. Però què passa? I l'aigua? Ets capaç de comprendre l'altre, de que hi hagi contacte humà? Perquè si no hi ha aigua, això no hi serà. Hi haurà molt foc, molta vitalitat.
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Tots els quatre elements són necessaris.
1: Clar, clar, sí, sí, evidentment.
0: Llavors, aquí és dir, oh, ets molt entusiasta, sí, però tant...
1: Però aquesta
0: vegades...
1: part, així com menys, amb menys foc, és també foc.
0: No, si no hi ha foc, vol dir que potser hi ha molta terra.
1: O sigui, que és en descompensació de
0: perquè
1: la quantitat de foc
0: element
1: que hi ha en la teva carta natal. Vale. Hem dit ja de foc, no?
0: Sí, pots tenir molts planetes a foc i no en tinc cap a terra.
1: I clar, no t'arregles.
0: No, bastant. I et costa molt materialitzar i tot el dia estàs entusiasmat amb tot,
1: fent,
0: però no tens sentit comú.
1: Concretes.
0: Exacte, ja, ah, no? Això mateix.
1: Això és el que passa. I si seguim, quines presentaries? Quin element?
0: Ah, després, diguem, així en ordre, tal com ve la carta, que neix a Màries, després ens ve l'energia de terra, bueno, seguiria el cicle terra. Terra és aquesta que dèiem que és l'element que ens fa aterrar, és que correspon a l'estat sòlid de la matèria.
1: Uh-huh.
0: Vale? És l'energia que concreta i que realitza, que fa que les coses succeeixin. Es caracteritza pel pragmatisme, també l'obstinació i la resistència. I representa el principi universal de la manifestació i la materialització. Dius, com és una persona terra? Pràctica, amb sentit útil, estable, lenta, resolutiva, exigent i perfeccionista. Busca el contacte corporal i vivències que portin seguretat material.
1: O sigui que aquest un Aries, o sigui, Aries i terra lliguen.
0: No massa.
1: No massa.
0: A l'Àries vol tot el dia estar en acció i a terra és, dic, donen pausa.
1: Però es complementen, o no?
0: Tot, al final, no, més que es complementen, jo, es complementen més el foc i l'aire.
1: Uh-huh.
0: Vale? Perquè són yang, extroversió, i terra i aigua són introversió. Són no, energies que van cap endins.
1: Del que deies de compensar...
0: De compensar, diguem que sí, clar. Diguem que seria un element, un Àries, la Terra és com li pot costar, i per tant podria ser un element que acabi identificant com a ombra i li vingui algú molta terra i diu, el posi nerviós perquè dius, que lent és aquest, passa ja, tira, hombre, tira, que no tires. I amb un Àries això, o amb un Àries, amb una persona en foc, el pot posar...
1: Sí, entens? Sí, llavors, i tots com dient,
0: però
1: vamos.
0: Li està venint a ensenyar, respira,
1: calma, clar,
0: i calma't.
1: Això és
0: I l'altre no es dona compte que aquest que ve i que dius, deixa'm passar, i dius, no, és que m'estic posant aquí, és com
1: sí,
0: imaginari,
1: sí.
0: Però expressament, frena, el que has de frenar-te una mica tu.
1: Jo però em referia a això,
0: sí,
1: quan
0: sí.
1: Et preguntava.
0: Doncs no t'havia entès, sí, sí, disculpa.
1: Em referia a això. Anem parlant, i jo m'imagino que... els nostres oïdors es van sentint reflexats en un sentit o un altre i poden anar reflexionant si troben així o no. O sigui que si teniu algun dubte o voleu fer alguna pregunta o explicar-nos alguna cosa, doncs estem totalment oberts a que ho feu i us tornaré a dir els números en els que ens podeu trobar, si voleu, que és el 93 195 79 12 o el 722 88 6 9 2 1. Aquí podeu fer comentaris del que està passant i sí que és una cosa important perquè és que surt sola, no? Jo estic sentint parlar del foc i dic, ah, jo d'això em sento reflexada, no? O no, no em sento gens ni mica, no? Vull dir, aquest procés d'anar pensant si jo m'identifico o no amb un d'aquests elements. Això en un programa com avui seria interessant de què passés. Seguim.
0: Bé, doncs si anem a tocar una mica l'altre element, que seria l'aire, és precisament el que estem fent aquí avui. O sigui, la ràdio és pur aire. Per què? Perquè treballa amb la paraula, la comunicació, les idees, la relació, lo vincular... Tot això té a veure amb l'aire. L'aire en si és de naturalesa lleugera, fluida i mòbil. És ràpida i el que fa és obrir espai.

0: Es caracteritza pel moviment i l'agilitat. És l'energia de les idees, l'intel·lecte, la ment i les relacions, i representa el principi universal de tot allò que va agafant una forma. I com és una persona amb aire? Comunicativa, amb capacitat de raonar, que posa distància, sap posar distància, és objectiva, val? Oberta a les relacions, a l'intercanvi, al debat, i a vegades també canviant, inquieta. Val? Llavors, en fi, l'accés d'aire, doncs, és el que vivim en aquest món, perquè vivim molt en l'aire, la ment, n'hi ha molt d'aire.
1: Hi ha molt d'aire.
0: I la carència és la tendència a no ser objectiu. A vegades la persona que no té aire s'atrapa molt i no sap posar distància a les situacions. Les viu molt...
1: S'ofega.
0: Bueno, s'ofega, ho has dit, l'element aigua.
1: Clar.
0: Les persones amb molta aigua els hi costa posar distància.
1: Clar.
0: I quan els hi diuen alguna cosa s'ho prenen a pit. I,
1: a
0: dius,
1: pit.
0: I tu dius, no t'ho prenguis tan a pit. Però és que no té aire, li costa molt no fer-ho.
1: Clar, clar, clar. Necessiten l'aigua per equilibrar. Això seria l'element...
0: Aire.
1: Aire. Doncs anem, vinga, continuem.
0: I ja per acabar tenim l'aigua, que són, representen les emocions. És l'aigua, que és allò que no té forma i que s'adapta al recipient que la conté. Flueix i flueix i també pot arrasar, perquè l'aigua pot arrasar.
1: Clar, perquè si no està continguda...
0: I si es calma, s'estanca.
1: I si es calma, es tanca. Això ho podem veure en el planeta.
0: Amb un llac.
1: Amb un llac, amb un riu.
0: Amb un mar.
1: Amb un mar.
0: Són les tres aigües.
1: Sí, sí, bueno, i la pluja.
0: Sí, però vull dir que si tu parles de llac, parles d'energia escorpiana. Si tu parles...
1: Per què?
0: Perquè l'aigua escorpiana és la que s'estanca, la que necessita moviment, perquè és energia fixa, el que et deia. De
1: és
0: que...
1: una energia fixa, perquè el llac està contingut.
0: Si tu tens molt energia escorpiana, ets una persona emocional intensa i, a més, costa molt posar allò
1: continguda,
0: que et deia d'aire.
1: Molt continguda.
0: I llavors tu prens tot com... És...
1: A pit.
0: A pit, sí.
1: A pit, a pit. I... El riu...
0: El riu seria més càncer, el que genera l'emoció, perquè allà hi ha un moviment.
1: Ja.
0: És el primer signe d'aigua, que és genera emoció. Hi ha peixos, és l'energia com oceànica.
1: De fluir.
0: No, no hi ha forma. És,
1: és el fluir, no?
0: És el fluir, exacte.
1: El fluir.
0: Sí. Llavors, bueno, és una energia que sana i que neteja. És font de vida i és el principi universal de la unió. Com és una persona amb aigua? Sensible, profunda, emocional, empàtica, perceptiva, tendra, cuidadora, permeable, afectuosa, compassiva, intuïtiva, entregada, romàntica.
1: No, sembla com molt positiu, no? Tot.
0: No hi ha positiu i negatiu.
1: No, però bueno, no sé
0: bueno, si... Bueno, perquè una... també hi ha l'aigua, que què passa? Que pot, si no hi ha molta aigua, et pot faltar empatia, poc compassiva. L'aigua en si, jo crec que és el que en aquest món hauríem de desenvolupar tots molt, perquè és la part compassiva, la part sensible, el connectar des del sentir, la vulnerabilitat ens fa tots més humans i ens fa trobar. La ment ens separa. I l'aigua ens uneix. Per això és el principi universal de la unió.
1: I és la vida.
0: Per tant...
1: Sense aigua no hi hauria vida.
0: Per mi, potenciar l'aigua és una de les grans coses que tenim de deures en aquest...
1: De deures per fer. Perquè el pas següent seria, ja hem parlat dels quatre, seria com aquests elements es poden manifestar de formes diferents segons la persona i el moment vital.
0: Bueno, clar, el primer és veure aquesta carta que parlàvem a l'inici, cristal·litzada, on tu fas el balanç energètic per veure quines energies de naixement la vida t'ha posat. Com és la teva taula? Com té les potes? I a poc a poc, com que hem parlat de que l'astrologia és cíclica, hi ha els planetes que estan rodant cada dia, ja s'encarreguen que van tocant a la nostra pròpia carta que està cristal·litzada per anar posant-nos situacions, persones, experiències, on tot això es converteixi en dinamisme i activació.
1: Llavors, i canvis, que és el que dèiem.
0: Claro.
1: Que és el que dèiem, no? Si jo veig que això és un punt que a mi... em molesta a la meva vida, és una pedra en el meu camí, doncs puc veure-ho, entendre-ho i, si puc, començar a fer passes perquè la pedra es faci sorreta, no?, com a mínim.
0: Sí, o el que dèiem, que dius, i ara perquè jo en aquest moment estic i se m'estan apareixent aquestes persones o m'estic obrint en plan relacional, cosa que no feia, doncs mires i dius, segurament hi ha un trànsit o més possibilitats, eh? No només hi ha els trànsits, hi ha la resolució solar, hi ha les progressions, hi ha moltes més tècniques en astrologia que poden ajudar-te a veure què realment la vida et convida a activar en aquell moment. Yeah. Però per què? Per anar més enllà, per evolucionar, sí, i ser qui ets i qui has vingut. Bueno, qui ja ets, però que has oblidat que ets.
1: Exacte. Sí, sí, vale? Sí. Hi ha una altra cosa que també fas una suggerència, que és fer una breu mirada en el moment astrològic, sí, actual.
0: Sí. Bueno, bàsicament quatre puntilles, perquè tampoc no seria ni predicció ni res, però tindrem el dia 15 una lluna nova a Gèminis, que és una lluna nova, és un moment de sembra.
1: El diumenge, no? És 15?
0: És 15, doncs, que és, tot està fosc, la lluna nova no hi ha llum. Mm-hmm. Per tant, anem cap a dins, mm-hmm, i sentim que sembrem. Curiosament està Gèminis, que Gèminis és una energia d'exterioritzar, però és que què està naixent dins meu? Quina paraula està naixent ara? Mm-hmm. Que és el que vull comunicar, però des d'un lloc més introspectiu. No tant per fer-ho ja, sinó per fer la sembra d'això. Ah. És un moment de sembrar un projecte que tingui que veure amb alguna de comunicació. Mm-hmm. És un moment per fer aquell ritual, qui et senti la crida, a dir, uau, doncs mira, fixa't tu que tinc un projecte que té a veure amb la paraula, o que té a veure amb entrevistar, o que té a veure equits. Mm-hmm. Doncs vaig a posar aquesta llavor amb consciència cap a plantar-la i regar-la, perquè s'ha de regar.
1: Clar, s'ha de cuidar.
0: S'ha de cuidar.
1: L'has de mirar, l'has de...
0: Cada dia la lluna té un procés, i aquest procés és cíclic.
1: I com seria aquest cuidar?
0: Com aquest cuidar, possiblement veure què estàs projectant tu. Dius, ara jo tinc un projecte de comunicació, ara mateix jo a la ràdio. Mm-hmm. Ara que estic avui aquí, inicio. Mm-hmm. Pues, es posa la llavor.
1: A més, coincideix que el diumenge serà 15.
0: Doncs és anar sembrant que això no sigui una cosa volàtil, sinó que vagi agafant.
1: O sigui, anar-lo treballant.
0: Anar-lo treballant, anar-li posant consciència,
1: anar-lo seguint
0: i presència.
1: I cuidado.
0: Exacte, perquè pugui brillar, mm-hmm, en la lluna plena d'aquí 6 mesos. En aquesta
1: escena. O sigui, això brillaria
0: d'aquí 6 mesos.
1: Vale, la llavor que poses ara, hi ha un camí a recórrer.
0: Hi ha un camí evolutiu i llavors seria així.
1: Això seria a nivell individual i de cadascú per fer. Però a nivell general, si parlem del moment mundial, del moment en el nostre planeta, com seria?
0: Ara, bueno, jo ara, o sigui, parlaríem de lo que ara és més important. Tenim, a veure, hi ha un moment que l'energia és transpersonals, aquelles que ens ajuden a trencar el motlle i ens ajuden a anar més enllà, estan totes ja en moviment d'extroversió. Per tant, la vida ens convida a un despertar col·lectiu, mm-hmm, vale? Un despertar, a mirar que deixem anar, alliberem tot allò que hi ha, no, que ens està intoxicant, que no ens ajuda a ser qui som, mm-hmm, com a col·lectiu humà. Mm-hmm. Llavors, aquí sí que hi ha tot un tema a parlar, però per ara que entra ja Quiró, que és l'energia de la ferida, és l'arquetip de la ferida que portem. Fins ara estava Àries, era el dret a existir, hi havia una ferida amb el dret a existir. Ara entra Taure, que és el connectar amb el nostre valor, és què em dona valor ara mateix a mi.
1: Quan parles, des d'on parles? Individual o com
0: no,
1: a col·lectius?
0: No, això és col·lectiu. Quiró entra Taure, quan parlo ara estic parlant, o sigui, a nivell, entra per tothom.
1: De la ferida d'Àries, no? Sí. Quan has parlat de la ferida d'Àries, què volia dir?
0: Volia dir, cada un tenim aquesta ferida en un àmbit d'experiència diferent, perquè les cases és per on passen els planetes.
1: I cadascú té la seva.
0: I si el tens en un àmbit 1, 2, 3, 4, té un matís diferent. Però per tothom li parlarà del dret a existir. En quin àmbit sento que existeixo? Doncs jo en la família no em sento que existeixo. Mm-hmm. Doncs jo resulta
1: que fins ara els humans hem estat...
0: Bueno, els humans, un cicle. El cicle de que fa Quiró, que dona la volta, vale?
1: I quan triga a fer-la?
0: Quiró dona la volta cada 50 anys a tot el zodíac. Però si divideixes entre 12, doncs has de veure quants anys està per signe. M'explico?
1: Uh-huh. O sigui, quants anys et toca a tu?
0: Sí, et toca, a tots ens toca a tu.
1: Sí, però bueno, però quants anys en el teu, en
0: sí,
1: la teva carta?
0: Això
1: mateix. I en quin lloc?
0: Pues serien, pues, ara mateix no faig la divisió, però calcula menys de 10 anys per signe.
1: Que això vindria a ser quan fem canvis, no? A la
0: bueno,
1: nostra vida.
0: Però és que clar, no, sí, només
1: clar,
0: hi ha aquest.
1: No, clar, no canvis, sinó cicles, no?
0: Clar, però com hi ha tants a la vegada,
1: ja,
0: has de veure realment quins són els que ara a tu t'estan tocant directament amb una part teva, o sigui, amb una part teva. Uh-huh. Perquè potser aquest Quiró hi ha persona que li està tocant sobre un planeta concret i li està fent molt més èmfasi. Yeah. Que si no, més em toca en un àmbit, però no hi ha un arquetip concret.
1: Yeah.
0: M'explico?
1: Sí, sí,
0: doncs
1: sí,
0: això
1: sí.
0: És el que cada persona és un món, malgrat que hi hagi algú genèric.
1: Sí, bueno, clar. Després és... no, però vaja, que la pregunta anava amb el funcionament global, sí, que estem tenint en aquests moments, que hi ha tant moviment.
0: Perquè haurà entrat a Gèminis, que és la part més... I a mi m'ha entrat, per exemple, la casa 3. La casa 3 és la casa de la comunicació. I a sobre haurà, ja ho és, pues, és casualitat que estigui aquí. No ho és. Uh-huh. Hi ha una veu que vol expressar-se per un nou canal.
1: Uh-huh.
0: I això surà a Gèminis i a la casa 3. És tal qual la traducció.
1: Has triat una altra música, que és Katrina.
0: Sí.
1: Escoltem.

0: L'Art Marcé em deia que aquesta música la va fer tenyint-se els cabells de ros. No, de ros no, de rosa. De rosa. Pujar a un escenari i ballar-la. Sí, Mercè?
1: Sí, me recordo, m'ha vingut i dic, ostres, quan era joveneta, un dia, a Barcelona, en una discoteca, me'n recordo, que hi havia, haver un festival, ho recordo vagament, eh? Però sé que em vaig disfressar, tenia 15 anys o així, i vaig sortir, i allà va sortir...
0: A menjar-se el públic, no?
1: Sí, allà vaig dir, m'atrevo, foc, això seria el foc.
0: El foc. Estem tancant ja, i us deixarem unes preguntes sobre aire, perquè reflexioneu i també perquè de tot el que hem dit penseu si us pot anar bé o no. Mercè.
1: Sí, doncs bueno, una per mi per tancar seria què has descobert avui o què has après en relació a el que hem estat comentant.
0: Això ens ho podeu dir o senzillament ho podeu fer i
1: exacte,
0: ja està, no cal res més, eh?
1: I per exemple, quin tipus de converses t'agraden, que t'obrin perspectives, o quina pregunta seria la que t'acompanya ara mateix. Tot això estaríem parlant d'aire, i com estem a la ràdio...
0: I com estem aquí, eh?
1: Tanquem amb l'element aire.
0: Que m'ha fet molta gràcia, perquè és aire, no?
1: Sí.
0: I per on es comunica una ràdio? Per l'aire.
1: Sí.
0: Les zones radiofòniques és les que fan que us arribin les nostres veus i podeu escoltar-nos. Doncs aquí ja tenim el final del Dones per avui. Bueno, estem sentint aquesta cançó, però la nostra de tancar és la de roba estesa, el camp de lluita, perquè les dones som les dones. Ara feia dies que no ho deia. Les dones som les dones. I espero que us hagi agradat el programa que iniciem avui, la secció que vindrà un cop al mes, la Mercè, a parlar-nos de... i seguirem la ruta que avui hem obert per parlar, i sobretot si teniu preguntes o consultes o voleu fer comentaris, truqueu o entreu en Facebook en Dones i feu la pregunta allà, que segur que en el moment següent us les respondrem. Un encant de tenir-te aquí, Mercè.
1: Igualment, un encant de poder manifestar i posar a terra i a l'aire tot el que amb la teva voluntat doncs promociones, que és...
0: Molt bé. I gràcies, Marina, i gràcies a Radio Reins per poder fer possible un Dones.
2: Radio Reins. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
4: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
4: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
6: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Entràpolis i a la Riera Parafita número 1.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
6: L'agenda. la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
7: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: l'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dimarts 9 de juny i és moment de començar aquest informatiu migdia. I com sempre abans, fem un cop d'ull als titulars. Avui començant amb la selectivitat del 2026, que ha començat justament avui dimarts, puntualment a les 9 del matí, amb els 91 alumnes arenyencs que han rebut els primers exàmens, els de llengua i literatura castellana. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia, i a les 12, ara fa una horeta, ha començat el de llengua estrangera. A la tarda es faran proves de diverses matèries d'especialitat.
1: I no deixem la plana educativa perquè avui també hi ha vaga de docents convocada a tot Catalunya coincidint amb la visita del papa Lleó XIV.
2: La pròxima gran convocatòria és la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona. Entre els centres d'Arenys de Mar, el seguiment de l'aturada ha estat baix.
1: La vaga i la visita del pontífex fan que la mobilitat a la capital catalana sigui complicada, per això Rodalies ha reforçat el seu servei.
2: La primera parada del papa serà la catedral de Barcelona i al vespre presidirà una vetlla a l'estadi olímpic Lluís Companys per poder facilitar l'assistència als esdeveniments i reduir els vehicles al centre de la capital catalana. Renfe ha desplegat un operatiu especial que afecta els trens de la R1.
1: En clau de política local, l'Ajuntament d'Arenys de Mar podria alliberar tot el romanent per fer les inversions que consideri abans d'acabar el 2026.
2: Finalment, no es podrien acollir a la mesura per fer ús del superàvit del 2025, però sí que podrien, al supòsit que els permet quedar exempts d'aprovar un nou pla econòmic financer aquest any i el següent.
1: I més enllà d'aquestes qüestions, el Casal Popular Norai torna a organitzar el sopar per la revetlla de Sant Joan.
2: Per segon any consecutiu, l'associació arenyenca recupera la tradició de fer un àpat el 23 de juny a Arenys de Mar a la zona de la festa, a la plaça de les Palmeres. Els tiquets ja es poden adquirir als establiments de la Troca i la Fosforera.
1: També a l'agenda cultural i social d'avui hi ha la darrera conferència del curs d'aquest any de l'Aula d'Extensió Universitària.
2: Anirà a càrrec del periodista Vicent Partal, fundador de VilaWeb, que oferirà una dissertació sobre geopolítica mundial. L'any vinent les sessions es faran al Teatre Principal per donar cabuda a més persones associades a cada conferència.
1: Com sempre, acabarem amb els esports i el nou èxit de Marta Mitjans, que ha aconseguit la marca mínima per anar al Campionat Europeu Absolut de Birmingham.
0: L'informatiu migdia.
1: I un any més, la selectivitat del 2026 ja ha començat. Puntualment a les 9 del matí, els 91 alumnes arenyencs han rebut els primers exàmens, els de llengua i literatura castellana. A les 12 ha començat el de llengua estrangera i a la tarda començaran les proves de diverses matèries d'especialitats.
2: L'examen de castellà d'aquest any ha tingut més preguntes tipus test per escollir una opció i menys que requerien una resposta redactada i argumentada. És el que n'han destacat els alumnes al sortir, que en general han sortit força contents. Els alumnes de l'Institut dels Tres Turons són a Canet i els estudiants de la presentació són a Tordera fent les proves. Els professors acostumen a rebre una còpia de l'examen a l'acabar la prova, però no ha estat així al centre canetenc. A Tordera sí que n'han pogut fer la valoració com a professorat qualificant l'examen d'assequible. Escoltem Neus Barris i Raquel Limón, coordinadores de batxillerat de l'Institut dels Tres Turons, i la presentació.
3: Normalment, quan passa una hora de l'examen, ens donen un exemplar, però no sé què els ha passat aquest any aquí a Canet, que no els hi ha sobrat ni un exemplar. O sigui, al contrari, que a les 7 del matí han hagut d'anar a buscar, en una altra seu han hagut d'anar a buscar més exemplars. Llavors, jo no l'he vist. L'únic que sé, ho sé per als nanos, que hi ha hagut més preguntes tipus test, bueno, que hi ha hagut preguntes tipus test, i, bueno, en general han sortit contents.
4: Jo sóc de mates. Llavors, les companyes m'han dit que era relativament fàcil. Però sí que és veritat que han notat molt de tipus test. Altres vegades han d'escriure més. És a dir, mantenir l'estructura a la que es van comprometre, es veu que altres vegades donen com més escriure una frase i aquesta vegada havien de triar. No és l'únic que et puc dir, però que les dues profes que m'ho han mirat m'han dit que el trobaven bé.
2: Raquel Limón ha lamentat que a Tordera els alumnes no disposin d'una sala o algun espai on poder repassar les estones entre exàmens i es van dispersant pels voltants de l'institut o per als bars. Coincideix amb Neus Barris que els alumnes són optimistes de cara als propers exàmens.
3: El primer examen és simplement pels nervis, però generalment d'aquest examen surten contents. Perquè llavors ara els hi dona més confiança, continuar així ara els hi dona més confiança.
4: Sí que és veritat que són matèries que són assequibles, però no és de dir l'he clavat sencer, saps el que et vull dir? De vegades surten d'un examen de mates o tal, i et diuen sé que el tinc bé. Però aquests exàmens, com que valoren redacció, expressió, ortografia, dubten més els nanos. Molta gràcia perquè és que són superoptimistes i alguns et diuen, jo només he fallat una cosa de mig punt. I tu penses, portes tot el curs amb un 6? Però és igual, not que no es perdi la màgia, eh? Tu dius, molt bé, vinga, endavant, i ja està.
2: Dels 91 alumnes aranyencs, 90 estan acabant a hores d'ara l'examen d'anglès i un ha escollit fer alemany. Ells formen part del contingent de prop de 46.000 alumnes a tot Catalunya que aquest any fan la selectivitat, un 3,6 més que l'any passat.
0: L'informatiu migdia.
1: No deixem la plana educativa, perquè avui també hi ha hagut la vaga de docents convocada a tot Catalunya i coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV, el sector d'ensenyament torna a sortir als carrers després de rebutjar el preacord amb el Departament d'Educació. La pròxima gran convocatòria és la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona.
2: La vaga d'aquest dimarts és la resposta dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical i COS a la negativa dels docents al preacord amb la Generalitat. Per altra banda, recordar que professors de secundària ha abandonat la protesta per sumar-se a la taula de l'acord amb Comissions Obreres i UGT. D'aquesta manera, avui els mestres de Catalunya tornen a sortir als carrers per reclamar més recursos per fer front a la realitat que viuen a les aules. La portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, avisa que la seva voluntat és traçar un nou camí de reivindicacions després que ells fessin campanya pel sí i perdessin la votació.
5: Continuar la lluita vol dir doncs, establir uns nous objectius, perquè clar, sí que és veritat que ara hi ha una gran pregunta, no? Que és la gran pregunta, que és i ara què? Doncs i ara què? Perquè el preacord igualment tirarà endavant. Per tant, també això doncs, genera uns altres escenaris, també genera confusió, i per tant ara ens toca a nosaltres, al sindicat, i nosaltres doncs, ara hem de donar resposta al col·lectiu. Hem començat ja a treballar, a posar fil a l'agulla, consultarem a les nostres bases, obrirem un procés participatiu en el qual, entre totes, de forma col·lectiva, redefinirem doncs, els nous objectius.
2: La vaga d'avui ha tingut un seguiment baix als centres d'Arenys de Mar, al Cinera i al Maragall. La xifra màxima ha estat d'un 20% de professors que no han assistit als llocs de feina, mentre que a l'Institut dels Tres Turons pràcticament no ha faltat cap professional a les aules.
1: Des de l'USTEC es descarta noves aturades per aquest curs i citen a tothom aquest diumenge a la capital catalana, on hi ha convocada una gran manifestació.
2: Segura ha fet una crida a tota la població a sortir als carrers aquest diumenge amb la gran manifestació de país, on més enllà de sindicats també hi ha cridats a la convocatòria famílies i alumnes. L'objectiu és posar de manifest el malestar i la precarietat del model actual en el sector de l'ensenyament.
5: Es vol visibilitzar és que tenim un sistema educatiu que no funciona, que està en crisi profunda i que reclama un canvi de model. I si hem de fer una lectura amb aquest no, és aquesta. Que la gent, per molt que tu ara li donguis solucions a qüestions puntuals, continua sentint aquest malestar, perquè el seu dia a dia continua sent més o menys el mateix, continua tenint els mateixos problemes.
2: La cita serà a Jardinets de Gràcia a partir de les 12 del migdia i es desplaçarà fins a Plaça Catalunya. Per altra banda, des del govern català ja han avisat que la seva voluntat és tirar endavant amb l'acord, malgrat la negativa d'aquests actors sindicals.
1: Avui també a la capital catalana, una mobilitat complicada per la vaga de docents i la presència del Papa Lleó XIV, que tot just aterrat a l'aeroport del Prat. La primera parada del pontífex serà la catedral de Barcelona i al vespre presidirà una vetlla a l'estadi olímpic Lluís Companys. El viatge acabarà demà, que culminarà amb la benedicció i inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Per poder facilitar l'assistència de la població als esdeveniments i reduir els vehicles, Rodalies ha reforçat els trens de la R1, entre altres línies.
2: Renfe ha preparat un dispositiu especial amb trens addicionals, composicions dobles i més personal d'atenció i seguretat per aquests dos dies que es preveuen amb una gran afluència de mobilitat a Barcelona. La R1 és una de les més reforçades per l'operadora ferroviària, sobretot entre l'Hospitalet de Llobregat i Mataró. La companyia ha programat serveis especials nocturns. En concret, els trens sortiran de l'Hospitalet a les 11:18 i a les 11:38, respectivament, fins a la capital de la comarca. Demà el reforç serà més ampli per d'aquelles línies que ofereixin parada al Clot, Arc de Triomf i Passeig de Gràcia, com és el cas de la línia de la Costa. També per aquest dispositiu s'ha previst un augment de la capacitat dels trens, que oferiran fins a 17.000 places per hora. A més, Renfe desplegarà 35 treballadors d'informació i atenció al client, 120 vigilants de seguretat i personal tècnic de manteniment per gestionar l'increment de viatgers.
1: Si ens endinsem amb la política local, perquè l'Ajuntament d'Arenys podria utilitzar tot el romanent per finançar inversions el 2026. Finalment, el consistori no es podrà acollir a la mesura que permet utilitzar el superàvit del 2025, però sí a la que la permetria utilitzar el romanent sense haver d'aprovar un nou pla econòmic financer aquest any i el següent.
2: Ni els 4 milions que s'havien dit en aquesta emissora, ni 1,6 milió de superàvit del 2025. L'Ajuntament podria utilitzar tot el romanent que consideri per fer aquelles inversions que pugui executar i liquidar abans del 31 de desembre d'aquest 2026. Aquesta novetat arriba amb el nou decret aprovat pel govern espanyol la setmana passada. El text contempla dues mesures clau per flexibilitzar l'economia local: la possibilitat d'utilitzar el superàvit del 2025 per finançar inversions o la possibilitat d'utilitzar el romanent sense haver d'aprovar un nou pla econòmic financer en cas d'incomplir la regla de despesa. Finalment, pel primer supòsit, l'Ajuntament no compleix els requisits, però sí que ho fa en el segon. Així ho ha avançat la regidora d'Hisenda, Cristina López, a Ràdio Arenys.
6: Aquells ajuntaments com el nostre que estiguin sanejats i que tinguin doncs un romanent com el que tenim nosaltres, llavors podem utilitzar el que seria tant el romanent afectat com el romanent general, és a dir, aquests 15 milions que tenim de romanent ens el podríem gastar en inversions, però que no haurien de ser ni financerament sostenibles, és a dir, per fer inversions, sempre i quan l'executem abans del 31 de desembre. I que tot el que gastem amb aquest romanent fins a final d'any no ens computarà per la regla de la despesa. Lo del superàvit nosaltres no hi entraríem, però en lloc de gastar-nos a 1.600.000, com seria el superàvit, ens podem gastar molt més de lo que tenim.
2: El motiu d'haver quedat fora del primer supòsit és el trencament de la regla de despesa del 2024. Per la regidora, aquesta conseqüència queda en un segon terme perquè amb la nova situació es podrien fer tant les obres que es contemplaven a l'inici com d'altres aspectes que no havien previst.
6: Perquè una de les condicions és que a l'exercici interior, com seria el 2024, s'hagin complert tant amb l'estabilitat pressupostària com amb la regla de la despesa. I nosaltres, l'any 2024, vam patar la regla de la despesa. Llavors, no compliríem amb aquest requisit i això vol dir doncs, que en aquest apartat que preveu poder utilitzar el superàvit que hem tingut el 2025 per fer doncs, aquestes inversions financerament sostenibles, no hi entraríem.
2: En aquest sentit, la regidora assegura que encara no han fet cap llista de projectes que podran tirar endavant, però apunta als arranjaments i al clavegueram com a prioritats pel govern local.
6: Les que podrien entrar són arranjament de carrers. Hi ha alguns dels carrers que aquells que tinguin projecte per això ja fet, perquè si hem de mirar de poder executar-ho abans d'acabar aquest any, estem mirant doncs, alguns carrers, com el carrer de la Torre, algun dels carrers aquests que ja tenien doncs, el projecte fet, miraríem doncs, d'acabar-ho. I, de fet, estem mirant altres. De moment no tenim res molt concret sobre la taula perquè hem de veure doncs, a qui li puguem donar prioritats, perquè és en funció de quines siguin doncs, les principals les necessitats que pugui tenir doncs, a Arenys.
2: Una de les altres mesures que també preveu el nou text és poder alliberar el romanent per promoure polítiques d'habitatge que podrien començar-se a exercir aquest exercici i acabar el 2029. Sigui com sigui, el document aprovat pel Consell de Ministres té 30 dies per passar pel Congrés dels Diputats, on l'haurà d'avalar la majoria parlamentària.
1: Per altra banda, des d'alcaldia han fixat diverses obres que preveuen que podran fer realitat amb aquests diners.
2: Entre elles hi hauria el canvi de bigues del Calissai, els pipicans o el sostre del pavelló. Són declaracions al programa El Dominical aquest cap de setmana.
7: Teníem el projecte de renovar els pipicans, que només vam poder fer entrar el del Fèlix o Curull. Segur que el de Can Quintana i un petit que es vol fer nou davant del Cinera, aquests podran ser. El sostre del pavelló s'ha de fer 40.000 euros i no els teníem, on hem de posar. Hem demanat la suspensió de breu tronqueda, però en canvi encara, amb 6 mesos que ho hem demanat, encara no hem fet l'estudi que ens digui què és el que podem fer o no. El xifrer s'ha de traslladar tota la instal·lació dintre a fora. Això suposava 40.000 euros.
2: En paral·lel, l'alcalde Estanis Forç també va avançar que preveu trobar-se amb la resta de forces de l'oposició per consensuar altres projectes, però que ara mateix la prioritat és acabar obres d'urgència.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
8: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
9: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
10: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93-795-7492. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: El Casal Popular Norai torna a organitzar el sopar per la Revetlla de Sant Joan. Per segon any consecutiu, l'associació arenyenca recupera la tradició de fer un àpat el 23 de juny a la plaça de les Palmeres. Els tiquets ja es poden adquirir als establiments de la Troca i la Fosforera.
2: El plat principal serà una fideuà, que anirà acompanyada de pa, vi, aigua, amanida i, de postres, coca de Sant Joan. Aquest menú el servirà al Casal Popular Norai a la plaça de les Palmeres abans dels concerts de la Revetlla i després que arribi la flama del Canigó a la nostra vila. Des de l'entitat reivindiquen la voluntat d'oferir un punt de trobada entre tota la població d'Arenys de Mar que vulgui celebrar la Diada dels Països Catalans. És la portaveu Aina Estrada.
11: Tornem a celebrar la revetlla de la Diada dels Països Catalans amb un sopar popular a la plaça de les Palmeres, exactament igual que l'any passat. També repetirem el menú, no? Serà una fideuà i amanida, pa, coca de Sant Joan, òbviament, que no pot faltar, i una mica de vi i aigua. Ho tornem a fer perquè al final Sant Joan és una nit per compartir-la, és una nit per viure-la totes juntes i no hi ha millor manera que fer-ho amb un sopar popular abans de la revetlla. Celebrem cada any.
2: Els tiquets tenen un cost de 15 euros pels socis i sòcies i 17 euros el tiquet general. En cas que es vulgui opció vegetariana, es demanarà en el moment de la compra. Es poden adquirir, com dèiem, a la botiga La Troca o a la llibreria La Fosforera.
1: Prèviament organitzen una xerrada amb la Comissió de la Flama del Canigó el divendres 19 de juny al local de l'entitat.
2: Més enllà del sopar, l'entitat ha preparat una trobada amb la Comissió de la Flama per començar a escalfar motors per la Diada, que se celebra cada 24 de juny i interpel·la els territoris de València, les Illes Balears, la Franja d'Aragó, la Catalunya Nord i Cerdanya.
11: Fem una xerrada amb la Comissió de la Flama del Canigó, on també aprofitarem per vendre tiquets de Sant Joan, per tant, si els voleu adquirir aquell dia. I hi haurà representants de la Flama, I ens trobarem per parlar de la Diada i d'aquest acte emblemàtic que ja fa tants anys que també arriba a Arenys i que també és una manera més de fer Països Catalans.
2: La cita és al seu local, al carrer de Vall, el divendres dia 19 a partir de les 7 del vespre.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: I en l'agenda cultural i social d'avui, el curs 2025-2026 de l'Aula d'Extensió Universitària acaba aquesta tarda amb la darrera conferència de la mà del periodista Vicent Partal, fundador de VilaWeb, que oferirà una dissertació sobre geopolítica mundial. L'any vinent les sessions es faran al Teatre Principal per oferir més espai a les persones associades a cada conferència.
2: Els conflictes bèl·lics o simplement els interessos econòmics mundials condicionen el mapa del món. Per això, la darrera sessió de l'aula serà una conferència per analitzar cap a on va el món a partir dels moviments geopolítics mundials que configuren i fan evolucionar el planisferi polític. Ho comenta Enric Agustí, president de l'Aula d'Extensió Universitària.
12: Amb la seva experiència i la seva visió que té global de com va el món, no? Li vam dir que ens expliqués una mica què passava, no? I ens farà una conferència que es dirà geopolítica, cartografia i mapes. O sigui, aviam què ens diu, perquè, clar, quan veus tu un mapa, veus que es van movent les coses, veus que, jo què sé, el que ens està passant en Iran, que ningú sabia on estava l'estret d'Hormuz, fins que comencen a bombardejar allà, o que no es mouen, no? Quan veus coses com aquestes, o l'Alpe Cantó, de que hi ha els jutis, i veus una mica com es mouen els interessos de tothom, no?
1: La d'avui, a banda de ser la darrera sessió d'aquest curs, també és el darrer cop que els socis de l'aula aniran al Teatre dels Seràfics.
2: Tal com ja es va anunciar a l'abril, el curs vinent l'aula d'extensió universitària es farà al Teatre Principal. Marxen per una qüestió d'espai, ja que l'aforament dels Seràfics és reduït i no dona cabuda a totes les persones associades, ni dona la possibilitat tampoc d'ampliar afiliats que estan en llista d'espera. Tot i això, Enric Agustí fa públic l'agraïment per l'acollida rebuda als Seràfics.
12: Els hem d'agrair, sobretot, a la Junta dels Seràfics que ens van acollir com ens van acollir. Va haver un moment difícil per nosaltres, però les mans obertes, el que vulgueu, i el mode com ens van acollir i com han estat acollint aquests dies, no? Aquests mesos. I els hem d'agrair que ens hagin obert les portes i que hagin pogut estar. Què està passant? Ara som uns 400 socis, no, Mercè? Sí. I tenim una llista d'espera de més de 40 persones.
2: En algunes sessions d'aquest curs hi ha hagut dies amb tot l'aforament complet, sense que hi pogués cabre ningú més. La Junta de l'Aula revisarà ara el volum de socis, l'afluència registrada a les sessions i la possibilitat de donar entrada com a socis a les persones inscrites a la llista d'espera.
13: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
10: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
14: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
10: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
14: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
10: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: Marta Mitjans ha aconseguit la marca mínima per anar al campionat europeu absolut de Birmingham. Ho ha fet a la cursa dels 800 metres del Diamond League d'Estocolm amb un registre de 2.0063.
2: La Federació Espanyola d'Atletisme ha fixat la marca mínima per anar a l'europeu absolut amb 2.0070 i s'assegura Marta Mitjans poder competir aquest campionat a l'estiu. Tot i això, la Federació Europea ha fixat la seva pròpia mínima amb 1.5980 i Marta Mitjans ha reconegut que intentarà aconseguir-la en properes proves amb les espatlles cobertes, ja que la mínima espanyola ja l'ha aconseguit. L'escoltem.
15: Feia molta il·lusió, tot i córrer en una prova que estava com fora del programa de la Diamond, perquè era com el 800 promocional, que seria com l'equivalent a la sèrie B. Bueno, independentment d'això, doncs em feia molta il·lusió. I la veritat, doncs el que dic, que agafava la competició amb moltes ganes i bé, arribava amb la millor marca de les participants que corríem, però bueno, al final en un meeting, doncs, òbviament tothom va buscar marca. He fet la mínima que demanava la Federació Espanyola. Més endavant, doncs, m'agradaria intentar també fer la mínima directa que demana la Federació Europea. Però bé, en cas doncs, que no fos possible, doncs, com a mínim tinc aquesta.
2: Aquesta marca l'ha aconseguit en una cursa que Marta Mitjans va acabar millor del que l'havia començat. La tasca de la llebre va ser important per tenir clara la referència i els metres finals els va poder afrontar amb energia.
15: Bueno, vaig sortir molt bé, l'únic que després em vaig quedar bastant cap al final i la llebre va passar el 400 exactament al ritme que l'havien demanat. Per tant, va ser una cursa doncs, que va estar molt bé. I bueno, jo vaig passar una mica més lenta, potser del que m'hagués agradat, però llavors quan faltaven 300 metres doncs, ja vaig decidir apretar i ja vaig passar davant. Em vaig posar primera i l'últim 200 doncs, vaig córrer, bueno, vaig donar tot el màxim que tenia i al final doncs, em va donar per fer 2.0063, que suposa doncs, la mínima per anar a l'europeu absolut de Birmingham aquest estiu, i la veritat és que molt contenta.
2: La Diamond League és una de les competicions atlètiques més prestigioses i Marta Mitjans ha tingut l'ocasió de participar a la cinquena jornada d'aquesta lliga, la celebrada a la capital sueca aquest cap de setmana.
1: Una última notícia d'esports. El club de futbol Arenys i el Cinera United organitzen els seus respectius casals d'estiu amb una visió similar, combinar la pràctica de l'esport i el futbol amb activitats i sortides pròpies de les activitats de lleure d'estiu.
2: Malgrat aquesta ideologia comuna, cadascun dels casals té, però, les seves particularitats. El del Club de Futbol Arenys incorpora sessions de tecnificació a través de l'Acadèmia de Futbol de Canet, impulsada enguany per Xavi Herrero, membre de la Junta Directiva del Club de Futbol Arenys. Això es combinarà amb activitats lúdiques. Ho detalla Quim Montell, responsable del casal del Club de Futbol Arenys.
16: En aquesta acadèmia, en comptes de buscar el joc col·lectiu, doncs busquem millorar aspectes individuals de cada jugador. I aquest casal el dividirem en dos grups, més petits i més grans, no? I això, treballarem una miqueta aquests aspectes que treballem a l'acadèmia, a part de fer un casal d'estiu. I al final també activitats més lúdiques, més per disfrutar, que al final és això, és l'estiu, ja els nens ja han passat l'escola i la temporada i així, també està bé desconnectar i gaudir, creiem.
2: La idea de la direcció del club és obrir una nova seu de l'acadèmia a Arenys de Munt properament. Entre les activitats que estan incloses al cartell dels dos casals futbolístics hi ha una sortida a Illa Fantasia. Els dos van per setmanes i es fan de passat Sant Joan i durant tot el juliol. En el cas concret del casal del Cine de United també hi ha una base futbolística, però s'aposta més per fer altres jocs i esports de pati d'escola i, sobretot, moltes estones de refresc, ja sigui amb ruixades, platja o activitats al mar. Ho detalla Albert Comas, director esportiu del Cine de United.
17: Fem esports més tradicionals, com poden ser el pitxi o el matà o el mataconill, vull dir, esports més que poden ser més inclús curriculars a l'escola, uh-huh. I el futbol. I després ho combinem amb molta aigua també, perquè és necessari. Fem dies de platja, fem sortides a parcs aquàtics, això ens remullem bastant perquè fa calor, estones d'aigua, moltes estones d'aigua, i sortides a això a l'Illa Fantasia, bueno, a la base nàutica d'aquí d'Arenys, vull dir, intentar també potenciar molt la relació amb les diferents entitats o els diferents espais del poble.
2: L'objectiu del casal és fomentar les relacions entre la mainada, lluny de la rigidesa amb què es treballa durant la temporada esportiva o escolar, amb rols entre iguals. Els dos clubs de futbol tenen les inscripcions obertes i es poden realitzar telemàticament anant a la pàgina web de cada club. La informació es pot consultar també en línia a través de xarxes socials, on s'hi especifiquen les tarifes i els descomptes.
13: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I ara sí, dediquem aquests últims minuts de l'informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luis Pérez. Luis, bon dia.
18: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir, i tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
1: I fins aquí aquest informatiu de dimarts 9 de juny. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat l'Oriol Leó i jo mateixa, Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
19: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Torrent, situada a la Riera Perafita, número 28. Avui dimarts s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, el paper i cartró, i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui el carrer Antoni Torrent està tallat fins a les 5 de la tarda i demà el carrer Sant Joan estarà tallat de 8 del matí fins a les 2 del migdia, el carrer Andreu Guri de 8 del matí fins a les 6 de la tarda i el carrer Davall de 8 del matí a 11 del matí i de 4 de la tarda a 6 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
20: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
21: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
22: Bon dia i bon dimarts, 9 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
23: Enjoc. Martí González.

Dimarts 9 de juny, dia de play-offs a Can Barça. Avui comença la semifinal de l'ACB de bàsquet entre Barça i Tenerife al Palau Blaugrana, un partit que impossibilita que el cinquè definitiu partit de semifinals de l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada es pugui jugar també al Palau i s'hagi de traslladar avui també a les 7, en aquest cas a Blanes. I en futbol sala també avui el Barça buscarà una plaça a la final de la lliga masculina, en aquest cas a la pista de Movistar Inter. Bàsquet, hoquei, patins, futbol sala, però també molt futbol i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola femenina pot certificar avui a Islàndia la classificació per al Mundial de l'any vinent.
2: El combinat estatal amb 8 jugadores del Barça, a més d'Alexia Map i Iona Batlle, i les catalanes Laia Codina i Jana Fernández, en té prou amb un triomf avui a Reykjavik per assegurar-se la plaça al Mundial que juga l'estiu del 2027 al Brasil. Espanya ve de golejar la potent Anglaterra divendres passat per 4-0.
0: I la selecció espanyola masculina va guanyar ahir, aquesta matinada de fet, passada al Perú en l'últim partit de preparació per al Mundial que arrenca aquesta setmana.
2: L'equip dirigit per Luis de la Fuente, amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça, va superar ahir a la localitat mexicana de Puebla, a Perú, per 3-1, un gol de Blaugrana Pedri assistit per Ferran Torres. Espanya debutarà al Mundial dilluns de la setmana vinent amb el primer partit de la fase de grups contra Cap Verd.
0: I més enllà d'Espanya, el central del Barça, Ronald Araujo, ha viatjat cap a Barcelona per tractar-se, amb un viatge llampec, unes molèsties musculars.
2: El capità Blaugrana, que estava concentrat amb la seva selecció, l'Uruguai, als Estats Units per al Mundial, va notar unes molèsties al soli i va decidir fer un viatge, com tu deies, llampec, d'anada i tornada a Barcelona per visitar un metge de confiança i confirmar que la lesió és lleu. En principi, Araujo podrà tornar a la concentració d'Uruguai, que està en el mateix grup d'Espanya, però es dubta per al debut contra l'Aràbia Saudita, previst també per dilluns vinent.
0: A Espanya i Uruguai s'enfrontaran en el tercer partit d'aquest cas de la fase de grups. A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de Fenícia Brown.
2: La davantera nascuda als Estats Units amplia el seu vincle, la seva relació amb el club perico per una temporada més, fins al 2027. Brownie afrontarà el seu segon curs a l'Espanyol després de contribuir i de quina manera aquesta temporada consolidarà l'equip a la Lliga F, 3 gols i una assistència.
0: I tornant a la categoria masculina, Pablo Alfaro s'ha acomiadat avui del Nàstic de Tarragona en roda de premsa.
2: El tècnic aragonès va arribar a Tarragona per dirigir els últims 11 partits de Lliga i va aconseguir l'objectiu de la permanència. El club grana farà oficial en les properes hores el relleu d'Alfaro a la banqueta, que sembla que serà l'excapità del Nàstic, Xisco Campos. El Valer afrontarà la seva primera experiència com a primer entrenador després de ser l'ajudant de Jagoba Arrasate i de Martín de Michelis al primer equip del Mallorca.
0: En bàsquet, avui comencen les semifinals pel títol de la Lliga CB.
2: Amb el Barça rebent el Palau Blaugrana, el Tenerife en una eliminatòria al millor de 5 partits en què l'equip de Xavi Pascual tindrà el factor pista a favor. Els dos primers duels, avui dijous a les 8 del vespre, jugaran a la capital catalana abans que la sèrie viatgi cap a les Canàries.
0: I demà serà el torn de la Penya.
2: Els verd i negres s'enfronten a l'altra semifinal al València de Pedro Martín, el segon a la Lliga regular i l'únic equip del top 4 que ha superat els quarts de final. El primer assalt demà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: En categoria femenina, Cadí la Seu ha anunciat avui una nova incorporació.
2: Es tracta de l'italiana Alexandra Ozzilli, de 25 anys, que arriba per dirigir l'equip de la Seu al curs vinent i ja té experiència a la Lliga espanyola, on ha jugat a l'Encino de Lugo. Ozzilli també ha disputat partits d'Eurolliga i Eurocup amb la Virtus de Bolònia, a més de guanyar l'Eurobàsquet femení sub-18 i sub-20 amb Itàlia.
0: En hoquei patins, avui Barça igual juguen una plaça a la final de l'Hockey Lliga masculina a Blanes.
2: Els dos equips s'enfronten al cinquè definitiu enfrontament de la sèrie de semis que arriba empatada a 2 i ho faran a la ciutat esportiva de la localitat de la Selva després que el Barça hagi hagut de buscar una alternativa al Palau per la disputa del partit de bàsquet de semis de l'ACB. La Federació i el Liceo, que esperen a la final, es van negar a traslladar aquest partit a demà i això ha provocat el canvi d'escenari que ha generat molt malestar als clubs. De fet, l'Igualada ho ha expressat amb un comunicat contundent en què assegurava que s'hauria ha pogut treballar amb més antelació. Tot i això, des del club i l'Ajuntament de la capital de l'Anoia han facilitat autobusos per facilitar per aquest desplaçament de l'afició al partit avui a les 7 de la tarda.
0: El seguirem, evidentment, a veure com queda i qui serà el finalista d'aquesta final contra el Liceo que comença divendres. En futbol sala, el Barça pot certificar avui el passi a la final de la Lliga, la primera masculina, i de retruc també la seva presència a la Champions de l'any vinent.
2: L'equip de Javi Rodríguez visita avui el pavelló Jorge Garbajós per enfrontar-se a Movistar Inter en el segon partit de la semi després d'haver guanyat dissabte el primer assalt al Palau 4-3. Demà jugarà el segon partit de l'altra semi que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia, amb avantatge per als murcians.
0: I en waterpol avui juga la tornada a eliminatòria de bar, la cinquena plaça de la divisió nord femenina, que dona accés a competició europea.
2: I que enfronta Barceloneta i Catalunya, els dos equips que la setmana passada, recordem-ho, van disputar la final de l'Eurocup en triomf i títol per al Cata. En l'anada d'aquesta eliminatòria, dissabte passat, les marineres van guanyar 14-16. Avui, a 3:15, la tornada a la piscina de Sant Sebastià.
0: I un últim apunt també de waterpol, perquè ahir a la tarda el Club Natació Sabadell va presentar els dos nous entrenadors, els primers equips masculí i femení, que han mantenir l'entitat a l'elit europea.
2: Noms coneguts i confirmats són Enric Arnella, que ja exercia com a assistent de David Palma i coordinador de la base, i serà ara l'entrenador del femení, i Albert Espanyol, que serà qui agafi el relleu de Quim Colet després de 6 anys dirigint el Tenerife Echeide.

0: En cualquier momento, cualquier detalle, se te puede escapar un mundial. Es una competición muy difícil, así que tenemos que estar concentrados todos los partidos e intentar ganar todos los partidos.
1: La selecció espanyola torna cap als Estats Units per després de disputar el partit d'ahir a Puebla, a Mèxic, s'instal·larà a Chattanooga, a Tennessee, i debutarà al Mundial dilluns de la setmana vinent contra Cap Verde, a les 6 de la tarda, hora catalana. El Mundial comença, de fet, aquest dijous, d'aquí dos dies, a les 9 del vespre, hora catalana, amb un Mèxic-Sud-àfrica com a partit inaugural. I en el futbol de casa nostra, pel que fa als clubs, el Sabadell ja es prepara per la final del play-off per pujar a segona divisió masculina, que els enfrontarà al Zamora, amb l'anada aquest dissabte a la localitat castellano-lleonesa i la tornada divendres 19 de juny a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
2: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Ruta.
3: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
2: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
1: Gràcies, Pau. I a la segona federació masculina un parell de punts d'actualitat. Al Terrassa n'hem anat parlant, també prepara una plantilla que pugui lluitar per l'ascens a primera federació. En aquest cas, el Club Agraïns ja ha anunciat gran part de la pretemporada. Ens ho expliques a Ràdio Municipal de Terrassa amb Miqui Romagosa.
4: 7 amistosos jugarà el Terrassa Futbol Club durant aquesta pretemporada. El conjunt agarenc torna als entrenaments el 27 de juliol i la lliga, prevista per al 6 de setembre, podríem dir que es farà més curta amb aquests enfrontaments de pretemporada. La primera prova és el 5 d'agost, al camp del Palamós. El 8, els d'Oriol Alsina s'enfrontaran al Peralada. Recordem que, novament aquest any, el Terrassa farà un estatge a la Garrotxa, al Royal Bert, que començarà el 10 d'agost. S'enfrontarà al Girona B. I el Sant Cristòbal, el dia 19, serà el rival a l'Estadi Olímpic. Serà un derbi d'estiu i el primer partit que jugarà el Terrassa a l'Estadi Olímpic. El 22 d'agost s'enfrontarà la Unió Esportiva Sant Andreu i el 26 d'agost el rival serà l'Hospitalet. Quedarà un partit pendent el 29 d'agost amb un rival i camp encara per confirmar. Un equip agarenc que ha fet 7 fitxatges, que ara mateix té 17 jugadors a la plantilla i s'espera en els propers dies, un cop s'acabin les promocions d'ascens, que aquesta xifra es pugui ampliar.
1: Gràcies, Miqui. I el Manresa també planifica la plantilla després de l'ascens en aquesta segona federació masculina. De moment, 3 renovacions clau confirmades. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: Són Aleix Díaz, Nicolás Olmedo i Bader Lamerani. Olmedo, manresà, va tornar al club aquesta temporada i ha estat una assegurança com a lateral dret, jugador versàtil, sòlid en defensa i aportant en atac. Ell mateix es mostrava satisfet de poder continuar un any més al club.
6: Molt content per renovar i seguir una altra temporada més aquí a Manresa, el club de la meva ciutat, i després de l'ascens això havia de continuar i no he tingut cap dubte. Estic molt feliç d'estar aquí. I ens ve una temporada molt il·lusionant, amb moltes ganes de que comenci a rodar la pilota ja de nou, a veure els nous companys, la gent que es queda.
5: Un altre dels renovats ha estat Bader, el migcampista d'origen marroquí de 24 anys, té experiència a la segona federació amb el Club Deportivo Anguiano, club des d'on va arribar al Bages aquest passat estiu.
7: Pues la verdad que muy contento con la renovación. Después del año que hemos hecho, que hemos conseguido el campeonato de liga y el ascenso, pues qué mejor manera de seguir otro año más y disfrutar de la categoría que nos hemos ganado. Al final yo aquí me he sentido muy bien, en un año me han acogido muy bien, está muy a gusto y no me lo he pensado mucho, no me lo tiene que pensar dos veces a la hora de renovar.
5: El club també ha renovat un dels líders en atac, el també manresà Aleix Díaz, i dos jugadors més, Àngel Vera i Roger Monells.
1: Gràcies, Jordi. Un parell més de punts de futbol. Primer sobre els greus incidents que es van viure diumenge passat, en aquest diumenge, en partit d'anada del play-off d'ascens a segona catalana entre l'Olímpic La Garriga i el Sils Club de Futbol. Ens omplies de Ràdio Silenci, el Jordi Roig.
8: El passat diumenge, sobre el minut 86 de partit, es va produir uns greus incidents al camp de futbol municipal de la Garriga entre totes dues aficions. Per causes que es desconeixen, va començar una discussió a la grada que va derivar en una baralla.

0: durant la qual hi va haver llançaments de cadires, taules i tanques, que va obligar a aturar uns instants al maig. Fins al lloc dels fets es va desplaçar una primera patrulla de la policia local, l'única disponible que no es trobava pendent de l'operatiu de seguretat de Corpus. A conseqüència dels incidents, dues persones van resultar ferides lleus i no van requerir atenció mèdica, i els agents locals també van identificar una altra persona. Uns fets que l'Olímpic La Garriga i l'Ajuntament, titular de la instal·lació, han condemnat i han obert una investigació. Així ho apunta el president del Club Garriguenc, Francesc Cervantes.
1: Estem perplexos principalment pels incidents que van haver-hi, principalment perquè en 14 anys que, per exemple, estic jo al capdavant, diguem, de president del club, mai havia vist això. És contrari a tots els valors de l'esport. No tenen cap mena de cabuda, ni aquí, en el nostre club, ni al futbol en general.
0: Per la seva banda, el CILS també ha emès un comunicat oficial reiterant el seu rebuig a qualsevol conducta violenta i destaca que l'afició ha guanyat enguany el premi al Joc Net. Això sí, són crítics també en l'organització de la seguretat en un partit d'alta transcendència, tant pel que fa a la separació de les aficions com per la manca d'un operatiu policial de seguretat per un partit com aquest. A més, han demanat les imatges de les càmeres de seguretat del camp per prendre les mesures disciplinàries corresponents.
2: Gràcies, Jordi. Ho anirem seguint i anem cap a les Terres de Ponent per parlar d'un tema molt més agradable, amb la primera fira de futbol rural que se celebrarà el cap de setmana del 20 i 21 de juny al Poal. Uaulle de Ràdio, Sergi Guiu.
3: Si alguna cosa va de la mà del Poal és la seva tradició i cultura futbolística. El municipi del Pla d'Urgell té 650 habitants i si ens paréssim a calcular el nombre de futbolistes que han jugat a futbol professional o semiprofessional, es lideraria mitjanes fins i tot europees o mundials. Així ho ha explicat Llorenç Bonet, impulsor de la primera fira de futbol rural, que neix amb la voluntat de reivindicar l'ADN futbolístic del municipi.
4: I m'atreviria a dir una cosa que pot semblar una mica humorística, però per mi no ho és, és molt seriosa, que és quasi un fet únic al món que el Poal se pugui fer una fira de futbol. Perquè hi ha una tradició que molts no la coneixen i que nosaltres la volem reivindicar. Per tant, no ha nascut del no-res.
3: I amb aquesta voluntat s'ha configurat un menú d'activitats que potenciarà la tradició futbolística del municipi del Pla d'Urgell. Tot començarà dissabte a les 10 del matí i s'allargarà fins diumenge a les 9 de la nit. Entre d'altres, es presentarà el darrer llibre de l'exàrbitre de futbol Xavi Estrada, realitzarà un acte d'homenatge a futbolistes històrics del municipi, es disputarà un partit de futbol i es projectarà el tercer capítol de la sèrie documental El 10 del Poal. Tot plegat, repartit entre el casal, les piscines i el camp de futbol del poble, el cap de setmana del 20 i 21 de juny, amb la gastronomia i la música com a grans complements.
2: Gràcies, Sergi. En bàsquet, avui arrenquen les semifinals del playoff pel títol de la Lliga CB, on hi tenim, recordem, dos equips catalans. Serà el torn del Barça avui, que de manera inesperada, i tot i ser cinquè a la Lliga regular, tindrà el factor pista a favor en aquestes semis, i perquè s'enfronta contra un Tenerife que ha eliminat el Real Madrid, el líder de la Lliga regular. Ahir a la prèvia en parlava un dels destacats en el tercer i definitiu partit que va donar el bitllet per a semis al Barça, dissabte passat a Múrcia, Nicola Provítola, sobre l'estranya situació que viu l'equip després de la roda de premsa de comiat abans dels playoffs de l'entrenador Xavi Pascual.
5: Sí, nuestra situación realmente es muy extraña. Nunca me ha pasado algo así. Pero bueno, creo que Xavi lo comunica para reforzarnos, ¿no? Para pensar en que, bueno, es una buena oportunidad, puede ser algo bueno para todos, ¿no? Y tenemos que nada, pensar en llegar lo más lejos posible, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil, así que nada, tenemos que pensar en lo que hacemos bien nosotros.
2: Sobre el rival d'aquestes semifinals, el Tenerife, la prova avisava de la dificultat, de la qualitat del conjunt canari, malgrat que arrosseguin dues baixes importants com són les del pivot Xermadini i el base Fittipaldo. I també explica així la irregularitat de l'equip del Barça durant tot el curs, però especialment també en aquest tram final.
5: Euforia no, así que nos sacamos un peso encima, así que pasamos una serie contra Murcia muy, muy dura, pero no, euforia para nada. Acá estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final. No es fácil, ¿no? Es un calendario muy duro, con bajas, sin refuerzos, partidos en los que tenemos 12 jugadores, partidos en los que tenemos 8. El básquet en Europa está todo muy, muy competitivo, muy parejo, entonces creo que nosotros sí podríamos haber hecho las cosas mejor, pero estamos donde estamos ahora, tenemos una gran oportunidad y tenemos que pensar en lo que viene.
2: Un Nicola Provítola, de fet, que acaba contracte d'aquí a poc més de 20 dies i reconeixia que encara no sap res del seu futur perquè el Barça no li ha comunicat res. Per tant, segurament està jugant els seus últims partits amb la samarreta blaugrana. Té 36 anys, recordem, el base argentí. Avui a les 8 del vespre, el primer assalt d'aquesta sèrie entre Barça i Tenerife al Palau Blaugrana. Dijous també al Palau el segon enfrontament, abans que la sèrie es traslladi cap a les Canàries pel tercer partit, que jugarà dissabte, també a les 8, i pel quart, que si calgués, ja es disputaria dilluns. A l'altre semi, per cert, hi tindrem un altre equip català, la 6 de Joventut, que s'enfronta del València de Pedro Martínez amb el factor pista en aquest cas en contra, demà el primer enfrontament al Roig Arena. En hoquei patins, avui Barça i Igualada juguen una plaça a la final de l'Hockey Lliga, en el que el cinquè i definitiu partit de la sèrie que es disputarà a Blanes. Com explicava fa una estona, avui el Palau Blaugrana està ocupat pel partit de bàsquet de les semifinals entre Barça i Tenerife, i el Barça ha hagut de buscar una alternativa en poc temps que ha trobat en la ciutat esportiva de la Loquetat de la Selva, a Blanes. Escoltem el jugador blaugrana Ignacio Labart.
6: Hemos perdido varias oportunidades para haber cerrado la serie antes y creo que un equipo como el nuestro no se puede permitir una situación así, con todo respeto a la Igualada, por supuesto, pero creo que un club como el Barça, un equipo como el Barça, tiene que salir a competir y a ganar cada partido, y creo que, por ejemplo, otro en la Igualada, pues no se dieron esos condicionantes. Es obligatorio sacar esa rabia que llevamos dentro y ponerla al servicio del equipo de forma positiva, ser conscientes de lo que nos jugamos, porque si no, pues supondría, y creo que merece la pena decirlo y es así, sería un fracaso absoluto, y a pesar de ello, convencidos de que estaremos a la altura, de que sacaremos el partido adelante y que estaremos a la final.
2: Més enllà de la part esportiva, el club igualadí ja va emetre ahir un comunicat en què expressava la seva disconformitat amb la seu i amb la manca de previsió de la Federació Espanyola per tenir-ho en compte. Això sí, l'Igualada ja ha facilitat alguns autobusos cap a Blanes per donar suport al seu equip, per a l'afició. El partit d'aquest Barça-Igualada que val una plaça per a la final de l'Hockey Lliga, on ja espera el Liceo, avui a les 7 de la tarda. I en futbol sala més play-offs. El Barça pot certificar avui el passi a la final de la Lliga, la primera masculina, i de retruc la seva presència a la Champions de l'any vinent. L'equip de Javi Rodríguez visita avui el pavelló Jorge Garbajosa per enfrontar-se a Movistar Inter en el segon partit de la semifinal, després d'haver guanyat dissabte ja el primer assalt al Palau 4-3. Escoltem l'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
7: Al final hemos conseguido un punto, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto. Sobre todo corregir algunos aspectos que el otro día no estuvimos finos, también mucho por mérito de Inter, que hizo muy bien las cosas, y corregir esos pequeños contratiempos que nos salían a la hora del partido. Pero ya te digo, el equipo está bien, tenemos muy claro lo que queremos.
2: Això deia Javi Rodríguez avui a les 9 de la nit, aquest Movistar Inter-Barça. Demà jugarà el segon partit del tercer semi, que enfronta Palma i Pozo de Múrcia, amb avantatge per als murcians, que van guanyar el primer partit. I en categoria femenina, Linyola jugarà un ascens que seria històric a la primera divisió contra l'Estrela Gallec. Ho a Uller de Ràdio, Sergi Guiu.
3: Hi ha dues formes de viure la setmana que té per endavant el Club Futbol Sala Linyola. D'una banda, amb uns nervis que no permetin gaudir-la com es mereix, i de l'altra, la forma amb la qual ho afronta tot plegar l'equip del Pla d'Urgell, amb normalitat, amb motivació, i preparant de la millor forma possible l'anada de la darrera eliminatòria per ascendir a primera divisió. Aquest dilluns s'explicava que l'última pedra del somni és l'Estrela Futsal de Cortegada, Ourense, un equip fet i pensat per ascendir de categoria, tal com ens deia au aquest dimarts l'entrenador Xavi Alís.
8: Bueno, la veritat és que ens ha tocat, podríem dir, l'equip favorit, un dels equips favorits a pujar de categoria des de l'inici de temporada. És un equip fet per pujar, un equip amb jugadores amb molta qualitat, amb molta experiència, que ja han estat a primera divisió i bueno, s'han ajuntat un bon grup de jugadores per intentar, doncs, amb aquest equip pujar a primera divisió, sí, sí.
3: Torna la setmana que té per endavant el Club Futbol Sala Linyola i que va començar amb l'entrenament de dilluns. Alís ens deixava clar que no faran canvis, que no sobresortiran de la normalitat i que, saben que diumenge juguen recolzades per la seva afició, analitzaran de la millor forma possible com fer-li mal a l'Estrela.
8: Mirant quines coses fa l'equip contrari i com les podem minimitzar i quines coses nosaltres hem de potenciar per fer-los mal. Molta tranquil·litat, a gaudir d'un partit més que ens ha donat l'oportunitat el fet de passar aquesta primera eliminatòria ens ha donat la possibilitat de viure un altre partit com el de dissabte a Linyola que va ser impressionant, i la veritat és que fem una crida a l'afició perquè ens torni a recolzar d'aquella manera, perquè bueno, sí que són superiors, sí que tenen molta experiència, sí que en teoria és un equip fet, no m'agrada dir la paraula, però a cop de talonari per intentar pujar. Mm-hmm. Nosaltres tenim una cosa que vaig dir l'altre dia amb un altre mitjà, que tenim la il·lusió i intentarem jugar amb això.
3: Des de ja el club fa una crida que l'afició torni a fer vibrar el pavelló i el municipi com ho va fer dissabte passat davant el San Fernando de cara al partit de diumenge a Linyola, a les 12 del migdia. L'entitat ha posat a la venda les entrades a 3 euros que es poden adquirir a l'Ajuntament del municipi o contactant amb els propis membres de la Junta.
2: Gràcies, Sergi. Abans d'acabar amb Waterpolo, avui juga la tornada a l'eliminatòria per la cinquena plaça de la Divisió Nord Femenina entre Barceloneta i Catalunya, que dona un accés a competició europea. Recordem que tots dos equips es van enfrontar la setmana passada a la final de l'Eurocup amb triomf i títol per al Cata. En l'anada, les marineres van guanyar 14-16, avui a 8:45 la tornada a Sant Sebastià. I demà ja arrenca la Final Four de la Champions femenina a Malta, amb dos equips catalans, el Sant Andreu, que jugarà contra el Ferencváros una semifinal, el Mataró la jugarà l'altra contra l'Olympiacos grec, i també a Malta, dijous ja arrenca la Final Four de la Champions masculina, en aquest cas amb un català, el Barceloneta, que és d'anar buscant el títol. Ahir el conjunt marini va fer el mediadí abans de viatjar cap a Malta. Escoltem el seu entrenador, Fran Fernández.
9: Presión negativa no tenemos. La presión es la que nos ponemos nosotros, pero llegamos con, como he dicho antes, con alegría, no con la obligación de tener que ganar. Es verdad que cuando la temporada es muy buena, como ha sido esta, que has ganado, que llevamos meses sin perder un partido, que hemos hecho una clasificación de cuartos de final brillante, ganando en todas las piscinas, pues claro, llegas pensando, el Barceloneta puede hacerlo, pero lo queremos enfocar desde el lado positivo, no desde la presión de tener que hacerlo, sino de querer hacerlo.
2: Dijous a les 7 de tarda el Barceloneta jugarà la semifinal contra el Ferencváros, a l'altre s'enfrontaran Olympiacos i Prorreco. I qui no serà ni aquestes Final Four, ni la masculina ni la femenina, serà el Club Natació Sabadell, que ahir va presentar els seus dos nous entrenadors, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
10: Després de l'etapa de Quim Colet, el masculí el conduirà a partir d'ara Albert Espanyol, que arriba procedent de l'Etxeide. L'objectiu principal, apropar-se una mica més al nivell del Barceloneta, tot i que el barceloní admet que encara hi ha molta feina a fer.
11: Crec que el Barceloneta es fa un pas per davant, crec que és molt difícil competir amb ells, però també crec que el treball, ho he dit abans i ho repeteixo, crec que el treball ben fet de manera constant en el temps doncs pot aconseguir grans coses a mig i llarg termini, no? Doncs la idea és aquesta, no posar-nos un objectiu de dir guanyem-hi al Barceloneta, sinó posem-nos un objectiu de millorem dia rere dia i arribem el més al possible.
10: En el capítol de fitxatges, tot apunta que Fran Valera tornarà amb l'equip després d'un any fora i Miguel del Toro seria l'altra cara nova. De la seva banda, qui agafa les regnes del femení és Enric Arnella, fins ara integrant del mateix staff que comandava David Palma. Com va avançar Ràdio Sabadell, el nou tècnic comptarà amb reforços destacats com la portera Martina Tarré, Nona Pérez i Paula Camus, però s'espera que n'hi hagi més.
12: Nosaltres, en la confecció de la plantilla que hem fet amb el Xavi, una mica el que hem buscat és ja buscar aquestes jugadores que tinguin aquesta gana de guanyar títols, és, independentment de l'edat que tinguin, si tenen més experiència o menys, però que tinguin l'ambició de guanyar i sobretot l'ambició del treball en el dia a dia, no? Al final, si una jugadora vol ser millor individualment, farà que l'equip sigui millor i això ens aproparà més a poder guanyar títols.
10: La mà dreta d'Arnell a la banqueta serà Xavi Pajuelo, una altra figura ben coneguda a Calllong.
2: Gràcies, Sergi. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Tornem demà, de fet, a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Finques Blaumar.
6: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
6: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
6: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
11: Bon dia, són les dues.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Lleó 14 ja és a Catalunya. El Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 3:15 del migdia. Procedent de Madrid, ha estat rebut el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, entre d'altres autoritats. La primera parada d'aquest viatge és la catedral de Barcelona. Allà és ara mateix i ha fet les seves primeres paraules en català.
13: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral, amb tots vosaltres.
11: L'homilia encara continua a hores d'ara i el pontífex hi està alternant el català i el castellà. A fora, centenars de persones l'esperaven amb molta il·lusió a les portes del temple.
14: Me parece muy emocionante, se ve muy sencillo, muy cercano.
15: Nosotros venim de Sant Andreu de la Barca, però treballem a dos col·les, de Sant Cugat i de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
16: Venim a recolzar Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
11: És dimarts 9 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern considera que la visita del Papa és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
17: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
11: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
17: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
11: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
17: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
18: Bueno, jo crec que bé, les sensacions són positives. Bueno, lo típic, que hi havia part mínimo, gramàtica inversa... Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test, però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
19: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
11: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
17: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
11: Els esports, Barça i Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina, Joan Barberà.
20: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals.
11: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
21: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
11: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Lleó 14 ha iniciat ja la seva visita de 48 hores a Catalunya i es troba en aquests moments a la Catedral de Barcelona. Hi ha arribat en cotxe i ha estat rebut per l'arcabisbe de la capital, Joan Josep Omella, després de la rebuda oficial d'autoritats que s'ha fet a peu de pista a l'aeroport del Prat. Passaven poc més de 3:15 del migdia. El pontífex ha visitat el temple i acaba d'acabar la pregària que ha presidit. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
22: Bon dia. Doncs amb un repic de campanes i amb aquesta ovació han rebut el Papa els fidels que portaven hores esperant a la plaça. Després d'una salutació molt breu als congregats a la plaça, el pontífex ha entrat a la catedral, on l'han rebut les autoritats eclesiàstiques, amb el cardenal Joan Josep Omella al capdavant, que un cop a dins li ha donat la benvinguda curta en català. El papa ha recorregut l'interior de la catedral amb les veus d'un cor de fons i ara mateix ha acabat de fer aquesta pregària. És l'oració de la litúrgia de les hores que ha començat en primer abans de tots els fidels en català.
13: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
22: I després d'aquesta breu salutació en català, seguit amb la pregària, ja en podem escoltar un fragment.
13: No dejen nunca de gustar y rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará, rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará abundantemente en su corazón. No apaguen nunca ese fuego que los hará intrépidos predicadores del Evangelio.
22: L'acte a l'interior de la catedral és de caràcter privat i un cop acabat aquesta pregària el que estan fent ara és visitar la cripta de la catedral de la Santa Creu i beneir el sepulcre de la patrona de la ciutat comtal, Santa Eulàlia. Després visita la font del claustre de la catedral i sortirà per la porta de Santa Eulàlia per anar directament al Palau Episcopal, que és on s'allotja aquests dos dies. Té un dinar privat i després, a 16:45 de la tarda, té prevista la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
11: Gràcies, Esther. Centenars de de fidels curiosos i turistes han esperat durant hores el papa al voltant de la catedral de Barcelona. En arribar el pontífex, els ha saludat abans d'entrar al temple. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
2: Bon dia, doncs sí, centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la catedral, que a les 12 del migdia ja era plena de gom a gom. Alguns fidels molt matiners han arribat a les 6 del matí per veure el pontífex de primera fila. S'hi ha congregat gent molt diversa, moltes famílies i grups de joves, tot i que també alguns turistes i curiosos, molts d'ells amb banderes, creus i proclamant càntics com Visca el Papa. Escoltem algun dels fidels que l'esperaven amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
14: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
4: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia. Muy bonita coincidencia estar aquí.
15: Nosotros venimos de San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles, de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
16: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
2: Tots ells han esperat durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
5: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
2: De la catedral, tot i que en teoria no està previst que ho faci per la catedral mateixa.
11: Gràcies, Judit Vallès. Seguim molt pendents d'aquesta visita del papa en aquests moments encara a l'interior de la catedral de Barcelona, on hi fa una visita. L'agenda del pontífex continua aquesta tarda amb una audiència amb el president de la Generalitat, en què Salvador Illa li entregarà una carta expressant l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6, es fa una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. Acte central d'aquesta visita. La festa d'aquesta nit està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
23: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
11: El govern considera que aquesta visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que s'han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
25: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
24: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
11: La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del Sant Pare.
17: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
1: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
11: No tot són, però, reaccions positives a la visita del Papa. Aquesta tarda, a la mateixa hora de la vigília de pregària, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convocat una protesta al Born, sota el lema Jo no t'espero.
17: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat a la xarxa.
6: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a un amor digne. I, sobretot, que perpetua l'opacitat davant d'aquests casos de pedàcia, no? I manté, sobretot, una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
11: El bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
17: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
7: En demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú.
17: El bisbe remarca que els missatges del pontífex apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana haurien de traspassar fronteres.
11: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita del Papa hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa, el CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
9: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
8: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
3: Notícies en xarxa.
11: Els docents tornen avui a fer vaga, coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona. S'han manifestat pel centre de la capital aquest migdia amb el lema Demanem fets, no miracles. Milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb educació. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardas de la CGT.
26: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
27: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
10: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des de la mama mòbil de la CGT a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
11: Doncs és en aquest context context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
17: A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14.
11: Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Les dues primeres proves del matí han estat llengua i literatura castellana i estrangera. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
0: A Mataró, l'alumnat ha trobat assequible l'examen de llengua i literatura castellana amb el que han començat les proves d'accés a la universitat aquest matí. Pel que fa al segon examen, el de llengua estrangera, la majoria també han sortit satisfets, tot i que reconeixen que el listening ha estat la part més complicada.
12: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot... gairebé tot tipus test.
13: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
18: Content, surto content. El listening, pues bueno, no sé, jo crec que és assequible.
19: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
0: Un total de 2.000 alumnes s'examinen fins dijous al Maresme, 500 dels quals ho fan al Tecnocampus.
11: A la demarcació de Lleida hi ha rècord d'inscrits a les proves, amb 2.700 estudiants matriculats. Són un 10% més que l'any passat. Enguany hi ha 14 tribunals a Lleida, la Seu d'Urgell, Tremp, Viella i Tàrrega. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
20: L'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega acull per 7è any consecutiu una de les seus de les proves. En aquesta convocatòria, un total de 234 alumnes s'hi examinen, procedents dels instituts de Tàrrega, Cervera i Guissona. Tot i això, molts estudiants asseguren arribar-hi amb confiança, tot i els nervis, després de mesos de preparació.
21: Bé, nervis.
22: Molts nervis.
28: Hem estudiat, ja ho hem fet tot.
29: Jo avui bé, demà ja veurem.
30: Una mica de nervis sempre hi ha, llavors. Una mica de pressió per entrar a la carrera, perquè seria, vamos, una cosa... cosa terrible no entrar-hi, però bueno, crec que amb bastanta confiança.
31: Nervis d'última hora i tot això, però si t'has ben preparat i amb tota la feina feta de casa.
32: Al final és treballar-ho i practicar.
20: Enguany, una de les novetats és que els tribunals de l'ESPAU contenen detectors per descobrir l'ús de dispositius electrònics. Per aquest motiu, és recomanar a l'alumnat guardar aquests dispositius a les seves motxilles.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera a Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
33: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
11: Justament els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades aquest estiu. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha dificultat d'accés. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
34: Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques gironines. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible a canvis de temperatura. També els possibles episodis de ventades i la calor intensa que es preveu. Ho detalla el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
35: Davant d'una situació on tenim una complexitat de vegetació fina que pot provocar, doncs, vinculada amb aquests models que ens marquen, doncs, aquestes altes temperatures i un segur, doncs, dèficit de precipitació en aquests mesos d'estiu i també, doncs, vinculat també amb aquests episodis que podem tenir de vents, ja sigui, doncs, amb entrades de sud, ponentades o tramuntanades, que ens faran, doncs, que passem un risc elevat a les comarques de Girona.
34: També tenen el focus posat en zones forestals de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha gran quantitat de vegetació morta i és difícil accedir-hi. En total, a la demarcació hi haurà 760 bombers entre professionals i voluntaris i un reforç de 84 auxiliars forestals.
11: I repassem altres notícies destacades d'avui. Una incidència tècnica al centre de control de DIF ha obligat a aturar tot el servei de Renfe aquest migdia.
17: La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema de regulació de trànsit.
11: Mor un noi de 18 anys en un accident amb un camió a la P7 a Llers, a l'Alt Empordà.
17: Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista, quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
11: Una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a aquesta entitat.
17: Avui ha començat el judici per la fallida d'aquesta entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors, acusats també d'inflar artificialment factures. També ha rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent de la cooperativa.
11: I en aquest dia t'ha anat apaït per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. També tenim temps per un apunt del món de la cultura, perquè l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
17: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
11: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça Igualada, en joc ara mateix una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina.
1: Bon dia, Marta. Avui a les 7 de la tarda, a Blanes, es decideix quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana d'hoquei sobre patins ha guanyat 23 títols per l'Igualada. Passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
2: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem. I d'això va el play-off. Demà guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
1: En bàsquet, a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana, el Barça de Xavi Pascual rep el Tenerife, primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Escoltem Nicola Provítola.
4: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año, creo que con la adición de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y... Bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
1: I a la primera federació de futbol, Pablo Alfaro marxa del Nàstic de Tarragona. Avui ho ha fet en roda de premsa. Ha estat acompanyat pels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
5: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
6: La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
5: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip, amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats, suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
1: I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit al Movistar Inter, els de Javi Rodríguez visiten avui la pista del conjunt madrileny a partir de les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. I tornant al món del bàsquet, hem de destacar que la Lliga Femenina, el Cadí la Seu, ha anunciat el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. Es tracta de la segona incorporació del conjunt català.
11: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida actualitzant les esdeveniments central del dia, la visita del Papa a Catalunya i hi ha moltes més notícies. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
7: Un lloc per escoltar Beethoven.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Finques Blaumar.
9: Les teves finques de proximitat. Amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
9: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
9: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
10: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
11: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
9: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia de benvinguda en la qual ha alternat el català i el castellà. I només fa uns minuts, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que s'esperaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, ciao.
0: El Papa aterrat a l'aeroport del Prat cap a 1:45 del migdia, procedent de Madrid. Ara el Sant Pare es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a l'acte de vigília programat a l'Estadi Olímpic. És dimarts, 9 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
3: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
3: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb Educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat, malgrat les restriccions per la visita del Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
4: Bueno, yo creo que bé, las sensacions són positives. Bueno, lo típico, que hi havia part mínimo, gramàtica inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
5: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Als esports, Barça Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
6: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga CB.
0: El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, de la qual ha sortit fa pocs minuts. Allà hi ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha anat alternant amb el castellà en el seu discurs. Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, a qui s'ha dirigit en català. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
8: Hola, bon dia. Doncs, com dèieu, Lleó XIV ja ha abandonat la Catedral de Barcelona, però abans de sortir ha adreçat unes paraules de benedicció als centenars de fidels que s'han mantingut a l'espera des de la seva arribada a la plaça de la Catedral. Aquest ha estat el moment en què el pontífex ha agraït la seva presència.
2: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, ciao.
8: I amb un llarg repic de campana s'ha dirigit fins al Palau Episcopal, que és on s'allotja i on té ara mateix un dinar privat. Abans ha fet la pregària a l'interior de la catedral acompanyat de la cúria eclesiàstica amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant i entitats del voluntariat de la visita papal. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. N'escoltem un fragment.
2: I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
8: El pontífex ha visitat diferents espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat, i també la font del claustre. Ara és ja al Palau Episcopal i a un quart de cinc de la tarda té prevista la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: I tot plegat, gràcies, Esther, enmig d'una forta expectació. Centenars de fidels, curiosos, turistes, moltíssimes persones han esperat durant hores el Papa als voltants de la catedral. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
9: Bon dia, doncs encara hi ha molta gent a la plaça de la catedral a l'espera d'una nova aparició del Papa després d'aquesta sortida improvisada que ha fet fa uns instants al sortir de la catedral. Una aparició que ha generat una gran ovació, algunes corredisses i sobretot molts mòbils a l'aire gravant aquest moment que per molts fidels ha sigut molt especial. Escoltem alguns dels que s'han congregat amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
10: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
11: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia. Muy bonita coincidencia estar aquí.
12: Nosotros venimos de Sant Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles, de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
13: Venim a recolzar el Sant Pare aquest viatge que ha fet i és molt preciós.
9: Tots ells han estat esperant durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut a l'entrada des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
14: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
9: Ahora

0: esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papamòbil per acomiadar-se de tothom.
0: El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
3: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així, com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
2: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Per part del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres d'avui, que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
4: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la immigració, la dignitat i l'acollida.
5: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè en aquesta visita n'hi hagi la màxima, al mateix temps que hi ha una mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa del CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
7: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
6: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: Una visita que té també un gran impacte econòmic immediat. Ho ha explicat a la xarxa Txelo Morillo, que és vicedegana EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona.
8: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial aquests dies, per tant, hi ha un impacte sobre el treball.
9: Notícies en xarxa.
0: Els docents han tornat avui a fer vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats

0: Convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que a través d'esmenes als pressupostos demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardas de la CGT.
1: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
2: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
0: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des de la mama mòbil de la CGT a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
3: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
4: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita del Pontífex.
3: A la demarcació de Tarragona, més de 4.000 estudiants han començat les proves, que compten amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte de l'any passat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: En total hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Móra d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Les proves s'han iniciat a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana. Una de les principals novetats d'aquest any són els detectors de dispositius electrònics. A la Universitat Rovira i Virgili se n'utilitzaran una quinzena per evitar així que els alumnes puguin copiar. Superat el primer examen de castellà, hi havia sensacions i comentaris de tot tipus entre l'alumnat.
6: Bueno, jo crec que bé, les sensacions són positives. Bueno, lo típico, que hi havia part mínimo, gramàtica inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test.
7: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
8: Raro, perquè al final és el primer examen, estem tots amb nervis, però dintre del que cap jo crec que bastant bé.
9: Ha anat bé, era bastant fàcil comparat amb els que havíem fet a classe i, bueno, sí, ha anat bé.
5: La segona prova és la de llengua estrangera i la primera jornada d'exàmens es tancarà amb una de les proves de matèria optativa.
3: A les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat. La majoria ho fa a la ciutat de Girona, però també a les seus de Salt, Figueres i Olot. A la capital de la Garrotxa, les proves es fan a l'Institut Bosch de la Coma. Anem fins allà, Olot FM, Roger Isern.
10: Els alumnes s'han mostrat satisfets durant el primer descans de les proves després de fer l'examen de llengua i literatura castellana. Alguns d'ells han parlat als micròfons de Ràdio Lot i la televisió.
11: Jo crec que ha estat prou fàcil, estaven preparats per l'ocasió i doncs al final les classes de repàs han donat el seu fruit.
12: Jo comparteixo el pensament de Marcel, un examen assequible, sí que és veritat que la preparació hauria pogut ser un pèl més bona, però igualment examen molt assequible i molt contents, la veritat.
13: Sí, sí, examen assequible amb els continguts que entraven i jo crec que la preparació del dia anterior al partit ha sigut clau.
14: Penso que l'examen ha estat prou fàcil, no crec que ningú hagi tingut majors problemes i al final ens ha sortit el que ja ens esperàvem, o sigui que no hi ha hagut cap sorpresa.
15: Els nervis en aquest primer examen poden jugar-nos una mala passada, però jo crec que si es fa un degut estudi, doncs es pot treure bona nota.
10: Les Pau continuen el seu camí durant aquest dimecres i dijous. També es faran la resta de proves. La data de publicació d'aquests resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera de Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
17: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar. a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
3: Osona vol consolidar-se com un referent de la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu, almenys, de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El 9FM, Núria Parera.
18: El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des del punt de vista ambiental i social. Per fer-ho, coordina i dona visibilitat a les iniciatives que ja existeixen a la comarca, alhora que facilita l'accés al finançament públic. Entre els objectius hi ha promoure la sostenibilitat ambiental amb projectes com els biopolígons o les plantes de biogàs. En parla Alba Reguant, coordinadora d'Osona Biocircular.
19: Rebuig social per aquesta por, perquè potser a nivell tècnic la societat no sap fins a quin punt unes són més positives que les altres o no sap quines afavoriran i quines poden acabar perjudicant. Els ajuntaments no estan en contra, simplement estan a favor de tenir plantes de biogàs que siguin realment sostenibles i facilitin aquesta transició verda.
18: La regidora de l'Ajuntament de Vic i presidenta de Creacció, Bet Piella, afirma que en aquest aspecte els ajuntaments no poden anar sols.
20: Les hem demanat una reunió urgent amb territori, amb agricultura i amb indústria de la Generalitat, perquè hem d'anar de bracet.
18: També es vol impulsar la digitalització del sector agrari, donar suport als petits productors agroalimentaris, afavorir la diversificació econòmica i reforçar la sostenibilitat social.
3: I en aquesta jornada tan atapeïda per la visita del Papa a Catalunya tenim encara una mica de temps per a la informació cultural. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
4: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX, en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català. Hi ha algú que em pugui dir com
3: sortir d'aquest turbament, com... Seguim amb música perquè Roy Ellis, Mazzoni, aquí estem escoltant, també Zap, Errate, Sibaritz i la Maria encapçalen l'edició d'enguany del Festival Internacional del Terracota Museu a la Bisbal d'Empordà. Els exteriors de l'equipament acolliran 5 dimecres de concerts i de sopes a la fresca, amb un cartell que combina llegendes, artistes consolidats i també noves veus. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
21: El Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol, combinant concerts i sessions de DJ. Unes propostes que reivindiquen l'eclecticisme, la proximitat i la descoberta musical. Marçal Lladó és director del festival.
22: Sempre per projectes diferents, projectes que veuen de diferents escenes, de diferents racons del món, de diferents estils musicals, sempre posant l'èmfasi en la sorpresa, en la novetat, i mirant, doncs, que tothom que ve els dimecres cada dia trobi un al·licient diferent, no?
21: Per l'escenari passaran artistes com Roy Ellis, Mazzoni, Zap Errate, Sibaritz, La Maria o Xipre.
3: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça Igualada. Està en joc una plaça per la final de l'Hockey Lliga Masculina.
23: Bon dia, Marta. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè, recordem, hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana ha guanyat 23 títols de l'Hockey Lliga Masculina. Per Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ales.
24: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el play-off. Demà guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
23: En bàsquet a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana, el Barça rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Demà, el Joventut de Badalona juga a la pista del València, també primer partit d'aquesta eliminatòria. A la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. La base de 24 anys arriba amb experiència a l'èlit italiana, també espanyola, a més d'haver competit a Europa. És el segon fitxatge del conjunt urgellenc. I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Visita en la pista de l'Inter Movistar. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
0: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
23: I a la primera federació de futbol, el Centre d'Esport Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona contra el Zamora. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
1: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Ruta.
2: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
1: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
23: I demà, a partir de demà, molt pendents de la Champions femenina de waterpolo on hi ha dos conjunts catalans, el Centre Natació Mataró i el Club Natació Sant Andreu.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i ja seran les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: Joves i supervivència en sèries i cinema i un cas real protagonitzen la secció d'en David Canto.
3: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El juego del calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca.
2: Celebrarem els 25 anys de la publicació de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, i obrirem les pàgines de La chica más lista que conozco, publicada per Lumen, de Sara Barquinero, autora del gran èxit Los escorpiones.
4: Yo creo que en el contexto universitario además hay un extra en este aspecto, que es como la universidad es el espacio intermedio entre ser un niño, tener sueños, etcétera, y ser adulto de verdad, ¿no? Por ejemplo, tú en el instituto son todo posibilidades, pero aún estás lejos de cumplirlas. Pero en la universidad estás ya como en el punto de que en 2 o 3 años deberías estar haciendo las cosas que de verdad quieres hacer. Es el momento en el que quiero ser de mayor, ya eres un poco mayor, pero a la vez tienes espacio de juego, ¿no?
2: Acabarem amb Empar Moliner parlant de la vida, de l'amor, de vins i de la seva última obra, Instruccions per viure sense ella, publicada per Columna.
5: Com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes a la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
3: Acomodeu-vos i trobeu un lloc especial per escoltar aquesta edició de El Calaix, la número 344 de la temporada 7, capítol 39. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50. S'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990, que tenia com a frase publicitària: res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència. It doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us? Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes. What do you think really happened out there? La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers. It did happen in 1965. Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir: anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta. Van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, l'ombra de Carlos Ruiz Zafón.
2: Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambió de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, un nuevo espíritu. Amb la nova edició de La sombra del viento a les mans, crec que Carlos Ruiz Zafón ha aconseguit que la seva novel·la, nascuda ara fa 25 anys, no hagi aterrat encara al cementiri dels llibres oblidats. Una edició que posa la mirada en els lectors més joves, pensada per la generació Z. I no serà l'única, perquè a finals d'any Planeta en publicarà una altra, amb pop-ups i peces tridimensionals il·lustrada per Pedro Oyarbide.
3: Unes noces d'argent que començaven la celebració a la Fira del Llibre de Guadalajara, amb Barcelona com a ciutat convidada, recreant el cementiri dels llibres oblidats, on hi van poder passejar 20.000 persones i que continuaven el passat 27 de juny a l'Ateneu Barcelonès, la biblioteca real de l'imaginari del cementiri dels llibres oblidats, deia Emili Rosales, director editorial del grup Planeta, on el món del periodisme cultural va poder gaudir d'una exposició on hi trobàvem edicions especials, traduccions, audiollibres d'aquesta obra que ha venut més de 50 milions d'exemplars i que s'ha traduït a més de 50 idiomes.
2: Un autor que viu en els seus llibres, en els milers de lectors que l'han llegit, i especialment en els seus personatges. Podríem recollir milers de testimonis que ens expliquessin què van sentir a llegir L'ombra del vent, però avui us convido a llegir-lo si no ho heu fet, i a rellegir-lo per no oblidar que els llibres són màgia, passió, un mirall i un espai íntim per compartir amb l'autor. A distància, sensacions que no sempre es poden explicar, però que Carlos va saber transmetre amb la seva literatura.
3: El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, L'ombra de Carlos Ruiz Zafón. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: per les seves obres els coneixereu. I el que és important d'una obra literària és que no t'enganyi. És a dir, tu pots decidir que et vas a menjar una hamburguesa marranota i aquesta hamburguesa pot estar molt ben feta i no, pot tenir, i no ha de tenir la pretensió de ser estrella Michelin, però és marranota, està ben feta, la carn picada, amb cansalada al coll, picada dues vegades, bona, pa bo... Pot ser molt bona o pot ser una tifa. Un plat reinterpretat, una esferificació, pot ser una joia de dir quina bona idea, quina bellesa, que divertit, el postre làctic del celler de Can Roca, o pot ser una broma de mal gust, esclar. És a dir, la qüestió és que et diguin, mira, això és nova cuina, això és una hamburguesa, no em venguis l'hamburguesa com a nova cuina ni al revés, ja està.
1: Els vins també són molt presents, com no? Com no?
0: Sí, la protagonista beu, et beu vi, és l'única de la família que beu vi, els altres no.
1: Tot cervesa.
0: Tot cervesa. Llavors, a mi m'agrada que això sigui així, perquè naturalment el vi no té res a veure. Ara hi ha una gran campanya contra l'alcohol, mm-hmm. I aquesta campanya posa el vi al mateix sac que la cervesa o que l'alcohol d'alta graduació, sí, com el vodka. Això és una injustícia brutal. Però som a Tarragona avui. Acabem de veure... Jo acabo de passejar per l'amfiteatre. Fa molt pocs dies que vaig venir a gravar una cosa aquí per un programa de vins que farem, si tot va bé i si Bacus vol. I vam venir aquí a gravar perquè, és clar, aquí va arribar tot. Aquí van arribar els colonitzadors del Mediterrani amb això que es diu vi i van colonitzar els bevedors de cervesa i els van dir, mireu que és bo això. Des de llavors fem vi. Aquesta meravellosa beguda, que és un aliment i que és l'única que et posa un tros de paisatge a la copa. Un tros de paisatge. És a dir, la cervesa que es faci aquí o a Sant Kevin de Vallfosca serà el mateix. Però el vi que es fa aquí, a Tarragona, o de Empordà, o el que es faci a Costers, no té res a veure. I aquesta és la màgia. Però, en fi, estem en un punt d'estupidesa gran, i això se'n va a la merda.
1: Alceu la copa, eh? No deixeu d'omplir les copes de bon vi... i alceu la copa.
0: Clar, perquè a més quan et diuen no, és que el vi fa mal, és correcte, el vi fa mal si et passes de la mesura, com l'oli, per cert, si et veus un litre d'oli també acabaràs a l'hospital, i si et menges cada dia un quilo de pa potser també. És a dir, és la mesura, el vi, que hi ha hagut un pagès que ha collit, que ha plantat, que ha fermentat. És a dir, jo he fet vi ara aquest any a casa meva, per demanar a un veí, per jugar, perquè a mi m'agrada molt jugar, i sempre m'agradarà jugar. I he vist la complicació, la màgia, ostres, que hi ha al darrere d'una copa de vi, no? Llavors, la gent intel·ligent beu vi. I si es vol emborratxar, doncs, com que no és idiota del tot, s'emborratxarà amb una cosa que costi menys, perquè per emborratxar-te amb vi costaria diners, i no estem per això.
1: M'agrada escoltar-te parlar del vi i de la terra i de com es crea, perquè realment, bueno, jo, clar, a mi em perd.
0: T'agrada el vi?
1: Bueno, jo tinc vinyes.
0: Ai, que tens vinyes de què, per favor? De què? De què?
1: Xarel·lo m'acabeu.
0: D'acord, és una combinació preciosa. El xarel·lo és una varietat que hi ha a la DOA, a l'ella en diuen pansa blanca. Mm-hmm. És una varietat única a Catalunya. És única, la xarel·lo. No la tenen enlloc més del món. Enlloc més. Només la tenim nosaltres. És una varietat amb la qual s'estan fent grans vins i que ja és una de les nostres vedets, la xarel·lo. És a dir, quan venen sommeliers de fora, jo tinc amics pel món que s'hi dediquen, i tu els hi deixes tastar xarel·lo, ploren i et diuen però què teniu aquí? La Macabeu ara està, i és un dels emblemes de la DOA Tarragona, la Macabeu, o el Macabeu, com vulgueu, si voleu, si diem la varietat o el raïm. S'estan fent coses meravelloses, no només a la DOA Tarragona. Jo, per exemple, l'altre dia tastava uns macabeus del Priorat, que em vaig morir de mas d'angil.

0: Llavors, la Macabeu li falta encara ser vedet. És a dir, l'estem recuperant, tractant, cuidant. Tothom diu que és molt difícil, que és com un adolescent, que l'has de tractar, no li has de deixar fer el que vol, per tenir un gran vinàs. I juntes són un matrimoni bonic. I ostres, són les nostres varietats, aquestes. No pot ser que un tarragoní hagi tastat, que és meravellós, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, que són meravellosos, la Syrah, que són meravelloses varietats internacionals, i li parlis de Xarel·lo, de Macabeu, de Picapoll, i no ho hagi tastat. O sigui, no pot ser, no pot ser, no pot ser. I ara, clar, aquí a Tarragona, com a Barcelona, hi ha la pressió dels creuers. Els creueristes baixen a Barcelona i aquests veuen llúpol. Aquests venen i veuen llúpol, els veus com ramadets, tal. A Barcelona n'hi ha més, però els que els hi sobren allà van venint cap aquí.
1: També tenim,
0: ja en teniu. I llavors
1: els veig.
0: Costa molt de vendre i de comunicar vi amb una ciutat amb creuers, però jo he vist bars de vins avui aquí i s'està fent, i s'estan fent coses supermaques a l'Adeo.
1: Afortunadament, escolta'm, hi ha una altra gran frase que m'agrada molt i la trobo tan encertada. Diu, adorava els bars on la coneixien, però odiava els bars on la reconeixien.
0: Clar, perquè no...
1: La intimitat, el saber realment qui ets, el respecte, la cura, no?
0: No un bar que et coneixen, que és a dir, a les pel·lícules hem rigut molt, lo de siempre, però és tan bonic arribar a un bar que el cambrer o la cambrera et coneix i sap què vols i com ho vols. Això és tan bonic, tan bonic. Jo, per exemple, els bars del matí de cafè m'agraden amb got. A mi m'agrada el got llarg, aquell de mercat.
1: De tota la vida.
0: El Duralex.
1: El de tota la vida.
0: Sí, aquest got. I quan veig
1: el...
0: I
1: no en queden masses, eh?
0: No. I m'han dit que plega la fàbrica, pot ser. Jo sempre que em veig, en recapto. M'agraden molt aquests gots amb el color marró del cafè amb llet.
1: Nosaltres en tenim clar, és que nosaltres som tan vintage a casa, filla, que tot ho tenim vintage.
0: Sí. Jo me'n vaig comprant quan en trobo.
1: De tota la vida.
0: Aquells duralets de color marró.
1: Correcte.
0: O verds.
1: Els fondos també.
0: M'encanten, sí. M'encanten. Sí. Són plats com per sopa.
1: Home.
0: Són...
1: La sopa de farigola. En un plat duralets, ja una cosa. Més autèntic, ja no pot ser això.
0: Jo sóc doctora en sopa de farigola,
1: sí?
0: T'ho diré, sí.
1: Eta.
0: M'agrada molt. És una sopa que m'agrada molt, que em sembla extraordinària i que té la gràcia de ser feta amb una herba molt catalana, molt mediterrània, que és la farigola, que ara és quan floreix i quan s'ha de collir.
1: I a més, farigola del dia, que ara ja ens la podem fer, vull dir, ja, que la plegues pel matí, arribes a casa i et prepares la sopa.
0: Aquell llaulor... Que, a més, era una sopa molt de pobre, que es feia amb aigua.
1: Clar, perquè posaves el pa...
0: El pa sec, l'ou...
1: La farigola i l'aigua bullint.
0: Ja està. I que també en dèiem sopes escaldades. Sopes.
1: Escolta, quin remember estem fent.
0: Ens estem posant... Però mira, el menjar... Ara estem parlant de farigola. L'olor i de vi... L'olor és el sentit que et porta més lluny. És a dir, és el que et pot transportar. El nas, no? L'olor... Si nosaltres som una generació que tenim, per exemple, i potser les generacions futures no la tindran, l'olor de col·le integrada al nas, que és? L'olor de col·le és maquineta i berenar escaldofat. És a dir, aquell pa embolicat que s'ha escaldofat, que és de pernil dolç, potser, i que és pa amb tomàquet, però que és tan bo, eh? I l'olor de fer punta. I aquesta barreja és la infantesa, no? Et porta un món.
1: És molt curiós perquè moltes vegades és quan vaig a casa de la mare, que és la casa, perquè nosaltres ja és diferent, i pujo a les golfes... per seure.
0: Tens unes golfes, que bonic.
1: Sí.
0: Quina sort que tens.
1: Sí. Jo penso que sóc afortunada.
0: Sí, ets molt afortunada, tens golfes. Ets tan afortunada, tant, tens un racó.
1: El racó de tots, perquè aquí hi ha el racó de tots, dels avis, dels besavis, dels rebesavis, i te sentes allí i l'olor que fa és com... Quan hi vaig, necessito anar-hi i olorar. i estar amb aquella estona.
0: Però fixa't que s'olora molt poc, s'ensuma molt poc. Jo sempre, quan la meva filla era petita, sempre li deia, hem d'ensumar tres coses al dia, tres, però fixant-nos-hi. El perfum d'aquest veí, o el sabó, o una flor, però esclar, no se'n suma res ara, i per això, per tastar vi, hi ha gent que potser, jo, a vegades amb tastos, hi ha gent que li deixes tastar una d'aquestes ampolletes d'essències, que van molt bé per refrescar la memòria, i li dones el potet, i et diu, sí que és, que sí que és, sí que és, però no m'ho diguis, què és, què és, què és... perquè no se'n recorda, no? I potser és cirera. Però, és clar, és que les cireres que comprem fan molt poca olor, perquè les comprem al súper. Error.
1: Hem deshumanitzat fins i tot el menjar.
0: Totalment. És a dir, el supermercat... És a dir, comprar... Jo, per exemple, quan diuen, ets el que menges. No. Ets el que no menges. Diuen, ets el que compres. No, ets el que no compres. Jo hi ha coses que no les vull comprar. Per exemple, un plàtan verd i retractilat. No em dóna la gana de comprar un plàtan embolicat en plàstic i amb Porexpan a sota. No vull comprar fruita i verdura amb Porexpan a sota. No em dóna la gana. No vull. No ho faré. Em sembla ridícul. Em sembla ridícul també comprar fruita fora de temporada. Per molt viver que hi hagi. Una esvergínia. L'altre dia veia unes esvergínies al supermercat falsament verd. Unes esvergínies, dius, a veure, de quin hivernacle han vingut? Quin gust tenen? No tenen cap gust.
1: S'ha de menjar fruita i verdura de temporada.
0: Naturalment.
1: Punto.
0: Perquè aquesta és la gràcia, la temporalitat. És a dir, quan hi ha carbassó, que és a l'estiu, i qui tingui hort ara mateix, doncs sap que el carbassó gairebé el veus créixer. O sigui, has de ser un inútil perquè no et surtin els carbassons. Et surten i es fan grossos en 3 hores. Llavors, tu acabes, però fins als mugrons de carbassó. No pots més. No, dius, per favor, que s'acabi el carbassó i la seva temporada i qui l'ha parit. Però, per tant, has d'acabar fart de carbassó i a l'hivern, fora carbassó. I fins la temporada que ve, estimar-lo i odiar-lo, i això és tot. Per què ens agrada la tòfona? Perquè és de temporada.
1: I ara sé que ja ho podem reblar, perquè parlem de temporada, no? Són coses que arriben i marxen, com és el cas de la vida, com és el que li passa a la Clàudia Pruna. Ara ja, ara marxem de la tertúlia i ja ens n'anem a la novel·la, perquè no sé si hem parlat massa de la novel·la.
0: No, però mira, és igual, perquè... Mira, quan ens convideu en els plomilles aquests que ens traieu del forat i ens porteu aquí, ens porteu a passejar una mica, doncs ja estem molt contents i molt agraïts. Venim aquí, vosaltres dieu el títol del nostre llibre, si algú té ganes de llegir-lo, doncs ho farà, ja hem explicat una mica de què tracta, algú dirà, ostres, amb aquest tema no el vull, doncs no me'l compro. O un altre dirà, doncs mira, justament sí que me'l compro. Ja està. Llavors, no, ja està.
1: No cal.
0: És potser igual d'efectiu, si tu vols, anar xerrant una mica de tot. Jo també, perquè si no, sempre dic el mateix. I sense voler, i així dius altres coses.
1: Però a mi m'agrada perquè és, jo penso que és de les poques vegades que jo pensava, la primera vegada que et vaig entrevistar, que va ser per Benvolguda, pensava, mare meva, no l'he entrevistat mai. Jo no sé com ho faré. I portava com a 7 o 8 anys i 300.000 entrevistes, eh?
0: Mira,
1: i el primer que vaig dir va ser això. Escolta'm, deus estar cansada. Parla'n el que vulguis.
0: No, però mira, a mi, per exemple, com que la gent m'agrada molt, m'agrada la gent, m'estimula estar amb gent, parlar, m'estimula, m'agrada, perquè també m'agrada estar molt sola. Llavors, ostres, ho trobo interessant.
1: És que l'Empar sempre és una sorpresa. Per tant, és anar amb una aventura.
0: Moltes gràcies.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
5: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
1: Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, als qui s'ha dirigit també en català. I des d'Osona hi han sortit 3 autobusos que han organitzat des del Bisbat per anar a veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic. Guillem Rico, el 9FM.
3: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Alibert.
4: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
5: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa. I la fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també.
3: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
1: I això serà a partir de les 6, on es farà una festa multitudinària. Sentíem a l'Estadi Olímpic. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. N'estarem molt pendents. I avui jornada complicada pels usuaris de Rodalies. La circulació dels trens de Rodalies s'ha suspès per segona vegada avui. Aquesta segona incidència s'ha produït a les 3:25 minuts i ha afectat el centre de control de trànsit d'ahir de Barcelona, tal com havia passat aquest migdia. Uns 10 minuts després, Prodif ha informat que s'ha pogut resoldre aquesta incidència. I un noi de 18 anys ha mort en un accident amb un camió a la P7 a Llers, a l'Empordà. Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 9 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava, per això tindrem aquí la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, que ens portarà les últimes novetats. Anirem de regata parlant amb un regatista que ha guanyat algun campionat a les costes del Maresme. Dedicarem bona part de la segona hora a parlar de medi ambient i acabarem el programa d'avui anant en bicicleta pel Delta de l'Ebre i molt arran de riu. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, arran de mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé. Aquí, a més, avui t'he de dir que he estat conscient de que comença d'aquí a poquet l'estiu. I me diràs que jo... encara queda. Doncs no,
1: no
2: queda
1: per tant, mi, Per mi ja és estiu, eh?
2: Perquè ja comencen les festes, les rebelles...
1: Saps, avui he anat a nedar a les 7 del matí i ja hi ha meduses.
2: Què dius?
1: A més, hi ha pelàgies.
2: Què dius?
1: Vull dir, les que fan mal de veritat.
2: Les que piquen?
1: Les que fan mal de veritat, sí.
2: Les haver-li dit...
1: No n'hi ha moltes.
2: Xiques, cap allà, cap a dintre.
1: No és una cosa que diguis, mare meva...
2: No és escandalós.
1: No és escandalós, però em vas trobant alguna que dius,
2: Però a propet de la vora de la mar...
1: No, més cap a les boies.
2: No, ja sé on no apropar-me, gràcies. per si de cas.
1: Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda. Bé, companyes de dimarts, com sempre. I, Marina, és que jo t'admiro perquè entres a la mar... I l'aigua està molt gelada.
1: No, però jo encara no m'he tret el neoprè. Hi ha gent que ja sí, jo encara no me l'he tret.
3: Però una pregunta, com que jo no sóc surfista ni res de l'estil...
1: ni de nedadora.
3: ni de nedadora. En lo neoprè també te banyes i també tens fred, no? En plan, notes l'aigua?
1: Aquí, no? Sí. O sigui, amb el neoprè de nedar és més finet i ho notes més, però estàs en moviment i, per tant, sues també, vull dir, estàs fent exercici.
3: Vale.
1: I ara l'aigua ja està a una temperatura que amb neoprè arriba moments que fins i tot tens una mica de calor. Amb el neoprè de surf, que és més gruixut, t'entra menys aigua, sí que t'entra una mica d'aigua, però no passes fred perquè és més gruixut i, a més, té com una pelusilla per dins que és el que et tapa el fred.
3: Ah, vale, així aneu ben protegits, vale.
1: Exacte. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, companyes, doncs molt bé. Marina, jo a mi el que m'acaba d'escandalitzar és que em diguis que un dimarts et lleves per anar a nedar al mar a les 7 del matí. Jo això sí que ho admiro de veritat.
1: No, l'altre dia
4: fred,
1: eren les 6 i mitja.
4: El fred ja m'és igual, però a les 7 del matí...
1: L'altre dia eren les 6 i mitja. O sigui que...
4: Ostres!
1: I quan jo entro hi ha gent que surt, que hi va a les 6 en punt, vull dir que... Això és...
4: Bueno, sí, clar, ja, en aquesta vida hi ha gent per tot, però a mi segur que a les 7 del matí no m'hi trobaràs a
1: Mira,
4: la platja.
1: Jo,
4: sí,
1: a mi hi ha dies que em fa molt de pal, però després dic, lo bé que em sento ja em compensa, vull dir que sí, hi ha molts
4: no,
1: dies...
4: No, t'ha de sentar bé segur, perquè si tornes és que hi ha algú bo de tenir.
1: Exacte, i anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, Marina, bona tarda a tothom. Bé, jo escandalitzat no ho estic perquè ja te'ls coneixia una mica, aquests vicis raros que tens, aquestes manies de... Sí, això ja t'ho coneixia una mica. Jo sí que tinc un dubte amb això del neoprè. Has donat molta informació, que està molt bé, però en falta una. No sé si és llegenda urbana o tu que ets surfista,
1: no,
5: això...
1: No, sí,
5: ens
1: ho
5: pots...
1: confirmo 100%. De fet,
5: sí,
1: vaig pensar ja en això.
5: Us pixeu dins el neoprè perquè faci...
1: Ara,
5: és així,
1: ara,
5: us hi pixeu
1: no,
5: perquè senti més... Vale,
1: ara, ja no, ara no cal, però en ple hivern, al febrer, per exemple, que l'aigua està gelada i la temperatura exterior també gelada, i jo entro i penso, sisplau.
5: D'acord, sí, sí. Doncs ja està. Era l'aspecte que faltava per confirmar.
1: Sí. Tot totalment confirmat. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. Deixem els detalls escatològics per un altre moment. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que l'Escala acull aquesta setmana el Campionat d'Europa de Vela Lleugera MOD. Una quarantena de regatistes d'11 països competiran fins dissabte a la Mar d'Empúries. Es tracta d'una competició d'alt nivell que aposta per la sostenibilitat gràcies a l'ús pioner de balises elèctriques controlades de manera remota. Ona Vilà, des de Ràdio L'Escala.
2: Sí, Marina, aquest matí s'ha donat el tret de sortida oficial al Campionat d'Europa de la classe MOD, amb un total de 37 regatistes de l'Argentina, Austràlia, Bèlgica, França, Alemanya, el Regne Unit, Irlanda, Malta, Espanya, Suïssa i els Estats Units. Les proves s'han dut a terme entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda, amb la mirada posada en tot moment en l'entrada de vent de Gregal, que finalment no ha afectat les proves. Com a novetat, enguany l'esdeveniment utilitza balises elèctriques i automàtiques, un sistema que permet senyalitzar els recorreguts de manera remota, sense els fondejos tradicionals, reduint així a zero l'impacte sobre el fons marí. Acollir un esdeveniment com el Campionat d'Europa de la classe MOD suposa per l'Escala i el Club Nàutic un esforç molt gran, però alhora una bona oportunitat per donar-se a conèixer internacionalment. En aquest sentit, el representant territorial de l'esport a Girona de la Generalitat de Catalunya, Narcís Casassa, ha valorat la feina de l'organització local que permet també situar Catalunya en el calendari esportiu. Escoltem Casassa i el regidor d'Esports de l'Ajuntament de l'Escala, Boran Minic.
3: Gràcies a tots aquests clubs ens hem anat fent un lloc que ve doncs, per la qualitat de l'organització, una organització sensible en protegir el patrimoni natural, en posar en valor el patrimoni cultural, i la Generalitat no pot fer cap altra cosa que estar al costat i donar el suport perquè el que fa és projectar Catalunya al món.
4: Que és un plaer com a responsable d'àrea d'esports de l'Escala poder acompanyar el Club Nàutic i a tots els actors involucrats en aquest tipus d'esdeveniment, i contents de veure gent de tants països diferents.
2: Entre la quarantena de regatistes que participen a les proves, n'hi ha dos que juguen a casa. Són els escalencs Marc Verdaguer i Gerard Marín.
5: I expectatives, bueno, pues seguir aprenent i seguir gaudint de la classe, tot i que aquest any arribo una miqueta minvat perquè tinc una mica de lesió als braços, però bueno, seguir gaudint, seguir lluitant i seguir aprenent.
6: Les possibilitats són nul·les, amb la qual cosa el nivell és molt alt, és una classe molt exigent i al final, escolta'm, estem a casa, disfrutarem, tenim, crec que hi ha una bona previsió meteorològica i al final, escolta'm, què més que poder-vos fer un europeu i a casa, no?
2: Les proves s'allargaran fins dissabte i els millors llocs per tal que els visitants segueixin la competició són el Passeig Marítim i el Camí de Ronda en direcció a l'Illa Mateua.
1: Sant Feliu de Guíxols detecta una estora de tovalloletes al fons marí. Una trentena de voluntaris han participat aquest cap de setmana en una neteja col·lectiva del mar per frenar aquest residu contaminant.
2: Exacte, liderats pel centre de busseig Sublímits, una trentena de submarinistes han netejat aquest cap de setmana el fons marí de la platja de Sant Feliu de Guíxols. Concretament han actuat a la desembocadura de la riera de Sant Feliu, una zona especialment afectada perquè la comunió de la riera i els corrents marins provoquen que s'acumulin els residus. Durant la neteja, els submarinistes han tret grans quantitats de tovalloletes humides, però també restes de xarxes, llaunes de refrescos, sabates i fins i tot trossos de plàstic de grans dimensions. Una imatge que dista molt de la idea idíl·lica que sovint es té de la Costa Brava, segons els submarinistes, que afirmen que la situació és preocupant. L'activitat forma part d'una campanya de sensibilització per conscienciar la població sobre l'impacte d'aquest residu difícil d'eliminar. En aquest sentit, durant la neteja, un equip del centre de busseig s'ha quedat a la platja per explicar als visitants en què consistia l'activitat.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ha començat aquest dimarts el primer dels quatre tractaments previstos dels arrossars perimetrals dels nuclis urbans i urbanitzats del Delta de l'Ebre, els quals formen part de la campanya de control de mosquits de 2026 CEL.
7: Així és, Marina, amb l'arribada de la calor també torna una de les principals preocupacions de l'estiu al Delta de l'Ebre, els mosquits. Per intentar reduir-ne la presència als nuclis habitats, el COPATE ha iniciat el primer dels quatre tractaments previstos dins de la campanya de control de 2026. L'actuació se centrarà en prop de 2.000 hectàrees d'arrossars situats al voltant de pobles i urbanitzacions del Delta, amb l'objectiu d'actuar sobre les larves abans que els insectes arribin tornar a l'etapa adulta. Escoltem a Ivan García, president del COPATE.
0: Avui des del COPATE s'ha iniciat el tractament contra les larves del mosquit en arrossars, la primera de les actuacions en arrossars i que permetrà controlar la plaga del mosquit al Delta de l'Ebre actuant en aquells llocs on és totalment necessari i on els tècnics han detectat que les larves estaven en el punt de maduració òptim per a fer aquests tractaments. Si la climatologia acompanya, entre avui i demà es farien aquests tractaments i a partir d'aquí els tècnics seguiran controlant les larves per a programar futurs tractaments.
7: Els treballs han començat a l'EMI Delta Esquerre, en zones de l'Ampolla, Camarles, l'Aldea del Tebre i Rumar, i posteriorment es traslladaran a l'EMI Delta Dret, on s'actuarà amb posta els eucaliptus, el Poblenou del Delta, Sant Jaume d'Enveja, els Muntells i la Ràpita. La campanya es basa en l'aplicació de BTI, un producte biològic autoritzat per la Unió Europea que actua exclusivament sobre les larves de mosquit. Segons el COPATE, es tracta d'un mètode selectiu que no afecta la flora ni la fauna pròpies dels ecosistemes del Delta i que permet comptabilitzar el control dels insectes amb la preservació dels valors ambientals de l'espai natural. La campanya compta amb el suport dels ajuntaments del Delta de l'Ebre, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. L'objectiu és reduir les molèsties que provoquen els mosquits durant els mesos de màxima activitat i millorar la qualitat de vida de residents i visitants.
1: Nil Ibáñez i Alba Maestro guanyen els 2.000 metres de la travessia d'Amposta nedant a l'Ebre.
7: Un any més, el Club Natació Amposta ha celebrat la travessia d'Amposta nedant l'Ebre Memorial Manel i Aixandri, una cita clàssica d'esta època. La ciutat també va ser escenari del Campionat de Catalunya d'Aigües Obertes amb nedadors de gran nivell. A la modalitat de 2.000 metres, el vencedor en la categoria masculina va ser Nil Ibáñez, amb un temps total de 28 en un segon, mentre que en la categoria femenina va guanyar Alba Maestro amb 29 en 21 segons. També cal destacar que a la modalitat de 500 metres els vencedors van ser Josep Gresley i Paula Lucas, nedadora del Club Natació Amposta. Pel que fa al Campionat de Catalunya d'Aigües Obertes, cal destacar l'actuació de Marc Escrivà, del club local, el qual va guanyar la modalitat de knockout.
1: Fem aturada ara a les costes del Garraf. Vilanova ja escalfa motors per una nova edició de l'Arena 1000 d'handbol que se celebrarà aquest cap de setmana i que tornarà a donar el tret de sortida un any més al circuit d'handbol platja de la Federació Espanyola. Carla.
8: Sí, per tercer any consecutiu, Vilanova i la Geltrú donarà el tret de sortida a l'Arena Handball Tour, obrint la temporada estatal d'handbol platja en una nova edició de l'Arena 1000. La prova tornarà a estar aquest any inclosa en el calendari europeu de la modalitat, que entre desembre i agost passa per una trentena de ciutats de tota Europa. Les xifres de la cita consoliden l'aposta de la ciutat pels esdeveniments esportius vinculats a la platja i al mar i la voluntat de potenciar el turisme esportiu i l'economia blava. Escoltem a Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova.
9: Volem, com deia, consolidar doncs amb aquest turisme esportiu, no, aprofitant doncs a tots els actius que tenim a la nostra ciutat, no, especialment doncs aquest, diguéssim, pavelló a l'aire lliure, no, que és doncs les nostres platges, no? I en aquest sentit podem veure com cada vegada més doncs s'estan consolidant els esports de platja, no?
8: Aquest any augmenta la xifra de participants. 170 equips entre les categories infantil, cadet, juvenil i sèniors i més de 2.500 esportistes passaran per Vilanova entre el 12 i el 14 de juny. Una modalitat espectacular i que any rere any va guanyant nous adeptes i més amb la perspectiva que pugui acabar sent olímpic. De moment ja forma part dels Jocs Olímpics de la Joventut. En parla Jaume Fort, president de la Federació Catalana d'Handbol.
10: És una modalitat que va creixent i és molt espectacular. I doncs, què menys que poder-ho aprofitar en un marc tan bonic i amb tantes coses per fer com la ciutat de Vilanova i la Geltrú.
8: Dels 170 equips, més d'un centenar són de base, senyal inequívoca de la bona salut de l'esport i de l'oportunitat de ciutat que significa organitzar un esdeveniment així. En parla Miguel Ángel Iglesias, regidor d'Esports de Vilanova.
11: Jo estic convençut que tota aquesta canalla que ve tornarà a Vilanova. Quan passin els anys tindran un bon record de Vilanova i potser passin vacances aquí o potser vinguin a passar el dia, però és una oportunitat de donar a conèixer a la nostra ciutat i amb aquests hàbits saludables, torno a dir i destacar.
8: Gent que ve i ja repeteix. Segons les dades d'un estudi realitzat per la Diputació de Barcelona, els participants l'any passat van valorar la cita amb una puntuació de 8 sobre 10. S'espera una afluència diària d'unes 7.000 persones entre esportistes i acompanyants i un impacte econòmic que l'any passat va superar els 400.000 euros, tal i com ha explicat la regidora de Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa, Anna Rivera.
12: Hi ha una despesa global d'uns 425.000 euros i d'aquesta despesa global al nostre municipi pertoquen uns 310.000 euros. Per tant, és una despesa que queda repartida entre Vilanova i el Garraf, que això també és important.
8: Per l'Arena Mil s'instal·laran 8 camps a la platja de Darró. A més, de graderies, zones de premsa, una zona d'avituallament i descans pels equips i un village obert a tota la ciutat, i que aquest any amplia els espais i les activitats per tornar a assegurar-se que la cita sigui un èxit.
1: Anem fins les costes del Maresme, on descobrir aquest indret a través de la gastronomia, la cultura, la natura o activitats en família és l'objectiu d'un nou portal d'experiències impulsat pel Consell Comarcal del Maresme. La plataforma reuneix propostes d'arreu de la comarca i permet als usuaris trobar, reservar i pagar activitats directament a través del seu web Oriol.
13: Doncs sí, Marina, entre les opcions disponibles, per exemple, hi ha passejades amb la Marinada, aquí a Arenys de Mar, o visites per conèixer la història de la Maduixa del Maresme, amb Can Marpons, d'Arenys de Munt. La iniciativa busca posar en valor els atractius turístics de la comarca, donar visibilitat a les empreses locals i promoure un model turístic més sostenible i diversificat. Ho detalla Xavier Pons Domènech, conseller de Planificació Estratègica del Consell Comarcal del Maresme.
14: El Maresme, com bé saps, doncs, tenim una oferta turística molt potent, però sovint doncs, podem veure que o havíem detectat que estava dispersa, i el que farà aquesta plataforma doncs, és ajudar, diguéssim, a agrupar totes aquestes activitats, aquesta oferta, i fer-la doncs, visible i facilitar que la gent pugui reservar directament.
13: Actualment, el portal ofereix una vintena de propostes, tot i que l'oferta s'anirà ampliant amb la incorporació de noves empreses. A més, la plataforma connecta directament els visitants amb els professionals que organitzen les activitats, sense intermediaris ni comissions per als proveïdors locals.
14: Que ens permet descobrir, doncs, reservar i també, que és el més interessant, crec jo, pagar aquestes experiències turístiques que tenim a la comarca directament amb les empreses locals, no? I de moment n'hi ha més d'una vintena publicades i podem trobar propostes de natura, gastronomia, cultura, també de cicloturisme, activitats per a famílies, sortides al mar, també de benestar, enoturisme o el senderisme, que també està tan de moda a la nostra comarca, no?
13: Les empreses locals que vulguin donar-se d'alta i oferir les seves experiències turístiques ho poden fer de manera gratuïta. El projecte forma part de Eurovelo 8 Maresme i finançat amb fons europeus Next Generation, amb una inversió de poc més de 43.000 euros.
1: La Fundació Barcelona Port Innovation i Fujitsu han fet un pas decisiu per desplegar un projecte pioner, fer realitat el primer bassó digital del fons marí del Port de Barcelona, una eina que permetrà observar, mesurar i comprendre l'ecosistema submarí amb un nivell de detall sense precedents.
13: Exacte, presentat durant la darrera edició del Mobile World Congress, aquest digital twin submarí situa Barcelona entre els ports més innovadors del món en renaturalització marina, tecnologia ambiental i economia blava. El projecte utilitza drons submarins, nous algoritmes, intel·ligència artificial, sensors avançats i sistemes de navegació d'alta precisió per capturar milers d'imatges i dades 3D del fons del Port de Barcelona. La tecnologia de Fujitsu, ja aprovada amb èxit al Japó, permet obtenir representacions volumètriques d'alta resolució, fins i tot en condicions de poca visibilitat o elevada turbulència. Aquestes imatges es processen amb intel·ligència artificial per detectar i classificar espècies marines, mesurar biomassa i calcular el carboni blau, identificar també patrons de biodiversitat, reconstruir en 3D blocs, parets i estructures naturals i, sobretot, simular escenaris ambientals futurs. El resultat és un bassó digital oceànic, una plataforma visual, dinàmica i interactiva que permet literalment literalment passejar pel fons del port de Barcelona com si ens hi submergíssim, un projecte que es podrà fer realitat gràcies a la participació de Fujitsu, com dèiem, com a soci de la Fundació Barcelona Port Innovation. Prèviament es farà una implementació reduïda i pràctica per verificar la viabilitat de la tecnologia i posteriorment es desenvoluparà el projecte en tota la seva dimensió.
1: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada i mirant el cel. L'anella mediterrània, el parc del Francolí, Bonavista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ciutat. L'Ajuntament de Tarragona ha elaborat un mapa amb 6 indrets principals que podran acollir més de 57.000 persones. Es tracta d'espais amplis i de fàcil accés. Dos punts es troben a Ponent, dos a la zona nord i dos més al centre. Els de Ponent estan a Bonavista, al camí vell de Tarragona, i al parc de la anella mediterrània, on s'hi podran aplegar uns 10.000 tarragonins i tarragonines. L'espai més gran serà el de la Marina Port Tarracó, amb un aforament previst per 20.000 persones i també s'habilitarà un punt de seguiment col·lectiu al parc del Francolí. El camp de futbol de Sant Pere i Sant Pau i l'aparcament del campus Ses Salades de la Universitat Rovira i Virgili són els altres dos indrets que es recomanen des del consistori. El divulgador científic Joan Anton Català explica que s'han fixat després de fer simulacions acurades i d'haver trepitjat terreny.
15: Ja es van identificar per sentit comú, per coneixement de la ciutat, evidentment, dels llocs de la ciutat, però després s'han fet simulacions. Es van fer simulacions en programes especialitzats per fer aquestes simulacions que ens indicaven mapes d'ombres, posició del sol, que ens indicaven doncs, si des d'allà hi podria haver-hi visió col·lectiva de l'eclipsi. A més de les zones indicades, aquelles marcades en groc, hi haurà moltes altres llocs on, de manera individual, la gent podrà veure l'eclipsi. A lo millor entre dos arbres, a lo millor sortejant un obstacle, però el que hem triat són, o el que hem marcat són aquells llocs on, en principi, no hi ha obstacles perquè es pugui reunir molta gent.
1: En tot, la principal recomanació és reduir al màxim els desplaçaments i seguir l'eclipsi amb ulleres homologades. L'Ajuntament en repartirà entre la ciutadania. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
16: Bona tarda. Una situació encara encapçalada per aquest vent que serà variable en funció del tram de costa. De moment, les immediates hores continuarà una miqueta de tramuntana al nord del Cap de Creus, de fet, arribant en alguns moments fins al Golf de Roses, especialment mar endins, i també el vent de dalt que teníem a la Costa Daurada anirà girant cap a Xaloc. Per tant, un canvi de 180 graus d'aquest vent que portarà un palet més d'humitat i una baixadeta de la temperatura arran de costa. De fet, aquest vent de Xaloc és el que hi dominarà a les comarques de Barcelona, la costa central, per tant, en general, de marejola a maró. Una mica de mala mar sí que tindrem mar en fora a la costa gironina. Pel que fa al dimecres, una situació molt semblant a la d'avui. Al matí una mica més de vent de tramuntana, sobretot a la Costa Brava Nord, també una altra vegada vent de serè al sud de Tarragona i vent de refrontall, vent de xaloc, vent de regolf, en el cas barceloní. Durant la tarda s'imposarà més aviat el vent de llevant a tot arreu. N'estem pendents a la xarxa.
1: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Fina Araquer. Molt bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C-17. A l'altura de Parets del Vallès hi ha un accident en sentit nord que provoca retencions des de l'altura de Mollet del Vallès. Els vehicles estan ocupant el voral. També destaquem d'aquesta zona del Vallès aturades a la C-58 i a la C-33 entre Montcada, Reixac i el Nus de Barcelona i el Nus de la Trinitat de Barcelona. I també l'autopista AP-7 amb aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. Acabarem situats a la C-13, a la demarcació de Lleida, a l'altura de Llavorsí. La calçada es troba totalment tallada per les tasques de retirada d'un autocar que ha quedat encallat a la calçada. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.

0: només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
1: I els dimarts són sinònim d'economia blava i per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo, que avui ens ve a parlar de l'Associació Catalana de Ports Esportius. Anna, molt bona tarda.
2: Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients. Avui és un dia especial i gran, eh?
1: Avui és un dia gran perquè tenim amb nosaltres a Rai Roca, que és el president de l'Associació Catalana de Ports Esportius. Molt bona tarda, Rai.
3: Bona tarda.
1: Podem dir que els ports ja estan preparats per encarar la temporada d'estiu que ara encetem?
3: Sí, si no ho estem, doncs haurem d'acabar-ho de preparar tot. Però sí, sí, el mes de juny ja és un mes de molta activitat i per tant, sí, la feina que normalment es fa durant l'hivern, sobretot a les zones més turístiques, en els dos extrems del país, en el sud i en el nord, doncs ara és l'època en què tot allò agafa sentit i pren sentit i la gent pot disfrutar de la navegació i de la costa que tenim.
1: Uh-huh. Anna, endavant.
2: Sí, hola, Rai, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. I agraïda. I una qüestió també, felicitacions, perquè avui fa just exactament 8 mesos que ets president, o sigui que no hem volgut fer profes, però ha quedat molt bé la qüestió. Sí que felicitats des del 9 d'octubre, el 25, ens hem molestat aquí a les xifres, que de vegades també són importants. Doncs una qüestió també, Rai, en el teu mandat, perquè això és important, dir que els ports són motor econòmic, això ho has deixat ben clar, i també són un laboratori d'experimentació en aquest sentit. I això ho va deixar també clar en la trobada del 7 i el 8 de maig de Roses, que era la 22 jornades tècniques. És així?
3: Sí. Bé, de fet, els ports són un món, no? Cada un a la seva manera.
2: Exacte.
3: I nosaltres sempre expliquem que cada port una mica es mimetitza amb el seu entorn o s'integra en un entorn natural, econòmic, social, i de tal manera que al final doncs, agafa, no?, la idiosincràsia, les característiques de l'entorn que l'envolta. Doncs els ports que estan propers a entorns naturals doncs, agafen una relació amb el medi natural i amb la zona marítima que l'envolta, doncs determinada, no? En canvi, els ports que es troben en grans ciutats, no?, com a Barcelona, doncs poden tenir un caràcter diferent precisament perquè estan integrats en una ciutat on hi ha molta gent, no? Sempre diem que Catalunya doncs, té una xarxa de ports de primer ordre. No parlem de ports d'un tamany massa gran en comparació a països com Itàlia o com França, on hi ha ports que arriben als 4.000 embarcacions. En el cas de Catalunya, doncs el port més gran em sembla que té unes 1.200, 1.300 embarcacions.
2: Sí, ports Ginesta.
3: Però la resta, doncs els ports mitjos grans estem parlant d'entre 700 i 1.000 amarradors. I després hi ha molts i molts que són ports de menys amarradors, no? Però, com dic, és una característica que bàsicament el que fa és respondre a una realitat del litoral, del tipus de costa que tenim, del tipus de ciutats i pobles que tenim, i per tant, doncs, els ports són també un mirall i la viva imatge de l'entorn on estan ubicats.
2: Perquè en aquest sentit també estem en un moment dolç, suposo, dels ports esportius, allà va quedar clar que l'ocupació és del 80,5 de mitjana, és moltíssim. Estem en aquest moment d'aquests 48 ports.
3: Sí,
2: podem aconseguir, podem anar més enllà en la gestió?
3: Sí, són moltes coses. L'associació, efectivament, doncs hi ha 48 ports. Nosaltres diem 48 ports, però en realitat són 48 concessionaris, perquè dins d'un port poden haver-hi doncs, diversos concessionaris, com per exemple el port de Barcelona, doncs hi ha Marina Port Vell, hi ha Marina Vela, hi ha el Real Club Nàutic de Barcelona, el Real Club Marítim, per tant són quatre concessionaris dintre d'una autoritat portuària. Sí que és veritat que en altres zones de Catalunya, doncs, en el meu cas, no, l'Escala, doncs, hi ha un sol port i llavors nosaltres som el concessionari de la dàrsena esportiva d'aquest port. Per tant, gestionem la dàrsena esportiva del port de l'Escala. I a l'associació s'integren la pràctica majoria dels concessionaris de ports a Catalunya i com a cosa singular i que nosaltres li donem molt de valor és que aglutinem diverses formes jurídiques, és a dir, dins de l'associació hi ha clubs nàutics, hi ha societats mercantils, hi ha consorcis públics, hi ha societats de capital públic, perquè totes aquestes infraestructures estan gestionades per entitats diferents. I una mica amb la perspectiva del temps el que hem vist és que al final conformem una xarxa, no? I tots hem anat evolucionant, no? Tots hem anat modernitzant-nos partint de la nostra realitat doncs, com a club o com a societat o com a consorci. I aquesta varietat en les formes jurídiques també constitueix una varietat en els mateixos ports i en com organitzen, gestionen i plantegen les activitats, no? Que fan. I això doncs, ens genera una riquesa que nosaltres considerem que té molt de valor. En quant al tema de l'ocupació, també expliquem que els ports, en aquest cas esportius, turístics, són també una mica el mirall del que ha passat, en altres sectors d'activitat no esportiva, com a la muntanya, com a altres esports doncs, l'aire lliure, que després realment de l'època del Covid doncs, va haver-hi un repunt de les activitats a l'aire lliure. No? I d'alguna manera els ports també van recollir aquest interès de la gent en sortir, en fer activitat esportiva, o en aquest cas doncs, d'esbarjo en el mar, i fer-ho amb família, fer-ho amb amics. I en aquest sentit, doncs, sí, l'ocupació doncs, dels ports ha anat augmentant bàsicament doncs, a raó d'això. No? I també bé, cal dir que a nivell del pla de ports vigent, no?, de la Generalitat, no hi ha noves infraestructures planificades.
4: No.
3: El que es fa, bàsicament, és optimitzar les actuals, organitzar-les de tal manera que puguin acollir, doncs de manera doncs això, optimitzada les embarcacions i les activitats.
4: Clar, perquè en aquest sentit també podem dir que, per exemple, no deixem, ja m'has esmentat el cas de Barcelona, però el cas de la Costa Brava, si sumem, és el 47% representa de tot Catalunya, d'unidó. En aquest sentit també són 40.825 amarratges, és de pes, i sobretot la presència també de la procedència d'altres, bueno, de gent forana que ve a... Sí. Oi? De la procedència.
3: Sí.
4: Això també és de destacar cada vegada és més.
3: L'activitat del trànsit doncs és una activitat que entre ports, doncs, que també en el nostre cas de Catalunya, doncs, com que tenim zones properes com França, no? Com el sud de França, o les illes, doncs estem realment en un indret on el trànsit d'embarcacions doncs, és important. I els ports fan aquesta funció. Finalment, un port doncs, té com a missió principal doncs, donar abric, no?, en les embarcacions que transiten o que hi tenen el seu port base. I per tant, doncs, aquesta és una dada que nosaltres anualment, dintre dels estudis que fem a l'associació d'activitat, doncs, recollim. I aquest any doncs, han sigut prop de 17.000 embarcacions les que han transitat per als ports de Catalunya. Això vol dir que una embarcació pot parar a diversos ports. I que d'aquestes, doncs, aproximadament 11.000 són de bandera estrangera i és unes 6.000 de bandera espanyola, no? Per tant, veiem que en el trànsit sí que realment hi ha un efecte doncs, de l'arribada, no? perquè ens visiten, perquè som un destí doncs, d'embarcacions amb bandera estrangera.
4: Clar, perquè també una altra qüestió, des de l'any 19, i després que es va confirmar després en el 24 de setembre, bueno, des del 21, el 24 i el 25, l'acord transfronterer de PET i la Port Occitània, així, ha anat amb sí. Dinamarca. I després també hi ha una qüestió, Rai, et volia comentar, perquè és interessant dir que a França l'eslora és la mitjana, són petites embarcacions i lleugeres de 6 a 10, i nosaltres les PET són de 10 a 15, una mica més, i també alhora reflecteix a l'hora de la facturació. Amb aquest nivell de facturació que ho he mirat, podria arribar a 1.100 milions d'euros anuals, però en els d'Occitània, que serien 900 milions. Aquesta diferència es podria aprofitar també per posar els ports allò com el dia. Llavors, som novetat, eh? Però en qüestió de com laboratori experimental, per exemple, com tenim les torretes Macron, o així, que també generem vida sota els pantalans, o l'assentament d'aigües, amb això...
3: De fet, a veure, el model català, que és una mica el model que hi ha a la resta de l'Estat, és un model de gestió públic-privat que d'alguna manera, a través de les concessions, doncs, s'organitzen aquests contractes per un termini. I d'alguna manera, totes les inversions que els ports doncs, fan coincidint amb l'inici dels terminis de concessió, doncs, s'han d'orientar alguna de les estratègies que ja marca el Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030, que és un document de base estratègica que bàsicament el que diu és en quina línia ens hem d'orientar en l'evolució d'aquestes infraestructures. No? I bàsicament hi ha tres elements. Un seria tot el que és ja molt documentat i parlat de la connexió port-ciutat. És a dir, per tant, tots els elements d'interès també social, és a dir, com connectem bé els ports amb els municipis, i ara no només a nivell físic, no? A través d'un passeig o de facilitar els accessos, sinó també a través de les activitats que s'hi realitzen, no? I que, per tant, es dona d'aquesta manera accés doncs, a la població del voltant, cadascú amb la seva manera, amb la seva mesura i possibilitats, perquè no tots els ports tenen les mateixes. Hi ha ports molt petits, hi ha ports més grans, hi ha ports que disposen d'espai i d'altres que no tant, i, per tant,

0: que puguem tenir-hi, sinó de ja introduir elements o desenvolupar projectes que permetin millorar l'espai on estem. No? I per tant, sí, aquí hi ha molts exemples, des de la producció fotovoltaica i, per tant, a tota aquesta línia de la transició energètica, fins, en el cas dels ports, doncs, la inversió en biotops ecològics, en estructures submergides que afavoreixen la biodiversitat, projectes de control, supervisió i millora de l'estat de les aigües de les dàrsenes, etc. És a dir, hi ha tot un seguit de projectes que s'impulsen normalment coincidint amb l'inici de la concessió, que ens permet anar evolucionant, no?, fent evolucionar aquestes infraestructures en aquesta línia de la transició ecològica. No? I per últim, hi ha la tercera línia, que seria la de la tecnològica. No?
1: Sí.
0: En aquest sentit, doncs, introduir noves tecnologies que ens permetin gestionar els ports d'una doncs, manera més eficient, més, no?, per millorar el servei dels usuaris, etcètera, no? Des de la gestió de la il·luminació del port fins al control de l'entrada i sortida de les embarcacions de la dàrsena, no? Sistemes de control d'accés més moderns, etcètera. És a dir, és una tercera línia estratègica de desenvolupament d'aquestes infraestructures.
1: Clar, perquè una qüestió també és aquesta connexió que has esmentat de port-ciutat. Jo crec que ningú fa menció, però és important destacar que ja en el Pla Macià, en l'any 1932, de la mà de Le Corbusier, ja es va estructurar la ciutat de Barcelona a partir de les seves platges i, sobretot, l'eix era el port. O sigui que és important destacar-ho, això, que tenim la tradició aquesta de port-ciutat. Una altra qüestió també, Rai, volia destacar, per exemple, en la qüestió de les embarcacions que representen el 0,1% de les emissions, però és important destacar que, per exemple, a França ja en els ports ja per llei estableixen, si tenen 100 punts d'atracament, almenys destinar a l'1% en aquest tipus d'embarcacions elèctriques. És a dir, nosaltres ho podem contemplar perquè nosaltres som una gran potència, som un gran corredor, amb gran, això és destacable, sobretot en carregadors ràpids, que és el que ens destaquem. Som pioners en aquest sentit. És el primer gran corredor elèctric nàutic. Això sí que ho tenim.
0: Sí, de fet, ja hi ha exemples a casa nostra d'instal·lació d'aquest tipus de carregadors per embarcacions propulsades amb motor elèctric. I una mica nosaltres estem molt atents a l'evolució de la indústria. Per finalment adaptar doncs, els ports a les necessitats de les embarcacions del futur. I de fet, precisament a les jornades que heu comentat de Roses, que es van fer el 7 i 8 de maig, que són unes jornades tècniques que cada any organitza l'associació, doncs vam tenir com a conferència inaugural una conferència sobre un constructor d'embarcacions i aquesta va ser una de les qüestions, no?, doncs, que s'hi va plantejar. No? I per tant, els ports aquí sí que el seu paper és acompanyar la indústria, no? La mesura en què la indústria vagi introduint aquest tipus de propulsió, vagi resolent tots els reptes de la propulsió elèctrica en el mar, i per tant nosaltres aquí sí que som una mica doncs, facilitadors d'aquests serveis i per tant acompanyem a la indústria en aquesta evolució. Ja hi ha bastants ports que disposen d'aquests carregadors elèctrics, en aquest moment sobretot per alimentar embarcacions pròpies, d'alguna manera la informació que nosaltres tenim en aquest moment és que sobretot es tracta d'embarcacions d'eslora petita en aquest moment, que són les embarcacions amb petita, entre 5, 6, fins a 8 metres, que són les embarcacions que s'han començat a construir amb aquest tipus de propulsió.
2: Ho hem de deixar, sí, digues, amb 10 segons.
0: Sí, no, però vull dir que sí, és un repte allò col·lectiu, no? També doncs, en la mesura de que la indústria doncs, vagi resolent els reptes de la propulsió elèctrica, al mar puguem anar donant aquest servei i acompanyant la indústria en aquest sentit i els nostres usuaris.
2: Uh-huh. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda, Rai, i moltes gràcies una setmana més a tu, Anna, també.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Sí, moltíssimes gràcies, Rai, també als oients i Marina, i molt bona setmana blava.
2: Canviem radicalment de tema, parlem d'esports. El regatista arenyenc Òscar Batxero ha guanyat la regata Comte Godó per creuers A2. És la regata de Barcelona.

0: Reis Musto Offshore Godó, puntuable pel circuit estatal de regates de creuers, Oriol.
1: Doncs sí, avui parlarem de vela i parlarem amb un navegant, amb un regatista d'Arenys de Mar, amb Òscar Batxero. Òscar, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: I en parlem, Òscar, perquè, bé, recentment has guanyat el trofeu Comte de Godó, en aquest cas per a creuers, per a creuers en modalitat A2, corregeix-me si vaig errat, amb el Hydra HM Hospitales, que comparteixes tripulació amb Òscar Chaves, vaig bé?
2: Sí, correcte. És una categoria A2 offshore, que són regates d'altura, que és una... Pots allò, a punts una miqueta de lluny, de 120 milles, 150 milles, 200 milles i tornar.
1: Mm-hmm, perfecte. I en aquest cas he llegit que aquesta regata us va portar des de Barcelona fins a Palamós i tornar.
2: Sí, normalment les regates són més llargues, de distància, i es mira que durin unes 48 hores. Mm-hmm. I aquest cap de setmana, com que hi havia tan poc vent, doncs la regata va ser de milles, va ser curteta, perquè va ser anar a Palamós i tornar, però vam tardar 2 dies.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, que les condicions devien ser, això, complicades.
2: Sí, sí, molt complicades. Hi havia molt poc vent, sobretot a les hores que no hi havia sol a la nit. Allà vam tenir unes bones encalmades.
1: Que llavors el vaixell no es mou, no?
2: No es mou. El vent és com la benzina. Si no hi ha benzina, no hi ha gas.
1: Bueno, mira, encara com vau poder anar baixant i anar tornant.
2: Sí, la veritat que aquests vaixells estan molt preparats, no? Són molt lleugers, amb veles molt grans, no? I tenen una capacitat molt gran de moure's, no? I amb poqueta coseta ja fas, però, bueno, sí, va ser un suplici.
1: I tant, i dèiem, això us va portar a guanyar, diguem-ne, aquesta categoria d'aquest trofeu.
2: Correcte, sí, sí.
1: Perfecte, però no és l'únic, Em sembla que també fa poc també heu tingut algun èxit recent a les Balears.
2: Sí, perquè això és un circuit del Mediterrani que es fa, és com un campionat d'Espanya, i es fa la primera prova a les Balears, la segona a Barcelona, i ara en 3 setmanes o 4 anirem a València.
1: Uh-huh. Perfecte. Per tant, diguem-ne que és tota aquesta competició,
2: Sí, tot aquest circuit.
1: Ah, i tant. I fa molts anys, no, Òscar, que et dediques a la vela. Com és tota aquesta trajectòria teva?
2: Bueno, jo vaig aprendre a navegar aquí al Club Nàutic d'Arenys de Mar amb 6 anys.
1: Amb 6 anys?
2: Començant amb les categories, sí, infantils d'Òptimes. Uh-huh. I ja, doncs, això, vaig anar passant diferents categories... I després ja, doncs això, amb els 18-20 anys, em vaig dedicar més a nivell professional amb embarcacions de competició de creuer.
1: Mm-hmm. Déu-n'hi-do, començar de petit, suposo que és el secret, una mica també.
2: Sí, és allò que diuen, no?, que de petit tot s'aprèn més ràpid, no?, i amb més instint. Mm-hmm. I sí que és veritat que la gent que s'incorpora, pues, de més adult, pues, els costa més, sobretot el feeling aquest, no?, amb l'embarcació, amb el vent, amb tots aquests coneixements.
1: Sí, de petit, diguem-ne que la integres, no? Ja és com si fos una part d'un mateix.
2: Exacte, així mateix, sí.
1: I ara quan veus, per exemple, doncs els esportistes joves del Nàutic d'Arenys mateix, el Lucas Garrido, sense anar més lluny, sí, amb Optimis, que està fent grans resultats, que s'ha classificat per un europeu, què penses quan veus aquesta mainada que puja?
2: Bueno, sempre fa molta il·lusió, no?, veure aquesta gent. També tenim el Joan Camats, no?, amb Láser, tenim la Mònica Zon, que és la directora esportiva, que també navega molt. I, bueno, fa molta il·lusió veure que aquesta gent, pues, aquests xavals, aprenen aquí al club, els hem ensenyat nosaltres, se senten al club com a seu, no?, i guanyen, no? Per nosaltres és meravellós.
1: Sens dubte és un esport també molt evolutiu, a vegades que ho parlem amb la Mònica, que ens diu, doncs això, comences de petit amb l'Òptimis, després vas pujant a Ilkes, Ilka 4, Ilka 7, categoria olímpica, vas pujant, no? Pots anar com escalant si t'hi vols dedicar.
2: Sí, exacte, el recorregut és molt clar, no?, des de la categoria infantil fins a un nivell olímpic, no?, doncs les embarcacions pas a pas que vas passant ja estan molt marcades, no? Llavors hi ha a vegades nens que amb infantil no tenen bons resultats i després més endavant doncs fan un clic, no?, i són molt bons. I a la inversa, nens que ara potser guanyen molt de petits i després es van fent més grans i no acaben d'evolucionar del tot.
1: Mm-hmm. El teu cas quin era? Guanyaves de petit i de gran? De gran sí,
2: no,
1: ho veiem.
2: De petit no, de petit no guanyava gaire.
1: Bueno, mira, escolta'm, tu, però en qualsevol cas és important perquè vas començar i a partir d'aquí has pogut iniciar tot aquest camí.
2: Sí, exacte. A més, la part del creuer no és com la vela lleugera, la part del creuer va molta més gent a bordo, no?, quan anem en tripulació. I hi ha diferents perfils, diguéssim, no? Hi ha perfils que són de gent molt tècnica, no? Uh-huh. I que aquests són els que tenen l'art, que diem nosaltres, no? Que són els bons regatistes. I després hi ha unes parts molt més mecàniques, no? Que s'ha de tenir molt de mètode, que tampoc són senzilles, no? Que és potser la que faig més jo, que és la prova del barco, que és el tema de les maniobres. Uh-huh. I, bueno, se m'adona més bé això que en les altres parts.
1: Bé, cadascú sí. Seu, no?, que diuen.
2: Ah, això mateix, sí.
1: En aquest cas, éreu dos, amb l'Òscar Chávez i tu, sí. Òscar Bachero, per tant, éreu sí. Dos Òscars.
2: Sí, sempre ens diuen els Òscars, com a la competència. Sí.
1: Clar.
2: Està bé. Bueno, així no ens equivoquem mai.
1: Exacte. Òscar, i us gireu tots dos i ja està, no hi ha problema.
2: Ja està, sí.
1: Bé, si sou un bon equip i us porteu bé, sí. El vaixell és del Balís, pot ser?
2: Sí, el vaixell és propietat de l'Òscar Chávez. Uh-huh. i correm pel nàutic del Balís.
1: Del Balís d'aquí de Llavaneres, eh? Sí, per tant, diguem-ne que no estàs lluny de casa.
2: No estic lluny de casa. No corro per casa, però bueno.
1: No. Això segur. Deus estar més hores, potser al mar que a terra ferma,
2: sí,
1: no?
2: Sí, tant i tant.
1: Perfecte. I ara ho deies, teniu aquest proper repte, aquest proper capítol dins aquesta mateixa competició que esteu fent, aquest campionat d'Espanya. I després, sí. Després, més enllà d'aquí, què teniu a l'horitzó?
2: Nosaltres estem compaginant perquè tenim l'esponsor aquest d'HM Hospitales. Llavors mirem de fer diverses competicions, no?, per tenir més repercussió mediàtica. Llavors, en competició a dos, estem fent ell i jo a aquest circuit.
1: Potser és un esport bastant desconegut per al públic en general, però que requereix moltes hores, requereix molta perseverança, i hi ha competicions importants, destacades, i amb molt nivell d'esportistes locals, eh?
2: Sí, aquí a Catalunya i a Espanya, sobretot, la vela té un nivell molt alt. I potser no hi ha la repercussió tan gran a nivell mediàtic, però participants en són moltíssims, i la gent té bastant de seguiment.
1: Mm-hmm. Sí, bé, espero que quan aneu amb tripulació, diguem-ne, i torneu a fer aquesta regata, hi hagi més vent, que no sigui un suplici.
2: Sí, sí, perquè sempre si fa vent, almenys, no sé, tot va més fi, més ràpid, més fàcil.
1: Clar, sí, perquè us diuen fins on heu d'anar, o això que va en funció de les circumstàncies?
2: Normalment, 3 o 4 hores abans de la sortida, com que ja sabem la previsió meteorològica del cap de setmana, doncs llavors ja et diuen quin recorregut hi ha. Uh-huh. Hi ha diferents recorreguts, llavors ells escollen un, i llavors és el que fem.
1: Va, per tant, a partir d'aquí us deveu preparar, deu dir, anirem per aquí, anirem més endins, més cap a la costa, això ho deveu poder decidir vosaltres.
2: Exacte. Sí, mira, a Balears va ser més senzill, perquè era anar de Palma a Eivissa i tornar, no? Llavors és un camp més obert. Llavors els vents són amb menys variacions. Però, en canvi, aquí a Barcelona va ser anar a Palamós, i això vol dir que cada tros, cada tram que passa, si vas molt a prop de costa, més lluny, doncs et pots trobar en llocs sense vent, llocs amb vent, i, bueno, és tot bastant més complicat.
1: Clar, és molt tècnic, també, tot plegat, eh?
2: Sí, també és veritat que la meteorologia nosaltres la tenim molt clara sempre, no? I sabem els components que hi hauran, intensitats i cap a on anirà el vent, no? I gairebé es compleix sempre, o sigui que hi ha com unes pautes que es van complint i, bueno, només has d'anar trobant el lloc on t'ha d'anar.
1: Això del vent és curiós, eh? Potser és la part que trobo, que diferencia més la gent que sou de mar, diguem-ne, que els que som de terra ferma, que els de terra ferma diem, mira, fa vent i ja està, no? Avui fa vent. En canvi, vosaltres sabeu de quina força té, d'on ve, cap on variarà, si tombarà, si no. És a dir, el tema del vent, vosaltres el domineu moltíssim, els de terra, mira, es mouen els arbres, fa vent i ja està.
2: Sí, perquè per la gent normalment és com una cosa abstracta, no? Hi ha vent, es mou i ja està, no? Però per nosaltres que els estudiem, mm-hmm. té uns comportaments molt, molt, molt estàndards, molt estandarditzats, i està tot molt marcat i no és tan complicat com sembla. Simplement que pues, no se'n fa tant de coneixement, no? I la gent no ho sap. Mm-hmm. Però a la mínima que t'hi poses, en seguida ho veus.
1: No, la qüestió que és com tot, posar-s'hi sí. I estudiar-ho, aprendre'n, i, home, potser no és tan difícil, però vaja, que també t'hi has de posar.
2: Sí, i a vegades també esperes que faci una cosa i et sorprèn i en fa una altra, eh?
1: Això també pot ser.
2: Aquí estan els tàctics, no?, que saben llegir els núvols, el sol, la temperatura, la direcció del vent, ho interpreten tot. De fet, en les Copes Amèriques, un dels grans valors és el meteoròleg, no?, el que interpreta exactament què hi haurà en cada minut i en cada lloc.
1: Uh-huh. Sí, sí, és important sempre estar pendent del temps, i més amb esports com els vostres, eh? Mira, els que es poden jugar sota cobert, rai, mira, si plou, sí, fa mal temps, com a molt pots tenir problemes per arribar-hi, però clar, vosaltres depeneu absolutament de la meteorologia, ja no només perquè unes males condicions us puguin fer avortar la pràctica esportiva, que això també pot passar amb altres esports a l'aire lliure, sinó perquè, per exemple, això que dèiem, si no hi ha vent, no win, no party, no? Vull dir, no, no podeu fer res. Sí.
2: No, no, exacte, exacte.
1: Mm. Perfecte, doncs Òscar Batxero, navegant d'Arenys de Mar, que recentment, doncs, bueno, que esteu competint, en aquesta competició, en aquest cas en modalitat de creuers A2, i que després també, doncs, ho fareu amb tripulació. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estoneta aquí en el programa, aquí a la ràdio, per parlar una mica de vela, que sempre ens agrada, perquè és un esport, això, que no és molt mediàtic, no és de masses, però de mesura que ho anem coneixent ens hi anem endinsant i ens agrada.
2: Oh, i moltes gràcies a vosaltres per fer la difusió.
1: Perfecte, moltes gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda, adéu.
0: Moltes gràcies, un plaer. Nosaltres ara hem de fer una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
1: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
4: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
3: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
4: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
3: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
4: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
3: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'estadi olímpic Lluís Companys ha obert portes a partir de les 4 de la tarda per acollir la vetlla de pregària amb el papa, que està previst que reuneixi unes 40.000 persones. D'aquí una hora comença aquesta festa en honor del pontífex. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
8: Bona tarda. De moment, molt poques persones encara a la grada i els centenars de cadires de plàstic blanques que estan preparades a la pista. L'escenari està a la dreta de tribuna, al gol sud, el que dona a la zona franca, a la part contrària del paveter. És molt gran i tot blanc, i a cada banda hi ha dues pantalles grans. I portaran una rèplica de la creu de l'altar major de la Sagrada Família, que entrarà en processó. A les 6 començaran les actuacions musicals de gent com Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conxita, Siloé i al final Sergio Dalma. El papa arribarà cap a les 8 i farà una volta a l'estadi amb el papa mòbil, que per cert hem vist aquí fora damunt d'una grua, el portaven amb una grua. Abans de marxar cap a quarts de 10, el papa tornarà a fer una última volta a l'estadi per dir adéu a tots els feligresos que l'han vingut a saludar.
7: Moltíssimes gràcies, Mont. Doncs ja ho sentim. Estarem molt atents a com evoluciona aquesta tarda, aquesta celebració amb el Sant Pare. El govern, que considera que la visita del papa, ha dit, és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà. Més qüestions. Osona vol consolidar-se com un referent amb la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des d'un punt de vista ambiental i social. I una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a l'entitat. Avui ha començat el judici per la fallida de l'entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors acusats també d'inflar artificialment les factures. També ha rebutjat les al·legacions a la defensa de l'exgerent d'aquesta cooperativa. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on dedicarem bona part del programa a parlar de medi ambient i també anirem en bici pel Delta de l'Ebre ben a prop de l'illa de Buda. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar. Fins a Sant Jaume d'Enveja, al Delta de l'Ebre, per parlar sobre la ruta cicloturística Budan Bike. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb Pasqual Bartomeu, administrador de l'empresa Quatre Camins. Cel.
2: Sí, Marina, la ruta ecoturística Budan Bike de Sant Jaume d'Enveja torna aquest estiu amb l'oportunitat de conèixer l'illa de Buda a cop de pedal. La ruta inclou una visita guiada en bicicleta, productes típics de quilòmetre zero i folklore local. Anem a parlar amb Pasqual Bartomeu, administrador de l'empresa Quatre Camins, ja que ells són qui organitzen aquestes sortides. Pasqual, benvingut a Ran de Mar.
3: Hola, bon dia, i gràcies un any més per cridar-nos.
2: I tant que sí. Pasqual, per començar, explica-mos, per qui encara no ho sàpiga, que dubto, perquè ja és ben famós, no, el que feu, no? La Budan Bike, l'illa de Buda a cop de pedal, i què hi trobarà lo visitant?
3: Primer voldríem aclarir que és ja la 11a entrada, per tant estem més que consolidats. I bueno, la Budan Bike és una trobada en la qual fem intervenir el que és el pedal, la part natural, i també una part gastronòmica i una part folklòrica. Per tant, són quatre elements que s'ajunten i realment fan un producte molt potent.
2: Mm-hmm. Com dius tu, no, la 11a edició, això ja signa que, no, que funciona, que està més que consolidat, que any rere any aposteu per tornar-hi. Llavors, com va néixer aquesta proposta?
3: Això és una proposta que va néixer des de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, perquè s'havia de cobrir la necessitat de l'entrada al Buda, estava restringida, només pas particulars, i la gent que dins tenia una activitat econòmica, i el territori, la gent local de Sant Jaume, doncs, bueno, ne parlàvem molt d'entrar-li Buda, i no havia forma. I des de l'Ajuntament, el que va ser la regidoria de Turisme, que llavors sempre era, va ser com a regidor era Paco Llambric, va crear aquesta iniciativa d'organitzar aquesta entrada. Va començar fent només un dia, una jornada. Nosaltres aquí vam sumar en el servei de lloguer de bicicletes, simplement fem això. La gent bueno, va respondre molt bé, i a partir d'aquí se va anar articulant, fins arribar al dia d'avui, 11 edicions, i ja també en el que són entrades controlades durant tot l'estiu.
2: Mm-hmm, molt bé, ha anat evolucionant, evidentment. I clar, el valor diferencial de Budan Bike, evidentment, és l'illa de Buda.
3: Bueno, de fet, clar, és un lloc que si no entrem en aquest tipus d'events, però no es pot entrar. Hi ha una data, que és quan se fa la romeria de Sant Pere, que també es pot entrar-hi, aquell dia és un dia, un matí exclusivament, en el qual també ho diem també, això serà el dia 29 de juny, si no m'equivoco, i en el qual també es pot entrar doncs, de diferents maneres, no? Caminant, se pot entrar en bicicleta, es pot entrar també en un tren turístic, i dins també hi ha activitats doncs, no? També folklòriques, no? I també és una forma de poder accedir a l'illa Buda. Llevat d'aquest dia, ja no es pot entrar de cap manera, no hi ha cap tipus de permís, i la Budan Bike doncs, permet això, permet a la gent del territori, a la gent de fora, a visitar els turistes, doncs poder també accedir a aquest indret, molt sol·licitat per anar-hi, i per tant és moment d'aprofitar-lo ara que comencem la nova temporada de Buda Bike.
2: Mm-hmm, i tant que sí. Pues, Pasqual, explica'm-nos una mica l'itinerari, no?, d'un dia de Buda en Bike, a quina hora comença, on us trobeu, com funciona?
3: Bé, de fet, tenim cinc entrades. Bueno, comencem al juny, el dia 27 de juny, vale? El juliol també fem una altra entrada, a l'agost 4 i al setembre 2 més. Per tant, són 7 entrades, si no recordo malament. 7 entrades enguany a l'illa Buda, ja dic, primera, 27 de juny, i el que fem sempre, tot este nom ha disformat, ens trobem al que és la finca del Violí, que està a tocar a l'illa Buda, allí ens retrobem, i presentem el guia. El guia és un guiatge per part de membres de l'escola del parc del Telebre, i el que fem és anar en bicicleta. Aquesta bicicleta se pot portar, els propietaris poden portar la seva bicicleta, i si no, doncs, també l'empresa Quatre Camins la podem llogar-la. Uh-huh. Això, bueno, hi ha una inscripció i la podem sol·licitar-la. I llavors, bueno, comencem aquesta visita guiada. També dir-vos que és per a tots els públics, vull dir, va a un ritme molt, molt, molt lent. També hi ha parades molt recurrents, perquè hi ha diferents estacions que anem parant i anem explicant, i hi ha un moment que ens trobem, Això, i comencem a les 9, doncs, sobre les 10:30 a 11, hi ha una aturada, en la qual doncs, fem la part de descans, també està la, comencem la part gastronòmica, i acabem este moment de parada en la part folclòrica. I després també sortim en bicicleta i acabem una altra vegada a la finca del Violí, que seran sobre les 12:30 o així. Per tant, l'activitat que dura 3 hores i mitja.
2: Un matí més que diferent, no? I entretingut, i en este valor que diem que és l'illa de Buda. I la part gastronòmica són productes, evidentment, d'aquí, de proximitat, de quilòmetre zero. Quins productes oferiu?
3: Bueno, al final són tres tapetes. En principi ho vam plantejar-ho així. Pensàvem que algunes, potser la gent de fora del territori, no agradarien, i és al revés, li agrada moltíssim. I, per tant, com que el producte està molt ben acceptat, no el toquem, no el canviem. Jo sempre dic, això a casa meva, també a l'empresa ho faig, a l'equip de treball, no? I a la família, dius, si les coses van bé, no ho toquéssim. Mm-hmm. No? I este, com vols dir, este tipus de tapetes són tres. Una és l'anguila fumada, l'altra és la botifarra, Valdana, segons aquí poli, botifarra, Valdana, i l'altra seria el que és el pernil de pato.
2: Mm-hmm, molt bé, no? Tres coses molt característiques d'aquí, en concret, d'aquí baix del Delta. I la part folclòrica, com l'enfoqueu?
3: Bueno, estem... Primer també voldria explicar una mica l'entorn on estem, no? On ens aturem, i baix a uns eucaliptus, que hi ha una ombra molt bona. El que fem és muntar unes paques de palla, i per tant estem sentats damunt de paques de palla. Per tant, l'entorn ja, escolta, ja, dins de la llaguda, a tocar del que és el braç del mitjor per la part de dins, i sentats allà en aquestes paques de palla, doncs, bueno, fem aquesta degustació de productes típics, i després ja entrem a la part folclòrica. Aquí hi ha cançons d'era, hi ha també jota improvisada, i això... tenim dos persones, dos artistes, no, locals,
2: artistes,
3: que intervenen,
2: sí,
3: que ens ajuden sempre, que és Imma de Sopa, que ve d'Amposta, i també la Yaris, que ve de Sant Jaume. Aquí també, i sobretot la gent de fora que no ho coneix, esta sorpresa, no? Dius que els convidem, no? Que mos diguin alguna característica o alguna relació entre les persones que estan allí en aquell moment, i després, no? Estes artistes, no? Mos fan esta jota improvisada, i per tant això sorprèn molt la gent fora d'aquí.
2: Mm-hmm, clar, sorprèn esta cosa tan, una vegada més, no? Tan característica nostra com són les jotes. Molt bé, i clar, entenc que, com dius, lo nivell, és a dir, no hi ha dificultat, pot participar a tot tipus de públic, i participa tant gent de fora, és a dir, turistes, com gent d'aquí, també, no?
3: Sí, nosaltres l'any passat, que des de la decisió vam voler, hasta ara potser veiem més gent turistes o visitants, no? I una miqueta el que vam treballar també, que pensem que l'Ajuda també havia ser accessible a la gent local. A la gent local, diem Sant Jaume d'Enveja, però també diem local a la gent del territori nostre, no? Uh-huh. Gent del Tebre, gent dels Montells, gent d'Amposta, gent que al final allí dins va treballar, si no ells, els avantpassats, no? Van treballar, van anar a escola, van anar a pescar o a caçar dins, i per tant van fer un treball, no? D'això, no? De comunicació i promoció, de que era el moment d'entrar, si no, els iaios o els fills, no? D'aquella gent que allí va estar-hi, i això va donar molt bona repercussió. Per tant, en aquesta línia seguim. Volem... No està pensat només per la gent de fora, està pensat per a qui vulgui realment conèixer o reviure experiències dels seus avantpassats, i clar, i la gent de fora, doncs, coneixeu per primera vegada.
2: Mm-hmm. I tant que sí, és molt important, no? Evidentment, ensenyar a la gent de fora, però que la d'aquí ho sàpiga, no? I sigo sabedora de tota aquesta riquesa que tenim aquí, que de vegades hi ha gent que no l'acaba de conèixer, i no, això s'ha de canviar, Pasqual. I abans has comentat que hi ha un guia, no?, que està tot el rato en ells. Quin és el seu paper? És a dir, a part de guiar en la ruta de cicloturista, però també els hi va explicant coses, o...?
3: Sí, és un guiatge interpretatiu, per tant, el ritme és molt lent. Llavors hi ha naturales costats, no?, parla inclús de la formació del Delta, parla també de la història de la illa, parla també d'una mica dels treballs que es feien a la illa, no? La forma de viure, com viure, també la part mediambiental, no? La rica biodiversitat que hi ha, inclús allí també en cavalls, aquesta aturada és primordial, i penso que el cavall, no? Seria, per a mi, el segon emblema del Delta, primer seria els flamencs, sense dubte, la gent que ve de fora, el negoci que tenim a casa, doncs, bueno, sempre pregunten què volen veure flamencs, eh? I el segon, també, icona, seria esta, jo parlo des del punt de vista d'icones, no? Seria també els cavalls de Villa Buda, els cavalls blancs, no? I, per tant, esta aturada és vital, aquí perdem una mica de rat, més de rat, per exemple, fer fotografies, no?
2: Claro.
3: I així, no? Hi ha aturades molt, molt, molt seguides, hi ha diferents estacions, i com que tot és pla, anem molt a espai, hi ha moltes aturades, aquesta ruta és accessible per tothom, inclús xiquets i xiquetes minutes, no? Uh-huh. També des de l'empresa, i si tenim nens petits que no sàpiguen anar amb bicicleta, doncs tenim també cadiretes. Vull dir que una mica la idea que volem és que tothom o família que vulgui entrar, doncs tenim ja les bicicletes o els accessoris preparats per poder entrar-hi. Carrets, tricicles, vull dir, també el que vulguem.
2: Molt bé, una activitat perfecta, no?, també per fer en família. I clar, tot això se fa garantint, no?, que l'activitat sigui respectuosa, evidentment, en el medi ambient, perquè estem en un espai, no?, fràgil.
3: Sí, realment és un espai molt fràgil. Bueno, ja sabem que cada vegada que hi ha un temporal, doncs l'illa Buda està sempre amenaçada, no?, i penso que està molt fluixa, inclús va trencar. Són dos punts claus que es tenen malament. Recordo també la barra del trabucador, recordo també l'illa Buda. Per què? Pues perquè tenen aigua als dos costats, i per tant, al moment que es trenca una barra, doncs comuniquen les aigües, i per tant això fa difícilment lo reparar-ho, no? I per tant, no, hi ha un moment de sensibilització, també d'esta quota que es paga. Esta entrada té un cost de 30 euros, vale? Aquí també el que fem és deixem un 20%, que això és el que l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, per una mica treballs d'inversió, no?, a l'illa Buda. Per tant, això, la gent que participa també col·labora en esta cuidar o conservar l'illa Buda.
2: Molt important, no?, que se destina part del preu a la preservació de en concret de l'illa de Buda, que recordem que no s'entren en vehicles motoritzats mai.
3: Bueno, nosaltres en activitat no, vale? Tenim un vehicle d'assistència que cobreix en cas d'averia, vale? Tampoc no el tenim a tocar el grup, nosaltres el nostre grup entra totalment en bicicleta, el guia de davant, després el grup, i també està comunicat en emissora en aquest vehicle. Clar, pot hi haure un pinxàs o pot hi haure avaria,
2: claro.
3: Pot hi haure algú que potser per calor o algun malestar, doncs tenim per cobrir, no?, també aquestes necessitats personals o mecàniques. Tampoc no el tenim a tocar del grup, per tant, no hi ha massa sorolls, i bueno, per tant és una activitat del tot ecoturista, no?, adaptada a l'entorn, i això va ser un dels objectius que vam ficar també quan ens vam presentar aquest projecte, en objectius, no?, i va ser ben acceptat i ben vist pel Parc Natural. També està controlat en número de participants, i és un grup tancat també, també tancat i programat en diferents dates, per tant, vull dir, del tot sostenible i sense cap tipus d'impacte negatiu al que és l'illa Buda.
2: Mm-hmm. Clar, se parla de turisme de qualitat, desestacionalitzar el turisme, heu limitat les sortides a un grup de 25 persones. Clar que això, este model que esteu fent fa que, bueno, sigo al final una experiència de més qualitat, suposo, no?
3: Sí, jo penso que té un valor afegit, i penso que al final quan tu mescles, no? No només dius, no anem en bicicleta. I això també, moltes empreses del territori ja ho fem, això, no?
2: Claro.
3: En principi, al final no es tracta només d'un servei, no? A vegades també fas convenis, fas aliances amb diferents empreses, i en la mateixa activitat doncs, fas dos serveis o activitats diferents, no? I el que fa això és enriquir l'experiència al final, no? Vull dir, la gent vol això, este matí o esta tarda, dic, no només amb bicicleta, sinó que fan des de, bueno, pedalar, que és el principal, d'imaginar, però sí. També està esta visita interpretativa, està també el folclore, per tant, això m'anem afegint, no? I està l'entorn que té uns colors, que té uns llums, que té uns verds, que té uns reflexos, no?, que són completament diferents al que passa fora de Llebuda. Llebuda encara és un espai, que a mi em sorprèn cada any que entro, me sorprèn, perquè jo no sé, jo és que sóc un enamorat de l'illa o del delta general, però veig que hi ha un contrast i una llum diferent de dins a fora de l'illa Buda.
2: Mm-hmm. Com dius tu, no?, un valor totalment afegit, no?, que no trobem en cap altra cosa, perquè, clar, moltes empreses se dediquen, no?, a bueno, llogar bicicletes o venda d'experiències, però al final, com està, no n'hi ha cap. Vull dir, és única.
3: Sí, jo també afegiria aquí la part emocional o de sentiments, no?, I al final també, en totes les entitats ecoturístiques que fan al Delta, també això ho tenim en compte, no?, de que hem de buscar la persona, no?, buscar el que ells esperen d'això, no?, i realment, doncs, bueno, la gent presenta i veus una emoció diferent, no?, la trobada, no?, la trobada. També hi ha sinergies entre ells, és gent que és un grup petit. Nosaltres també diem que és bo que interaccionen socialment entre ells, no? Uh-huh. I gent diferent d'aquí o de fora, doncs, bueno, se parlen, se coneixen i estan un matí junts al final, no? I són 25 persones que estan juntes des de l'1 del matí fins a 12:30, i al final també creen aquests vincles socials entre ells, no?
2: Sí.
3: I també aquesta interacció no guia. Hi ha molta pregunta-resposta, vale? I jo me sorprenc, no?, que a vegades, pues, no sé, per no guia, molta confiança, i, bueno, i acaben l'activitat, pues, no?, coneixem-nos tots els que estem allí, la gent que col·labora, pues, fent el que són les tapes, la gent que està fent el guiatge, no?, I, per tant, no sé, és un ambient familiar, al final, no? I en el qual la interacció social és molt potent i des del punt emocional també, d'arribada, no? I estar a la sortida, la gent pues, queda molt, molt contenta de l'experiència.
2: Mm-hmm. Lo tracte molt proper, no? De tu a tu i, al final, que la gent de fora, sobretot, que s'impregne de com som aquí baix, no? Que, al final, bueno, és un tret diferencial molt nostre i que bueno, només nosaltres sabem, saps?
3: Nosaltres també, quan estem allí sentats, no? Fent aquesta parada de descans i cobrint la part gastronòmica i folclòrica, també tenim unes targetes, no? I la gent pot col·laborar i la gent fica els seus sentiments o la seva emoció i això afegint també el seu nom i la seva localitat d'on ve, no?
2: Uh-huh.
3: I això ho compartim tots junts, ho compartim i, no sé, la frase, doncs, per a mi, de llevuda és pau, relax, no? O és salut, per exemple, i això ho diu, doncs, no sé, Pilar, que ve de, no sé, que ve de Barcelona, per uh-huh. exemple, no?
2: Sí.
3: I, clar, també estos sentiments, no?, que els compartir-los junts, doncs, no? Hi ha aplaudiments, hi ha emocions, i al final també mos acabem coneixent. Ja dic, són 3 hores i mitja junts, i per tant és una part també que jo valoro molt, la part més personal i social.
2: Mm-hmm, tant que sí. Això és, bueno, crear un vincle. I Pasqual, clar, tot això que m'estàs contant de la gent, vull dir que la resposta del públic la valoreu molt positivament, no?
3: Sí, estem contents, perquè la gent pues, bueno, ho seguix. A vegades una miqueta pues, també veiem que quan fa més calor, la gent hi costa apuntar, per tant, a calor per nosaltres és un hàndicap.
2: Claro.
3: I veiem també després que al setembre pues, hi ha més demanda, però clar, també una mica pues, és això, el que tenim el permís, l'autorització seria juny-setembre. Però bueno, els grups els acabem tancant, vale? Que és important, i també, no sé, hauríem de parlar bé d'apuntar-nos, si vols, que això ho han de fer al permís de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja. Aquí hi ha un conveni, el que és l'Ajuntament de Sant Jaume és el promotor, vale? Nosaltres, l'empresa Quatre Camins, som qui organitzem, també, i també té el suport del Parc Natural i el guiatge per part de gent, no?, de personal de l'Escola del Parc.
2: Mm-hmm, molt bé. Llavors, per apuntar-nos, com tu dius, no? Inscripcions, mira, ho tinc aquí davant, Oficina de Turisme Sant Jaume d'Enveja, això per mitjans de l'Ajuntament, a info@santjaumeturisme.cat o al telèfon 977-46-80-39, que, vull dir, ja estan obertes les inscripcions per a totes les dates.
3: Sí, sí, la gent pot agafar i fer la demanda la data que li convé més,
2: Perfecte, pues ja ho sabem, vull dir, crec, Pasqual, que no mos queda que, bueno, una invitació a la gent que mos estigui escoltant a que s'apunten.
3: Bueno, animar-se a assistir a Llevuda, a conèixer-la, jo penso que és una experiència que els agradarà moltíssim. Se fa cada any, sí, i molta gent diu, mira, aquest any m'ha passat, no?, i ho faré d'any que ve, no? Per tant, nosaltres també des de l'empresa i des de l'Ajuntament farem la màxima comunicació, farem gestió de xarxes socials, no?, i altres, per comunicar, per recordar dates, i una miqueta, doncs, engrescar tothom a poder participar.
2: Mm-hmm. Aquí davant ho tinc, 27 de juny, 19 de juliol, 8, 9, 22, 23 d'agost i 12 i 13 de setembre. Tenim l'oportunitat d'estar Buda en Bike, no?, l'illa de Buda a cop de pedal, així que no ho desaprofito, la gent.
3: Pues molt bé.
2: Gràcies, Pasqual.
3: A vosaltres.
2: Doncs, Marina, jo ja sé què fer aquest estiu. T'animes a venir amb mi a descobrir l'illa de Buda?
1: Doncs sí, m'agradaria bastant, i també m'agradaria bastant en Calla, que sé que per allí em fa. Moltes gràcies, Cel.

0: Parlem de medi ambient. Parlem de Medi Nostrum.
1: És dimarts i això vol dir que ens toca parlar de medi ambient i per aquest motiu ja tenim el nostre fidel col·laborador a punt, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, Marina. Bé, sobrevisquent.
1: A tots els esdeveniments mundials,
2: sí,
1: no?
2: Sí, aquest status quo convuls amb constants canvis d'escenari a nivell geopolític.
1: Mentre no ens tirin un míssil aquí en altres, ja...
2: Bé, jo crec que hauríem de tenir molta punteria per encertar els estudis, els estudis de Tarragona Ràdio. Mai se sap, però hem d'estar amatents.
1: Estarem atents. Nosaltres ho anem seguint el que passa, però avui precisament no venim a parlar de geopolítica, venim a parlar de la floració hivernal, no?
2: Avui, que per cert, estem de celebració. Felicitats, Marina.
1: Gràcies.
2: No saps per què, oi?
1: No.
2: Bé, avui és el Dia Mundial de la Natura, 3 de març.
1: 3 de març, molt bé. Menys mal que tu ens ho indiques, eh?
2: Bueno, me n'he assabentat casualment. No és d'aquelles agendes que tingui guardades i esperant que arribi el dia. Precisament perquè per molts dies mundials que posis a l'agenda... el que compten són les accions de cada dia. Això és l'important, que cada dia posis un granet de sorra per fer millor el món on vivim i per deixar els nostres fills, nets, nebots, nebodes, doncs un món una miqueta més agradable.
1: Sí, no sé si ho aconseguirem això, perquè jo la sensació és que cada cop anem a pitjor, que no anem a millor.
2: Tu sempre tan optimista.
1: Home, és que els esdeveniments parlen per si sols, eh?
2: Bueno, s'ha de mirar la part positiva, eh? Cosa rara que ho digui jo, perquè sempre trobo...
1: Sí, ets pitjor que jo.
2: Trobo tres peus al gat, com deien abans. Bé, te faré una pregunta per encetar el tema d'avui, que és de la floració hivernal.
1: Sí, suspendria l'examen, eh? Ja t'aviso.
2: Bueno, jo també t'aviso que és una pregunta trampa, eh? És una pregunta d'aquelles que posen els professors perquè l'alumne hi caigui amb les quatre potes i no l'encerti. La pregunta és la següent. Quin és l'arbre que floreix primer a Catalunya?
1: Home, jo et diria que els ametllers, però segurament és molt tòpic, això. És massa tòpic per tu.
2: Has caigut de quatre potes. Era previsible, era previsible. Bé, no passa res, eh? Perquè segurament el 90% dels oients també haurien dit que són els ametllers. Bé, cal dir que els ametllers són uns arbres fruiters, tot i que facin fruita de closca, fruita de pinyol, que és l'ametlla. Són arbres fruiters i no són autòctons, no són nadius de Catalunya, ni tan sols d'Europa. Són uns arbres que van portar d'Àsia fa molts i molts anys, perquè es podien adaptar relativament bé al clima mediterrani i, de fet, dels arbres fruiters, com a tals, és el segon en florir a Catalunya. I ara, quan te digui el primer, et quedaràs bocabadada.
1: Sorprèn-me.
2: L'avellaner.
1: Déu-n'hi-do.
2: Clar, l'avellaner sí que és un arbre autòcton. És a dir, tenim avellaners silvestres a Catalunya, a llocs més aviat ombrívols, humits, enclotats...
1: Home, al camp de Tarragona en tenim bastants, d'avellaners.
2: Espera, que t'estic dient els silvestres.
1: Ah, d'acord.
2: Els que creixen de forma espontània. Doncs aquests estan en llocs enclotats, no? En llocs enfontalades, en llocs on no hi arriba molt de sol. Però resulta que hi ha algunes varietats d'avellaners, segurament procedents també d'altres països i a través de la selecció artificial, que tenen unes condicions diferents del avellaner de muntanya, que seria l'autòcton. Llavors, aquests avellaners de conreu, tal com indicaves, Marina, doncs sí que els trobem no només al camp de Tarragona, també hi són les Terres de l'Ebre, en algunes zones d'interior, de Lleida, comarques com les Garrigues, la Segarra, doncs són també terra d'ametllers, i avellaners. Els avellaners sí que, a diferència dels ametllers, sí que tenen una zona de conreu potser més acotada. L'ametller seria més cosmopolita, diguem-ho així, dins de Catalunya, i l'avellaner, doncs, és més conreuat, segurament per raons més històriques o culturals, que no pas per raons de sol o de clima. El cas és que al Camp de Tarragona, en efecte, tenim moltes extensions, podríem parlar de milers i milers d'hectàrees d'avellaners, i un sector doncs, bueno, que té alts i baixos, com molts altres sectors, no només a la pagesia, sinó també al sector terciari també tenim alts i baixos, això de que només afecta les crisis a la pagesia, jo no hi estic gens d'acord. O sigui, hi ha crisis que afecten especialment a la pagesia.
1: Home, però les crisis afecten a molts sectors.
2: Però hi ha molts altres sectors que no, potser no tenen l'altaveu que té la pagesia o no tenen la notorietat o la tradició a Catalunya que té la pagesia, però les crisis afecten a molts sectors. Bé, en aquest cas parlem de dos arbres que a Catalunya són arbres fruiters, l'avellaner i l'ametller, tots dos amb varietats conreables, amb varietats que donen un fruit amb una qualitat i un calibre determinat. Les varietats d'avellaner doncs, són ben conegudes, les d'ametller també. I, com deia, l'avellaner té presència com a arbre autòcton a Catalunya, a les muntanyes, sobretot. I l'ametller no, directament, però sí que hi ha un cosí germà de l'ametller. L'ametller és de la família, perdó, del gènere Prunus. L'ametller és el Prunus dulcis. I a Catalunya hi ha un altre Prunus, que no és el Prunus dulcis, que sí que és autòcton i que sí que està adaptat perfectament des de fa mil·lennis al clima mediterrani, que és l'aranyoner, que és el Prunus espinosus, que com el seu nom indica, doncs és un arbre que té unes punxes importants. El fruit de l'aranyoner és l'aranyó, en castellà endrino. I segona pregunta d'examen, Marina.
1: Problema, ens suspendràs.
2: Amb l'endrino es fa un licor molt conegut i molt valorat, sobretot a Navarra. Quin licor és?
1: A Navarra? Puf, ni idea.
2: Segur que l'has tastat. Estic convençut.
1: Orujo o alguna cosa així, no ho sé, no en tinc ni idea.
2: Patxaran.
1: Ah, el patxaran. No sé ni si l'he tastat, imagina't.
2: Bueno, una cosa típica de la meva època era el patxaran amb llima. I aquest licor es fa exclusivament amb el fruit de l'aranyoner, amb els endrinos, que són de color blau, és un fruit molt vistós, i que només es poden collir a l'hivern. És una cosa molt curiosa que té aquest fruit, perquè si el culls abans de les gelades, és molt aspre. És pràcticament impossible de menjar de l'aspre que és. En canvi, quan ja ha madurat, quan ja hi ha passat aquest procés hivernal, doncs ja es pot collir i a partir d'aquí ja es pot fer el licor. Bé, parlem de coses més autòctones, més silvestres, parlem de medi ambient, no parlem de licors i alimentació, i avui parlarem de la floració de les plantes i arbres que fan flor a l'hivern, que pot semblar una cosa estranya, anecdòtica, sorprenent, però és molt més habitual del que ens pensem. I de fet, hi ha molts arbres i moltes plantes que utilitzen aquesta estratègia i els hi va molt bé. Vull dir que no pateixen ni per canvis climàtics, ni per sequeres, ni per gelades. Són plantes completament adaptades als mesos de fred i de poques hores de sol. Val a dir que a la majoria de casos només hi ha una excepció. La floració s'espera a que el dia creixi en nombre d'hores de sol. És a dir, fins al 21 de desembre, que és quan hi ha el dia més curt de l'any, només hi ha una planta, que és el bruc d'hivern, que precisament rep aquest nom perquè fa la floració hivernal. I és aquesta planta la que té una gran florida durant els mesos de tardor i primers mesos d'hivern. La resta, que ara farem un petit llistat, acostumen a florir a finals d'hivern. És a dir, bé, fins i tot mitjans, podríem dir, mitjans finals d'hivern. Hi ha un dels arbres que hem dit que floreix, comença a florir al gener, que és l'avellaner. Llavors, a partir d'aquest, que seria, diguéssim, el pioner, el que aguanta més bé les gelades, de fet, la flor de l'avellaner és dioica, té un peu, bueno, un peu no, a veure com ho explico, té unes flors que són masculines i unes que són femenines, que poden estar les dues dins del mateix arbre. La flor femenina és molt petiteta, molt petiteta, costa de veure fins i tot a simple vista, i la flor masculina és, es diu ament, és com un cordonet de color groc, de color palla, i des de dins d'aquest cordonet s'obren aquests aments per expulsar pol·len. L'avellaner es pol·lenitza a través del vent. És una de les característiques d'aquestes plantes i arbres que floreixen a l'hivern, que com que a l'hivern no hi ha molts insectes, doncs l'estratègia de pol·linització és a través del vent. Com hauràs pogut comprovar el mes passat, mes de febrer, doncs hi van haver unes ventades impressionants a tota Catalunya. I doncs justament és aquesta època en la que els avellaners aprofiten per fer la pol·linització creuada, és a dir, que no és el mateix arbre el que s'autopol·linitza, sinó que és el vent el que transporta el pol·len d'uns arbres a uns altres. Fins i tot entre varietats diferents es pot donar aquesta pol·linització creuada. No només és el cas de l'avellaner, hi ha altres arbres que també floreixen en ple hivern. I el següent a la llista, com a arbre autòcton, seria el freixe, freixe de fulla estreta, Fraxinus angustifolia, que és un arbre que viu a llocs on hi ha molta humitat al sol, que estan a prop de rius, a llocs on hi ha un sol profund, amb aigua disponible. El freixe, de fet, ara, si ens fixem tot el que és litoral per litoral, allà on hi hagi freixes, veurem que estan començant a treure unes puntetes verdes que poden semblar fulles, però són les flors. Primer treuen aquestes flors, que són uns filets amb una boleta petita a la punta, treuen quantitats molt grans, i després ja, doncs, quan avança la primavera, doncs ja és quan fructifiquen, quan fan la llavor, etc. Però la floració és ara durant el febrer i el març. Un altre arbre de floració primerenca, hivernal, és l'om. De fet, els oms autòctons van patir molt durant una invasió, una plaga d'insectes que es va conèixer com grafiosi, la grafiosi de l'om, i es va carregar una gran part de la població d'oms silvestres a Catalunya. Es va importar un om que era resistent a la grafiosi, que és l'om siberià, que és el que s'ha plantat a la majoria de carrers, places i jardins de casa nostra. Tot i que encara en segueixen havent, tot i que en poca quantitat, oms autòctons. Tant l'autòcton com el siberià floreixen en aquesta època, a l'hivern. I si ens fixem ara als carrers i places, on veiem un arbre sec, hi ha molts números de que sigui un om, i veurem que té com unes floretes molt, molt, molt petites, de color vermellós, vermellós, marronós, i a partir d'aquestes flors, com passa amb els freixes, doncs fructificarà i farà la llavor. Un altre arbre, que tot i no ser autòcton, es pot trobar fins i tot naturalitzat, i és molt habitual també als carrers i places de Catalunya, és la morera de mores, la morera que dona mores, l'arbre, que dona ombra, molta ombra a l'estiu, molt apreciat per la seva capacitat de refrescar-nos.

0: que l'home fan servir el vent per poder polinitzar-se. Seguint una miqueta aquest ordre d'arbres que floreixen a l'hivern, tindríem els de la família del salze, els sàlix, entre els quals hi ha un també molt habitual a rius, rieres, torrents, que és el gatell, és el sàlix atrocinerea, i en menor mesura, però també abundant en determinades a determinats punts, també a prop de rius, molt a prop de rius, fins i tot dins de la mateixa llera, és el salze blanc, el salze habitual. Aquests salzes també fan com uns cordonets, potser són una miqueta més bonics, més vistosos. Aquests, de fet, fan bona olor i són els primers que comencen a treure les abelles més, més valentes, les que no tenen tanta por al fred i ja doncs, a primers de març o finals de febrer, doncs, igual que van als ametllers, allà on hi ha una temperatura agradable o uns dies amb una temperatura agradable, doncs, també ho fan aquests gatells, amb aquest polen, aquesta oloreta tan bona que fan, tant els ametllers com la flor del gatell. Bé, dit això, clar, això pot ser xocant, no?, per aquesta idea potser bucòlica o mediàtica que tots tenim de que l'hivern comença amb la flor de l'ametller i, com ja hem comentat, no és així. En quant a arbres, n'hi ha un altre que és fins i tot previ a l'ametller, tot i que és un arbre forani, no és un arbre autòcton, però també el podem veure i és molt espectacular quan floreix. I es diu mimosa. La mimosa és un...
1: És xulíssima quan floreix.
0: És un arbre de la família de les acàcies, és un arbre de zones semiàrides i, com totes les acàcies, doncs, fa uns llegums, és de la família de les lleguminoses, igual que els cigrons, que les llenties, que els fesols. Són la mateixa família, tot i que, en el cas de les acàcies, no fan plantes rastreres o plantes que s'enganxen, que s'enreden, sinó que fan arbres... que poden ser força alts. Llavors, quan veiem una mimosa amb la seva floració de color groc, és realment espectacular i no genera massa dubtes. Ha de ser una mimosa sí o sí. Molt bé. En quant a la qüestió de la temperatura, clar, jo aquí us he parlat de prelitoral i litoral, perquè si pugem més amunt, alta muntanya, cal esperar uns mesos a que els arbres arribin en aquest punt de floració. És a dir, que al litoral i al prelitoral sempre tindrem una floració més avançada que no pas a les zones més elevades, de més altitud, de muntanya, on lògicament doncs, l'hivern s'allarga una miqueta més. En aquest context hem d'aclarir que aquestes floracions depenen molt, fins i tot diríem, de microclimes. És a dir, que dins d'una ciutat, fins i tot una ciutat petita com Tarragona, podem tenir floracions primerenques degut a aquest efecte d'illa de calor, que fins i tot a l'hivern doncs, també es pot apreciar, no és només a l'estiu. I, de fet, just aquí davant dels estudis de Tarragona Ràdio tenim oms al carrer i ara estic veient un just davant, que ja ha passat l'etapa de floració, de fet, ja ha començat a fructificar, ha convertit les flors en fruit, i ara donarà pas al brot, a l'aparició de les fulles. Bé, aquest seria el cicle hivernal de molts arbres. També hi ha moltes plantes, i quan parlem de plantes volem dir vegetals que no es converteixen en un arbre, que no són llenyoses, que són les plantes que trobem a la vora dels camins, a la vora dels conreus, quan fem un passeig pel camp. Faré esment d'algunes d'elles. Començarem per una que no és ben bé ni planta ni arbre, sinó que és un arbust. L'arbust és aquella planta que no arriba a fer-se un arbre amb una capçada considerable i que tendeix a tenir rebrots des del peu, des de l'arrel. Parlaríem de l'arbós. L'arbós és un arbre molt típic de mitja muntanya i té una característica que tenen molt poques espècies vegetals i és que pot tenir el

0: Al mateix temps, dins del mateix peu, pot tenir flors obertes, pot tenir fruits madurs o immadurs, i en aquest procés entremig, doncs, hi passen diferents estacions. Normalment, la majoria de plantes i arbres fa la florida i quan arriba l'estiu ja tenen el fruit format. A l'arbós no. A l'arbós deixa passar dues o tres estacions fins que pot oferir el fruit ja madur, que és aliment per moltes espècies d'ocells i fins i tot de petits mamífers. Molt bé. Un altre arbust, que també és molt interessant, és el marfull. Aquest s'ha utilitzat en jardineria, però a Catalunya és autòcton. El podem trobar també al prelitoral, en alguns punts del litoral, on hi ha una miqueta de muntanya, el marfull vol humitat, vol frescor. Doncs aquest marfull, que es diu científicament Viburnum tinus, és de fulla perenne, igual que l'arbós, tot i que hem d'aclarir que els arbres de fulla perenne no vol dir que no perdin mai les fulles, sinó que tenen fulles verdes tot l'any, que són conceptes una miqueta diferents. És a dir, poden anar perdent fulla, però sempre tenen de verdes. No acaben mai completament despullats. Doncs bé, el marfull fa també florida vernal, igual que l'arbós. Molt bé. Anem a parlar de plantes. Aquestes ja són plantes normals, ja no són arbustos. Uh-huh. Una d'elles és el marxívol. El marxívol no és massa conegut, però és molt, molt, molt habitual de trobar a llocs de muntanya, ombrívols, amb humitat, gairebé tot l'any. I el seu nom científic és Helleborus foetidus. Foetidus vol dir que fa pudor. I té una floració que aguanta tot l'hivern. És a dir, fa una fulla que és d'un color blanquinós. Una flor, perdó, volia dir. Fa una flor d'un color com blanquinós, que s'assembla una mica amb una fulla. I aguanta tot l'hivern. Llavors, quan arriba l'hora de fructificar, doncs és quan madura. Després hi ha la Calèndula arvensis. La calèndula, si dic calèndula, segurament et vindrà al cap doncs alguna crema, alguna pomada, perquè la calèndula té propietats medicinals, i en concret el nom vulgar en català és el buixac, buixac bord. I la calèndula la podem trobar pràcticament per tot arreu. Creix a la vora dels conreus, a la vora dels camins, i pot florir durant tot l'hivern, sempre i quan no hi hagi gelades molt intenses. Que seria, per exemple, el cas d'aquests darrers mesos de gener i febrer, que no hi ha hagut gelades molt fortes. Molt bé. Ara en citaré algunes que, pels que trepitgem més la muntanya sí que són molt familiars, potser per la resta de públic no tant, però sí que és interessant saber que aquestes petites plantes acostumen a ser molt, molt humils, molt petites, molt modestes, doncs fan aquesta floració a finals d'hivern. De vegades comencen a mitjans d'hivern, mitjans finals. Bé, parlaríem del mes de febrer, per posar un mes de floració. Tindríem el Muscari neglectum. Aquesta planta és realment petita, fa unes fulles primes allargades, molt poc vistoses, i la seva flor és de color blau. Fa una flor de color blau, en forma com d'una campaneta invertida, molt petita, i en castellà en diuen nazarenos, i en català se'n diu fraret o calabruixa petita. Aquestes no són molt abundants, però sí que són molt fàcils de reconèixer. Després hi ha els narcisos, que d'aquests n'hi ha unes quantes espècies, i fins i tot si anem aquí a la vora, a Sant Pere i Sant Pau, només que sortim una miqueta del nucli urbà, ja trobarem narcisos, habitualment de color groc. També n'hi ha uns altres de color blanc, però els que trobarem a prop són els de color groc. El gènere Narcissus és també de les primeres plantes en florir. I, finalment, alguns grups d'orquídies que també aprofiten l'hivern, els mesos de més fred, per florir, són les primeres, no totes, sinó algun grup concret d'orquídies. Les que són del grup Ophrys fusca, la majoria comencen a florir abans que arribi la primavera, i entre elles hi ha una que és molt fàcil, bueno, molt fàcil de trobar si saps on són, que és l'Ophrys lupercalis, que és la bellera fosca. De fet, aquesta bellera, la lupercalis, és molt semblant a una altra abellera, però que surt amb unes dates posteriors. I aquesta és l'única manera de diferenciar-les, perquè visualment costa molt. Sí que pot variar una mica la grandària, però això tampoc acaba de ser definitiu. Llavors, aquesta Ophrys lupercalis es pot confondre amb la Ophrys arnoldi. Clar, la diferència és que l'arnoldi comença a florir a partir de l'abril-maig. Per tant, si trobem ara una orquídia a la muntanya Florida, és molt probable que sigui una Ophrys lupercalis. Aquestes tres últimes que he esmentat tenen una característica en comú, i és que fan un bulb subterrani, que és el que permet que durant els mesos de bonança acumulin reserves, després a l'estiu s'assequen completament, desapareixen, per dir-ho així, i durant els mesos de tardor comencen a acumular aigua i a guanyar força per acabar brotant i florint durant l'hivern.
1: Déu-n'hi-do.
0: Tenen aquesta peculiar adaptació al clima fred. Bé, en tenim algunes altres interessants. Una que es diu herba fetgera, que també té propietats, suposadament propietats medicinals. El nom científic és anemone hepàtica. Després també tenim les violes, el gènere viola. Hi ha diferents espècies, per tant, no m'atreviré a dir una concreta, perquè depèn de la zona on visquem, de la zona on ens escoltin, pot ser que la trobin ja florida o que sigui una espècie que tarda una mica de més. Però bé, les primeres en florir també depèn de l'altitud, de la proximitat al mar, etc. De les hores de sol que rebin. Doncs ja comencen a florir ara les violes en ambients forestals de mitja muntanya. N'hi ha un altre que també és interessant d'anomenar, que és el mal coratge, aquest és el nom vulgar, mal coratge, que és la Mercurialis annua. És una espècie ruderal que creix a la vora de camins, bastant, bastant habitual. I les del gènere, a veure si ho dic bé, perquè a vegades em confong entre fumària i fumana, crec que és fumària, ara no estic segur. Bueno, és una d'aquestes dues.
1: Jo ho sabré encara menys.
0: Ja. Sí, si no, hauríem de preguntar al ChatGPT o buscar-ho per internet. També és de floració primerenca. Molt bé. I una última planta per acabar aquest llistat que hem fet, que tampoc no és un llistat extensiu, podríem fer-lo molt, molt més llarg, però són exemples de plantes que ens podem trobar de forma habitual a la natura, i especialment a Catalunya. L'última seria la ortiga, que aquesta segur que l'has hagut de conèixer i potser t'has picat. Molt bé. Doncs la ortiga, que creix sempre en llocs també molt humits, amb un terra amb molt de nitrogen, molt fèrtil, típic terra negra que hi ha en algunes zones properes als rius. Doncs aquesta planta, l'ortiga, també comença a florir ara. De fet, quan arribem al mes d'abril, mes de maig, hi ha moltes plantes, molts peus d'ortiga que ja estan completament fructificats. De fet, aquesta planta té propietats medicinals i, a més, és comestible. Contra todo pronóstico...
1: L'ortiga, pot... i ens ho vas dir a la secció, vas fer una secció sobre plantes comestibles i ens ho vas comentar, que era comestible.
0: Correcte. Doncs, bé, s'ha de bullir, vull dir, no, a veure, si te la menges crua, hi ha gent que se la menja crua, que la mastega bé perquè els pèls urticants quedin com aplastats, no? Però normalment es menja, doncs, això, doncs, bullida o fet amb algun... amb una preparació. Molt bé.
1: Ho deixem aquí?
0: Deixem-ho aquí, si vols.
1: D'acord.
0: De fet, pràcticament el guió que tenia preparat és aquest. Volia fer un llistat, tampoc no molt extensiu, perquè la gent, doncs, entengui que hi ha plantes que ja floreixen a l'hivern i que no cal esperar a l'abril o al maig per sortir a la natura, per fer fotos, per trepitjar, en el bon sentit, per trepitjar els camins, sinó que podem fer-ho ja i tenim moltes possibilitats per trobar flors i alguns insectes que també comencen ara a despertar.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Joan Ramon Mendo, una setmana més per venir i estar aquí amb nosaltres. Ens veiem d'aquí una setmana.
0: Molt bé, gràcies.
1: I així arribem parlant de medi ambient al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 9 de juny del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Marta.
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Els arbres poden recordar períodes de sequera i modificar el seu comportament anys després. Els científics han descobert que alguns arbres, després de passar una sequera intensa, no tornen immediatament al seu funcionament normal quan torna la pluja. En lloc d'això, mantenen, durant anys, una mena de prudència fisiològica. Absorbeixen l'aigua de manera diferent, obren menys els seus estomes i ajusten el seu creixement per conservar recursos. Aquest fenomen s'anomena memòria ecològica. I no és una memòria com la humana, és clar, però sí és una forma de conservar informació sobre experiències passades i utilitzar-la per reaccionar millor davant futurs riscos. Alguns estudis suggereixen que aquesta memòria podria estar relacionada amb canvis químics dins les cèl·lules o fins i tot amb mecanismes epigenètics, que alteren la manera en com s'expressen certs gens sense modificar l'ADN. Gràcies a això, els arbres que han sobreviscut a una gran sequera poden estar preparats per afrontar-ne una anys més tard.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. A hores d'ara comença una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. S'hi espera que s'hi reuneixin fins a 40.000 persones, especialment joves. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal.
2: Bon dia, tot a punt per la festa dels cristians catòlics aquí a l'Estadi Olímpic. A aquesta hora han de començar les actuacions musicals. Hi haurà oracions i silencis comunitaris. L'escenari està ubicat al Gol Sud, com en els concerts habituals. És molt gran i tot blanc. I darrere té una creu gaudiniana. A la pista hi ha cadires de plàstic blanques i pels passadissos una seixantena de punts per confessar-se. El papa arriba a les 8. De moment no està gaire ple. I de quan en quan la gent crida lemes tipus Papa León, te queremos un montón.
1: I aquesta mateixa hora, gràcies, Mont, comença al Born una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero, la impulsant la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, diuen, i els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que envolten aquesta visita. Una visita que el govern considera una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya i que la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió d'ahir del Consell de Ministres. Ha assegurat que la visita del Sant Pare ha posat sobre la taula el debat de la migració i la dignitat.
3: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
1: I Adif iniciarà accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades avui al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França a Barcelona, coincidint precisament amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada de suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació. A més, també ha anunciat que, si s'escau, obrirà un expedient i posarà penalitzacions contra aquesta empresa. I Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní, s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX. D'aquí una hora més notícies.
0: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
4: English Center patrocina aquest programa. Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: nerviosa, vosaltres no?
1: Jo estic bé.
2: I jo també.
1: Però per què estàs tan nerviosa?
0: Perquè marxem de colònies.
3: Ai, ostres, és veritat. Ara n'hi pensava.
1: Jo també estic molt, molt emocionada. A més, aquesta és l'última vegada que anirem de colònies tots plegats.
4: Sí, pensar-hi em fa una mica trist.
2: Però hem de buscar la part bona. No podem desfallir. A més, aquest és l'últim programa de tota la temporada. I hem d'acomiadar-nos amb tota l'energia.
4: Cert, tens tota la raó. Enfoquem-nos en el positiu. I mira, si de colònies plou, ballarem sota la pluja, com vam fer l'última vegada.
0: Ah, sí. Ja me'n recordo, va ser molt divertit.
5: Sí, sí, jo també me'n recordo.
3: I què me'n dieu de la discoteca? Va ser superdivertida l'última nit.
1: Ja ho crec que sí, va ser molt divertida.
2: Va, doncs amb aquesta energia engeguem el programa.
4: D'acord, però jo continuo estant supernerviós, eh?
0: Sí, sí, fixeu-vos en les cames de l'Abde.
2: Estan tremolant, però segur que és de l'emoció.
5: Sí, sí, però calma't, Abde.
3: Sí, que ens estàs...
1: S'està preocupant.
4: Vale, ja.
2: Va, doncs tothom a punt?
3: Comencem?
2: Comencem!

0: Això sí, nois. Sabeu què vull fer jo quan siguem de colònies? A l'estona lliure.
1: Estona lliure, diu.
2: Quina gràcia, Bruna.
3: Crec que l'estona més lliure que tindrem serà l'hora de dormir.
4: I jo diria que ni això. Hi ha rumors que diuen que algú farà tombapuertes.
2: Sí, sí. Qui serà?
0: Però a veure, quantes coses farem? Per què feu servir aquest sarcasme?
1: Doncs mira, vés-te preparant que aquesta llista és llarga.
2: Quina tensió, Laia. Què vols que es desmagui?
3: És clar, mira la cara que posa.
4: Ep, que jo tampoc sé què farem, així que anem tirant.
0: Vinga, va.
1: Doncs començo jo. El primer dia, el dimarts, arribarem a l'hotel, però abans anirem a fer rafting pel riu. I a la tarda ens instal·larem, sopem i després farem uns jocs de nit.
2: El dia següent farem una cursa d'orientació amb brúixoles, tiramar, un passeig pel riu i, havent sopat de nou, els ja coneguts jocs de nits.
3: El tercer dia tindrem un taller espectacular de malabars. Visitarem la capital i a la nit farem una disco de comiat.
4: I l'últim dia en què farem res especial?
2: Doncs l'últim dia farem equitació.
4: Ostres, quines ganes que arribi aquell dia.
0: Ja ho pots venir?

0: Escolta, sabeu que jo tinc un munt de trucs per preparar la motxilla de colònies de manera divertida i ràpida?
1: Ah, sí? De veritat? Però saps que la motxilla s'ha de fer molt bé, eh?
2: Home, què creus, que ho farà malament? És que no coneixes el Marcos?
3: Doncs jo el coneixo molt bé i de vegades és una mica liant.
0: Ah, sí? Tinc una mica d'aquesta fama. Però us prometo que les recomanacions que us donaré avui us ajudaran de debò.
1: Sí, sí, digue-les, que jo sóc un desastre amb la roba i m'anirà molt bé.
0: Comença tu, Teo.
3: Doncs, comencem. Primer de tot, és convenient posar-nos una mica de música que ens agradi. Això ens posarà l'estat d'ànim. És que, per organitzar-nos bé. Després cal separar la roba per conjunts, una per cada dia. I no us oblideu de la roba interior, eh? I al tercer lloc tenim el truc del racorró, que consisteix en enrotllar la roba en comptes de plegar-la. Així s'aprofita molt bé tot l'espai i t'hi acaben més coses.
2: Apa, quins trucs més xulos, no?
0: Doncs sí, tant que us han agradat, encara en tinc més. I no només per fer la motxilla, sinó també recomanacions per altres coses. Mireu, primer, i sobretot, si fa caloreta, és important portar sempre a sobre una gorra i una ampolleta d'aigua. Segon, mira molt bé la previsió meteorològica per a aquells dies que serrem les colònies. Que serem a les colònies. I posar roba adequada per a la temperatura i a les activitats que anem a fer. I per l'últim, no oblidar-nos de posar dins la motxilla crema solar i repel·lent de mosquits.
3: Carai, Marcos, amb aquests trucs anirem superpreparats.
4: Doncs sí, ja podem començar a fer la motxilla.

0: sabeu? Tant de parlar de colònies, m'han agafat ganes d'estar de colònies per sempre. I em sembla que em faré monitora de lleure.
1: Monitora de lleure?
0: Sí, sí.
2: Doncs deu ser molt divertit.
3: Doncs mira, si vols saber més a fons en què consisteix aquesta feina per decidir si realment t'agrada, tinc una sorpresa per tu.
0: De debò?
3: Sí, aquesta tarda ens acompanyarà l'Adrià Pérez, que és monitor de lleure, i li farem moltes preguntes. Així que, un cop acabada l'entrevista, podràs decidir si aquesta feina és realment per tu.
0: Em sembla genial.
4: Bona tarda, Adrià. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Com estàs?
5: A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, molt bé, aquí estem. Moltes ganes d'aquesta entrevista.
3: Ens podries respondre algunes preguntes?
5: Sí, home, clar, és que tu vulguis.
2: Per què vas decidir ser monitor lleure?
5: Perquè és el que realment a una persona li agrada. Si tu t'agrada fer aquestes coses, t'agrada passar-t'ho bé amb els nanos i fer que aprenguin, i tu t'ho passes bé, és el millor que pots fer, jo crec.
4: Quines van ser les teves primeres colònies com a monitor de lleure? En tens un bon record?
5: Sí, sempre són bons records. Les colònies són unes eines molt, molt interessants i que tothom ens ho passem molt bé. I sempre acaben sortint molt bé, i els nens també, que és l'important al final.
2: Alguna vegada, quan seràs petit, vas anar de colònia?
5: Sí, n'he anat diverses. Vaig anar unes quantes amb l'escola i també amb el poble, i molt bé, molt bé. La veritat que són molt necessàries, jo crec.
0: Tens alguna anècdota especial de la teva experiència com a monitor de lleure?
5: Tinc diverses. Molts de nens i nenes que he tingut a diferents llocs, doncs sempre t'ho passes molt bé, sempre hi ha moments graciosos i, sempre treus anècdotes cada dia. Si vols que te'n nombri una, m'ho pots dir, també?
0: Sí, una. A veure si és guai.
5: Doncs mira, l'altre dia vaig estar fent bàsquet amb uns nens del col·le i va haver-hi un moment graciós que van intentar llançar canasta i la pilota va rebotant a l'aro i li va caure directament en el cap. I en vez de posar-se a plorar o que s'hagués fet mal, doncs es va posar a riure i va ser molt graciós, la veritat.
3: Mare meva, això és molt divertit. I tu què diries que és el millor i el pitjor de la teva feina?
5: El millor de la meva feina és el bé que tu passes, perquè al final, si tu vols fer això, és perquè t'agrada disfrutar de fer activitats, d'estar amb nens, d'estar rodejat de gent, i tu passes genial, jo crec. I coses dolentes és que realment no n'en trobo, perquè és algo molt positiu, algo que sí o sí tu passaràs molt bé.
3: Doncs moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
5: A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu!
5: Adéu. Adéu. Ens vam conèixer.

0: Un, dos, tres, ja.
1: Vamos, t'he guanyat. He tret pedra i tu tisores.
2: Ei, tu, que cantes? Sembla una cançó de colònies.
3: Xxt, calleu, tinc un acudit boníssim.
1: Quin, quin?
3: Papa, papa, què sent tenint un fill tan guapo? No sé, pregunta-li al teu avi.
1: Aquest és molt graciós. Però va, hem de parlar de la nostra secció. On us en recordeu?
4: Ostres, ràpid, que si no, no tindrem temps.
0: I de què anava?
5: Jocs i cançons de colònies!
1: Ah!
3: Vinga, va, començo jo. A les colònies, els jocs més habituals són aquells que fomenten el treball en equip i el contacte amb la natura. Durant el dia, triomfen els jocs de pistes i les gincames, on els nens han de resoldre enigmes per tot el bosc o a la casa de colònies. També són molt populars els jocs de moviment com el mocador o atrapar la bandera, que permeten córrer i descarregar energia. Tot i això, el moment més especial sempre arriba a la nit, amb el joc de nit, on, equipats amb llanternes, els infants juguen a amagar-se o a buscar tresors sota les estrelles abans d'anar a dormir.
1: I què me'n diu de les cançons, nois?
2: A nosaltres ja no... ja som més grans, ja no ens canten tantes.
4: Sí, però quan eren petits eren, no, eren un... Perdó, és que estic molt nerviosa per les colònies. Però hi havia les cançons d'animació, que són temes moguts amb coreografies divertides com la mítica L'hora de saludar, El tren pinxo de Berga o Joan petit quan balla. Quan serveix per carregar piles i riure una bona estona. I després hi ha les cançons de camí, per fer les excursions més lleugeres com En Joan de Ios o Un quilòmetre de camí.
3: Sí, quins bons records!
1: Em pregunto quines cançons sonaran durant l'estona de la discoteca.
6: Jo ja tinc algunes peticions.

0: si tots els nens i nenes de l'escola tenen tan bons records com nosaltres de les colònies.
1: Ja n'estic convençuda de que sí. Però per sortir de dubtes, els que hi podrien preguntar...
2: Ben vist, noies. Fem-nos algunes preguntes.

0: I com us dieu?
1: Erin
2: i Ian.
0: Ara us farem unes preguntes de les colònies. Què és el que més us agrada d'anar a les colònies?
1: Doncs estar fora de casa i fer coses diferents.
2: El mateix.
3: Què canviaries de les colònies?
1: Estar més dies i fer més coses.
4: Doncs fer esports com el futbol, el vòlei i tenis.
0: Quina altra activitat t'agradaria fer?
1: Muntar cavall
2: i banyar-me a la piscina.
3: Penses que tenen que seguir fent les colònies?
1: Sí, perquè són molt divertides.
0: Moltes gràcies per respondre aquestes preguntes.
1: Adeu.
2: Adeu.
0: Hola, avui estem amb els de quart B i li farem unes preguntes. Com us dieu?
5: Sílvia.
2: Fausto.
0: Vale. La primera pregunta, què és el que més t'agrada d'anar de colònies?
6: A mi m'agrada que estem amb profes i fem activitats que al col·le no fem.
7: I ens quedem a dormir ja i no tenim de tornar a casa i tornar a
0: anar. Vale. Què canviaries de les colònies?
6: A mi m'han agradat molt, jo no canviaria res.
7: Que la casa sigués més bonica i que hi hagi més a tots els cursos.
0: Vale. Per què canviaries això?
7: Perquè així seria més divertit, més, o sigui, t'atrairia més i seria més divertit.
3: Quina altra activitat t'agradaria fer a les colònies?
6: Fer més coses tots junts i fer circuits.
7: Més jocs.
3: Penses que tenen que seguir fent les colònies?
6: Sí, perquè els de 5 s'estan currant molts de diners per anar de colònies l'any que ve. Llavors, si no hi van, aquells diners no seran per ells i seran pel col·le i és injust.
3: Moltes gràcies.
6: Adeu.
3: Hola, bon dia. Ara estem amb 5è B. I com es diu?
8: Jana.
3: Eric. Vale, ara es preguntarem unes preguntes. Què és el que més t'ha agradat de les colònies?
9: Que podem estar tots els companys junts 3 dies i així podem conèixer-nos millor o fer-nos més amics.
8: I que sempre fan moltes activitats divertides i ens ho passem molt bé.
3: Vale, què canviaries de les colònies?
9: Que estiguem un dia més perquè, bueno, 2 nits i un dia per mi van ser pocs.
8: I que hi hagi per poder fer més habitacions i que no siguin de tanta gent.
0: Quina altra activitat t'agradaria fer?
9: Una altra activitat seria el caiac perquè seria com molt xulo.
8: O també ens agradaria poder muntar cavall perquè no ho hem fet mai i ens agradaria provar-ho.
0: I per últim, penseu que encara tindrem que fer les colònies sempre?
8: Sí, perquè al final és una cosa que és del que ens agrada més al curs i això.
0: Moltes gràcies.
8: De res. Adéu.
0: Hola, bon dia. Ara estem a 6EA i
10: com us dieu?
11: Ainhoa.
10: I Fadei.
0: Vale, la primera pregunta és, què és el que més us agrada d'anar de colònies?
12: Pues a mi m'agrada molt anar de colònies perquè fem moltes activitats que són molt guapos i també em quedo amb els meus amics divertint-me.
13: A mi, per exemple, m'agrada molt perquè estic amb les meves amigues i fem activitats molt gracioses i que m'agraden.
0: Vale. Què canviaries de les colònies?
12: Doncs, bueno, per mi les colònies estan perfectes, però podríem fer com activitats més especials.
13: Jo el que canviaria, per exemple, que poguéssim fer nosaltres les habitacions, perquè, per exemple, si et posen amb algú que no et sents còmode, doncs això, i també que fem més activitats de tipus amigues, això.
3: Quina altra activitat t'agradaria fer?
12: Doncs a mi m'agradaria fer sortides per la muntanya i tot això per després fer un pícnic.
13: A mi, per exemple, m'agradaria fer més tipus activitats al mar o aquestes coses, tipus kayak, pàdel, aquestes coses.
3: Vale, última pregunta. Penses que tenen que seguir fent les colònies?
12: Doncs jo crec que sí, perquè seria molt injust si, per exemple, nosaltres els de 6è aniríem a les colònies i el 5è l'any que ve no iria, perquè tothom té el dret d'anar i passar-se molt, molt bé.
13: Jo penso en el quasi el mateix que el fa d'ell, perquè tots tenim el dret de tenir un viatge de fin de curs i m'agradaria que tots el podem fer.
3: Moltes gràcies.

0: vida. Ara us recomanarem llibres relacionats amb les colònies, que capturen perfectament l'esperit d'aventura. La convivència i la màgia de marxar a casa. Esperem que us agradi.
1: Comencem amb Contes de la vora del foc, de diversos autors. Aquest llibre és ideal per a l'ambient de colònies. Recull històries curtes i llegendes pensades per a ser llegides o explicades. Precisament, al voltant d'un foc de camp o abans d'anar a dormir a la llitera.
2: I seguim amb L'illa del tresor, adaptació de Robert Louis Stevenson. Si busques el concepte clàssic d'aventura i viatge, no hi ha res com aquest clàssic. Hi ha moltes edicions adaptades per a nens de 9 a 10 anys que mantenen l'emoció dels pirates, el mapa i la descoberta d'intrets desconeguts.
3: I també tenim 5 dies d'agost, de Jordi Sierra i Fabra, un autor que mai falla. En aquest llibre, un grup d'amics viu unes colònies sobre vacances on l'amistat i els petits misteris quotidians són els protagonistes. És perfecte per treballar els valors de la convivència i la superació personal.
4: I també L'autobús d'anar i tornar, de diversos autors. Aquesta és una tria molt visual i divertida. Parla precisament d'aquest trajecte tan mític de les colònies. El viatge en bus, els nervis de l'arribada i les anècdotes que passen mentre el grup es mou d'un lloc a l'altre.
5: I per acabar, la col·lecció de El 5, d'Enid Blyton. Tot i ser un clàssic de les dècades, continua sent el referent absolut de les aventures en grup, excursions amb motxilla, dormir al ras o en tendes de campanya i resoldre misteris per al bosc. Per a un nen de 9 anys, és la porta d'entrada ideal per al gènere d'aventures.

0: I avui tenim un Kahoot més especial. El més especial de tota la temporada. Doncs es tracta d'endevinar dedicatòries. Algunes de les mestres de l'escola que tant us estimen i volen el millor per vosaltres. I ens han enviat uns missatges, atenció, Marta, i ells els hauran d'endevinar qui dels escrits.
1: Sí, tothom els hi desitja el millor, amb aquesta nova etapa que començaran ben aviat, i molts mestres de l'escola doncs ens han fet arribar missatges per vosaltres. I vosaltres haureu d'endevinar qui ha escrit aquest missatge.
0: Exacte. Doncs comencem, què et sembla?
1: Vinga, Juanito, arrenca.
0: A veure si ho endevineu. Anem per la primera dedicatòria i diu... el més important no era pronunciar perfecte, sinó atrevir-vos a provar-ho. I d'això, aquest curs n'heu après molt. Ha estat molt guai compartir aquest any amb vosaltres, amb riures, jocs, activitats, cançons i moments que recordaré amb molt de carinyo. Us desitjo molta sort en aquesta nova etapa a l'institut, gaudiu-la molt, feu nous amics i continueu sent tal com sou. Us donaré tres pistes, tres opcions. La A, en Carles. La B, la Maria Engràcia. O la C, l'Ingrid. A veure, vinga, va. Qui comença? Va, Naia.
2: Jo crec que és la Maria Engràcia.
0: A veure, qui més? Va, aneu dient.
3: Jo també crec que és la Maria Engràcia.
1: No sé si heu estat atents, al principi hi havia una pista,
0: El més important no és pronunciar perfecte.
3: El Carles.
1: El Carles?
3: No, l'Ingrid.
0: Aquesta és una pista, és una pista important. A veure, amb què ens quedem, va.
1: Va, dia un.
0: Maria Engràcia,
3: jo confio
0: en
3: la Ingrid. Jo confio en la Ingrid.
0: És la Ingrid, sí, no és correcta. English teacher.
1: Sí, escoltar
3: molt
1: bé, perquè hi ha pistes a les dedicatòries.
3: Sí, per la pronunciació.
1: La meva,
0: és una. Vinga, seguim.
1: Vinga, va.
0: Porteu, atenció, porteu el ritme a la sang i la melodia a les venes. Soneu fort, soneu lliures i sobretot soneu sempre junts com una gran orquestra. Molta sort i que el ritme no pari. A, Carla. B, Marta Torres. O C, l'Ainara. A veure, vinga, va. Qui creieu que és? Laia.
4: La Marta.
1: Abde?
5: Jo crec que el mateix.
0: Creieu que és la Marta?
3: Sí, la Marta. Sí.
6: Jo confio en la Marta.
4: Dic que l'Ainara també sap veure de música.
3: Sí, però... sí, perquè tot el dia diria això, però la Marta perquè fa...
5: Doncs, clar,
3: la
5: fa seria el més obvi. Seria
0: la resposta correcta és la Marta Torres.
1: Aquesta ja era més fàcil,
0: Atenció, ara a veure aquesta. Diu... Ha estat tot un plaer compartir amb vosaltres aquests anys. Estic molt orgullosa de veure com heu crescut i avançat. Us desitjo molta sort. I atenció, a veure... A, Eva Vázquez. B, Maria Engràcia. O C, Marta Rueda. Atenció, vinga.
7: Vale, començo jo. Jo confio en la Maria Engràcia, perquè porta molts anys i clar, la Maria Engràcia sempre ens ha estimat molt. I crec que seria com la opció més òbvia, no?
3: Sí.
0: Doncs la resposta correcta és Maria Engràcia. A veure aquesta. Quan vau arribar a l'escola, us ensenyava a escriure el vostre nom. Ai, quina pista, I baixàvem a la sala de psico. Ara gairebé toqueu el sostre i l'any vinent aneu a l'institut. A, Anna Mención. B, la Berna. La C, Sílvia Relats. Atenció, a veure.
7: Buah,
0: si us coneix des de tan petits... A veure,
4: A mi em sembla que amb nosaltres el bé hi havia la Laura, però allà hi havia la Anna. Llavors a mi em sembla que és la Anna.
3: A mi també.
0: Anna Mención, correcta.
4: Molt bé, noi.
0: Molt bé, molt bé. Anem pel bon camí, eh?
1: Estan fent molt bé. Ens coneixen molt bé, aquests nois, eh?
0: Molt bé, molt bé. Atenció a aquesta. Sempre tindreu un lloc especial per mi. Vosaltres vau ser els primers alumnes que vaig tenir quan vaig arribar nova a l'escola. Gràcies per fer-me sentir com a casa des del primer dia. La A, la Mar, la B, la Marina o la C, l'Isabel?
7: Jo crec que la Isabel. Mira, jo confio en que és la Isabel, eh? Jo, què opineu, companys?
4: Jo la Isabel.
6: Jo és que... No sé qui és, però vale.
4: Sí, també.
0: Doncs, vinga, correcte.
4: Correcte. Un triple, un triple.
0: Vinga, que anem acabant. Atenció, diu... Ai, aquesta. Diu, gràcies per tots els moments compartits, les rialles, les experiències, les sortides, els aprenentatges, els nervis, les converses. Estic molt orgullosa de vosaltres i estic segura que l'institut us anirà molt bé. No oblideu mai de tot el que sou capaços i capaces de fer. A, la Carla. A, B, en Jordi. C, la Laia.
7: Ui...
4: Jo crec recordeu que el Jordi,
0: Recordeu sí. que diu, estic molt orgullosa.
4: Home, és que...
7: Home,
4: m'has escoltat. Jo era Laia. Perquè Laia...
0: La Laia...
7: I la Carla, perquè...
0: I la Carla.
7: Perquè com que són noies...
4: Sí.
7: La Carla.
4: La Carla?
0: Anem per aquí.
4: Bueno, doncs la Carla.
0: Sí, sí. La Carla, correcte.
4: Hola, hola.
1: Encara que tothom se sent molt orgullós d'aquests nois i noies. És que era difícil de poder dir, era aquest o aquest.
0: Vinga, a veure. Una de les mestres dels fillols us desitja molta alegria i molta llum en aquesta nova etapa que comenceu. L'escola sempre seguirà sent una part de la vostra història, una segona casa, una part de la vostra família de vida. A, Llúcia. B, Cristina. C, Patrícia. Pi. A veure.
7: Jo, la Cristina, no?
0: Podria ser?
7: Sí, la Cristina.
1: Diu que és mestra dels vostres fillols.
0: Mestra dels vostres fillols.
7: No, és que la Llúcia no ho és i l'altra qui era?
1: La Patrícia.
7: La Patrícia em sembla que està fent... Sí, està infantil, la Patrícia.
4: Sí.
7: Vale.
0: Doncs...
7: No sé qui són.
1: La Cristina?
0: Cristina.
7: Cristina.
0: Vinga.
7: Sí, Cristina.
1: Vinga, doncs, va, seran tres.
0: Correcte.
1: Felicitacions.
0: No podem posar tothom, però atenció. Anem a la següent dedicatòria. Diu...
7: Sí.
0: Que ni amb les meves ungles quilomètriques arribi a gratar com damunt arribeu complint els vostres somnis. La en Domènec, no ho sé, l'Ester, la B, i la C, l'Andrea. A veure...
7: Jo crec que l'Andrea.
4: Sí, eh?
0: Sí. Serà l'Andrea.
7: Sí.
0: Correcte.
6: Jo la veia així a classe.
0: Molt bé. Vinga, queden dos. Diu... Aquest curs hem sigut veïns, però no hem compartit gaires moments. Molta sort en aquesta nova etapa. A, Sílvia Relats. B, Cristina Roqueta. C, Marina Marlet. A veure...
1: Qui ha estat veïna?
0: Veïna
1: vostra.
0: Ara serà una profe que estava...
4: La Marina, perquè sustitueix a
6: l'Elisabet i ajuda el dia a mi i tot això.
0: Marina Marlet està a quart. Sílvia Relats, Marina Marlet, jo crec que serà una d'aquestes dues.
7: La Sílvia Relats.
0: Doncs apa, Sílvia, correcte. Ah,
4: Sílvia. La cinquè.
0: I atenció, l'última dedicatòria. Diu, gràcies per obrir el taló de la imaginació. Aquí hi ha una pista, eh? Amb vosaltres m'he tornat a retrobar amb el teatre. Mai deixeu de brillar dalt de l'escenari de la vida. A, Mariona. B, Sílvia Sánchez. O C, Marta Rueda.
4: La Marta Rueda.
1: Sí, la Marta Rueda. Molt fàcil.
8: Nois i noies, de part de tots els mestres i les mestres de l'escola, els que han escrit i totes les que no han pogut encabir en el programa d'avui, perquè n'hi havia moltíssima sort
1: en la nova etapa que comenceu. Us desitgem el millor i us estimem moltíssim.
2: Moltes gràcies.

0: Anem al debat, Marta, i després d'aquesta secció tan emotiva, anem a parlar de què us emporteu d'aquesta etapa. Farem unes preguntes, qui vulgui respon, qui no vulgui no passa res. A veure, avui parlarem una mica d'aquests protagonistes que sou vosaltres, no? A veure, si ara mateix haguéssiu de tancar els ulls i recordar un moment màgic d'aquests 9 anys a l'escola, quin us ve al cap i per què el trobareu a faltar? A veure.
1: Bueno, jo no vaig estar als
0: 9
1: anys, però un moment que m'ha agradat molt van ser crec les colònies de quart. Van ser molt divertides i van passar moltes coses gracioses i em vaig divertir molt. I quan... Bueno, no, ja està, les colònies de quart.
0: Molt bé.
2: Com el tema d'avui.
0: Següent pregunta. A veure, s'acosta a l'institut. Què és el que més us genera curiositat o nervis? El nivell dels exàmens, fer nous amics o el fet de ser els petits de nou?
2: A mi no m'importaria ser petit de nou, la veritat. Els exàmens també seran complicats, tant els exàmens com els deures, els estudis. I a mi, sobretot, m'impactarà fer ciències, plàstiques, noves assignatures.
3: Sí.
0: Molt bé. La Naia, què volia dir? Vinga, ràpid.
4: Que jo crec que a mi em costarà molt fer amics.
0: Ja veuràs que no, ja veuràs que no.
4: Perquè tinc molta vergonya.
2: Això fins que la gent se n'adoni que ets una nena fabulosa i després tothom voldrà ser amic teva.
0: Següent pregunta. Sempre ens diuen que l'ESO tot canvia. Creieu que estem massa obsessionats amb el canvi o realment us sentiu preparats per ser més grans i autònoms? O sigui, més, diguem-ne, capaços de fer les coses per vosaltres mateixos, sense que els mestres estiguin doncs, més a sobre, com potser la primària. A veure, vinga, qui respon?
3: No, jo crec que podem. Sí.
0: Podeu, no?
3: Sí,
2: i tant.
3: Sí.
0: Jo també crec.
2: I tant, que
3: podrem fer les coses sols.
0: Segur, sí. Home. I per últim, encara no, espera, la penúltima. Alguns anireu junts, d'altres us separareu. Com penseu cuidar les amistats de l'escola quan ja no us veieu cada dia al pati?
1: Cada,
0: no? Quan pugueu, alguna tipus, festa,
5: aniversari o
3: festa,
5: jo què sé,
3: sí.
5: Si estem estudiant mateix, doncs estudiar juntes o...
1: Sí.
0: O potser us trobeu a la biblioteca.
1: Total,
5: sí.
1: A l'institut plegarem a les 2, em sembla. I tindrem més temps per al dia i això.
3: Sí, clar, tota la tarda per quedar, però primer els deures i després l'altre.
2: Cachondeo. I quan sigui més gran, de tant en tant alguna trobada, no?
0: Clar.
2: Trobada de primària.
0: Home.
2: Quan tens ja 20 anys o 30, no?
0: Sí, ja veus. I acabem amb una pregunta. Per acabar, digueu tots, si pot ser, una sola paraula que defineixi com us sentiu avui, més propers a la il·lusió o la nostàlgia. Vinga, va, comencem per la Naia.
2: Ronda,
0: ràpida, una paraula.
2: Més propera a la il·lusió de tota aquesta etapa o més propera a la nostàlgia per lo que deixes endarrere?

0: Il·lusió o nostàlgia?
1: Il·lusió.
0: Il·lusió.
2: Jo les dues, però més nostàlgia, perquè me'n recordo moltes vegades de les colònies i tot això, i no sé, em posa com nostàlgica i això, i ho extranyaré.
3: No. Sí.
2: Sí, moltíssim.
3: Vinga, més ràpid. Més paraules, si pot
4: ser. Jo també, les dues, però més nostàlgia, perquè trobaré més a faltar, perquè això és l'institut i més, no sé,
0: fa
4: més
0: una mica vertigen. Sí. Nou, molt bé.
3: Vinga,
5: jo també, nostàlgia, perquè no marxem i no tornarem aquí. Sí?
0: Bueno, i en Marcos?
3: Bueno, sempre podeu tornar de visita.
0: Ens podeu venir a veure quan vulgueu, eh?
3: Que hi ha nens que tornen i els veiem que ens venen a veure. Vinga, seguim.
5: Bueno, jo estic com feliç perquè sé perfectament que em trobaré amb amics que només els veig en el carrer i algun cop en un casal d'estiu, però sobretot nostàlgia, perquè sé perfectament que l'institut serà molt, molt, molt més dur que l'escola i no vull tant.
3: I per acabar?
6: A mi, il·lusió, perquè podem fer nous amics i igualment podem quedar amb els altres.
5: Tens raó, tens raó.
3: Molt bé.
5: Sí, sí.
0: Que interessant la pregunta, Juanito. Moltes gràcies.
3: No, a vosaltres, que tingueu molta sort, que vagin molt bé les colònies, l'institut, que us vagi superbé, i allà on aneu, sobretot, que sigueu molt feliços, que és el principal.
0: Okay. Us enviarem missatges, eh?
3: Home,
0: des de les colònies.
3: Sisplau. Ah, ens heu d'enviar missatges, que farem un reportatget.
0: Super.
3: Vinga.
5: Gràcies.
7: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

0: Bé, doncs, sento ser jo qui hagi de denunciar-ho, però fins aquí ha arribat el programa d'avui.
1: Ostres, quin bajón!
0: Doncs sí, perquè no només s'acaba el programa d'avui, aquest és l'últim de la temporada.
2: Tot plegat és ben trist.
3: Vinga, nois, que els amins no descaiguin!
4: Tens raó, Laia. Acabem la temporada i això vol dir que ja entrem en la recta final del curs. Però encara ens queden molts moments junts per viure.
5: I recordeu tot el que hem viscut plegat.
0: Les excursions, els cursers de Nadal, les diades de Sant Jordi i encara falten les colònies.
1: Mai no oblidaré aquests moments.
4: Jo crec que ningú, Teo.
3: Doncs què us sembla si ara que estem tan entusiasmats amb tots els records de colònies i etc, ens acomiadem cadascú d'una manera especial?
6: Super!
5: Començo jo. Us estimo molt, Wins, d'aquesta magnífica ràdio.
1: Ara jo estic orgullós de tots els esforços que hem fet per tenir endavant aquest programa.
3: És el meu torn. Espero que seguiu gaudint de la ràdio tota la vida i que seguiu escoltant el Cine FM, tot i que tinguin veus noves.
2: Em toca a mi. Us estimo molt. Trobaré a faltar molt la ràdio i aquesta escola tan, tan, tan meravellosa.
4: Ara jo, sisplau. Gràcies a la gent que ha organitzat la ràdio d'Arenys de Mar.
0: Finalment jo. Estic molt content dels esforços de tots els participants que han vingut aquí a la ràdio Arenys i espero que hi hagin molts més moments de ràdio, oients i alegria.
5: Us trobarem molt a faltar.
1: Bon estiu a tothom.
3: Gaudiu de les vacances.
2: I ens tornem a retrobar al setembre, aquí.
4: Amb noves peus, però la mateixa energia.
6: El Cinera FM.
7: Adéu!
8: Tan verd i tan bonic, tan pobre però tan ric, que vist somiant, que vist...
9: All right.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum, Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
6: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
5: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
6: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
5: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
6: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
1: Són les primeres paraules del Papa de Roma en català durant l'oració a la Catedral de Barcelona. A aquesta hora, 40.000 fidels l'esperen a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Jordi Fortià.
4: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Milers de persones l'esperen amb molta il·lusió.
5: Que lo ve el Papa, porque es la primera vez de mi vida.
6: Sí, venimos de Perú.
7: Y un sueño, porque yo nunca pensé estar acá.
8: Venim del bisbat de Solsona.
9: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
10: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
11: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist a tots.
1: El Papa lloa a Catalunya com a terra d'acollida en una homilia a la catedral, en part en català.
4: Lleó XIV ha presidit la pregària de l'hora sexta i ha fet una homilia.
3: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adéu-siau.
1: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
4: Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
1: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
4: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors a dispositius mòbils per evitar el frau. A les Terres de l'Ebre es faran proves en 3 centres de Tortosa, un d'Amposta i un de Móra d'Ebre.
1: Ràdio Tortosa, David Benito.
12: En la primera jornada, els alumnes s'han examinat de llengua castellana, llengua estrangera i d'altres matèries específiques segons la seva elecció. Els avaluats han sortit molt satisfets del primer examen.
13: A veure, pues era un examen de castellà que més o menys no s'han passat molt. La comprensió lectora també ha sigut bastant fàcil.
14: Jo crec que a mi m'ha anat bé, després ja veurem la correcció perquè sempre hi ha fallets tontos i faltes, però el part mínim que és el que més temo me fea perquè és tipus test, jo crec que prou bé.
1: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
4: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
1: I en esport, Janire Gallut, Barça Igualada, en joc una plaça per la final de l'Hockey Lliga masculina.
15: En breus instants arrencarà el partit de semifinals del play-off al títol entre els blaugranes i els de la capital de l'Anoia. El partit cinquè de la sèrie es disputa a Blanes per la disputa a les semifinals del play-off del títol de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre, volíem dir, i pendents també del segon partit de play-off del títol de Lliga de Futbol Sala entre el Barça i l'Inter de Movistar a partir de les 9. En cas de victòria, els blaugranes serien a la final.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
16: Bona tarda. A hores d'ara tenim molta diferència de tipus de temps en funció de la comarca. Quan més cap al nord, sobretot a gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord barceloní, els núvols són abundants i fins i tot s'escapen algunes pluges febles, d'una forma molt efímera. I en canvi, quan més cap al sud, aquestes clarianes que són més nombroses i l'ambient que ha estat també una mica més càlid. Igualment, avui ha baixat la temperatura respecte d'ahir. Dels núvols que tenim cap al nord continuaran caient algunes pluges intermitents i molt febles, sobretot al voltant de les Guilleries, del Montseny, també la comarca d'Osona, el Ripollès o la banda del Prepirineu, i les clarianes més evidents quan més cap al sud. En vista el dimecres, despertarem amb força núvols a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona amb alguna pluja local, però de mica en mica s'anirà obrint el cel amb una temperatura que continuarà sent més aviat de calor suportable. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
6: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments poques incidències, això sí, encara problemes a la 2, a Cornellà cap a Barcelona. També en el cas de la C33 i la 158, tot just només un quilòmetre per accedir al nus de Trinitat i Meridiana i algun punt de lentitud a la ronda del litoral i també la ronda de l'Ensant i Trinitat, però en cap cas com una tarda habitual. Es nota molt les mesures i la presència del Papa a Barcelona, per tant, us demanem que us sigueu mantenint informats. Molt bona tarda.
17: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: ...40.000 persones omplen a aquesta hora l'estadi olímpic a Montjuïc a l'espera de l'arribada del Papa Lleó XIV en el que ha de ser el seu acte més multitudinari a Barcelona.
4: S'hi ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Abans, el Papa de Roma ha iniciat la seva visita a Barcelona a la catedral, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català.
3: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
1: La pregària a Montjuïc és la vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i està adreçada especialment als joves. A l'estadi tenim la nostra companya, Mont Carvajal. Bona tarda.
18: Bona tarda, Sabor de Gràcia. Els gitanos catalans de Gràcia acaben d'actuar a l'estadi olímpic. Ara ho fa la cantautora espanyola Conchita. L'oficina de la Santa Seu ha repartit ja el discurs del Papa, que està embargat, però hem pogut veure que està mig en català, mig en castellà. Se demana als joves que siguin crítics, parla d'abusos i de feminicidis i diu que l'amor ha de triomfar sobre la violència, l'odi i l'egoisme. El Papa arribarà abans de les 8.
1: Gràcies, Mont. 40.000 persones, com dèiem, dins l'estadi, però centenars de centenars més pels voltants que tampoc volen perdre's l'arribada del Papa. A Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
19: Molt bona tarda. Sí, hem de dir que la gent està molt emocionada i eufòrica per aquest vespre. Hi ha gent que ve des de l'altra punta del món, de diferents nacionalitats i també, evidentment, de diferents bisbats i congregacions. Tots ells comparteixen el mateix. Diuen que avui és un dia de molta pau, d'unió entre tots plegats i, sobretot, un dia que no oblidaran mai. Són 40.000 persones les que avui presenciaran el primer esdeveniment multitudinari de l'estada de Lleó XIV a la ciutat i nosaltres hem volgut parlar amb alguns d'aquests assistents.
5: Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
8: Sí, venimos de Perú.
7: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
8: Venim del bisbat de Solsona.
9: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
10: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
11: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
19: I un esdeveniment d'aquestes dimensions requereix d'una gran organització. Per això aquí a l'Estadi Olímpic s'han desplegat més de 400 voluntaris que van informant i guiant a tots els assistents. I perquè tots els assistents poguessin venir aquí fins a Montjuïc sense cap entrebanc, s'han habilitat busos llançadora des de Plaça Espanya, ja que la circulació de vehicles privats està prohibida. A més, a l'estadi hi han acudit, es calcula, prop de 80 autocars privats.
1: Gràcies, Clàudia. La gent a l'estadi ha vingut d'arreu de Catalunya per veure el Sant Pare. Des d'Osona ja han sortit 3 autobusos que ha organitzat el Bisbat de Vic, que el 9FM, Guillem Ricó.
20: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Alibert.
21: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
22: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de compartir també amb tothom i amb el papa i la fe. Al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també.
20: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
1: Aquesta és l'última hora de la tarda, però Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs, Esther Minguell.
2: El papa Lleó XIV ha estat rebut amb grans ovacions a la plaça de la catedral, on ha arribat cap a 2:15 del migdia. Ha estat la primera parada de la seva visita a Catalunya, on l'han esperat des de primera hora del matí centenars de fidels, curiosos i turistes. El pontífex ha fet una salutació ràpida abans d'entrar a la catedral i després de la visita i la pregària que ha fet a l'interior, ha sortit a saludar els fidels a qui s'ha adreçat en català i ha agraït l'espera.
3: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
2: A dins la catedral s'ha reunit amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. Després, el pontífex ha visitat diferents espais de la catedral, de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de la patrona de la ciutat, i també ha visitat el claustre. Acompanyat per un repic de campanes, s'ha dirigit al Palau Episcopal i allà ha tornat a sortir al balcó per beneir els fidels que es mantenien a la plaça esperant una nova salut i que ho han viscut amb gran emoció. El Palau Episcopal ha mantingut un dinar privat i a la tarda la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: Una reunió en la que el president Salvador Illa li ha agraït al papa la seva sensibilitat cap a Catalunya.
4: El papa i Salvador Illa han conversat sobre la situació internacional, la necessitat d'avançar cap a una tecnologia al servei de la humanitat i de les polítiques migratòries basades en acollir el que és diferent. La reunió amb el pontífex, al Palau Episcopal, ha durat mitja hora i també s'ha parlat de la rellevància de la figura d'Antoni Gaudí i de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
1: De fet, el govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat, Jordi Casino.
12: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
13: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
12: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: També la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
4: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la immigració, la dignitat i l'acollida.
23: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
1: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de coordinació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita papal hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. David Navarro.
24: Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
25: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
24: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
1: També el bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
4: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
0: En demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, de les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú. Això també és un toc d'atenció que ens fa el papalló, però també un desig i una voluntat de ser, doncs, realment dels qui erradiquem de la nostra manera de viure i d'entendre perjudicar la infància de qualsevol jove.
4: El bisbe remarca que els missatges al pontífex, apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana, haurien de traspassar les fronteres.
1: L'altra cara de la moneda, però, és la protesta que s'ha convocat al Born sota el lema «Jo no t'espero».
4: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus a Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. La concentració ha començat a les 7 de la tarda.
1: I allà hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Pau Pasqual. Bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs el passeig del Born ja fa uns minutets que ha arrencat aquesta concentració sota el lema «Jo no t'espero», amb prop d'un centenar de persones, que és la resposta, com dèiem, de diverses entitats laiques a la visita del papa Lleó XIV. Són les mateixes que també van sortir al carrer l'any 2010, quan va venir a Barcelona Benet XVI. Sobretot retreuen dues coses, i és que es tracti un líder religiós com si fos un cap d'estat, i, en conseqüència, doncs, tots els diners públics que es destinen a la visita del pontífex. Escoltem el president d'Ateus de Catalunya, Albert Riba.
14: Els milions són els milions i són els nostres milions, perquè fan dels meus calés. A mi, jo no vull mantenir l'Església, que es mantingui sola. Si no pot mantenir-se, que baixis gastos, que fa el que fem tots, no? Però el problema és més polític, o sigui, hi ha una intromissió. O sigui, li han permès a un senyor que és estranger, que és dirigent d'un país estranger que no és democràtic, que ens doni consells sobre què hem de fer i no fer en aquest país. En els seus correligionaris, que els expliqui la pel·lícula que vulgui, però els altres no ens importa. O sigui, no ens interessa i, a més, ens enfada que vingui a donar-nos lliçons d'ètica.
6: Considerem que aquesta rebuda xoca amb la confessionalitat de les institucions. La Generalitat hi aportarà 1.600.000 euros a través de la taxa turística i l'Ajuntament assumeix les despeses de seguretat i neteja a banda de cedir gratuïtament l'estadi olímpic per la vigília de pregària d'avui.
1: Moltíssimes gràcies, Pau Pasqual, des del Passeig del Born de Barcelona.
15: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Més titulars d'aquest dimarts. Els docents han tornat avui a la vaga i, coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona, s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema «Demanem fets, no miracles», milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellver.
16: La manifestació ha sortit a les 11 del matí de Plaça Espanya i ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants, la USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. Tot això coincidint amb la discussió avui dels comptes d'educació a l'hemicicle. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del papa. Holanda Segura és portaveu de l'USTEC i Isern Pardes de la CGT.
17: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
26: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
16: Sota el lema «Demanem fets, no miracles», a la manifestació s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al papa i consignes relacionades amb el pontífex. Com sempre, ball de xifres en assistència, 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona.
1: És en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany, la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per evitar el frau.
4: A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita de Lleó XIV. A la demarcació de Lleida, enguany, hi ha rècord d'inscrits a les proves amb un 10% més que l'any passat. A Tarragona, són 260 alumnes més els inscrits respecte a l'any passat. I a les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat.
1: En total, a les Terres de l'Ebre es faran proves en 3 centres de Tortosa, un d'Amposta i un de Mora d'Ebre. Ràdio Tortosa, David Benito.
5: En aquests 5 tribunals, més un específic de cicles formatius, s'avaluen un total de 721 alumnes de totes les Terres de l'Ebre. En la primera jornada, els alumnes s'han examinat de llengua castellana, llengua estrangera i d'altres matèries específiques segons la seva elecció. Els avaluats han sortit molt satisfets del primer examen.
7: A veure, pues era un examen de castellà que més o menys no s'han passat molt. La comprensió lectora també ha sigut bastant fàcil.
8: Jo crec que a mi m'ha anat bé, després ja veurem la correcció perquè sempre hi ha fallets tontos i faltes, però el part mínim que és el que més temo me fea perquè és tipotets, jo crec que prou bé.
9: Bueno, de moment bé, ens l'esperàvem una miqueta més dificilet, però trobo que s'han portat molt bé per a començar i tranquil·les.
10: Jo no tenia molts de nervis, però he entrat i m'he relaxat també al veure l'examen, m'ho esperava més complicat.
11: Jo al principi estava super nerviosa, però després al veure l'examen crec que a l'institut van fer exàmens més difícils que el que ens ha tocat avui.
5: Fins al pròxim dijous, els alumnes hauran de demostrar que han adquirit els coneixements de tot el batxillerat o dels cicles formatius, a l'espera que els nervis no juguen males passades per aconseguir que el curs vinent puguin entrar a la vida universitària.
1: Més coses. Rodalies ha caigut 2 cops aquest dimarts, tot i que s'ha recuperat poc després amb retards. Les 2 aturades han estat per incidències al centre de control.
4: Els trens en circulació s'han hagut d'aturar a l'estació més propera. El servei ha caigut durant uns 15 minuts fins que s'ha començat a recuperar de manera progressiva, tot i que amb retards generalitzats a gairebé totes les línies. Adif ha explicat que aquesta segona incidència s'ha registrat a 3:45 de la tarda. La causa ha estat que el centre de control de l'estació de França ha perdut la numeració dels trens en circulació i per això els han fet aturar tots.
1: Parlant de trens, l'Escola de Sobrestants d'Obres Públiques de Tàrrega ha signat un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat per impulsar de cara al curs 2026-2027 una especialització ferroviària en els cicles formatius de grau superior de projectes d'obra civil. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
18: El centre targarí vol adaptar l'organització i el currículum formatiu d'aquests estudis per apropar l'alumnat a un sector estratègic i amb una alta demanda de professionals qualificats, vinculats al manteniment, desenvolupament i modernització de la xarxa ferroviària. Així ho ha destacat l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló.
27: La ciutat de Tàrrega, històricament, es distingeix per la seva oferta educativa tan extensa. Aquest centre n'és un exemple, que és una instal·lació que permet justament ara el que s'implementarà en aquest centre. Que significa oportunitats pel joves, de trobar feines de qualitat, de trobar feines que siguin d'una certa capacitat econòmica. No pot ser més, per part de l'Ajuntament, doncs, més gratificant tenir doncs, aquesta oferta també a la nostra ciutat.
18: L'escola ofereix 20 places per al curs 2026-2027, on la durada dels cicles és de 2.000 hores distribuïdes en 2 cursos acadèmics. L'alumnat es formarà en el disseny i desenvolupament de projectes amb eines digitals avançades, modelatge, topografia, BIM i gestió tècnica d'obres.
1: I en cultura, l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
4: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit de semifinals del play-off al títol de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. De moment amb empat a 0 al marcador al minut 11 de la primera part. El guanyador, recordem, lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec a la final. I el partit, el cinquè de la sèrie, es disputa a Blanes per la disputa de les semifinals del play-off al títol de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. La sèrie és el millor de 5 i el conjunt de Xavi Pascual té el factor pista a favor. Sentim Nico Laprovítola.
3: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes. Deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
2: I encara en aquest play-off, el Joventut de Badalona juga demà dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I en futbol sala, el Barça vol certificar aquest dimarts la classificació per la final del play-off al títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar en el primer partit a l'Inter Movistar, els de Javi Rodríguez visiten la pista dels madrilenys a les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. Sentim el tècnic.
4: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau con buenas sensaciones, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
2: I en futbol, a la primera federació, Pablo Alfaro marxa del Nàstic agraït i reconeixent que ha estat el repte més complicat que ha hagut de dirigir com a entrenador. Tarragona, Ràdio Jordi Blanc.
5: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
6: La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
5: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip, amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
2: I després de l'ascens, el centre d'esports Manresa comença el mercat de fitxatges amb 3 renovacions clau per afrontar la propera temporada a la segona federació. Són Aleix Díaz, Nicolás Olmedo i Bart El Armerani. Olmedo Manresa va tornar al club aquesta temporada i ha estat una assegurança com a lateral dret.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
7: Un lloc per escoltar Beethoven.
8: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
0: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
9: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
0: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
9: Dilluns, dia de descans.
0: Telèfon 93 792 35 46.
9: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
10: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
0: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
10: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
0: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
10: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
11: Finques Blaumar.
12: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
11: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
12: 93 792 0440.
11: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
12: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
13: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
14: Segueix-nos a les xarxes socials.
15: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: Són les primeres paraules del papa de Roma en català durant l'oració a la catedral de Barcelona. A aquesta hora, 40.000 fidels l'esperen a l'estadi olímpic de Montjuïc. Jordi Fortià.
3: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Milers de persones l'esperen amb molta il·lusió.
4: Quiero ver el papa porque es la primera vez de mi vida.
5: Sí, venimos de Perú.
6: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
7: Venim del bisbat de Solsona.
8: Sí, importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
9: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
10: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist a tots.
0: El papa lloa Catalunya com a terra d'acollida en una homilia a la catedral, en part en català.
3: Lleó XIV ha presidit la pregària de l'hora sexta. Després, a la sortida, s'ha dirigit als fidels aplegats a la plaça.
2: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adéu-siau.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del papa.
3: Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró.
0: Mataró Ràdio, Laura Serra.
11: Fins ara només havien fet exàmens a classe o a casa per practicar, però avui els nervis estaven a flor de pell. Pels vols de 4:15, quan ja tenien aquest primer dia a la butxaca, comentaven la jugada entre ells o amb els seus professors.
12: Els nervis crec que ja no estan, han desaparegut després dels tres exàmens, i ara el que toca és seguir estudiant, no baixar aquest ritme.
13: He començat una mica nerviós, però ara ja estic més relaxat.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: I en esport, Janire Gallut, Barça Igualada. En joc, una plaça per la final de l'hoquei Lliga Masculina.
14: En joc el partit de semifinals del play-off al títol entre blaugranes i els de la capital de l'Anoia, que empaten a 0 al minut 17 de la primera part del partit. Cinquè de la sèrie es disputa Blanes per la disputa a les semifinals de play-off de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre, i pendents també del segon partit del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala entre el Barça i l'Inter Movistar a partir de les 9. En cas de victòria, els blaugranes serien a la final.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. A hores d'ara tenim molta diferència de tipus de temps en funció de la comarca. Quan més cap al nord, sobretot a gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord barceloní, els núvols són abundants i fins i tot s'escapen algunes pluges febles, d'una forma molt efímera. I, en canvi, quan més cap al sud, aquestes clarianes, que són més nombroses, i l'ambient que ha estat també una mica més càlid. Igualment, avui ha baixat la temperatura respecte a ahir. Dels núvols que tenim cap al nord, continuaran caient algunes pluges intermitents i molt febles, sobretot al voltant de les Guilleries, del Montseny, també la comarca d'Osona, el Ripollès o la banda del Prepirineu, i les clarianes més evidents quan més cap al sud. En vista el dimecres, despertarem amb força núvols a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona amb alguna pluja local, però de mica en mica s'anirà obrint el cel amb una temperatura que continuarà sent més aviat de calor suportable. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que no hi ha pràcticament problemes per circular. De fet, a la ronda del litoral hi ha una mica lentitud i a la B20 la ronda del cap a Trinitat, però poca cosa més. També la retirada d'un autocar que s'ha accidentat aquest migdia a la C13 de Llavorsí, on s'està fent pas al carreguiu. I poca cosa més, com sempre, emplaçar-vos a que circuleu molta cautela i sobretot a cara demà, on la situació s'altera complicada per la visita del Papa. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: mil persones omplen a aquesta hora l'estadi olímpic a Montjuïc a l'espera de l'arribada del Papa Lleó XIV en el que ha de ser el seu acte més multitudinari a Barcelona.
4: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Abans, el Papa de Roma ha iniciat la seva visita a Barcelona, a la catedral, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català.
5: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: La pregària a Montjuïc és la vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i està adreçada especialment als joves. A l'estadi tenim la nostra companya Mont Carvajal. Mont, molt bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs fa poca estona, mentre sonava el pop urbà del raper sevillà Vero, que ha entrat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'han assegut a les primeres files. Un Collboni, per cert, que ha cedit de franc l'estadi olímpic, que és un equipament municipal, al Vaticà, mentre que el Barça ha pagat 4 milions d'euros per jugar-hi aquesta temporada mentre duraven les hores del Camp Nou. Cada partit sortia amb mig milió d'euros. El Papa va arribar abans de les 8. De fet, està ara mateix aquí fora i s'ha estat donant una circumstància. Han enfocat el Papa, que està just a fora de l'estadi. L'estan enfocant per les dues pantalles, que estan a banda i banda de l'escenari, perquè està beneint 33 ambulàncies que s'emportarà a Sor Lucía Caram. Molta la gent que treballa amb Sor Lucía Caram se les emportaran a Ucraïna i les està beneint. I només veure la imatge del Papa per les pantalles, el públic s'ha posat molt nerviós, ha començat a córrer cap a les bandes, fins on les tanques els hi deixen, perquè s'han apropat a tot el passadís que hi ha, que fa tota la volta a la pista central i que és per on el Papa farà la seva arribada i el seu passeig amb el Papa mòbil. Ja no estan mirant l'escenari, s'han despistat totalment. Estava cantant Álvaro Soler i Albert García, però s'han despistat totalment i s'han anat cap a les bandes a veure el Papa. De fet, quan arribi, després de fer aquesta volta que us diem, pujarà a l'escenari, des d'on veurà una actuació dels Castellers de Vilafranca, l'actuació de Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat, i després dos nois i una noia li explicaran unes situacions de la seva vida i li faran unes preguntes, i Lleó XIV respondrà en català i castellà, donant-nos esperança, els demanarà que siguin crítics i denunciarà la violència i els feminicidis. Moltes banderes vaticanes i espanyoles esquitxen les grades i ara canten a favor de Papa Lleó.
7: És un testimoni d'esperança.
6: Lluant el Papa ja és aquí.
8: Moltes gràcies.
6: Parlant Gaudí, per exemple, o Papa León, te queremos mogollón.
8: Ens ha revelat...
0: Moltíssimes gràcies, Mont. Doncs ja ho poden veure els espectadors que segueixin la televisió i escoltar-ho, els que segueixin la ràdio. El Papa ja ha arribat a l'estadi olímpic. 40.000 persones a dins l'estadi, però centenars de centenars també és pels voltants que tampoc han volgut perdre's l'arribada del Papa. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
8: Hem de dir que, bona tarda, hem de dir que l'ambient en tot moment als voltants d'aquí, de l'estadi olímpic Lluís Companys, era de la gent molt emocionada i eufòrica per aquest vespre. Hi ha gent que ve des de l'altra punta del món, de diferents nacionalitats i també, evidentment, de diferents bisbats i congregacions, però tots comparteixen el mateix. Diuen que avui és per a ells un dia de molta pau, d'unió entre tots plegats i, sobretot, un dia que no oblidaran mai. Anem a escoltar el que ens han explicat alguns d'aquests assistents.
9: Que lo bel el Papa, porque es la primera vez de mi vida.
10: Sí, venimos de Perú.
11: Y un sueño, porque yo nunca pensé estar acá.
12: Venim del bisbat de Solsona.
13: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
14: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
15: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
8: Hem de dir que pel que fa a les restriccions a trànsit, perquè tots els assistents poguessin venir fins aquí a Montjuïc sense cap entrebanc, s'han habilitat busos llançadora des de Plaça Espanya, ja que la circulació de vehicles privats està prohibida. A més, a l'estadi hi han acudit, es calcula, prop de 80 autocars privats. Amb tot, aquest vespre a l'estadi olímpic Lluís Companys està ple de feligresos per rebre, com bé explicàveu, ja ha arribat el Papa Lleó XIV.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. La gent a l'estadi ha vingut d'arreu del món, d'arreu de Catalunya, per veure el Sant Pare, i des d'Osona han sortit tres autobusos que ha organitzat el bisbat de Vic, el 9FM, Guillem Rico.
16: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Aliberg.
17: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
18: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa i la fe. Al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també.
16: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
0: L'altra cara de la moneda és la protesta que s'ha convocat al Born sota el lema Jo no t'espero.
4: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. La concentració ha començat a les 7 de la tarda.
0: De seguida anirem fins al Born, on hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Pau Pasqual. Abans, però, aquesta és l'última hora de la tarda. Lleó XIV ha iniciat, però, la seva estada de 48 hores.

0: y Bonora.
1: Germán y Germán. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adéu-siau.
2: A dins la catedral s'ha reunit amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. Després, el pontífex ha visitat diferents espais de la catedral, de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de la patrona de la ciutat, i també ha visitat el claustre. Acompanyat per un repic de campanes, s'ha dirigit al Palau Episcopal i allà ha tornat a sortir al balcó per beneir els fidels que es mantenien a la plaça esperant una nova salut i que ho han viscut amb gran emoció. El Palau Episcopal ha mantingut un dinar privat i a la tarda la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Una reunió en la que el president li ha agraït al Papa la seva sensibilitat cap a Catalunya.
4: El Papa i Salvador Illa han conversat sobre la situació internacional, la necessitat d'avançar cap a una tecnologia al servei de la humanitat i de les polítiques migratòries basades en acollir el que és diferent. La reunió amb el pontífex al Palau Episcopal ha durat mitja hora i també s'ha parlat de la rellevància de la figura d'Antoni Gaudí i de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: De fet, el govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino.
5: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el Papa, com les crítiques contra l'avortament.
6: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
5: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
3: I la portaveu del govern espanyol, Elma Sáez, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
4: Sáez ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
7: Els milions són els milions i són els nostres milions.
8: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
3: I més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de coordinació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita papal hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. David Navarro.
9: Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
10: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
9: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Els docents han tornat avui a la vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Viver.
12: La manifestació

0: La votació ha sortit a les 11 del matí de Plaça Espanya i ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants, la USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. Tot això coincidint amb la discussió avui dels comptes d'educació a l'hemicicle. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, i Isern Pardes, de la CGT.
1: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
2: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
0: Sota el lema "Demanem fets, no miracles", a la manifestació s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa i consignes relacionades amb el pontífex. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona.
3: És en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany, la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per evitar el frau.
4: A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la demarcació de Lleida, enguany, hi ha rècord d'inscrits a les proves, amb un 10% més que l'any passat. A Tarragona són 260 alumnes més els inscrits respecte a l'any passat. I a les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat.
3: Al Maresme, per exemple, s'examinen un 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Mataró Ràdio, Laura Cera.
5: La primera jornada ha servit a molts alumnes per familiaritzar-se amb la dinàmica de la selectivitat. Fins ara només havien fet exàmens a classe o a casa per practicar, però avui els nervis estaven a flor de pell. Pels vols de quarts a cinc, quan ja tenien aquest primer dia a la butxaca, comentaven la jugada entre ells o amb els seus professors.
6: Els nervis crec que ja no estan, han desaparegut després dels tres exàmens i ara el que toca és seguir estudiant, no baixar aquest ritme.
7: He començat una mica nerviós, però ara ja estic més relaxat. Ja sé que és un examen de la selectivitat i ja estic més preparat per ser alguns dies.
8: Amb una bona sensació, la veritat, perquè no ha sigut per tant. Jo m'ho esperava pitjor.
9: Estem més tranquil·les, jo crec.
10: Sí, ara és ser constant amb el treball i confiar una mica.
8: Fins al final. Intentarem descansar, que és molt important, i ja està, ja continuar.
5: Descansar és essencial aquests dies de nervis, tot i que alguns encara tenien forces per comprovar les solucions que es publiquen després de cada prova.
3: Més coses. Rodalies ha caigut dos cops aquest dimarts, tot i que s'ha recuperat poc després amb retards. Les dues aturades han estat per incidències al centre de control.
4: Els trens en circulació s'han hagut d'aturar a l'estació més propera. El servei ha caigut durant uns 15 minuts fins que s'ha començat a recuperar de manera progressiva, tot i que amb retards generalitzats a gairebé totes les línies. Adif ha explicat que aquesta segona incidència s'ha registrat en un quart de 4 de la tarda. La causa ha estat que el centre de control de l'estació de França ha perdut la numeració dels trens en circulació i per això els ha fet aturar a tots.
3: I en territori, Sant Boi de Llobregat ja ha començat a exercir com a capital mundial de les polítiques del temps 2026. La ciutat acull avui el Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret del Temps, que reuneix més de 200 representants institucionals i especialistes de fins a 16 països per compartir experiències i impulsar noves iniciatives en aquest àmbit. Ràdio Sant Boi, Joan Garcia.
11: Aquest juny la ciutat acull tres grans cites internacionals per debatre com organitzem el temps de vida, de feina i de cures. La primera té lloc avui amb el Fòrum de Municipis Mitjans del Dret al Temps, que reuneix a Sant Boi representants polítics i experts d'arreu del món per compartir experiències i impulsar noves polítiques públiques. Sant Boi és la primera ciutat mitjana que assumeix aquesta capitalitat després de ciutats com Bogotà o Barcelona. A la inauguració hi participa la secretària general d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Sònia Guerra.
12: Catalunya va començar a fer polítiques del temps amb tres ajuntaments que tenen noms i cognoms, que és l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Terrassa i l'Ajuntament de Sant Boi.
11: Amb aquesta capitalitat, Sant Boi referma el seu paper com a ciutat pionera en la defensa del dret al temps.
3: I en cultura, l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb el Sastre de Barcelona.
4: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit de semifinals del play-off al títol de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. De moment guanyen 0-1 els de la capital de l'Anoia al descans amb gol d'Àlex Cardil. Recordem que el guanyador lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec a la final. I el partit, el cinquè de la sèrie, es disputa a Blanes per la disputa de les semifinals del play-off pel títol de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. La sèrie és el millor de 5 i el conjunt de Xavi Pascual té el factor pista a favor. Sentim Nico Laprovítola.
3: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes. Deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
2: I encara en aquest play-off, el Joventut de Badalona juga demà dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I en futbol sala, el Barça vol certificar aquest dimarts la classificació per la final al títol de Lliga de la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit a l'Inter Movistar, els de Javi Rodríguez visiten la pista dels madrilenys a les 9 del vespre. Si guanyen, seran a la final per lluitar pel títol. Sentim
4: al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau con buenas sensaciones, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
2: En futbol, a la primera federació, el Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona divisió. Dissabte jugant a Zamora, club que els ha facilitat 400 entrades. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
5: El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Rotà.
6: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Rotà i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid.
5: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
2: I seguim a la primera federació perquè Pablo Alfaro marxa del Nàstic agraït i reconeixent que ha estat el repte més complicat que ha hagut de dirigir com a entrenador. El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració. Pablo Alfaro marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret. El sentim.
7: És una afició per renovar i
8: la intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
2: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
1: Moltíssimes gràcies, Genire. Fins aquí també el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Genire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys.
9: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
10: Com pot ser, si sempre feu fotos?
9: Sí, però no són de veritat.
10: I si li regalem un reportatge?
9: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945. A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats. A
11: Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
10: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
12: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sabies que...
1: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grilla i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura, el papa Lleó 14, ja és a l'estadi Lluís Companys, ha entrat fa pocs minuts amb el papa mòbil, esperaven 40.000 persones en el que ja és l'acte més multitudinari a Barcelona. Seguint-ho atentament ja la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
2: Bona tarda, èxtasi total ara mateix a l'estadi olímpic en acaba d'entrar el papa Lleó 14 i està fent la volta tan anunciada i esperada volta a tot el lateral del camp, a tot el camp. Hi ha tanta excitació que fins i tot una ambulància s'acaba d'endur un jove en llitera. El papa mòbil està fent aquest recorregut molt lentament perquè tothom el vol saludar. Tothom ara a aquesta hora està de peu mirant molt les pantalles de banda i banda de l'escenari on es fan uns primers plans del papa fent aquest petit circuit o bé directament apretats, tothom molt empantant-se els uns als altres, amb respecte, això sí, però cap als laterals per veure com el papa Lleó XIV saluda la gent. Tothom vol ser saludat i estan tots molt contents i amb molta il·lusió. Un grup a l'escenari, està cantant Jesucrist, Urbi et Orbi, suposo, m'imagino, que el sentiu perquè està molt alta. Papa és a punt d'arribar on som ara nosaltres. Al final de tot, allà al gol sud, a sota de la boca del paveter, veiem preparats els castellers de Vilafranca amb les seves vestimentes verdes perquè faran després una actuació davant del papa juntament amb l'abadia de Montserrat. El president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, són també aquí a primera fila i estan ara tot just uns 50 metres del papa, que si us espereu està a punt de fer tota la volta completa. Ara saluda amb la mà esquerra els que han quedat cap al centre a la pista, diguéssim, i de quan en quan, doncs, a dreta i a esquerra va saludant, aixecant la mà, aplaudint també, assenyant-se al front, i l'estan esperant. I d'aquí un moment, acabarà de fer la volta, pujaran aquest escenari blanc tan gran, i després aquí uns joves li faran unes preguntes i ell respondrà i els donarà il·lusió, que demanin, que pensin, que creguin, que tinguin fe, que els problemes s'arreglaran, i demanarà també que l'amor sempre guanyi a l'odi. Per cert, ho farà en castellà i català. Mira, ara han agafat un nadó ben petit, un petó de mesos, han agafat del mig, l'estan portant al papa i efectivament i està fent un petó, li ha fet un petó al front i tornen aquests seguretat privada que...
1: Doncs ja us...
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
4: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
5: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
6: Cada dimarts, de 8 de 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.
7: B. Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa del Punt de l'Interrogant una setmana més. Gràcies per obrir-nos les vostres portes, les vostres llars, la vostra sintonia en el 91.2 de la freqüència modulada a Ràdio Arenys. Avui, al Punt de l'Interrogant, ens preguntem si gestionar la meva buidor, crisi existencial o depressió. Aquest interrogant avui el farem possible la Iolanda Montero. Què tal, Iolanda?
8: Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
7: Gràcies per venir,
8: sí.
7: Perquè la Iolanda ve, com bé sabeu, amics oients, ve de la Granada.
8: Del Penedès. Però sóc mataronina.
7: Molt bé, però bueno, vens cada vegada en directe aquí. Sí. També està amb nosaltres la Maria Àngels de Miquel, que ella és de Mataró, i també avui s'estrena en el programa. Benvinguda.
9: Moltes gràcies, em fa molta il·lusió.
7: Perfecte, potser l'any que ve també s'apuntaran més programes, l'hem de convèncer avui. També està amb nosaltres la Carmen Vera. Què tal, Carmen?
10: Encantada de ser-hi.
7: Perfecte. Aquí. També està la Maria José Leiva. Què tal, Maria José?
11: Hola a tots, molt contenta.
7: Gràcies. I el Joan Ripoll.
12: Hola a tothom.
7: Què tal?
12: Un altre programa, content.
7: Molt bé. Qui us parla? El Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch, que ell fa possible que tot el so i tot arribi bé amb vosaltres. També ens podeu seguir a nosaltres al Punt de l'Interrogant en el nostre web www.elpuntdelinterrogant.cat, també en el Facebook i en l'Instagram, i a Ràdio Arenys també en la web del Ràdio Arenys. Allà podeu escoltar tots els programes i en el nostre web els nostres guions i programes també. Com us deia, avui ens preguntem si gestionar la meva buidor, crisi existencial o depressió. Ens presenta avui el guió la Iolanda Montero. Endavant, Iolanda.
8: Buidor, crisi existencial, depressió. Són espais comuns a moltes persones que ens trobem al voltant d'aquest interrogant. Una de les primeres lliçons que vaig aprendre quan m'iniciava en l'estudi de les relacions humanes va ser que sense crisi no hi ha evolució. És clar que no és la crisi per si mateixa la que ens fa evolucionar, sinó justament el que planteja aquest interrogant, la seva gestió. La paraula gestió ve del llatí gestus, que originàriament significava expressar els propis sentiments a través del moviment corporal. Si fóssim capaços d'expressar els nostres sentiments tant amb el nostre cos com amb les paraules, m'atreveixo a afirmar que de ben segur la buidor, la crisi existencial i la depressió ja no serien espais comuns. La buidor, la crisi per qui sóc i què faig, la pressió sostinguda que porta la depressió, són el resultat d'una carrera sense fi per arribar enlloc. La fita sempre ha estat viure en coherència amb un mateix. Quan aquesta coherència es perd, vivim en crisi, pressionats i buits. Si a més ens identifiquem amb aquest estat o fem servir possessius com la meva buidor, tinc una crisi existencial, soc depressiva, la dificultat és més gran per a gestionar, expulsar o transmutar aquest estat. Un mai vol desfer-se d'una part de si mateix. Només tenint en compte el significat etimològic de la paraula gestió ja ens ajuda a alleugerir el dolor. Proveu de dir la meva buidor i ara dieu sento buidor. Quan explico com us trobeu, dieu tinc una crisi existencial. Proveu a fer el canvi a sento una crisi existencial. En comptes de soc depressiva, dieu em sento depressiva. Aquest petit canvi us ajuda a desprendre de quelcom que no us pertany i us regala la distància necessària per a guanyar perspectiva i, sí, capacitat de gestió. Ser capaç de gestionar, d'expressar el que estem sentint, ens porta de nou a discernir entre dos interrogants: per què i per a què. Davant del patiment extrem tenim dues opcions: sentir-nos, o pitjor, saber-nos víctimes i vulnerables de l'atzar maliciós, que és on ens deixa el perquè, o ser protagonistes capaços de trobar el sentit a tots els fets que ens porta la vida, que és el canvi, a voltes duríssim, del per a què. Des d'aquesta mirada, el valor etimològic de la paraula gestionar, sumem que primer ens cal trobar el sentit d'allò que vivim, per després expressar-ho. Si el nostre gest és discernir el sentit de tot plegat, per fosc i dolorós que sigui aquest tot plegat, ja estem gestionant. Quan més mal fa, més difícil i fins i tot contra natura pot semblar sostenir que la vida sempre té sentit i que aquest sentit mai és el patiment per ser. De vegades a la vida desapareix tot allò que ens sostenia perquè ens puguem adonar que el pilar més gran, més fort i l'únic imprescindible per a viure amb la pau que dona la coherència interna és un mateix. És com quan estem en una habitació fosca, pintada de negre, sense cap finestra. Si sentim que res es pot fer enmig de la foscor i ens quedem quiets, podem estar a 20 centímetres de l'interruptor o de la porta i morir a la foscor. Saber gestionar la buidor, la crisi existencial, la depressió, implica ser capaços de viure sabent que tot té sentit, encara que en un primer segon, tercer i tants moments com calguin, no siguem capaços de discernir el per a què. És viure dins de l'habitació fosca sabent que hi ha una porta i un interruptor que encén la llum de la sala. No ho veiem, tot i que sabem que hi és. Aquesta certesa és la que ens fa caminar les palpentes, a poc, en la direcció que el nostre cor ens diu que és la correcta, i només nosaltres podem fer aquest moviment, aquest gest, aquesta gestió. Enmig de la buidor, de la crisi existencial, de la depressió, sempre és millor caminar les palpentes, moure'ns, demanar ajuda. Sempre hi ha qui pot acostar-se a la sala, obrir la porta i encendre l'interruptor.
7: Molt bé, moltes gràcies, Iolanda. Aquest guió toca molt a l'hora viu. Sí. Perquè aquí no ha passat una crisi existencial o buidor, una depressió. Sí, per tant, tots tenim alguna cosa per dir. Joan, què destacaries, què ressaltaries d'aquest guió i què afegiries?
10: Gràcies, Holanda, pel teu guió. Destacaria... Hi ha una cosa que m'ha agradat, que és... El posar distància, en separar-nos del si som capaços de separar-nos del procés que estem vivint, per donar-nos perspectiva, aquest esment que fas a aquest punt, i també dedicar el temps que sigui necessari. No són processos que solucionen d'un dia per l'altre, o sí, però en qualsevol cas cal que nosaltres mateixos ens otorguem aquest temps i l'entorn. També és important. En què afegiria? Del guió m'ha semblat que hi havia poca diferència entre buidor, crisi i depressió. En alguns moments semblava que tot formava part de la mateixa cosa i per mi són tres qüestions diferents. No absolutament diferents, però sí diferents. I no he trobat aquesta diferència que sí que ho hagués afegit. I bé, fins aquí puc llegir i ja continuarem.
7: Molt bé. A veure si llarg del programa surten aquestes tres diferències. Maria José, què destacaries d'aquest guió? Què afegiries?
11: Moltes coses destacaria, perquè no té ni desperdicio, que dirien en castellà. Dius, Iolanda, un mai vol desfer-se d'una part de si mateix, perquè ens adaptem a les situacions i desfer-nos d'alguna part ni que sigui que ens estigui fent mal és com... algo desconegut i preferim lo conegut encara que estem patint. I sobretot també donar, diguéssim, aquesta indicació, no? Saber gestionar, sí, però d'on ho gestiono, si és des de la raó, perquè a vegades quan estem doncs, angoixats, des de la raó no podem solucionar-ho, no? Llavors, des d'on ho gestiono? I quan parles de la buidor, la crisi per qui soc, doncs jo afegiria que en el camí de descobrir qui soc també podem trobar alguna solució o algun canvi o alguna evolució a la crisi que estem patint.
7: Perfecte. Maria Àngels, què destacaries d'aquest guió, què hi afegiries?
9: Mira, a mi el primer que m'ha... Bueno, hi ha moltes coses també, com diu la Maria José, però a mi el primer que he pensat, ostres, és que has posat la fita sempre ha estat viure en coherència amb un mateix. Bueno, sí, d'acord, des de l'ho, però, clar, jo crec que s'arriba amb aquesta fita bastant... una d'evolucionar bastant per arribar a aquest puesto, no? Aquest puesto que significa aquesta coherència, que significa que el que senti, el que penso, el que dic, el que faig, tot és el mateix. Hombre, ens costa. Jo crec que hem de ser una mica madurs per arribar amb aquest, no? Amb aquesta fita. I precisament quan entenem que passant per aquests moments de buidor, si vols, o aquestes... Clar, sí, podem dir depressió, podem buidor, podem dir crisi, ja ens porta a... Després d'una crisi d'aquestes, normalment, humanament, pugem. Ens dona claus i ens permet anar configurant aquesta coherència que volem acabar tenint com a persones, no? Mm-hmm. I que moltes vegades veiem que té molta gent gran, no? Que dius, uala, no? Mm-hmm.
7: D'acord, molt bé. Carmen, què destacaries i què afegiries?
12: Jo el que més destaco aquí és el... M'he quedat amb el per a què? Per trobar el sentit al que passa, no? El que estem sentint, el que ens pot passar. Si hi ha aquest sentit del per què m'està passant, per quina raó m'està passant, o quina lliçó haig d'aprendre, doncs és diferent del per què m'està passant, en plan... No, ho relaciono més amb victimisme, el per què, que no el per a què. I què afegiria? Jo, hi ha una frase que a mi m'arriba molt, que és: la vida no et pot portar res que no puguis sostenir. No t'ho porta. Si tu no pots sostenir, no t'ho porta. I llavors cada vegada et portarà allò que ets capaç de sostenir, encara que no t'ho sembli, encara que et sembli que, jo què sé, que no pots. Doncs sí que pots. De moment afegiria això.
7: Molt bé, moltes gràcies. Jo, per part meva, Iolanda, em quedo amb aquest tros del teu guió, bueno, amb moltes parts del teu guió, com sempre. Però... Amb aquest trosset que has posat aquí és com quan estem a una habitació fosca, pintada de negre, que aquí llavors, amb el que deies tu, Joan, aquí hi ha la buidor, crisi existencial i depressió, sense cap finestra, dius en el guió. Si sentim que res es pot fer enmig de la foscor i ens quedem quiets, podem estar a 20 centímetres de l'interruptor o de la porta i morir a la foscor. Aquesta és la tristesa, a vegades, que hi afegeixo, no? Que a vegades estem molt a prop de tot i no volem indagar, no? En aquest sentit, el que deia ara la Carmen, no hi ha res que no es pugui sostenir perquè tot està molt a prop de les nostres mans. Jo moltes vegades, a gent que he parlat, dic, mira't les mans abans d'anar a dormir i veure què et diuen, no? A vegades és aquest l'interruptor. I sí que és veritat que hi ha una porta, hi ha un interruptor. Però aquesta és la qüestió. Sabem que hi ha una porta i un interruptor, que aquesta és una mica el que deies tu, Maria Àngels, aquesta coherència que has ressaltat. Clar, si no t'ho diuen, és molt difícil que un mateix li surti de si mateix, que hi pot haver-hi en aquesta foscor un interruptor o una finestra, no? que algú pugui obrir. Jo, en els meus fills, quan eren petits, els anàvem... Imagineu-vos, a Núria, doncs ja, suposo que ja heu estat a Núria, i quan agafes el cremallera hi ha ponts i túnels i així, no? I a vegades els deia, per molt, i això que eren petits, els deia, si alguna vegada, quan sigueu grans, heu de travessar un túnel que la vida us pugui portar, sapigueu que al final hi ha una sortida. Veieu, ara estem travessant una curva perquè el tren us senyalitza, no?, que estàs en una curva perquè notes que gira, però després, per molt fos que hi ha la sortida del font. I, bueno, pues és això de l'interruptor i de la finestra, saber això. Però algú t'ho ha de dir, això, eh? O sigui, clar, caure en una depressió és molt fumut, eh? Iolanda.
8: Cert. Jo, sí, recollint una mica el que hem aportat aquí entre tots, no? Òbviament que el que deia en Joan, no?, que no és el mateix, vull dir, per mi, a l'hora de plantejar aquest tema, no?, és ben bé que podem arribar des de diferents camins. O sigui, els detonants d'una depressió, el detonant d'una crisi existencial i el detonant d'una buidor poden ser diferents, però la imatge que a mi em venia era aquesta, no? És la de la buidor, de l'habitació, la del laberint, un laberint amb boirat, no?, que és la cosa més terrible que jo personalment he pogut experimentar, no? Llavors, és aquest moment que depèn d'haver la maduresa, que és el que apuntava la Maria Àngels, no? O el que deia la Maria José, no? De quedar-se d'alguna manera identificat, no? Tu feies servir la paraula, com has dit, adaptar, no? T'adaptes, no? A viure en un laberint i al final t'acabes identificant amb aquesta foscor. I aquí és on no hi ha, jo m'atreveixo a dir, que no hi ha la maduresa que portava la Maria Àngels, perquè ens quedem enganxats amb el que deia la Carmen, no? del per què, del per què. El per què és un bucle que no porta enlloc. I aquesta capacitat de viure el sentit d'allò que t'està passant, per fosc que sigui, i quan dic fosc, estic parlant de la mort, estic parlant de la pèrdua d'algú molt proper, estic parlant de la malaltia greu, estic parlant d'una crisi existencial que et porta a quedar-te, doncs, bueno, doncs, obertament explico, en el meu cas, no? Em vaig quedar, doncs, com alguns sabeu, doncs, amb una cadira asseguda sense poder parlar ni entendre el que em deia. Vull dir, vaig quedar d'una manera que... I aquí, quan estàs caminant aquest fil tan prim, si no tens la maduresa suficient, o el que deia en Francesc, no tens la persona dient al teu costat, no te'n surts. No hi ha capacitat. I llavors aquí és quan la Maria Àngels aportava una cosa molt important del tema de la maduresa, que tu la vinculaves amb l'edat, no? Llavors... Jo tinc aquesta cosa jo venia molt, he estat 30 anys amb l'àmbit de l'educació i la pedagogia i tot això, no? Llavors, el que és important que els adults puguem incorporar aquesta coherència per poder-la trametre amb els petits, perquè des de ben petits comencin a funcionar des de la coherència interna i no des d'aquest laberint emboirat i des d'aquesta foscor que és el personatge, la identitat i tot això que ens acaba fent un embolic tan gran que cada vegada ens separa més i estem a 20 centímetres de la llum i ni pensem que podem encendre-ho.
7: A vegades venen bloquejos, eh? O sigui, la mateixa buidor, penso jo, la mateixa crisi existencial o depressió, a vegades ens deixa immòbils, tu ho has dit, quedes amb una cadira, no entens què et diuen, i a vegades doncs, tampoc volem escoltar la persona que tens al costat i t'està orientant. Per què? Perquè consideres que la teva buidor és tan gran que el que puguin dir venir de fora, no, Joan...
10: Sí, no, tinc altres coses.
7: Va, sí, sí.
10: Parlant, tornant a l'experiència personal, m'ha sorprès el de l'habitació fosca amb una porta i un interruptor, perquè en el meu cas va ser un pou, bueno, diverses vegades. I els pous no acostumen a haver ni portes, al fons, ni llums, ni interruptors. Però bé, són imatges que cadascú es construeix. Sobre el fet de trobar el sentit, com dius aquí al guió, a tots els fets que ens porta la vida, penso que ens oblidem d'un tema important, que és la incertesa. I la incertesa s'ha d'acceptar. I la incertesa és acceptar la incertesa és una part de la solució. És una part de la solució del... potser de la buidor, potser de la crisi, i en molts casos de la depressió. Tornant a la depressió, és evident que algú ha d'obrir... digue-li, llançar-te una corda des de dalt, obrir-te la porta, dir-te on està l'interruptor, però tot i que la decisió al final d'aferrar-te a la porta, d'acostar-te a la porta, d'agafar-te la corda o de... va anar a buscar l'interruptor, només és teva. Però sempre es necessita l'ajuda de... és l'ajuda d'un professional de la psicologia, perquè l'entorn, tot el que és important, com en moltes situacions de la vida, està superat per la seva pròpia incapacitat de comprendre què és el que li està passant a l'altra persona. Punt. T'estimarà molt, te dirà moltes coses, però viu un procés paral·lel. He de dir, tant el cas d'aquestes coses que estem parlant avui amb el guió, com el cas d'una malaltia. La meva experiència és que l'entorn està vivint una situació paral·lela que intenta que no sap gestionar, en principi, perquè ningú s'ha trobat, i és difícil. O sigui que és millor, en qualsevol cas, buscar l'ajuda d'un extern neutral, diguéssim, podríem dir-lo així, professional de la psicologia.
7: Maria Àngels, i després la Yolanda, i Carmen.
9: A veure si puc recollir el que heu dit tots dos alhora. Bueno, primer, deixeu-me que us digui una cosa que vaig aprendre de molt jove, ja com a metge, però ja, del Jorge Carvajal, que va dir, és que nosaltres parlem de depressió, com si fos una entitat. Però de què estem parlant? De que la persona té un problema genètic o un problema físic que no, pues, secreta prou serotonina o prou neurotransmissors i realment necessitaria una medicació clarament perquè no té prou mecanismes físics, o estem parlant d'un problema emocional. No vol dir que tot sí que està una mica interconnectat, però bàsicament és un problema emocional, perquè si tractem lo físic sense donar-nos el compte de, o sense tenir en compte l'emocional, o és un problema mental, perquè potser tota la vida ens han dit que teníem que anar per aquí i nosaltres tenim clar que hem d'anar per aquí i la vida no s'està portant per on... O és un problema espiritual, perquè tu també has posat aquesta, o heu posat aquesta buidor existencial, que potser és un problema espiritual, que estic pensant, és que no sé quin sentit té la meva vida. O no sé quin sentit té la meva vida si estic en una cadira de rodes i no puc parlar. O, no? Llavors, el plantejament de l'humà com un conjunt de tot això, per mi és fonamental i això no ho podem oblidar. No? I em costa estar d'acord 100% en que si no t'ajuda ningú no podria sortir. O sigui, evidentment que si t'ajuda algú sí, però la meva experiència és que dins de l'humà hi ha uns mecanismes tan fantàstics. O sigui, jo bueno, potser perquè porto més de 25 anys fent grups de malalts, grups de dol, grups de... ara estic fent grups a la presó, grups... el meu concepte de l'humà és que les capacitats que té són infinites. El problema és que moltes vegades, clar, que un es pot prendre unes pastilles i marxar del món, no? Sí, però moltes vegades surt tal, evidentment, si et tiren la corda, doncs molt més fàcil sortir del pou. Però no deixar, o sigui, no deixaria de banda aquesta capacitat interna de l'humà, de dir, fins aquí he arribat, ja porto 2 anys, porto 7 mesos, porto... punt. Què tinc que fer?
7: Yolanda.
8: Sí, m'entusiasma, això.
9: Gràcies. No, sí. ho dic des del convenciment de la meva experiència.
8: És així,
9: eh?
8: És així.
9: Ho tinc claríssim.
8: Estic completament d'acord amb tu i anem a puntualitzar, perquè no tots els processos són els mateixos, no totes les persones som iguals i no tots els sentits són els mateixos. Però jo, pell de gallina. Llavors, ara mateix... hi ha diverses coses que m'agradaria apuntar amb el que esteu aportant tant Maria Àngels com en Josep. En Joan Ripoll. Llavors, cosetes, no? Evidentment que a l'humà tenim una potencialitat tan extraordinària que hi ha hagut un esforç inhumà, mai millor dit, perquè no ens n'adonem. Això està clar. Ara bé, apuntant el que dèiem abans, de la capacitat d'enfrontar i de fer aquesta separació entre el que estic vivint i el que sóc. Aquest és el primer impediment per després trobar el sentit del per a què jo estic vivint això. Perquè també acceptar aquesta incertesa, que és el que apuntava el Joan, és el primer pas, perquè moltes vegades, per experiència pròpia i pel que jo m'he pogut trobar en aquest acompanyament també del tema de les relacions humanes, és que la necessitat de control és tan bèstia, perquè això forma part d'un constructe mental que ens separa moltíssim de la nostra essència. Llavors, aquesta necessitat de control és el que fa que acceptar aquesta incertesa i dedicar-hi el temps necessari que apuntava en Joan siguin els dos ingredients imprescindibles per ensortir-nos, perquè és el més difícil de deixar anar. El control i amb el control el temps. Entendre els processos i entendre que aquests processos són cíclics. Hi ha la fase freda i la fase calenta. O sigui, el moment del conflicte actiu i el moment del postconflicte, quan ja estic resolent. Escolta'm, si m'he passat tota la vida patint un impediment en concret i ara això ha arribat al meu camp físic, vol dir que jo necessito el mateix temps o un d'equivalent per processar, netejar i adonar-me'n de què és el que m'ha fet arribar aquí, per fer aquest salt d'evolució i aquesta consciència i aquest contacte amb el ser. I el buscar ajuda moltes vegades és un dels impediments més grans, perquè no accepto, no és perquè no vulgui acceptar-ho perquè sóc més xula que ningú, és que no me n'adono que necessito l'ajuda. I després no sóc capaç d'acceptar el mal que he anat infringint al meu ser per no estar enganxada amb aquesta consciència, amb aquest ser.
13: Aquesta meu, foscor.
8: Aquesta foscor. I després el tercer factor, que és trobar la persona adequada.
13: Carmen, i després la Maria
12: sí,
13: José.
12: Sí, jo volia dir una cosa una mica a nivell personal, de com m'ha anat la meva vida. I és que, bueno, confesso que he tingut unes quantes crisis, i algunes importants, i de jove, d'adolescent, de més gran... I puc dir que podia haver acabat, ho dic clarament, podia haver acabat, no sé, potser amb un psiquiàtric, no ho sé. Però sí que és cert que jo he demanat molta ajuda, o sigui, no sabia com ni de quina manera, però sé que sempre he demanat ajuda d'alguna manera o altra, i que la meva capacitat de reflexió, això m'ho va dir també un psicòleg, la meva capacitat de reflexió i de voler anar més enllà i de veure que no em movia, doncs de la mateixa manera que em podia fer molt de mal, la meva ment també m'ha ajudat molt, la meva ment. Les dues coses. O sigui, per una banda em feia molt de mal, però per una altra banda una capacitat de reflexió que m'ha fet anar endavant i m'ha fet demanar ajuda, m'ha fet sortir, i evidentment amb alguna ajuda, i potser encara que la meva família o el meu entorn no m'entengués, però sí que sí, m'han ajudat. En algun moment jo m'havia quedat ralentida mentalment, també, en algun moment de la meva vida, i m'havien de fer, no sé, vaig tornar a aprendre a escriure, a agafar velocitat, perquè em vaig quedar una miqueta aturada fa molts anys d'això. Però, bueno, hi ha hagut unes quantes, i sempre hi ha hagut aquesta capacitat d'indagar i de reflexió.
13: Perfecte. Vale. Maria José.
11: Sí, totalment d'acord amb la Maria Àngels. Tot i que, com deia també la Yolanda, cada persona és diferent, hi haurà persones que necessitaran de seguida trobar ajuda, i d'altres depèn. I també depèn de quina intensitat de crisi o estem patint, perquè hi ha intensitats. Però m'agradaria també afegir que potser no cal ni saber el per què ni per a què, sinó viure en aquesta incertesa, aprendre a viure en aquesta incertesa que deia en Joan, no? I què importa? Sabem que hi ha un per què i hi ha un per a què, però ja l'anirem descobrint o no. El per a què, segur que el descobrim en el procés. El per què, les causes igual no les descobrim, o igual sí. Però no posar-ho com a... Perquè a vegades, jo m'he trobat moltes vegades, que hi ha persones que confonen entendre amb la solució. Entendre no és la solució, sempre. Això només volia afegir.
13: Molt bé, Joan.
14: Sí? Aplaudeixo. Sí.
10: Està sent molt enriquidor. Ensenyo als oients que prenguin nota perquè escoltin aquest podcast.
13: Abans que diguis, jo agraeixo, us dono gràcies per obrir el cor avui i fer possible el programa, vull dir, aquesta mena de llibertat, que el programa sempre dona aquesta llibertat, però aquesta obertura de cor doncs és molt important.
11: Una cosa que m'he descuidat. Per viure la incertesa, aprendre a confiar. A confiar que després del túnel...
14: Aquí anava jo.
11: Ja... T'ho he tret, eh? El Joan m'ha tret allò de la incertesa que ho tenia apuntat. Telepatia. Sí. Aprendre a viure amb la incertesa confiant, desenvolupar la confiança en la vida, però com deia la Carme, no ens arriba res que no podem carregar. Cadascú té la seva potència de càrrega.
13: Molt bé.
10: Sí,
13: Joan,
10: sí,
13: Joan.
10: Mira, tornant al principi de la meva intervenció del programa, quan deia la separació aquesta que volia fer entre buidó, crisi i depressió, perquè pensava que no tenia per què ser una cosa que una cosa portés a l'altra. Clar, un pot sentir buidó en un moment donat de la vida. Més aviat com un símptoma, i interpretar-ho com un símptoma. Hi ha alguna cosa a la meva vida que no funciona, me dono compte, penso. No? Tinc falta de motivació, em sento desconnectat, estic incòmode amb el que estic vivint, visquent o fent. I bé, això segurament, si continuo donant voltes amb aquest tema, el que em portarà és una crisi. Una crisi que puc resoldre o no puc resoldre. Si, així com la buidor seria un pensament passiu, en el qual jo li dono voltes planto un moment a la meva vida dient què estic fent, això em porta a una crisi, normalment. Tard o d'hora, també puc negar-la la buidor aquesta, però tard o d'hora me portarà a una crisi, que aquí sí que m'obliga a prendre una acció, a ser actiu. Però aquesta crisi sempre és transformadora. Sempre ho hem parlat en altres programes, que les crisis, i tu també ho comentaves, les crisis sempre ens ajuden a transformar-nos. Són la possibilitat de transformar-nos a través de les crisis. Això està clar, no és un invent meu. I bé, podem resoldre, i això ens fa créixer, ens fa millors, en el sentit que podem entendre o podem acceptar fins i tot la incertesa com un element de la realitat que estem vivint, i ja està, i no passa res. Ara bé, també pot ser que d'aquesta crisi no siguem capaços de resoldre-la. Llavors, això sí que ens pot apocar una depressió, perquè ens entrem en una mena de bucle del qual no som capaços de sortir-ne, i aquests bucles que et porten a la depressió o tanquen en una habitació o et fan anar amb barrena amb pous molt fondos. Per això, vull dir que un moment donat tingui una buidor, senti una buidor, tingui... Bé, les crisis de determinades edats, si les dels 20, dels 30, dels 40, més igual, que apareixen, bé, si ens apoca una crisi, aquesta crisi es resol, creixement, si no es resol i continuem donant-li volta als temes, doncs llavors podem entrar en aquest bucle. Era per mi que és un trastorn, que és el trastorn, que pot ser, sí, que pot ser més en alguns casos, si és repetitiu, aquestes crisis resoltes i entrem en depressions, pot ser que hi hagi un component físic, pot ser que hi hagi un component
9: emocional, segur,
10: i que cal trobar-li el com trobar, com solucionar-ho, no? O com apavegar-lo, o com sortir-se'n, que serien termes complexos d'ara mateix de definir, Això de sortir-se'n és... Però en qualsevol cas, si ens aboca... Si, en qualsevol cas, sigui quin sigui el camí, si al final ens fa créixer, ens fa superar-nos d'alguna manera, sempre és un... És positiu.
13: És pura evolució, exacte.
10: L'evolució sempre és positiva, sí.
13: Sé gestionar la meva buidor, crisi existencial o depressió, aquest és l'interrogant que avui ens formulem en el programa, al punt de l'interrogant. Estem fent possible avui aquest programa el Joan Ripoll, la Maria José Leiva, la Carmen Vera, la Maria Àngels de Miquel, la Yolanda Montero, qui us parla, el Francesc Clarín, els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Com sabeu, cada programa el nostre guionista ens invita a escoltar una cançó, o si també té llibres, doncs també ens val la pena posar-ho. Però la Yolanda ha triat una cançó. Quina cançó has triat, sí, i per què?
8: Aquesta cançó és triada, ben no és triada, és la banda sonora de... bueno, d'un d'aquestes crisis importants, molt bèsties, que vaig viure, i aquesta cançó me la va posar una persona que jo m'estimo profundament, que actualment és la meva parella, i quan la vaig escoltar era ben bé una descripció del procés que jo estava vivint, i llavors ara la tinc associada, mira, veus, conductivisme pur. Llavors espero que us agradi, perquè la lletra és ben bé molt definitòria i sobretot té una alegria i una força que empeny en sortir-se'n.
13: Doncs escoltem i tornem d'aquí un minutet.
15: ¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.

0: sé gestionar la meva buidor, crisi existencial o depressió, pues amb aquesta cançó, Iolanda, moltes gràcies i per compartir-la i fer-nos adonar del que diu i ens fa comprendre. Estem fent possible avui aquest programa, doncs la Maria Àngels de Miquel, la Carmen Vera, la Maria José Leiva, el Joan Ripoll, la Iolanda Montero, qui us parla, el Francesc Collien, els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Abans de posar la música, la Maria José m'ha demanat la paraula, però la música també és aportació del programa. És una opinió molt important,
1: I tant.
0: Musicada, i que val la pena. Digues.
1: Bueno, mirant el títol és gestionar la meva buidor. Sentir-me buida pot ser una sensació, un estat,

0: pues això, canviar-ho per dir estic trista, no?
1: Molt bé, sí, Yolanda.
2: Sí, és super el que dius, perquè clar, quan dius que la depressió ve de l'ego, clar, jo associo així a bo de pronto, eh? Vull dir, la depressió, bueno, no, en realitat no tan a bo de pronto, però bueno, la depressió és el que ve després de sostenir una gran pressió. És aquesta fase on ja no podem més i hem de deixar anar. Per força, eh? Per biologia, no per discerniment. Uh-huh. Llavors, efectivament, el que ha estat sostenint aquesta pressió és la identitat, és que jo l'associo amb aquest ego no harmònic, per entendre'ns, no coherent amb un mateix, amb aquest personatge que estem sostenint i que cada vegada aquesta disfressa que ens anem posant porta més complements, no? I llavors pesa més i estem sostenint. Doncs, i això ho posem en l'entorn que vulguem.
0: La part de la que t'he interrompit, però... Sí. La depressió... és el contrari a la rendició. Una persona depressiva és una persona que no s'ha rendit.
2: Sí, sí, sí, jo no ho associo amb la rendició. Jo sí, dic sí. En aquest...
0: Llavors, encara està trista aquella persona perquè no pot continuar
2: sí, sí,
0: sostenint.
2: Per això, sí, sí, sí.
0: Però tampoc deixa anar del tot.
2: No. Jo em referia a aquesta part biològica. O sigui, que biològicament el cos i la ment ja no sosté. No pot sostenir més aquesta pressió d'aquest ego, d'aquest personatge, que el tenim tots. I sí. Aquesta maduresa que parlàvem abans amb la Maria Àngels, per mi, és anar descobrint quan porta la batuta i porta el timó de la meva vida el personatge, que és el que em porta a enfonsar-me, perquè és el que m'està pressionant a ser algú que no sóc. Que és el que m'està separant d'aquesta consciència del ser que realment sóc, que és el que està allà resistint per en algun moment de la fase de la nostra vida, per discerniment o per patiment, acabar sortint. I llavors viure amb aquesta coherència i harmonia.
3: Que controla, no? Que controla.
2: No és per mi, bueno. El meu llenguatge. No és el que controla, sinó és el que es manifesta volent controlar. El personatge no et controla. Tu et vesteixes el personatge. Per inconsciència, eh? Perquè des de petitons hi ha un aprenentatge social que ens van modelant. Jo parlo de patrons, no? Sí, es van retallant a la mida del que toqui, a nivell cultural o sociocultural o el que sigui. Allà on t'has nascut, el teu sistema familiar, si vols, vale?
3: Sí, sí.
2: Però això no et controla, tu sempre hi ets, el teu ser essencial sempre hi és, per això patim.
4: Aquí hi ha diverses... Sí. No et controla, però també... tu has dit la paraula abans de que volem el control. Això és un altre tema. Sí. Però jo on volia anar, que és molt interessant i molt important també, però on volia anar també és que tu, molt subtilment, fa una estona, quan deies que tu t'havies quedat amb aquesta cadira de rodes, has vingut a dir com si... hi haguessin coses d'abans que a poc no havies gestionat bé i després has tornat a dir que la pressió, la gran pressió, acaba en depressió. M'ha encantat això, no? Sí. És això. És que no resulta... Potser perquè ningú no ens ha ensenyat ni a parlar d'emocions. No tenim ni el llenguatge adequat. No sabem ni com... No només gestionar, és que no sabem ni identificar què ens passa.
2: Correcte.
4: Llavors... clar, portem moltes cuirasses, no?, que anem intentant sobreviure amb aquella por que tinc o amb aquell bullying que em van fer o amb aquella incertesa de no sé què, o amb aquesta... I clar, al final, un moment o altre, si no ho acabem treballant, acaba sortint.
2: Sempre.
4: Que ja està bé que surti, perquè ens obligarà a treballar, si està fantàstic.
2: Sí, sí.
4: Però... aquest treball sobre nosaltres mateixos és...
2: Sí, perquè hi ha...
4: Entendre'ns.
2: O sigui, és el que hem dit, no? Que tu hi pots arribar-hi... Cadascú arriba, depèn del ser qui és. Cadascú arriba des del seu lloc. Arribem tots al mateix lloc. Pots arribar-hi perquè tens una olla a pressió dintre, que és la meva imatge que puc fer ara, no? D'estar vivint amb unes emocions que no sé expressar, que no sé ni posar-hi nom, que no sé ni què m'està passant, i el més ràpid que dic és que m'estic tornant boig... perquè és tal col·lapse que no sé ordenar, ¿vale? Sí. O pot ser molt conscient, que és el que em va passar a mi, que es pot ser molt conscient i posar-hi nom a tot,

0: i tot i així caure, perquè has quedat tan embolcallada amb aquest personatge que estàs vivint, que encara que tinguis molt clar què t'està passant, i caus. Que això ja és el sumum de la tonteria. Que és el que a mi em va passar, no? En aquest moment jo ho veia que m'estava venint, però estava tan atrapada amb aquell personatge, amb aquella feina, amb aquella... que no vaig ser capaç de separar. I no vaig dir separar i parar.
1: Et va obligar el cos.
0: Em va obligar el cos.
1: És el que fa el cos.
2: Sí, clar.
1: Arriba un punt que ens diu, ah, no vols parar?
3: Col·lapsa.
1: T'he avisat no sé quantes vegades, no has volgut sentir-lo.
0: Ah, clar, vols... i els avisos del cos. Ara, i eren també.
1: Al tanto,
0: estava
1: clar.
0: Estava tot clar. I tot i així, el personatge continua frotant les dents i tirant endavant.
1: Tal qual, és que és així.
3: Això hi ha tècniques a vegades que ens ajuden, com per exemple el Vipassana, no? Maria José ens ajuda a saber fer aquest discerniment de la ment, perquè l'ego precisament ens persegueix molt i a vegades doncs hem de saber fer callar aquesta ment que ens va perseguint i ens va atormentant cada dia, no? Mm-hmm. Digues, Yolanda.
0: Aquí també s'apuntava una altra cosa al principi, la primera part, que era el tema de l'ajuda i bé, hi ha moments, jo parlo des de la meva experiència personal i de la meva experiència d'acompanyaments, ¿vale? Hi ha moments que és que ho has de viure sol.
2: Sí, totalment. Sí,
0: per el que tu deies, Maria Àngels. Sí. Perquè la percepció, millor, l'autopercepció de capacitat i de presència i manifestació de qui ets, només ho saps fer si ho fas.
2: Sí. I és teva.
0: Una cosa és tenir un bastó i saber-lo portar quan el necessites, i una altra cosa és deixar anar el bastó i saber-te que tu...
4: Que tu pots.
0: El que tu deies. Carme, sí. Si la vida et porta en alguna situació, és perquè efectivament ets capaç de portar-lo endavant.
2: Si no la veus, ni t'arriba. Directament.
3: Viure-ho sol, encara llavors quan despertes encara ets més conscient de que has mort una cosa, s'ha mort alguna cosa en tu per poder viure-ho d'una altra manera i des d'una altra experiència, que la vida és el que ens demana en si perquè puguem ser feliços.
0: Totalment, i pot ser molt cruel.
3: I plens, no?
0: És també el que deia la cançó, no? De dir, és que potser havia de passar. Sí. És que les crisis que tenim, jo li trauria el potser. És que si no les passéssim, jo don gràcies. Jo m'estava quedant sense poder-me moure i jo donava en el dolor, vull dir, jo donava gràcies perquè jo sabia que si no qualsevol dia arribarien al despatx i en trobarien allà a la cadira.
2: Però quan vas donar gràcies? Perquè jo, en el moment de vegades no ho veus això.
0: Jo en el moment.
2: Bueno, potser sí, però no sempre ho veu. Bueno, no sempre es veu en el moment.
0: I encara que ho vegés i encara que donés gràcies, això no et treia que jo patís el que vaig haver de patir. Mm-hmm. I com que no em vaig donar el que apuntava en Joan del dedicar el temps necessari, perquè el personatge encara estava allà controlant, i venga, doncs la cosa va allargar molt més.
5: Mm-hmm. Sí, això que deies de la importància de viure amb soledat, diguéssim, amb introspecció, clar, de fet, l'entorn pot ajudar, en aquest sentit, a la contra del que pensa que ha de fer, que és voler que surtis d'allà.
1: Que estiguis
5: bé. Sí, has d'estar bé.
2: Sí.
5: El seu paper s'hauria de reduir a simplement ser-hi. Ser-hi en silenci, potser. Sabent l'altra persona, que és la que està en aquest moment, diguem, amb una depressió, o amb una crisi forta, sabent que les altres hi són, però no l'estan forçant a avançar en una velocitat determinada. Avançar, això ho has de fer tu, i a la velocitat que tu necessitis. Amb aquest procés amb aquest temps que necessites, amb aquest espai que et dona l'entorn, aquesta reflexió, que evidentment no l'has d'evitar, i redefinint valors i tenint, sobretot, molta autocompassió. Perdonar-te a cada pas.
4: Totalment d'acord.
2: Com quan... Ai, digues.
1: No, jo només volia dir que moltes vegades necessites posar en ordre tot aquest batiburrillo que portes al cap, que no saps ben bé, tot està fatal, no? I en a mi jo, realment, el fet de fer grups de suport, que els fem a Aves, que és el centre del dol de Barcelona, però és realment, quan tu tens que explicar què et passa, que moltes vegades vomites i vomites al començament perquè tot és una merda, perquè fixa't que no sé què, perquè a més el meu pare, perquè a més no sé què, qui sigui, no sé... Però quan portes uns... Jo deies que vomites i no pots ingerir res, però quan ja has vomitat bastant i el del costat et diu, bueno, jo estava com tu, però clar, em va passar no sé què, no sé quan... Si... I a més et van preguntant, però això que ho expliques, que ho has dit 3 vegades, o 10, per què ho planteges així? No ho podries plantejar? Llavors comences a tenir que fer el teu discurs diferent, perquè moltes vegades necessites endreçar, com si diguéssim, no?, el que et passa al cap. I amb aquest replantejament de tot, això és molt... Bueno, jo en la meva experiència és molt positiu.
3: Això és una mica el que apuntava també la Iolanda en el seu guió, no? Aquest petit canvi ens ajuda a desprendre's quelcom que no ens pertany. Per exemple, la meva buidor i dir sento buidor.
1: Exacte.
3: No? O sigui, a vegades sí que necessitem buidar i vomitar, no? Però si ho repetim 3 o 4 vegades ja hem buidat, no? O sigui,
1: bueno, no, t'estiga, hem buidat.
3: Sí.
1: Però, sí, tens una gent allà amb paciència, que tots han estat igual o que estan igual que tu, però arriba un moment que...
3: Jo també volia agafar una cosa que has dit molt al començament, Maria Àngels, i que veig que, bueno, no ha sortit, però jo penso que les buidors també venen d'una manca d'una pregunta espiritual que no ens fem a vegades interiorment, no? O sigui, alguna cosa ens crida i no sabem escoltar què és el que ens crida, que va una mica contraposat amb l'ego que hem parlat abans. L'ego va al seu ritme, però la part espiritual va amb un altre aspecte. I llavors aquest aspecte, les religions gairebé totes apunten a que s'ha de cuidar la part espiritual, no? Perquè si no, aquí es pot generar una gran buidor de sentit de la vida.
1: És que és sentit, efectivament. O sigui, tu estàs aquí patint a base de... doncs quin sentit té aquest patiment, no?
2: Bueno, de vegades et pots adonar que hi ha una buidor perquè no hi ha res, que el que has viscut fins ara potser arriba a un punt a la teva vida que no té sentit, i pot generar una buidor fèrtil.
0: Perquè és el moment... Quina imatge!
1: Clar.
2: És el moment en què poden arribar coses, no? També.
0: Que bé.
1: Total.
2: Coses diferents i coses noves.
1: Sí.
2: Mm-hmm. I també volia remarcar que quan hi ha un dol, el que plantejaves abans de que t'estiguin pressionant perquè surtis, no, doncs s'ha de sentir. Si tu et sents trist, doncs has de sentir la tristor. Si tu has de plorar, plora. Si tu has de sentir ràbia, sent la ràbia. Però no ho neguis.
1: Totalment d'acord.
2: Perquè si ho negues, t'atraparà.
0: Sí, clar, si no ho negues, estàs fent el que apuntava en Joan, amb l'entorn. De vegades, l'atac extern i l'atac intern, no? L'entorn, de vegades, no sap acompanyar, perquè és el que dèiem, no? Va, estigues bé, va, anima't, va. És el pitjor que pots fer amb una persona que, en aquest cas, que estigui amb depressió. O sigui, és terrible, perquè és una qüestió de voluntat.
2: Totalment.
0: Llavors, a l'acompanyar només amb estimació, amb presència... Hola, què tal? Vinc a estar al teu costat.
1: Sense judici.
3: Sense gestionar la meva buidor, crisi existencial o depressió, això és el que avui el punt de l'interrogant ha donat de sí, però encara ens falta saber què se us ha quedat en el tinter. Maria José, què se t'ha quedat en el tinter? 20 segons us deixo.
6: Doncs m'atreveixo a dir que potser la causa de que estem aquí és conèixer-nos a nosaltres mateixos, i el per a què també és conèixer-nos a nosaltres mateixos. I en aquest procés, les crisis, les buidors, les depressions, són les ajudes.
3: Carmen, què se t'ha quedat en el tinter per dir?
2: Jo tinc una frase que m'agrada... Bueno, una cosa que he sentit moltes vegades, i que patir per deixar de patir. De vegades has d'entrar en la incomoditat, en el malestar, en el ridícul, en la solitud, en la tristor, en la ràbia, per després sentir-te millor i deixar de patir.
3: Perfecte. Joan, què se t'ha quedat?
5: Doncs mira, jo diria que, una mica lligant amb el guió també, que en un moment ho ha dit, a la Yolanda, que allò que pensem i com ens definim genera realitats, que no hem d'oblidar. I que si comencem a canviar allò que pensem i com ens definim, possiblement podrem avançar i descobrir-nos.
3: Molt bé. Maria Àngels, què se t'ha quedat?
7: Bueno, deixa'm jo repescar lo de la confiança.
8: Jo no sé si ho heu pensat alguna vegada, però un dia jo em vaig despertar i vaig dir: ostres, jo no em poso la vida cada dia. Jo estic viva. O sigui, em desperto i... que això sent metge, no?, o operant gent, doncs de vegades dius que desperta, o sigui, que demà estigui despert aquest senyor. Mm. Vale, confiem, però és que és inherent. Aquí estem perquè estem i no tenim cap control.
3: Perfecte. Yolanda, 20 segons.
0: Doncs jo porto una frase que em va dir una persona que m'estimo moltíssim, que és una grandíssima amiga meva, que en aquests moments està passant un moment de crisi brutal, i és: no sé com ni quan, però d'aquesta me'n sortiré.
3: Oh, molt bé. Això és el que avui al punt de l'interrogant adreci. Moltes gràcies, Joan, per venir. Fins la propera.
5: Gràcies.
3: Maria José, fins la propera.
6: Gràcies.
3: Carmen, fins la propera.
2: Gràcies, fins la propera.
3: Maria Àngels, gràcies per haver vingut i fins la propera. Gràcies.
7: Aquí m'apuntaré.
3: I Yolanda, gràcies pel teu guió. Sí. Ja has vist que ha donat molt, eh? Moltes gràcies i fins la propera. I bon retorn, tant la Maria Àngels com tu, fins cap a casa.
7: Moltes gràcies. Gràcies.
3: Un servidor, Francesc Colli, juntament amb els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch, doncs ens acomiadem, estimats oients, i fins la setmana que ve, que serà l'últim programa de temporada. Ens acomiadem, que sigueu molt feliços.
9: El punt de l'interrogant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de la vetlla amb el Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex ha entrat a la pista poc abans de les 8, aclamat per 40.000 persones. La nostra companya Mont Carvajal ho està seguint en directe. Bona nit, Mont.
2: Bona nit. Després de fer la volta a l'estadi amb el papamòbil, Lleó XIV ha pujat a l'escenari i ha mirat com els castellers de Vilafranca han aixecat un 3 de 8. El papa ha admirat, ha aplaudit i a continuació ha donat la pau en català.
3: En el nom del Pare i del Fill i de l'Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres.
2: A continuació, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, li ha donat la benvinguda en català i castellà. 8 persones han pujat un Sant Crist a la creu a les seves espatlles fins a l'escenari mentre cantaven Tu eres el único rei. Aquesta vigília acabarà a 9:15 de la nit.
1: Moltes gràcies.
2: Bona nit.
1: Moltes gràcies, Mont. La visita del papa implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita hi hagi la màxima seguretat, però al mateix temps la mínima afectació pels ciutadans. Escoltem.
4: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la seva dona, s'han reunit aquesta tarda amb el papa Lleó XIV en una audiència privada al Palau Episcopal, just abans d'aquest acte a l'Estadi Olímpic. Segons fonts de presidència, el president li ha donat la benvinguda a Catalunya i li ha agraït la visita i la sensibilitat cap a Catalunya. Durant la trobada han conversat sobre el context internacional actual i sobre els missatges de l'última encíclica, com la defensa de Lleó XIV a favor de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. I l'Escola de Sobrestants Obres Públiques de Tàrrega ha signat un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per impulsar de cara al curs vinent una especialització ferroviària de cicles formatius de grau superior de projectes d'obra civil. El centre targarí vol adaptar l'organització i el currículum formatiu d'aquests estudis per apropar l'alumnat al sector estratègic i amb l'alta demanda de professionals qualificats que precisament està tenint aquest sector vinculat al manteniment. Més notícies en xarxa d'aquí una hora.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: Marta.
6: Ei, hola, com estàs?
5: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
5: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
5: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
5: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
7: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
8: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
9: Ràdio Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
10: Vols anunciar el teu establiment o servei?
9: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
10: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
9: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Els dimarts a les 9 de la nit. Imperfectes. 9 dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys.

Les persones imperfectes ordinàries sempre escullen persones igualment imperfectes com amigues. Haruki Murakami. Imperfectes.

0: com sóc.
1: Molt bona nit. Un dimarts més dels últims que ens queden ja per acabar la temporada.
2: El penúltim.
1: El penúltim, imperfectes.
3: Quines ganes, Cecília.
2: És que com que anem com al calendari escolar, clar, doncs tinc ganes ja d'acabar.
1: Això ho fem clavat. Què tal? Bona nit, Sílvia.
2: Bona nit.
1: Bona nit, Judit.
3: Bona nit a tothom.
1: Bona nit, Manzans.
4: Bona nit.
1: Què tal? Com ha anat el cap de setmana?
3: Bé.
1: Vosaltres atabalades, ja ho he vist.
3: Tens, no?
1: Una a la Patum.
4: Jo a la Patum, sí. Però la Patum...
3: perifèria.
4: Exacte, perifèria. Però bueno, sí,
1: bueno,
4: sí,
1: però ja has estat.
4: Molt bé. Bé, bé.
1: I vosaltres, ha anat bé el cap de setmana? Setmana passada vam entrevistar l'Oriol Ferran.
2: La Fira dels Salats, la Marcelada.
1: La Marcelada. I vaig veure en l'Instagram les fotos dels que vam entrevistar que es van connectar,
3: sí,
1: al matrimoni.
3: El matrimoni que vam fer la presentació del llibre, exacte, que vam entrevistar tant el llibre d'expressions marineres com el llibre dels dibuixos de... No? Doncs sí, van venir diumenge, vam fer la presentació i després vam acabar amb un vermut, això el diumenge, llavors tirem enrere el dissabte al vespre el sopar de la Marcelada, que va anar molt bé, la gent molt contenta, la gent dient que estava molt bo i realment que estava molt bo tot el menú, i el divendres la Fira de Salats a la Llotja.
1: Molt bé.
3: O sigui, cap de setmana intens, sí.
1: Molt bé, doncs dit això, a saludar sobretot el nostre tècnic, que no ens oblidem d'ell, que gràcies d'ell podem fer les imperfectes del programa. Molt bona nit, Juanito.
5: Bona nit a totes.
1: Ara, i una servidora...
5: Una altra imperfecta, ja que passi.
1: Una altra imperfecta,
2: arriba.
1: Bastant imperfecta, perquè avui arriba tard.
5: No, si no, no fa honor el nom del programa.
1: Clar. No, Juanito, saps el problema d'aquí? Que a mi m'hi estan tornant. I em fa una certa ràbia, perquè era de les que...
2: Tot controlat.
4: Però tot... Anem així nosaltres.
1: Sí.
5: És que si no, no seria les imperfectes.
3: Però una cosa, vull dir que té perdó, perquè mireu d'on ve. Vull dir, ve de fer esport.
5: Fer un marató.
6: No m'he ni secat el cabell ni res.
1: A veure, t'organitzes, Organització.
3: Organització. Vingués de fer una cervesa com nosaltres.
6: He hagut d'anar a buscar la Júlia perquè avui hi havia un caos a Barcelona i tal. I...
4: Has estat el papa?
6: Jo no, per la tele. Un momentet, però no. Perdó. Vull dir que he tingut la tarda una mica així.
2: I has arribat bé o hi havia molt de caos?
6: No, bueno, hem quedat al final a Badalona perquè la recollia, perquè si no arribava mai.
3: Uh-huh. He agafat perquè hi havia molts carrers tallats, no?
6: No, perquè no anaven els trens, ha anat tard a l'avió, mil coses, i llavors, doncs, al final l'he anat a buscar.
4: Però els trens també els han...
6: Els trens també han anat malament.
2: Però hi ha hagut avaria, no? Hi ha hagut
1: un
2: moment que han deixat de funcionar els trens.
4: Sí. Ah, però no per tot això del pa, penja d'aquest rotllo.
2: Casualitat.
4: Sí, casualitats, vale.
1: Molt bé, doncs benvinguda, Soler, encara que sigui tard. Ja patíem, perquè clar, hem dit que raro, perquè no dic res, i en principi
6: comptem
1: amb ella.
6: No, jo no ho dic mai, però sempre arribo.
4: Acaba arribant.
1: Doncs dit això, la gent que ens estigui veient a través del... ens pot veure a través del Facebook, a través del YouTube, del Twitch, de l'Instagram... Ens poden trucar, també. Avui tenim un tema interessant, per tant, poden trucar al 93-795-7912 i aquí les nostres convidades poden ajudar-les. I ja l'he dit, al Facebook.
6: Sí.
5: Ah, no l'he escoltat.
1: Ah, doncs jo crec que avui els he dit tots,
5: sí,
1: eh?
5: Sí,
1: avui els he dit tots,
5: sí,
1: que sempre em deixo un.
5: Molt bé.
1: Doncs molt bé, doncs dit això, donem la benvinguda a... Molt bona nit, Aida Mollar.
7: Hola, bona nit.
1: Fisioterapeuta, especialitat en salut femenina, embaràs, postpart, sol per bliar, premenopausa. I molt bona nit a Maria Muñoz, infermera, que també estàs en el mateix centre que la Aida.
8: Bona nit.
1: Molt bona nit. Què tal? Què ens expliqueu?
7: Bé.
1: Molt contenta. No comencem per la premenopàusia, comencem per la...
2: No? Sí, perquè si no ja ens encallarem i sí, no sortirem.
7: He de puntualitzar una cosa.
1: Digue'm.
7: Soc fisioterapeuta, però tota l'especialització en dona és la resta de gent que treballa amb mi. No.
2: Vull dir, el centre és especialitzat en tot,
4: sí,
2: això.
4: Perquè tot això.
1: Amb tot
4: sí,
1: això.
4: Jo soc
7: fisiotirant esportiva, sí. Més a fisio esportiva i traumatològica que no pas.
4: Exacte.
7: Que no pas. Vaig aprenent, però no els hi trauré del lloc a les altres, que són molt bones.
1: Però ara aquest local, bueno, on t'heu obert, quant de temps fa? Fa poquet, relativament,
7: vam
1: no?
7: Vam fer la inauguració un 13 d'octubre i vam començar el novembre. Sí, fa res. Mig anyet. Però va sortir l'oportunitat i pues, vam córrer una mica per obrir i bé, contents. Perquè és un projecte molt xulo, és una cosa que tenia pendent en un futur, però em va sortir l'oportunitat de dir, mira, hi ha aquest centre acabat de reformar, el vols utilitzar? I pues, ens hi vam llançar de cap.
2: I què hi podem trobar?
1: Clar, però bueno, tot i així estàs en un altre centre, també, eh?
7: Sí.
1: Que vull que els espectadors sàpiguen que tens dos centres.
7: Exacte, sí. Jo treballo al carrer de l'Església 67, que és un centre de podologia que es diu Apeu, que va obrir la meva mare. Continua sent un centre de podologia i apodòloga, i jo estava en una saleta petitona pues, fent de fisioterapeuta. Junt, des de l'any passat, des del mes d'abril, tinc un noi, l'Ivan, treballant amb mi. I ens funcionava tot, la mar de bé, i per primer cop jo tenia una mica de temps
1: lliure.
7: Sí,
1: però vaig dir, passo.
3: De vida
7: clar,
3: personal.
7: Clar. Vaig fer les meves primeres vacances a l'agost, no em va acabar de convèncer la cosa, i vaig dir, a per un centre nou. I ja està. I llavors aquest projecte sí que anava molt destinat a que jo sóc molt fisio de camilla, i jo trobava a faltar molt la part meva de readaptadora. I volia fer una cosa més de teràpia més activa, de grups, de rehabilitació activa, i aquest era l'enfocament inicial. Fins que em vaig adonar que jo no podia estar als dos centres alhora i que havia de buscar gent que ho fes per mi. I posats a buscar, doncs, llavors vam derivar més cap a dona en totes les fases de la seva vida. I sobretot en les èpoques més vulnerables, perquè en principi, ara ha fet una petita pausa, però tenia una persona fins i tot amb oncologia. O sigui, tot molt complet i molt xulo, però a poc a poc.
3: I molt necessari.
7: Sí.
3: Molt necessari.
7: Sí.
3: La Ieta és una valenta d'obrir aquest centre.
1: Doncs sí.
7: Sí.
1: T'has quedat sense vacances, ho saps.
7: Totalment, aquest any segur. Aquest any segur. Sí, sí, però bé. Però bé.
1: I tu, Maria, que estàs en el centre, en el del carrer Bonaire, tu.
3: Sí. Jo sóc infermera, mm-hmm. i treballo en un CAP a Mataró, però també sóc IBCLC, sóc assessora de lactància. Mm-hmm. He estat durant 12 anys a Neonats, a l'Hospital de Sant Pau, i des de fa un any, no, vaig fer un canvi de feina per motius, bueno, de familiars, no? Tinc 3 fills, i la meva vida dona per lo que dona.
1: Exacte.
6: Tan jove.
3: I anar a Barcelona cada dia era, bueno, era una feinada, no? I vaig decidir fer un canvi a nivell laboral per conciliació familiar, però trobava molt a faltar la meva part de la meva feina que feia jo allà, no? Que era ajudar aquestes mares a lluitar per aquestes lactàncies que els hi dona tant als nadons com a les mares. I bueno, l'Aida i jo som amigues des de fa molts, molts anys.
7: Sí.
3: Molt amigues. I va sorgir, doncs, de... Ei, i en aquest centre nou que vols, no? Que vols, sí, fer... Què et sembla si fem alguna cosa en relació amb les mares, amb les embarassades i tot... I vam començar a parlar.
7: I li vaig posar pausa. Maria, tens 3 fills, necessites temps.
1: Jo faig l'horari igual, sí, no? Com a mi, jo et faig l'horari.
3: Sí, però alhora... Jo ara treballo en el món dels adults, no? I portava 12 anys treballant en el món de la pediatria. I trobo molt a faltar aquesta part dels nadons, sobretot. A mi m'agrada molt l'atenció amb les dones, amb les mares. Jo mateixa he patit... no, en la meva pròpia pell, doncs, una primera lactància que vaig haver de lluitar moltíssim i que, per sort, vaig trobar persones per les dues bandes. Tant unes que em deien, no passa res, dona-li un biberó, com les de, estem aquí amb tu, et recolzem i anem a... Si això és el que vols, anem a intentar-ho tot. I llavors, doncs, allò, doncs, em va encara a reforçar més la meva idea de voler ajudar a totes aquestes dones o famílies, no?, que al final tenen aquest desig i que si troben ajuda adequada, actualitzada, doncs es pot arribar a aconseguir si és el seu desig, no?
7: I jo, que no estic gens en el món aquest, que no tinc ni idea, estic disfrutant una barbaritat dels seus tallers i jo surto, bueno, tots els tallers que fem, és que surto amb un somriure de buah, que la tinc treballant amb mi, és molt xulo, que estic aprenent, així que...
3: Sí, perquè a més ella no falla, eh? A cada taller que he fet, sí, ella està allà mirant, sí, i em va fer aixecar el cap com dient, uau...
7: Ja arribarà el dia que us deixaré sols, però ara per ara m'agrada, bueno, la part de supervisar, no? D'assegurar-me de que tot funciona bé, de que la gent surt contenta, de que tot és de qualitat.
3: Estan i ara còmodes. Mateix,
7: exacte. No, sí. I que vosaltres també a vegades, jo sé on estan totes les coses, perquè al final ho he col·locat jo tot a cada lloc, o mira, l'altre ha passat això que està descarregat, jo t'ho carrego. Coses que no s'us passarà pel cap encara, sí, sí. D'aquí un temps ja serà per la vostra mà. Llavors és anem a controlar tot això i després ja els deixo lliures perquè és que són boníssims, així que ja està.
1: Que guai.
3: No sé, Aida, explica'ns, o Aida i Maria, eh?
6: Maria.
3: Expliqueu-nos una miqueta què podem trobar en aquest centre, no? Heu parlat d'aquesta atenció integral de la dona, quin equip està, no?
7: Sí.
3: Parles de que tens...
7: Ara mateix en actiu tenim l'Ivan, que és el que, noi que treballa, fisioterapeuta, que treballa amb mi. Ell també es tira molt cap a l'esportiva, però això també m'afavoreix a que ell està fent exercici terapèutic per gent gran i rehabilitacions. Totes les rehabilitacions les fa ell a mòdul exercici. Pues que força, tornar a fer equilibri, mobilitat, tot pensat en rehabilitar més enllà de la part aguda, que és el que normalment s'acompanya. Després tenim a la Cristina, que és osteòpata dedicada a dona, també atén a homes, però la seva formació sobretot en dona, tant també les fases hormonals i tal, que jo amb això tinc una curiositat, jo sempre li pregunto, però clar, hauria d'estar in situ en una visita i és un poc raro. I finalment la Laia, que la Laia és una fisioterapeuta que ve de Vilassar, que és de Sol Pelvià. I porta 12 anys dedicant-se única i exclusivament a Sol Pelvià. Llavors, totes els tallers, les classes d'embarassada, exercicis pensats més per dones, pensats amb l'osteoporosi, després els hipopressius i tot el que és Sol Pelvià, tot això ho fa ella. Llavors, a nivell de dona, ho tenim bastant ben
1: controlat.
7: Ben controlat, sí, sí, sí. I després això... La Maria, òbviament, amb la part de lactància, però després hem estat fent uns tallers pues, que...
3: Educatius. Per les famílies.
7: La prevenció
3: de primers auxilis per famílies.
7: És
3: la veritat que està tenint molt bona acollida. Mm. Les famílies, bueno, pues, jo com a mare també ho tinc, no? De què fer, no? Si el nostre fill s'ennuega en una piscina a la platja, si s'ennuega menjant, no? Doncs quina és la nostra primera actuació, perquè és el que jo els hi dic, és que fer alguna cosa és millor que no fer res, no? I al final la por aquesta inicial, no?, ens bloqueja. I si tenim unes eines, encara que siguin molt bàsiques, de, no?, de tenir un esquema molt bàsic de què fer, és que estem fent moltíssim. I la veritat és que aquest taller està tirant molt.
7: Moltíssim.
3: Ara el dia 20 de juny tenim dos edicions, tant al dematí com a la tarda, i les tenim plenes, totes, des de ja fa temps. Així que tenim gent en espera, no?, per una nova data.
7: Que també urgia que la gent ho volia abans de l'estiu, precisament per això, perquè fa més por, piscines, platges...
1: Bueno, i sobretot quan ets mare primerissa, no?, que és quan tenim més por les mares, no? Perquè després amb el segon pots tenir por...
3: Bueno, jo tinc por amb el segon i amb el tercer. Sí, perquè el meu segon és encara més intens que el meu primer.
1: Ja. Però perquè m'entenguis, quan ets prim, quan per primera vegada ets mare, ostres, tot et ve de nou,
3: tot
1: i tothom t'explica mil coses, i tu has d'anar fent sobre el que et surt, no?
7: Sí, he de dir que el primer taller que vam fer d'això va venir una noia amb el seu pare, i ella em deia, qui m'anava a dir que després de 8 nets jo estaria fent un taller així? Diu, i tan interessant, diu, perquè això no ho sabia.
1: Clar.
7: Clar, diu, això no ho sabia. I de fet van sortir dient, crec que el pròxim també era la meva parella o la meva mare.
3: Va ser molt xulo perquè no hi havia una embarassada, hi havia moltes pares-mares, no? I després vam trobar aquest avi, que això mateix, no? Tenia 8 nets i era com, ostres, que bé que tingui l'interès també d'aprendre. No, perquè al final mai és tard per aprendre.
1: Bueno, perquè a vegades els nens passen moltes hores amb els avis.
3: Clar, clar, és que al final és un taller sobretot que s'ha destinat...
1: Llavors els avis han de saber...
3: Per les famílies com pels cuidadors, no?
1: Sí, totalment.
3: I al final és això, i tinc una amiga, ai, doncs li diré a la meva cangur, no? Vull dir, és que al final és gent que estigui a càrrec del teu fill i filla.
1: Bueno, i el boca a boca fa molt.
3: Molt, sí.
1: Sempre. A part de que hi hagi... en Instagram, sí, el boca a boca fa moltíssim.
7: Claríssimament, boca a boca, i més en un poble.
1: I més en un poble.
7: Potser en una ciutat tu mires per proximitat i mires al Google quina puntuació té. El poble és boca a boca. I a més no serveix que et coneguin ja. Volen saber d'algú que hi hagi estat. Perquè jo, a l'obrir, va ser una cosa que jo em pensava, dic, bueno, ens coneix moltíssima gent, per morbo vindran a provar. I no, per morbo preguntaven, però la gent no venia a provar. I era, uala, que això està costant més del que em pensava, i no perquè no ho sàpiguen, sinó perquè o no acabaven d'entendre el què, o per si no els hi servien ells, els hi donaves pistes o explicacions de coses i no ho enllaçaven amb persones que tenien al voltant. I és, com és? I en canvi, a la que algú prova, és, m'ha enviat tal persona. I és així. I bueno, la part bona és que surts content de dir, vale, aquella persona ha sortit contenta, no està parlant malament, que és el que hem de lluitar, que sempre intentar ser molt, molt clar sempre fins on estan els nostres límits i dir, pues et podem ajudar fins aquí i fins aquí és, i que surti content. I això ho diu una altra persona, i aquesta persona pot ser bé o li diu una altra persona.
1: Sí, totalment.
3: A més, en un poble això, no? O ens ho expliquem...
1: Sí. Bueno, pensa que demà es tocarà en Basté, al matí. Perquè moltes vegades que parlem aquí de temes, l'endemà en Basté flipem i diem, mira, vull dir que pot ser que alguna de nosaltres el truquem, no? I li diguem, no?
3: No, però jo segurament heu fet publicitat, n'heu fet difusió a les xarxes, no? Bueno, jo ara fa 2 minuts t'acabo de preguntar abans de començar el programa a l'Insta, però us haig de dir que jo us vaig descobrir el cap de setmana passat amb l'Arenys de Flors.
7: Veus?
3: O sigui,
7: veus la
3: importància, fent el recorregut de,
7: la importància
3: dels llocs,
7: de participar,
3: no? Clar, jo no... O sigui, segurament hi havia passat per davant i no m'hi havia fixat, eh? Vull dir que això també és allò que passes al carrer Bonaire, que vas al tard per anar a buscar el tren o el que sigui, i no m'hi havia fixat. I quan vaig haver d'anar-hi per a l'Arenys de Flors, és allò de... I llavors vaig llegir el cartell de fora, vaig veure de què anava...
7: Que també m'alegro que es veiés, perquè l'estar al costat de la biblioteca, que era tan vistós, Arenys de Flors, allò quedava com una mica amagadet i havies de girar el cap,
4: sí,
7: no expressament.
4: Però
3: segurament que et va servir, jo crec que us va potser servir perquè gens a vostès. Sí.
7: Sincerament, a mi m'encanta participar en les coses del poble, estic en tots els meus llocs que puc, que em dóna la vida, és veritat, però perquè m'agrada, un poble molt actiu, i considero que si tothom posés una mica de la seva part, és un dia que és molt maco i que
3: I
7: la
3: tant,
7: gent es passegi.
3: I tant, la Ria, estava, la gent estava tothom al carrer, mentre feia bon temps, feia calor.
7: Exacte.
3: I feia molt
7: bé. Però, a més, jo sempre he pensat que és això, és un aparador, és un dia que la gent es fixa en coses que no es fixa habitualment, sí. I jo ara mateix necessito que aquest centre sigui visible. Bueno, de fet, surto els cartells per la Riera, el meu caret, que el primer dia que em vaig veure la Maria jo pel carrer pensant, què has fet? I precisament va ser el mateix. Em vaig posar dins l'Ubica i els hi vaig dir, escolta, per què no personifiquem el comerç local? Jo ho vaig encara més el dia de la dona treballadora, però com que s'havia de fer els cartells, diu, ai, doncs no ho hem pensat mai en personificar-ho. Doncs vinga, som-hi. Vull dir que jo idees en tinc.
3: I em consta, Aida, que gent que, o sigui, gent que ha vist com m'ha quedat, ara vol sortir. O sigui, altres comerços que potser al primer moment no van ser reticents i no van voler per vergonya, així, ara que ho han vist penjat a la Riera i us han vist a vosaltres, no? A companys de professió, ara volen una segona edició amb...
7: Seguirem donant idees. Totalment. I sí, jo tot... La veritat és que el tema de publicitat m'ha costat una mica. Primer hi ha una part econòmica, de que és que publicitar-te a llocs que potser difonen més costa diners, i ara mateix pues, es prioritzava amb el centre. I després jo vaig fer una cosa que resulta que no es pot fer, però a les bases de l'Ajuntament ho posa, i és que jo vaig portar cartells per la inauguració a l'Ajuntament perquè es pengessin a les cartelleres i se'm van penjar les cartelleres. I després em vaig emportar bronca perquè jo era un centre privat i que no es podia. I vaig dir, vale, però jo he seguit tots els protocols, l'únic que no sabia que no es podia. Però perquè vaig pensar, és l'única manera d'arribar a tot el poble que algú pugui veure. Després vaig utilitzar el WhatsApp, que jo normalment no molesto la gent, i vaig agafar tota la clientela, perquè jo sóc de guardar-me números normalment, tota la clientela que encara que fes 3 anys que no venien, i els hi vaig enviar un WhatsApp dient, sobre això, hem evolucionat... Vull dir que jo, per la meva part, ja he fet tot el que podia jo, i a més pues, l'Instagram, però l'Instagram al final, si no et segueixen, no ho veuen.
3: No ho veuen.
7: És que és així.
2: Bueno, i ara avui aquí al programa
7: perquè ho havíem parlat algun cop amb la podòloga, amb l'Anna que ha estat a punt de venir també amb la podòloga i aquest programa, dic, sí, ho tinc pendent, dic, però és que vaig com molt saturada, dic, m'agradaria algun dia posar-me en contacte amb elles, i quan m'ho vau dir vosaltres vaig dir, que xulo que ens coneguin. Algú estem fent bé.
3: Bueno, com a dones i com a imperfectes sempre intentem trobar temes que ens motivin nosaltres, sí, no? Mm-hmm. I que siguin d'actualitat i que també puguin ser d'interès dels nostres oients, mm-hmm, com que en tenim tants, eh?
1: No, però bueno, sí que... si és del poble, millor.
3: Clar, que sí, ah, que sí, tant.
1: Que hem entrevistat a gent de fora, que sí, però si és del poble, però doncs que... també ens agrada, no? Que, la...
3: que hem intentat fer, no? Fer entrevistes d'alimentació, mm-hmm, de mm-hmm, salut, de nutrició, de coses més estètiques, de cures.
6: Van fer d'estètica de pacients oncòlogs.
3: Sí, com una vegada també hem fet així, sí, més de cura del cabell, no? També. De coses hem fet al llarg, sí, de les temporades. Mm. Per
6: de
3: tant,
6: moda.
3: Per tant, va, expliqueu-nos així també com a dones, nosaltres que si venim al centre, què podríem fer? Que, perquè tenim dues... Aquí ens falta...
6: Una
3: aquí ens falta, falta la Mimi, que és la jove,
1: sí,
3: de l'equip.
1: La jove.
3: Sí. Vale. Com que avui no hi és, la resta vale, tenim tots totes la mateixa edat.
6: Totes estem al voltant.
1: No, jo sóc la més gran, però bueno.
4: Encaminat a nosaltres.
3: Clar, per això...
2: La mateixa fase, més o menys.
3: Sí. Sí. I que ho podem dir-ho, al voltant dels 50, per tant, pel públic dels 50, què teniu? Aquí parla tu.
7: Pel públic dels 50 està claríssimament que primer de tot s'ha de prevenir el sol pelvià, vale? I més si ho sigo mares, vull dir, és així, i en persones que tenen la sort de que el tenen molt ben tonificat, però en general, pues, com tota la musculatura, haureu notat que comenceu a tenir més flacidesa, i dius, uh-huh, estic fent la mateixa vida que abans, m'alimento igual que abans, faig esport i estic més flàcida, perquè pues, els músculs de sol pelvià els hi passa exactament el mateix. Llavors, això és molt tractable tant en consulta, tant amb la Laia com amb la Cristina, com amb els exercicis d'hipopressius i postura, que va purament per això. Després, la Cristina està formada en salut femenina i tots els temes hormonals i tot el que va encaminat a la perimenopausa, la veritat és que ella diu que ajuda moltíssim. Clar, jo no ho he pogut veure en les més cars, però ni una queixa. La Cristina és una crac. Llavors, ella us podria explicar més tècnicament per què, no us ho sé explicar, la veritat, però està convençudíssima i, per tant, jo me la crec. I el tema dels exercicis de força.
3: Ah, l'ideal... S'ha arribat aquí, el dit, eh? Jo m'esperava...
6: Bueno,
3: si no, fem exercicis
6: aquí
3: de força.
2: Nosaltres anem al gimnàs, allà, bonipau...
6: Aquí n'hi ha tres que fem força, eh?
7: Sí, bé, molt bé.
4: Que la força és superimportant. Que la profe
1: deia... Bueno, la ja la podem fer d'una altra manera, la força.
3: No, faig el tema hipopressius, perquè, clar, si estic amb vosaltres i em feu riure i estic dreta...
1: Jo no puc
3: riure. Que ara, sabeu què passa.
1: Anava a dir-li, i podem fer una classe amb la Cristina totes juntes?
7: I tant,
6: segur
7: que sí,
6: amb la Laia. Perdó, que t'estàs explicant, però feu tallers grupals, sí, o individuals? Sí. És repetit un cop al mes?
7: Tenim classes grupals, per exemple, el d'hipopressius i postura és una classe grupal que es fa cada dimecres a les 5:30 de la tarda.
4: Això seria, o sigui, en comptes d'apuntar-me al gimnàs, per dir tal, m'apunto aquí.
7: Perquè hi ha persones que no volen anar al gimnàs, ja sigui perquè els hi fa... És que hi ha gent que té por lesionar-se. Llavors,
4: sí,
7: hi ha persones
4: que
7: potser no poden anar al gimnàs o no volen, i llavors un centre com el nostre els pot ajudar, igual que qui s'apunta a pilates o s'apunta, no sé, a natació. Vale? Llavors, mm-hmm, és una cosa com més personalitzada per ells, o hi ha persones que necessiten un empujoncito abans d'anar al gimnàs. Necessiten saber que ho fan bé, llavors agafen com una base, la un tècnica, control, i llavors tenen l'edat perfecta i no tenen cap problema com per entrar a un gimnàs perfectament, però hi ha vegades que costa. Llavors, uh-huh, pues, aquest impàs també el podem ajudar nosaltres. Hi ha persones que jo sé que estaran de pas i d'altres que potser estan eternament si elles volen. també és cert. I el tema de l'exercici de força, doncs ara per ara encara no hi ha un grup fet, però de cara al setembre la idea és que hi sigui. I encara t'adones, encara que sigui per osteoporosi, per prevenció d'osteoporosi. I tema del que em deies dels tallers, sí, que cada mes estem fent tallers de diferents temàtiques. N'hi ha que aniran repetint, com el de sol pelvià. Els dos primers de sol pelvià va ser una passada. Un el va fer la Cristina i l'altre el va fer la Laia. Mateixa teoria, perquè al final la teoria és la que és. Diferent pràctica, però és que van ser els dos superdivertits. Un, la gent va acabar rient, ballant, i l'altre, una consciència corporal que després la gent ve anat trobant. Mira, l'estic fent servir el gimnàs perquè hi ha coses que no era conscient de que feia malament i ara sí. Pues bueno, hem aportat
6: algú. La respiració, sobretot, eh?
7: Sí.
6: Perquè, jo vaig fer un taller i vaig pensar, ostres, que important és la respiració quan fas exercicis, perquè, clar, nosaltres ja que tenim una edat que estem allà respirant cap avall... Mm-hmm. no? Que estem carregant tota aquella zona, doncs que...
7: A mi em va sorprendre molt quan, quan vam fer un d'aquests tallers, jo sabia, per la meva formació com a fisio, que el tema del sòl pelvià és el diafragma de la part baixa del tronc, vale? Llavors, concorda molt en que amb el tema respiratori, junt amb l'altre diafragma, doncs, concorden. Però és que la Laia va anar més enllà i ens va explicar que quan el fetus es forma, clar, els teixits es van formant doncs, uns a uns. Doncs el teixit connectiu que fa el tema genital del sòl pelvià i el tema de les cordes vocals es forma alhora, és el mateix teixit i de fet s'assemblen en quant a anatomia.
6: Imagina.
7: I clar, diu, és que tot el que respirem per aquí, tot el que ens traguem aquí, del que la tensió que posem aquí... es repercuteix a baix, i ho vaig trobar superinteressant, i a més tenia una certa lògica. Persones molt tenses tendeixen a tenir-lo més hipertònic.
2: Bueno, és que ara que dius això, jo durant les classes de preparació al part, no? O de ioga, durant l'embaràs, tal, és veritat que en la meditació que et fan per relaxar-te, et diuen relaxa la boca, deixa-la i fes un perquè així relaxes també la base del sòl pelvià. Vull dir que al final...
7: I n'hi ha que es fan amb càntics, que
2: sí,
7: també
2: total.
7: Per relaxar, o sigui...
2: I realment moltes dones durant el part fan aquest soroll de no, perquè és com per també relaxar la musculatura.
1: Distensió. Ai, jo no me'n recordo. Sí. Jo l'hora de la tarda ja vaig sortir ja.
7: També ara crec que es pensa molt més com el vols, què vols fer, sí. Tot, ja és que abans. Amb les coses bones i amb les coses dolentes que representa.
1: Totalment, totalment. Tot va canviant.
7: Tot va canviant. Tot va canviant.
1: I en teoria tot va canviant a millor.
6: Sí.
2: I just demà teniu un taller, no?, de barre, que és com una cosa molt nova. Ens podeu explicar una miqueta?
7: Sí, és una cosa que està bastant de moda.
3: Ens ho han dit avui a la Riera.
2: I que és molt xulo, eh?
3: Sense saber que us entrevistàvem després. O sigui, que ha sigut xulo perquè jo no sabia de què anava i llavors hem dit, però sí, mira, si justament...
7: És un tema de... Es treballa tot postural, ergonomia, control motor, coordinació... des d'una base de dansa clàssica. O sigui,
2: això, les posicions del ballet.
7: Del ballet. Sí. Llavors, des d'aquella base s'utilitzen peses, s'utilitzen gomes, s'utilitzen altres utensils, pilotes, però amb una base de dansa clàssica anar a fer la tonificació, anar a fer la coordinació, anar a fer l'hipopressiu...
2: Una...
7: Sí, exacte, i una música més divertida i més amena. Sí, és una manera també de fer esport, de fer exercici i de treballar coses de forma indirecta.
2: Jo he practicat barré durant un any i ho recomano 100%. Sí, m'ho he passat molt bé.
1: Jo sí, hi ha música.
7: Bueno, ja ho veurem, perquè la Laia fàcilment...
1: És
7: canyera. Sí, posa cançons, i ja et dic, el taller de sòl pelvià, vam acabar ballant totes una cúmbia, però una cúmbia que era superdivertida i alegre, i va ser molt divertit, així que m'espero de tot de la Laia. I demà fem el taller, però matí i tarda, que el matí és barrer amb bebès, amb nadons, que també és per embarassades, però ara mateix la veritat és que s'han apuntat mames amb nadons, i llavors... aquestes faran més feina, perquè van amb motxileta o el mocador i el nadó a sobre. O sigui,
2: porten pes,
7: sí,
2: no?
7: Porten pes. I a la tarda, doncs, un grup de dones que s'han apuntat i a veure si així surt de cara a setembre un grup que també s'afegeixi. A veure.
3: Per fer-ho així d'un cop a la setmana,
7: sí,
3: eh?
7: Per fer-ho un cop a la setmana, sí.
4: I el tema de la força... Mm-hmm. Que això, és que ara estava dient que això, que avui he fet una classe i la profe diu, va, ara anem a fer força, diu, perquè ara és la moda, que és que a més és així. Ara és la moda d'una cosa.
3: Sí, la xarxa
4: social. Sí, però és que et foten al cap com un bombo, ara només la força, que sembla que només haguem de fer això.
7: Bueno, és com tot.
4: Que sí, que jo ja ho entenc, que sí. I em sembla bé, però ara tenim aquest bombardeig constant de força.
7: Es van fent estudis i es van detectant coses. Al cap i a la fi, per exemple, amb el tema de l'osteoporosi, el que s'ha vist és que abans es deia, vés a caminar, no? Per l'acció de compressió i descompressió dels ossos i que llavors estimulava que es formava més os. Ara, la idea és que han vist que el tendó que s'ancla entre el múscul i l'os, quan fa les tensions, també produeix os. Llavors, estàs prevenint a nivell més articular, perquè ja no és només tot l'os, és que, a més, aquest lligament o aquest tendó està protegint una articulació. Uh-huh. Llavors, ara hem vist que això és més efectiu que la compressió i descompressió, per exemple, això és un dels exemples. Llavors, què passa? Que també fem molta força, però els gimnasos, que jo sóc la primera que hi vaig, quan tinc temps, fem moltes repeticions, i normalment, llavors, no arribes a la força que et demanen d'aquesta tensió. Llavors, el que s'està posant molt d'èmfasi, que ara per això les classes de gimnàs no, també s'està afegint, és fer més postes, on fas menys repeticions, a més el pes. Oi que sí?
6: Quan t'arribes al teu límit, no? Que no sé com es diu a l'últim.
7: Sí, a l'R1, la RM1.
6: Això, RM1.
7: Sí.
3: O sigui, menys vegades, però més intens.
6: On arribes tu en el teu límit de que ja no pots fer la següent repetició.
3: Val.
7: No? Sí, sí, sí, sí,
1: primera.
7: Sí, va per aquí.
1: La primera
7: ja
1: no. No,
7: és que una ja marxeu, ja ho heu fet.
3: És que vaig a la una, la primera ja ens
1: ensenyarem. És com la camina... No? La
3: marxa. La marxa, sí. Sí. Vam fer-ne una, sí, i no.
1: Una ja està, ja l'hem complert.
6: Però jo no sé si són modes, això, perquè... Bueno, sí,
3: són modes, i tant que són
6: modes. No sé si són modes, però la veritat el que diu ella és una mica que la ciència avança i veus que...
3: Sí, va acompanyant d'estudis, no?
6: O sigui, la nutrició, la força, tot el que d'allò, tot el que engloba, vas veient que tot té una progressió i un sentit. No sé, jo penso que sí que ara la gent gran que, per exemple, que no, que els genolls els hi fallen, tot, penso, potser, o si haguéssim fet una mica de força a l'edat ara que estem, no?, o així, penso que sí que t'aguantes més bé quan arribes, si arribes a l'edat més adulta, no?
7: Dimecres de la setmana que ve fem un taller de prevenció de caigudes, uh-huh, que és un públic...
1: Aquest és el que jo deia que explicava.
7: Encara no toca, És
6: un per patoses, no per
1: gràcies. Mira, aquest és el nostre.
7: És un públic que ens està costant molt arribar, ja sigui perquè tenen altres opcions, cosa que em sembla genial, i que siguin gratuïtes, o perquè els que haurien d'arribar a prevenció de caigudes, que ja no estan en aquests sectors tan de casals o que sigui, ja és massa tard, ja no cal. Yeah. Vale? I ens està costant arribar les coses. Però la idea, quan es fa prevenció de caigudes, es fa força de cames. És que és lo principal. Després pots treballar la marxa, pots treballar l'equilibri, però sense força de cames... Si és que no se t'aixecaran de la cadira. I això és perdre autonomia, això és que ja vinguin lesions abans i que acabin en un geriàtric abans d'hora, quan podrien seguir sent més autònoms. Doncs, bueno, com tot, és un
2: poder... I també l'edat, no? També l'edat de la gent gran. No és el mateix abans, fa 20 anys.
1: No,
2: una persona de 60 anys, sí, no és com una persona
6: d'ara. No, totalment.
2: L'alimentació, l'estrès, no? El ritme del dia a dia. Jo això ho veig molt a la consulta, que va canviant moltíssim. Mm.
3: No té res a veure.
7: Sí. I sigui modes o no, també avui, per exemple, és que a més ha sigut avui, té una pacient que està en un tractament oncològic que en principis fins, bueno, els anys que duri, i té un metge actualment que ell em diu, és que li proposo de fer coses, i em diu que no, a tot. Diu que si això funcionés jo ja t'ho diria. I em diu, et pots creure que amb lo malament que em trobo ara, l'únic que m'ha dit, diu, sobretot, diu, tu menja el que puguis, diu, però no perdis la força. I diu, així que m'envia a fer força un altre cop. I diu, o sigui que, mira, al final, els estudis, fins i tot a ells els arriba que això sí que els està funcionant. Perquè no només tenen millor qualitat de vida, és que toleren millor els tractaments. Òbviament, el que els hi permet, el tractament, perquè quan tens la setmana dolenta, doncs tens la setmana dolenta. Però, bueno, el que puguis fer, doncs, una mica d'empenta. I així, totes les fases de la nostra vida, no?
6: Mm-hmm. Sí, jo penso que va molt bé la força. Sí. No, jo, per exemple, ho penso perquè jo, bueno, he corregut tota la vida, no? I llavors és sempre, parlava amb gent de corredors, que abans dels entrenaments era sempre córrer, més a córrer, córrer. I quants més quilòmetres feies, millor, no? I més entrenaves.
3: Ens ho feien a la presentació,
1: sí.
3: Sol.
1: Sí.
6: Corre. I no es feia res més que vés a córrer i a quilòmetres. I ara s'ha vist que no, que s'ha de fer força, que s'ha de fer els moviments aquells aeròbics, que no sé com es diuen, dels turmells, que hi ha mil històries a darrere per fer una bona tècnica i al final que hi ha aquests corredors tan bons que hi ha ara, no? Que abans també eren molt bons, però que ara es descobreixen moltes més coses i la gent que és bona corrent ara fa força, que abans no havien mai entrat en un gimnàs, un corredor.
7: Jo crec que primer va començar estudiant-se com a prevenció de lesions, és on tinc un corredor, cada cop és millor, però arriba un punt que em peta, no? Doncs anem a fer coses preventives perquè no peti. Ai, si és que s'obre després, millores les marques. Mm. A partir d'aquí, tot evoluciona, i això amb tots els esports.
4: Així els estava passant en els del Barça, ara, no fa aquesta temporada, que no paraven de lesionar-se, lesionar-se.
1: L'anterior.
7: Sí. Sí que és cert que...
4: L'anterior, que llavors van dir que van haver-hi moltes lesions, el preparador
1: i van,
4: físic...
1: I van decidir... Sí,
7: sí.
4: Hi havia algú que no estava
1: algú que no quadrava,
4: bé.
1: Que no estaven fent bé.
7: Sí, sí, sí. Que a vegades, mira que són els que més estudis tenen, que més gent controlant-ho, sí, però mira, a vegades també agafes...
6: De 10 anys els millors, clar.
7: Sí, exacte.
1: Sí, sí, doncs no els hi van haver.
6: No sé, sí. Que la truquin amb
1: ella.
7: Ho han dit les imperfectes.
1: Vinc de part, eh? Molt bé, doncs, Maria i Aida, moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat totes aquestes coses que feu, que, bueno, que es féssiu molt

0: es va posar a la pantalla i és una... Jo quan la veig dic, mare de Déu, quina, quina passada, sí, que queda aquí, el, o sigui, el cos queda mínim.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí,
2: doncs mira, l'hem de fer.
3: Es queda mínims, no?
0: Perquè no se'ns escapi el pipi.
4: Bàsicament l'objectiu és aquest.
2: Sí, el nostre objectiu és aquest. Però bueno, ja arribarà.
5: Sí, tot
2: arribarà.
5: Prevenció de caigudes encara no, comí, no?
4: No.
1: No. No. I moltes altres coses, perquè un sol pelvià correcte, vull dir, també t'ajuda amb les relacions sexuals. Vull dir, al final, és que tot va relacionat. Un dels motius pel qual et diuen sol pelvià, una de les llumetes vermelles, és un... tens dolors d'una relació o has perdut sensacions, doncs pot ser també bé d'aquí. Així que potser ho trobem
3: això
1: abans.
3: Això ho portem bé.
0: Salut sexual.
2: Salut sexual. Perquè m'ho diu, perquè m'ho diu a mi.
1: No sé, perquè
2: estem amb antena. Va dir, serà que vosaltres no... sou una santa.
5: Bueno, farem allò, tot un llistat de tot el que hem de fer. I
2: hem de fer moltes coses.
5: Ens començarem a cuidar, no? Que ja tenim una edat i...
2: Sí.
3: Anirem sí, sí, fent sí, seguiment.
2: Sí, jo la segueixo i jo crec que totes ara ja...
5: El tema de la força és el que tu dius, està de moda, ara tothom a les xarxes socials, no? I, bueno, no serem menys nosaltres, no?
0: Sí. No, però que sempre sortim de programes pensant en viatges, farem coses i tal, doncs jo penso que una cosa que podem apuntar-nos també és d'anar a fer un taller d'aquests, no?
2: També.
0: Totes?
1: Muntarem vinga, un taller per les imperfectes. Vale. Si pugui apuntar, vale. I així només sortiran gent qui podeu.
2: La Puig i jo n'hi haurien de les primeres.
5: Vinga. Que sí, perdona, i tant.
2: Clar, depèn de l'horari, també.
5: Eh? Bueno, clar, ara haurem de veure, negociar...
1: Normalment, durant l'any, ens fem els dissabtes al matí. Potser és més fàcil. Ei, ja veig cares de...
2: Jo treballo, ho sento. Ja vindrem.
4: Ja quadrarem.
2: Totes tenen festa.
4: Ja buscarem.
2: Ja buscarem, ja buscarem, i tant.
5: Sí, perquè no li demanarem pas un diumenge.
2: No, home, no.
5: Anirà també, pobra, si no...
4: Ha de descansar.
1: El que em permetin les treballadores. Jo aquí.
2: Doncs així. Molt bé, moltes gràcies. I bueno, potser l'any que ve tornem a tenir una entrevista. A veure què tal.
5: Sí, i tant, i molta sort. I encerts.
1: Moltes gràcies.
4: Que vagi molt bé.
2: Molta sort, noies.
3: Una miqueta de música.

0: sí, som-hi, perquè si no estaríem tota la nit escoltant música i ballant.
1: Tornarà l'hora de plegar i encara estarem aquí ballant.
0: Encara estarem aquí. Noies, què?
1: Què?
2: Què?
1: Comí, l'actualitat.
0: L'actualitat, què, nenes, avui la tele tot el dia amb el papa.
3: Que fort, anem.
1: Avui, sí, sí, demà.
2: Jo només l'he posat 2 minuts per saber, perquè jo no tenia ni idea d'aquest home on estava ara mateix. Vull dir que no ho he seguit.
0: Havia d'arribar al
2: migdia. I no he seguit. I no sabia si estava, com que tenia això, la meva filla a l'Europa, no sabia si estava... I dic, ah, no, si està a una missa, llavors he tancat i ja està.
0: Havia
2: ja
0: d'arribar a quarts d'una i he arribat una mica un pèl més tard, perquè primer estava, clar, estava a Madrid encara... I no sé, molta gent...
1: Ja sé que estava a l'Estadi Olímpic.
0: A l'Estadi Olímpic, a casa, sí. Allà. A la tarda. Dia... A les 4 han obert portes de l'Estadi Olímpic perquè començava ja a les 6.
3: Mare meva.
0: I llavors han entrevistat, bueno, passaven gent, molta gent jove. Molta gent jove, mm. Gent de tot arreu, monges, bueno, una mica de tot. Però jo he flipat amb molta gent jove.
3: Bueno, sí, és que hi ha molta
0: gent. Flipat,
3: eh? Clar, també t'ensenyen el que volen, eh?
0: Ja, també, també, clar.
3: Vull dir que, no, potser molta gent jove, però sí, segurament, eh? I que tant, però que potser hi ha molta més molta gent jove que no hi ha anat,
0: que no hi ha anat, exacte.
3: I que no el representa.
0: No? I no sé, demà continua,
1: demà,
0: no?
1: Demà a les 8 és el gran acte, no?
3: Demà,
1: a la sembla?
3: Família.
0: A la família, per...
3: A les 8 del matí? Tarda?
1: No, de la vespre.
3: Ah, a les 8 del vespre. O sigui, demà al matí a Montserrat, no? Perquè...
1: Demà al matí a Montserrat.
2: Ah, demà a Montserrat.
3: I llavors a la tarda...
1: Al vespre...
0: Per beneir perquè... la creu de la Sagrada Família.
1: Avui, la meva
3: sagrada
1: m'ha
3: vingut. Mirant l'agenda d'aquest senyor, no sé si tots els viatges oficials té aquest ritme,
4: ja, Déu-n'hi-do,
3: però
4: eh?
3: Déu-n'hi-do, perquè...
4: Ahir estava a Madrid.
3: Sí, sí, sí, a Madrid avui... també tenia com un dinar, una gira.
0: Però clar, feia molts anys que un papa no venia. No
3: sí, sí,
0: això.
3: Però que... Oi, que escolta, que treballa d'això aquest senyor, vull dir que... No, ja acaba
0: bé. Sí, sí, sí.
1: Clar, un completo.
3: Un completo, però que sí, que sí, mirant-li l'agenda que... Bueno, però bueno, cadascú aquí, no? Jo estic indignadíssima que hagi anat al Congrés dels Diputats. Ja ho, bueno, ho he compartit a les meves xarxes.
4: No sé si ho heu vist,
3: el discurs que ha fet, i estic molt, molt enfadada, perquè penso que amb el que ens ha costat de tenir l'avortament, no? Lleis que siguin legal, l'avortament, l'eutanàsia, els matrimonis LGTBI, tot això, que ens vingui aquest senyor a fer un discurs en el Congrés dels Diputats, vull dir, cadascú que ho faci, a mi que el discurs de l'Estadi Bernabéu, o de la Modena, o de la Sagrada Família, o d'avui a l'Estadi Olímpic, doncs que digui, és el seu espai, i tant, no? Però en el Congrés dels Diputats que...
0: Bueno, i gent que estava... I gent que va votar a favor o en contra, tots aplaudint, tots fent uns... Són sent uns falsos de...
3: Sí, bueno, clar, depèn del que deia, no? Per exemple, quan parlava de... defensava... o sigui, anava en contra de l'avortament, aplaudien uns, i quan deia que a favor de la immigració, aplaudien uns altres,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí, sí,
3: clar, totalment. Clar, va haver-hi per tothom. Però és l'espai, no? Sí. És l'espai que s'ha utilitzat per aquest discurs, no? Que jo penso que no tocava... no? És la primera vegada a la vida que un papa entra en el Congrés dels Diputats i se li permet fer un discurs de caire polític en allà, no?
0: Clar, perquè això...
3: I en contra de les lleis que s'han votat democràticament i que s'han escollit i que tants anys ha costat que assolíssim aquests drets que les nostres mares, les nostres àvies van lluitar.
0: I tant.
3: Mares i àvies, en el cas de l'avortament, o la gent que ha lluitat perquè s'aprovés una llei de l'eutanàsia.
0: Clar, però aquest senyor nosaltres... algú li havia de dir... Aquest senyor, jo entenc que hi ha de saber que aquestes lleis aquí s'han aprovat...
3: No, i tant, naturalment, que ho sap, no?
0: Llavors...
3: Però se li ha permès, no? Clar, entrar algú... en el Congrés dels Diputats sí. I...
0: Exacte.
3: Aquí és la meva queixa. Jo no em queixo del seu discurs.
0: No, no, que qui ha permès respecta, que ho pugui fer?
3: Jo el seu discurs el puc respectar, no el compartiré, però el puc respectar. És d'ahir, de la mateixa manera que jo demano que se'n respecti el meu. Jo em queixo de com se li ha permès entrar al Congrés dels Diputats a fer aquest discurs, no? Vull dir, no és en contra del papa, és en contra,
0: no sabrem,
3: és en contra del govern que tenim, que crec que han traspassat una línia vermella. Per tant, no, jo no em diré, no em queixaré del que ha dit a la missa de l'Almudena o avui a l'estadi, que digui el que vulgui. Escolta, cadascú es creu amb el que creu i amb el que considera. Jo tinc molt clars els meus principis, però és l'espai on s'ha utilitzat, que s'ha utilitzat.
4: Però bueno, Judit.
3: Apa-li, ja està, ja he fet el meu speech, eh? Gràcies, gràcies imperfecte, Judit Puig. No, ja ho heu vist, que estava enfadada avui.
2: Com que no he mirat la tele, no sé res. No sabia ni que havia anat al Congrés.
3: Pues sí, Cristina, sí.
2: No, ja miraré per estar informada.
3: Ara t'ha dit que les nostres lleis, que tenim unes lleis que...
0: A part, van reestructurar-ho tot, no?, una mica també, vull dir... no? Van...
3: Ah, no, no, jo no he vist imatges, només he sentit,
0: jo crec que
3: la, he sentit
0: sí,
3: el
0: almenys
3: discurs
0: ho vaig sentir,
3: i amb això ja he tingut prou.
0: Van com canviar moltes coses, però, perquè no venia sé. Ell...
3: Ah, vull dir que...
0: Ja. Però bueno...
4: Bueno, canviem de tema.
3: Res, i tant,
4: avui tenim
3: tema.
4: Els nostres joves...
0: Ai, els joves, avui, fent la pau. Sí.
4: Avui primer dia...
0: A veure com els hi haurà anat. Sí. Desitjar-li molta sort en aquests dies, que són dos o tres dies.
4: Avui que és dimarts.
3: Dimarts, dimecres i dijous.
0: Sí. Que els hi vagi molt bé aquests dies, que ja... Cap de setmana es faran una festa.
1: No? Ah, segur, pobrets, però se me la mereixen.
0: Sí, i tant, i tant. Són molts nervis.
1: Però bueno, aquí també, per culpa d'això del papa, no? Hi havia qui estava afectat i qui no estava afectat.
0: Exacte.
1: No? Que hi ha gent que els hi han canviat
0: el lloc on havien de fer-ho.
1: Però, bueno...
0: És que ha sigut tot així, no?
2: Tot de cop.
1: Tot de cop, clar. Tot ha coincidit.
0: Clar.
1: Es tracta de, si no...
0: Sort que nosaltres no ens hem mogut d'aquí.
3: I avui era l'examen de català i de castellà i llengua estrangera.
4: Castellà, anglès, sí, i després hi ha alguna...
3: Optativa.
0: L'optativa.
4: Sembla que física i geografia.
3: I no tenim, no tenim impressions, de com ha anat el primer dia.
4: No, el de castellà hi havia així com alguna pregunta d'aquelles...
0: Complicades.
4: Bueno, sortia... Els hi preguntaven de quin lloc era una paraula així.
3: Ah, d'acord.
4: Sí, no? De quina comunitat autònoma o alguna cosa així, que era una cosa molt concreta. I el d'anglès han dit que havia sigut una mica difícil. Però bueno, sempre...
3: Jo he sentit a la ràdio que hi havia per primera vegada l'ús aquest de... No? Els que feien de... Els que vigilaven els exàmens.
2: Sí, això sí que ho he sentit.
0: Sí,
2: bueno,
0: sí, això també ho he sentit,
3: no?
0: Jo.
3: Que ho podien de fer servir mòbils, de mòbils, no? I de rellotges intel·ligents, sí. I de dispositius, no? Per evitar copiar, no? Suposo, sí. Que, clar, no? Cada vegada... Doncs, sí.
2: La tecnologia...
3: La tecnologia avança, ja sé, no? I per tant...
2: Fins i tot ulleres, no? Que poden...
0: Sí, no sí, sé,
2: sí, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, això vol dir que potser l'any passat o l'altre que encara no... No?
3: Clar, entenc que
0: hi havia
3: sí.
0: Que no tothom ho tenia, però
4: això
0: que algú podia tenir-ho.
4: Això ha començat ara,
3: ser.
4: No? A la universitat també ho fan.
3: Sí,
4: però
3: sí,
4: és exàmens de... Recent. Sí. Sí, sí,
0: sí. Sí, sí, això sí que ho vaig sentir jo també, que parlaven d'això, de controlar tot aquest
4: sí.
0: Tema.
4: Passant un detector, Marçal l'altre dia li van fer.
3: Ah, sí?
4: A l'examen d'ara.
3: De forma aleatòria.
4: Sí, sí.
2: Sí, a mi el rellotge aquest també me'l fan treure. Bueno, vaig anar a un examen i també me'l van fer treure.
4: Bueno, però passen un detector.
0: Sí, per saber si portes un rellotge...
4: O si el mòbil, has de pagar el mòbil...
2: Sí, sí, és que s'ha de pagar.
3: Bueno, és que el de les xuletes en el Bolivic ja deu ser història.
0: No,
3: no,
0: no. Us en recordeu?
1: Ben escrit.
3: Ja deus tenir...
0: Aquí, sota la màniga.
4: Fas una foto a l'examen, li passes a la IA i te'l resol.
2: Ja veus.
4: Saps? Clar. És fàcil, treus el mòbil, fas una foto,
2: és que
4: passes
2: dia...
4: i...
3: Sí, sí, i en 10 segons tens
4: la resposta a l'examen.
3: Clar, clar, clar, és que això que suposo que t'ha... No?
1: Però amb el boli... No mentalitzo clar. Tot això,
0: jo
1: saps?
0: Sí, sí, sí.
1: Posar-lo a la IA, no clar. Sé...
3: No ho sabíem fer-ho nosaltres,
4: no.
3: Jo crec.
4: Però ja t'he dit jo que ells sí, que ho saben fer.
2: Però mira, l'altre dia, és que és una tonta, l'altre dia jo estava amb el forn i com que és bastant nou i no m'aclarava amb els dibuixets i volia... I vaig fer una foto a la IA i vaig dir, digue'm el botó del gratinar i quant de té i tal, m'ho va dir tot. Clar, amb una sí. Foto que li vaig fer en el forn. Uh-huh. O sigui, perfecte.
0: I nosaltres en aquella
2: no he d'anar buscant allà el fullet.
0: I nosaltres en aquella època escrivint amb lletra superpetita que no ho veies en el boli. Sí. En recordeu?
4: Ah, no, bueno, tot,
2: jo
4: no n'havia fet gaires.
2: Però... No,
0: no, el boli. És
2: jo sí,
0: que, no, jo em posava molt nerviosa. Jo
2: braços.
0: Suava. Segur que m'enganxaven.
3: Però ens servien per estudiar.
4: Sí.
3: El preparar les mitjoletes ens servien per estudiar. I ara, en canvi, potser... a l'ús d'utilitzar-la i a l'hora de la... No?
2: Això, és una, això sí que tens molta raó, perquè és el tema de l'enginy, no? Que tu tenies per fer coses i tal, que ara avui dia tot, qualsevol dubte que tens se t'acuda i ja preguntes a la IA i no vas clar. A buscar-ho, aviam, on te puc trobar la resposta.
3: Sí.
2: I igualment les xuletes, no? Al final eren...
4: Ja,
2: enginyeria pura.
0: Ah, hi havia de molt bones, eh? Bueno. Un dia hauríem de recordar quines de quantes
1: farem
0: hi havia.
1: Un programa
0: dedicat a les xuletes. Doncs, bueno, noies, avui ja estem per avui. Dir-li bona nit a en Jordi Collet, que ens ha escrit. I res, i ja per a l'últim programa, no?
2: Sí,
0: la setmana que ve.
2: Sí,
0: yeah. Comencem
2: vacances.
0: Carregueu piles al cap de setmana.
1: I la setmana que ve,
0: a tope.
3: Molt bé.
4: Molt bé.
0: Donar-li molt bona nit a tothom que ens ha escoltat i els que ens escoltin demà.
2: També.
0: I ja està. Ja m'està de bàsquet, ha guanyat.
1: Perfecte.
0: Bona nit. Adéu-siau.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El Papa Lleó XIV ha denunciat des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys la violència contra les dones i ha advertit que és una realitat que cal abordar personalment i com a societat. Ho ha dit en resposta a les preguntes de tres joves durant la vetlla pregària a Montjuïc davant de 40.000 persones. El pontífex ha lamentat el clima enverinat en les relacions familiars.
7: Tantes cròniques policiales, todavía hoy, reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad.
6: Lleó XIV ha anat intercalant fragments en català i castellà per si iguals. També ha alertat que la salut mental és malestar invisible entre els joves i ha reclamat que ha d'estar entre les prioritats del sistema sanitari. L'homilia al Papa ha demanat que aquest país sigui un país acollidor per tothom. Demà, Lleó XIV visitarà el centre penitenciari de Brians-1, Sant Esteve Sesrovires, i el monestir de Montserrat per la tarda, a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, i també celebrarà la Sagrada Família la missa solemne després de visitar la tomba d'Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la mort. La litúrgia començarà a 7:45. L'acte final serà la benedicció de la Torre de Jesucrist, que serà cap a 9:15 de la nit. I 45.000 estudiants s'enfrontaran demà al segon dia d'exàmens de selectivitat. Demà hi ha exàmens d'història i filosofia a primera hora, segona, optatives com anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llengua i cultura llatines i matemàtiques, i per la tarda, biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana, tecnologia i enginyeria. I Rodalies de Catalunya també emprendrà accions legals contra Siemens per les incidències ferroviàries aquest dimarts, després que DIF hagi anunciat que també ho farà. El conseller delegat de Rodalies, Òscar Paià, ha demanat als serveis jurídics que avaluïn totes les opcions per actuar contra la companyia tecnològica per l'actuació al sistema informàtic que proveeix a DIF i que avui ha sofert dues avaries consecutives. I el Palau de la Música acull demà l'estrena mundial de les obres Set Somnis de Gaudí i també 84 campanes de Gaudí, amb 200 músics de la London Philharmonic Orchestra i els cors de l'Orfeó Català i el Palau de la Música.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
9: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
10: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem. A l'apartat de l'entrevista, avui parlarem del caso Vitruvio.
11: El caso Vitruvio. Cuando una moneda se vuelve la protagonista, es que algo bien raro va a suceder.
10: I és que avui entrevistarem a Jordi Bendive, director, creador i responsable de Black Zinc Productions, i Ernest Vila, director de Common Films. Amb ells parlarem de la pel·lícula El caso Vitruvio, que s'està rodant durant aquests dies a Barcelona, al Maresme, entre d'altres Canet de Mar, al castell de Santa Florentina, i Badalona. I, com sempre, no pot faltar la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria amb la història de la tele, que No falla mai, no falla mai l'assumpte. I amb ella parlarem de tres programes mítics de la televisió. I després, per acabar, atenció, el Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot, com sempre diem, i aquest cop des del Unicorn Prides. No us ho perdeu perquè jo de vosaltres... O sigui, és que és imperdible, això. És imperdible. Seguiu-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, allà on sigui, ens seguiu, i gràcies, com sempre, també a totes les emissores que ens feu confiança. Arrenquem ja el programa. Preparats? Preparades? Comencem.
12: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
10: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
13: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
10: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
14: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parlaràs tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, amb vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. Amb vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental. L'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que enllà del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai, genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions de, precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i a Girona.
5: Castejón es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró-pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé... Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: temperatura.
1: Cada setmana una veu, cada setmana una entrevista.
2: El caso Vitruvio. Cuando una moneda se vuelve la protagonista, es que algo bien raro va a suceder.
3: Esto lo tiramos para adelante, como que me llamo Dani y te llamas Jordi.
4: Pues claro que sí, Dani. Sí, el equipo lo está dando todo, los actores se lo están currando muchísimo, están ensayando un montón. Vamos a hacer la mejor película de la historia.
3: No, Jordi, a ver, que no me está respondiendo y estamos ya a menos 3 semanas,
4: tío. Que falta pasta, que vamos mal de tiempo, no sé, tío, no sé si lo vamos a conseguir, en serio.
3: No, Jordi, cancelar es lo último que se te pasa por la cabeza en estos momentos. No me puedes decir esto, Jordi.
4: Tienes razón. Vamos a seguir para adelante con todo y esto lo sacamos, tío. Claro que sí.
3: Para adelante, Jordi. Después de un año, tío, ya está aquí. 2 semanas, tío, 2 semanas y empezamos.
5: A las 16:35.
6: Deja de defenderse, joder. ¡Tienes de calle!
7: ¡A mí esos cálculos no me salen!
8: Me diréis que no hay putas señales en el mundo, tío.
2: El caso Vitruvio. Per a més informació, elcasovitruvio.com.
9: I és que avui posem el focus en una pel·lícula que promet fer-nos reflexionar sobre el valor dels diners, la necessitat humana i la societat actual. Parlem del Caso Vitruvio, un drama social dirigit per Jordi Mendive i produït, entre altres, per Ernest Vila. La pel·lícula ens presenta una moneda marcada amb una creu que connecta 3 històries aparentment independents, un rodamón, una família i un empresari. Un viatge simbòlic que parla de supervivència, ambició, pertinença i de com el diner s'ha convertit en una nova forma de fe. Tot plegat amb una aposta visual molt potent, marcada pels plans seqüència i una mirada molt humana i crítica sobre el món contemporani. Avui tenim amb nosaltres l'Ernest Vila i el Jordi Mendive. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, nois.
10: Gràcies a tu.
11: És un plaer.
9: Hem vist imatges, hem vist aquesta, hem escoltat també aquest àudio de presentació del projecte. El Caso Vitruvio gira al voltant d'una moneda marcada amb una creu. Com neix aquesta idea i què simbolitza exactament dins la història? No sé si podeu fer 5 cèntims.
10: 5 cèntims no, te puc fer 1 euro.
9: Perfecte, em va bé.
10: Bueno, una mica la idea neix de demostrar què és el que passaria si seguíssim una moneda per la ciutat, no? Per quines mans aniria, quines històries veuríem. I també estem en un moment en què la gent li agrada molt, no? Posar l'ull i veure això que no hauria de veure, poder ser, no? El ojo este de buen cubero, ¿eh? Com es diu l'expressió?
11: Hòstia, algo així, no?
10: La vieja del visillo.
9: Això, la vieja del visillo.
10: Pues, sí. Pues la pel·lícula és una mica això, no? És com si poguéssim veure coses que no haurien de veure, situacions una mica fora de lo comú a través d'aquesta moneda. Per tant, no empatitzem amb cap protagonista, sinó que nosaltres seguim la moneda en pla seqüència per la ciutat.
9: En el dossier, o una mica amb la informació que ens faciliteu, expliqueu que la pel·lícula parla de la carència humana, de la carència, no? I de la substitució de Déu pels diners. Creieu que avui vivim més condicionats que mai pel valor material de les coses?
10: Sí, jo crec que sens dubte. De fet, una de les crítiques més importants que té aquesta pel·lícula, que de fet quan vam començar el projecte amb l'Ernest, la pel·lícula es deia Maslow, la piràmide de Maslow.
9: La piràmide mítica, sí.
10: Correcte. Doncs aquesta piràmide, a mi el que em va passar quan me la van explicar a la carrera de psicologia és que jo vaig dir, això no és veritat. No pot ser que pues la necessitat més bàsica, primordial de la piràmide sigui l'alimentació, després vingui la seguretat, l'afecció social i demés, i al final estigui l'autorealització, quan els nens petits, quan neixen, els posem a dalt de tot de la piràmide, els hi donem menjar, els hi donem amor, els hi donem seguretat, mm-hmm. i quan van creixent és quan van caient, no?, aquesta piràmide, i després quan són adults es troben que han de tornar a pujar aquella piràmide perquè els han acostumat a estar allà dalt. En canvi, un sense sostre és un exemple d'una persona que pot estar vivint al carrer, que no té cap d'aquestes necessitats bàsiques cobertes, però es pot sentir autorrealitzat perfectament. Aleshores, aquesta pel·lícula intenta una mica criticar aquest concepte i portar-lo a l'actualitat, que sí, que actualment jo crec que tenim, per no dir tothom, no?, una dependència material o... Bueno...
9: No sé si l'Ernest vol afegir alguna cosa més.
11: És que la societat ja en si està dissenyada perquè estiguis atrapat amb ella, sí. Sí, sí. Econòmicament, socialment... és molt, molt, molt difícil poder sortir d'aquesta telaranya capitalista, sí. Sí, sí.
9: La pel·lícula està estructurada en tres actes molt diferents. Parlàvem abans, el rodamont, la família i l'empresari. Què representa cadascun d'aquests mons dins d'aquesta piràmide humana que plantegeu i que precisament ara parlàvem de la piràmide de Maslow?
10: Bueno, tot està una mica definit també per el que ve sent... És que és una pel·lícula molt concepte, no? Però el principal també que intenta tocar és... doncs el no sé si coneixes l'arquitecte Vitruvio de l'antiguitat,
9: sí,
10: que va ser un arquitecte de l'antiga Roma, i després Leonardo da Vinci va ser qui va agafar les seves...
9: Les regnes.
10: Sí, exacte, no? I va fer l'ombra de Vitruvio. Però Vitruvio el que deia és que tota arquitectura perfecta té tres conceptes que són la bellesa, la firmesa i la utilitat. Uh-huh. Aleshores, el que hem intentat mostrar en aquests tres actes és justament això, no? L'acte 1 mostra la bellesa, però... adornada, no?, per una moneda que només t'ensenya el que volem que vegis. L'acte 2 mostra la firmesa d'una família que no té pensat canviar la seva forma de veure el món, que no té pensat cedir davant de situacions que inclús ja veureu a la pel·lícula, però que semblen inhumanes o semblen
9: molt dures.
10: I l'acte 3 pues, mostra la utilitat, no?, el que seria una resolució ràpida de conflictes. Jo vull això, doncs ho agafo. Jo vull resoldre aquest problema, doncs vaig i el resolc, sense donar-li masses voltes. I crec que són les tres formes en les que una persona pot resoldre un problema. Pot dir, no, jo vaig a intentar buscar la forma creativa de resoldre'l, no, jo no em moc de la meva situació, o no, jo faré el que faci falta per resoldre aquesta situació.
9: Sí. Ernest, no sé si vols afegir alguna cosa més...
11: Amb aquestes coses, jo és que... ell és el guionista i és el que ha parit la història i és un crac explicant-ho.
9: Ho té més clar, no?
11: És així. Jo, si vols, parlo de temes tècnics
9: ara
11: i de producció.
9: Ara en parlarem, sí, ho tenim home, preparat. Aquest home ja el té aquí molt estructurat.
11: Volem fer-li, una entrevista sol, un monòleg i vamos.
9: I no hi hauria problema, totalment, no?, d'omplir un parell d'horetes, potser. Visualment, el film aposta molt pel pla seqüència que comentàvem. Uh-huh. Què aporta aquest recurs a l'espectador i per què era important explicar aquesta història d'aquesta manera? Un tema arriscat, no?, també fer-ho d'aquesta forma, jo crec, no?
11: Tècnicament és un merder.
9: És complexa, eh?
11: Sí.
10: Bueno, és per dos motius, eh? Realment, un és el que et diré aquí, amb tota tranquil·litat, dir, no, és perquè volia transmetre aquesta tensió, aquesta... tu, quan estàs en el cinema i veus un pla seqüència, al final... quasi que ni pestanyeges, no?
9: Estàs
10: allà en tensió veient a veure quan tallen la càmera.
9: Sí, què passarà, no?
10: I això et permet també tenir l'espectador molt, molt concentrat. Mm. Però després el que no et direm, però que t'ho diré igualment,
9: no.
10: És que tenim els diners justos per rodar durant una setmana. Per tant, sí. Si vols rodar una pel·lícula en una setmana...
9: És caríssim, no?
10: O la fas tota del tirón o busques la forma de tenir més pressupost. Aleshores, pues, també vam aprofitar i vam decidir fer el pla seqüència aquest per poder estalviar dies de rodatge, que també ens ha donat un munt de feina de preproducció, d'assajos i de proves, però ens permet doncs, anar una mica més tranquils després de metratge.
11: És així, és així.
9: Ni més ni menys.
11: Sí.
9: A nivell tècnic, suposo que... doncs, serà una mica complicat, com comentàvem abans, no?
11: Però
9: els riscos tenen els seus perquès, no? I jo crec que una mica ens ho acabeu d'explicar.
11: Sí.
9: I Ernest, des del punt de vista de producció a nivell més tècnic, quin ha estat i quin és el repte més gran d'un producte tan ambiciós visualment i emocionalment?
11: Fer una criatura d'aquestes és complex. Vull dir, no només a nivell creatiu, tècnic, visual i d'actors i tot el que és de la parafernàlia més d'elenco de cine i tal.
9: Mm-hmm.
11: És un merder. Ara estàvem parlant de temes burocràtics, de documents i de permisos i tal. És complex. És un un repte, és, un, és una pel·li que val tots els esforços que estem fent, perquè, perquè realment estem, ara estem fent ja els assajos i està quedant la cosa molt bé, però és ingent, és una feinada. Nosaltres també aportem tota l'experiència que ja tenim amb altres projectes a la pel·li, però a tope. Vull dir, és feina, és tècnica i a nivell de producte és una complexitat bèstia, però ho volem fer perquè la pel·li estem convençuts que és una pel·li que ha d'anar als màxims i estem convençuts que hi anirà, sí.
9: Molt bé.
10: Sí, sí. Bueno, així per afegir alguna cosa, però el meu somni des de que tinc gust de raó és fer una pel·lícula en plaseqüència. El meu primer tatuatge és La vida és una pel·lícula en plaseqüència. Aleshores, si la primera pel·lícula que feia no era en plaseqüència, doncs estava fallant-me també una mica, no? Sí. I l'Ernest ha estat tan boig com jo per dir, vinga, som-hi.
11: Sí.
9: Que bo. Bueno, ara, de fet, no sé, a nivell televisiu també s'està posant de moda.
10: Ah, però m'estan copiant tots.
9: T'estan copiant, sí. T'estan copiant. Ho dic perquè, per exemple, Televisió Espanyola ara té un programa que és Pla Seqüència.
11: Està molt xulo.
9: Sí, i és un programa fet tot en Pla Seqüència, que el presenta el Jordi Basté, i és una entrevista totalment feta en Pla Seqüència, o sigui, sense talls.
11: A mi m'encanta més el programa, o sigui, sí. La postentrevista que l'entrevista. Com és, ho han muntat, és una passada.
9: És tremendo, la veritat.
11: Sí.
9: Parlem del càsting que combina actors molt coneguts amb perfils emergents. Què buscàveu en els intèrprets perquè encaixessin en aquest univers tan simbòlic?
10: Naturalitat. Al final,
9: ni
10: molt
9: més ni menys.
10: Sí, perquè si el que vull és mostrar un reflex de la societat actual, el que hem de mostrar és, de veritat, qui hi ha a la societat actual. De fet, hi ha actors que he anat al carrer i els he agafat.
9: Pim-pam.
10: Sí, sí. De dir,
9: vols fer un càsting o vols participar en una pel·lícula? A veure, és que això passa a vegades, en aquest món.
10: Per suposat.
9: Molta gent no s'ho creu, però és així.
11: Hi ha hagut actors revelació que literalment no han fet cap pel·li i han guanyat Oscars. Vull dir, fem un max mix, eh? Tenim gent que ja està consolidada en el món del cine, tenim noms molt reconeguts, però també gent molt... Cony, que promet moltíssim.
9: Que també és important, eh? Donar oportunitats a gent doncs, que vol també tenir el seu espai, que també vol tenir la seva oportunitat, no?
11: Sí.
9: La pel·lícula parla de destí, d'atzar i de decisions humanes. Fins a quin punt creieu que nosaltres controlem la nostra vida o simplement formem part d'un sistema que ens arrossega? Què us sembla veure?
11: Hòstia, això ha estat un tema molt filosòfic, eh? No ho sé. Sí,
9: és que m'ha fet pensar aquesta pel·lícula, clar, no? Molts aspectes. És que també... és una pel·lícula que té un fons
11: però
9: molt
11: cosa
9: potent.
11: Una cosa és el que penses, una cosa és el que...
9: Exacte, aquí està.
11: O sigui, ja és com que a vegades molts de cops presentem... O sigui, notem coses, no? Hi ha moltes històries. Aquí podem filosofar quasi com els mèdiums que heu portat aquí, no? De dir, hòstia, realment tot està ja lligat? O sigui, podem fer alguna cosa que surti de lo que ja està encaminat o no? Jo crec que, evidentment, aquesta pel·li posarà sobre la taula moltes coses que donaran de pensar a la gent sobre aquestes filosofades que tenim tots i totes.
9: Ni més ni menys. Sí.
10: Al final, jo sempre he tingut la sensació de que n'hi ha un destí, hi ha un punt on pots arribar, hi ha una parada final d'aquest metro que diguem vida, o d'aquest tren, si queda més maco. Però totes les parades entremig, tot el camí que recorres, tot el mig del laberint, aquí et pots perdre. Sí. Jo crec que hi ha infinites possibilitats i pot ser que arribis a la parada que et tocava, o pot ser que, com que t'has perdut pel camí, al final arribes a un lloc que no t'esperaves. Sí. Però també sento que quan estàs en el camí que et toca i quan estàs en el teu... en la teva línia correcta de... Bueno, correcta, no? Això és molt relatiu. Però quan estàs en el teu camí, jo crec que ho notes. Jo crec que tothom sap quan està bé i quan no està bé.
11: Exacte.
10: I això el cos t'avisa.
11: Sí. Sí, perquè el destí, al final, entre cometes, el sabem. Sí que és veritat que ara hi ha, jo què sé, sí, hi ha altres coses, no?, després d'aquesta vida, però l'important és que fem durant aquest camí i aquesta pel·li parla molt de com es pot torçar una cosa o no, o sí, o... Mm-hmm. És molt interessant, això.
9: És molt interessant. La gent que ens estigui escoltant, aquesta pel·lícula té una pàgina web, que és elcasovitruvio.com, no? I allà hi trobareu no només un munt d'informació, a part que està molt ben feta, està molt currada la web, de veritat, us felicito, perquè és en plan...
11: Gràcies.
9: Caso cerrado, saps allò?
11: Ho hem d'agrair aquí un senyor que tenim aquí present, que és en Marc Muñoz, que és un crac que està amb la producció i amb la pàgina
9: aquí,
11: web.
9: Si avui no vol sortir, escolta'm, si vol...
11: Està amagat.
10: És tímid.
9: Si vol parlar, però no, avui no vol. Ens ha apartat el micro. Ell està aquí avui en
11: és
9: plan
11: un crack,
9: de suport.
11: És un crac.
9: Suporter. Sí. I també teniu obert un Verkami, que això és importantíssim.
11: Correcte.
9: Fem un parón en l'entrevista per dir-ho, perquè és important. Expliqueu una mica com pot participar la gent, com ho podeu fer, endavant.
10: Bueno, al final hem decidit treure un crowdfunding, un Verkami, perquè la gent pugui col·laborar i ajudar-nos a que la pel·lícula pugui arribar més lluny, i de formes... Pues, també considerem molt, molt xules, perquè doncs, bueno, poden treure ja entrades per venir a la premiere al cinema, poden aconseguir la moneda oficial de la pel·lícula, guió firmat doncs, per l'equip, contingut exclusiu, coses d'aquestes, però el que considerem més atractiu al final és l'entrada, perquè nosaltres sabem que aquesta pel·lícula, un cop l'acabem, l'estrenarem una setmana en el cinema, però també estem amb els dubtes de, ostres, una setmana potser és molt poc i potser aquesta pel·lícula al final acaba sent un èxit. Llavors, si la gent no treu l'entrada ara a través del Verkami, potser es queden sense.
9: Exacte, correcte. Qui sap?
11: No, jo no deixaria perdre el Verkami,
9: Jo tampoc.
11: Feu-hi una ullada, si podeu, i ajudeu-nos.
9: No costa res. I, escolteu-me, la gent que participi, home, jo crec que té molts incentius aquí, Vull dir que està molt bé, ara ho estem... passant també en pantalla per la gent que ens estigui veient via streaming i està molt, molt bé.
11: Sí, més d'un cop ens pensem això, ens estem fotent en un marrón, vull dir, o sigui, tu des de fora poses res, 5, 10, 20 euros i reps molt més, que a vegades és, hòstia, que tindrem més feina a sobre de la que ja tenim.
9: Home, això és un curro, però, això, nois?
11: Però vull dir que està molt bé, és molt assequible i a més
9: com
11: estem...
9: Com el pack de tinta i sudor.
11: Epa! Sí. Interessant.
9: Home, atenció,
10: Hi ha un pack molt interessant pels nostres oients que si volen conèixer l'Octavi Pujades o si volen conèixer el Marcos Franz o algun dels actors que participen a la pel·lícula, doncs hi ha un pack que poden venir al sopar oficial, conèixer-los en persona, sopar amb ells, patar la xerrada i, a més, veure la pel·lícula el dia de l'estrena.
9: Brutal. Pues sí. A més, tenen uns noms molt en plan de caso cerrado, no? Com dèiem, no? Això és detective, sospechoso, està molt ben pensat. Jo crec que productor ejecutivo és important. La veritat és que a més les fotos estan molt cuidat. És un projecte, deixeu-me dir-vos, molt cuidat. Sí. I no només a nivell que comentàvem ara d'història, de tècnic, no? Sinó també molt cuidat el tema visual, el tema de màrqueting, el tema de xarxes, que això és molt important avui dia.
11: Sí, ho heu cuidat.
9: I això també s'agraeix i es veu.
11: Sí, és ara mateix quasi tots els projectes que tirem endavant tenen un rerefons, un sustent, no?, a través de xarxes i avui mateix hem estat, bueno, si ens seguiu, tenim un Instagram també bastant potent i estem fotent canya, sí.
9: Comentar-vos també que ara el juny arrenqueu ja. No? O sigui, ara el juny arrenqueu amb tota la feina, diguem-ne, més directa.
11: Tots els rodatges.
9: No? Arrenqueu amb rodatges, una mica, no sé si ens podeu dir a grans trets el planning, quants dies teniu previstos de rodatge, postproducció, com ho teniu més o menys organitzat?
11: I tant.
10: Sí, bueno, la idea és comencem a rodar ara, el dia 1 de juny, i els primers dies ens roda el Castell de Santa Florentina, Canet de Mar, una localització preciosa. També un agraïment des d'aquí a la gent de Santa Florentina, que ens han fet molt fàcil poder gravar allà.
11: Sí.
9: No tothom pot gravar allà, tampoc.
10: No.
11: Allà ha gravat Juego de Tronos, per dir alguna
9: cosa. Poca broma,
10: I deixa de comptar, no?
9: Sí, sí. Aviat.
11: Sí.
10: Sí. Després rodem doncs, un parell de dies més a Barcelona, Badalona, i ja està. O sigui, el rodatge dura una setmaneta.
9: Pim-pam.
10: Sí.
9: Per el que dèieu abans, no? Sobretot per reduir costos.
10: Clar,
9: perquè... és que l'equip... Quin equip moveu, més o menys?
10: Més de 60 persones.
9: Bo.
10: I volem fer un projecte oficial, legal, tothom té la seva nòmina, tothom té el seu contracte, per tant, no és un projecte d'escola que li podem dir, vine, i et donem 5 euros així. No, no, volem que tot sigui oficial perquè el presentarem a premis com els Goya, els Gaudí, a festivals. De fet, la ronda de festivals comença aquest mateix any. Al setembre ja enviem la pel·lícula a Sundance, Festival Internacional de Cinema, com a pel·lícula estrangera, i això ja arrenca. O sigui que...
9: Està aquí ja. Està aquí. El rellotge ja té el compte enrere posat, nois?
11: Sí.
9: Sembla que no, però a més és treballar amb una mica de pressió, una mica així com afegida, no? Una pressió afegida, que és tot el que hi ha després, no? O sigui, però centreu-vos primer a gravar, i després ja vindrà l'altre, no? Tot i que suposo que hi ha l'equip que ja s'està encarregant de fer tot el tema aquest, no? Sí. Presentar paperassa i tot això és un curro, això, eh?
11: És una liada.
9: Demanen una cosa, demanen una altra.
11: Són dies de molts de papers, de burocràcia, i ara ens falta això, ara l'altre està malalt. És un merder. Estem apretant les mandíbules des de fot una setmana i ens queda un meset ben bo.
9: Un meset potent,
11: sí, sí,
9: no?
11: Sí.
9: Ja és això.
11: Sí.
9: Escolteu-me, La Moneda, que parla de la història, que part, doncs, la gent que vulgui i que participi a Albert Camus pot aconseguir, que això és molt xulo també, doncs, tenir aquesta moneda a les teves mans. La moneda passa de mà a mà unint persones que no es coneixen. Volíeu parlar també de la interdependència entre classes socials? Això és una de les coses que potser volíeu tractar, perquè són gent de tot tipus de classes socials, no? I estan aquí units per una simple moneda.
10: De fet, la moneda passa per tots els nivells de la piràmide de Maslow, que és el tema que parlàvem al principi. Sí. Però també n'hi ha una piràmide social, no? De classe social. Per tant, sí, la moneda al final uneix totes aquestes classes socials, però crec que també la gràcia, justament, és que aquesta moneda no és una moneda normal. És una moneda que té 6 braços, a l'home de Vitruvio.
9: Exacte.
10: I, en principi, l'home de Vitruvio en té 4. Aquests 2 braços extra que li hem posat representen les manos del capitalisme, no? Per dir-ho així.
9: Correcte, que dèiem, comentàvem abans.
10: Llavors, és un fil invisible que nosaltres tracem, i que qui vol el veu, cada espectador també tindrà la seva reflexió, cadascú entendrà aquest recorregut d'una forma, potser algú diu, ostres, mira, ha passat per totes les classes socials, però un altre mira la pel·lícula i diu, ah, no, el que ha passat és per tots els estats d'ànim, i un altre et diu, ah, no, el que ha passat és per, jo què sé, per la piràmide de Maslow, no? Crec que la gràcia justament és aquesta, que deixem una ambigüitat també i deixem que l'espectador sigui el crític, sigui el que decideix què és el que ha vist.
9: Exacte, cap on va una mica el camí, no? Que cadascú tria una mica el camí per on decidiria tirar en un moment o un altre, no? de la història. A veure, Ernest, com a productor, així que estàs allí ficat amb el tema de la trastienda, que diríem, com es convenç un equip i a gent per invertir i per apostar per una proposta tan autoral i tan, doncs, arriscada en aquest moment? Com està tot? Ja sabem com està el món audiovisual, no?
11: Primer, que la cosa no està fàcil, i partint d'aquí... I, a més, amb una... No sé si dir-te, un boom. Nosaltres, des de Common, rebem guions cada setmana. Vull dir, propostes de coses xules arriben cada 2x3, però no sé... És si tens algú que realment toca, algú que realment està viu i que fa molt bona pinta, és fàcil de vendre, i nosaltres, amb la gent amb la que hem parlat, en seguida s'han volgut pujar al carro. És diferent que vulguis embaucar a un equip si tens una cosa relativament ni fu ni fa o más de lo mismo, no? Crec que en Jordi, i hem de parlar també d'en Dani, estan fent un bitxo que donarà de parlar, perquè és molt diferent. Ho dic en sèrio, rebem moltíssimes propostes en aquest sentit, i és algo que és fàcil de vendre.
9: Que el sector s'està movent, i això és important.
11: Sí.
9: I que hi ha propostes com aquestes que han de tenir el seu lloc,
11: i que
9: està molt bé que tinguin aquesta oportunitat de poder sortir a la llum. Jordi, I si vols, Ernest, també pots contestar, eh? Ets molt jove, eh? Ja presentes una obra amb una mirada molt filosòfica i social. Quins directors, pel·lícules o influències t'han marcat més?
10: Molts. El que sempre dic que és el meu director preferit, per dir-ho d'alguna manera, seria el Paul Thomas Anderson, que just aquest any ha guanyat l'Òscar a millor...
9: Ni més ni menys.
10: A millor pel·lícula amb la de Una batalla tras otra, mm-hmm. I ara està en boca a tothom, però és curiós perquè fins fa poc era un director que tampoc era tan reconegut.
9: Tampoc tan tenia un reconeixement tan gran.
10: Però ell té un estil molt concret, com per exemple passa a Magnolia o passa a pel·lícules com Boogie Nights i de més. Mm-hmm. Bueno, Boogie Nights justament no, però sí que, jo que sé, a Pozos d'ambició també.
9: Correcte.
10: Ell fa pel·lícules molt corals, no hi ha un protagonista clar, són pel·lícules llargues, pel·lícules amb els seus tempos i crec que, bueno, sempre m'ha agradat això, no? És un director que mires les seves pel·lícules i no sents el que sempre sents en una pel·lícula, sents coses diferents. Uh-huh. I m'agraden els directors que et fan sentir aquestes coses. El Guy Ritchie també considero que és un director que et fa sentir coses diferents. Pel·lícules que m'han marcat, doncs, que faria una llista i no acabaríem fins demà.
9: Inacabable, no?
10: Sí.
11: Bons noms. Apoyo la emoció en total.
9: Sí.
11: Jo és que vaig, jo sí? Soc de la vieja escuela, a mi m'agraden les pel·lis de tot tipus. Des de les pel·lis més anades de l'olla de Corea del Sud fins a...
9: Bona, sí.
11: O sigui, m'agrada molt el cine també d'Amèrica del Sud, m'agrada molt el cine en general.
9: Què us agradaria que el públic s'endugués després de veure el caso Vitruvio? Quin debat o reflexió voldríeu generar?
10: Jo, per començar, m'agradaria que mai més tornessin a rebre el canvi i no miressin què tenen a les mans.
9: Que bona aquesta.
10: Perquè vivim en una societat en la que deixem de fixar-nos en els detalls. I molts cops et tornen 3 euros de canvi i te'ls guardes a la butxaca. I no et dones compte que una d'aquestes monedes, pues no és una moneda, potser és especial. Potser aquesta moneda la busques per internet i costa 50.000 euros. Doncs el que m'agradaria és que la gent deixi d'anar tan en automàtic i comenci a fixar-se una mica més en el que el rodeja.
11: És bona aquesta. Ara la penya se'n paranoiarà i estarà mirant les monedes a loco.
9: La gent ja no comprarà metàl·lic ara.
11: Sí.
9: Ja.
11: Jo crec que si la gent surt del cine o d'on sigui que hagi vist la peli i li dona una miqueta al tarro, jo ja estaré content. Perquè crec que donarà de pensar i, a més, jo crec que també serà un bon moment. O sigui, també hem de tenir bons moments a la vida. Mm-hmm. Sí. Sí, reflexius, el que vulguis, però que també passar-t'ho bé, sí.
9: Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més per acabar. Recordar aquest Verkami, mm-hmm. que el teniu en marxa. Podeu entrar a elcasovitruvio.com, allà trobareu l'enllaç directe al Verkami i, sobretot, recolzem projectes com aquests perquè mereixen la pena. A més, un equip fantàstic, un equip que, si veieu els vídeos, transmeten una bona vibra, que és brutal, que és tremendo. A més, és important perquè són moltes hores junts, moltes hores de feina plegats, i si a més, doncs, com a mínim tenim aquesta recompensa de passar una bona estona entre companys, doncs què menys, no? No sé si voleu afegir alguna cosa més.
10: Per part meva només...

0: bueno, per part meva agrair a Common tot el suport des del principi també, i no sé, que si segueixo em poso motiu.
1: Molt bé, molt bé.
2: Agrair,
1: també va bé.
2: Agrair a la vida, agrair a aquest home que tingui aquestes idees, agrair a la gent que té creativitat, a la gent que té empenta, a la gent que té ganes de fer coses, de canviar i de sortir una mica, de jugar-se-la. Mm-hmm. Agrair a la gent que creu que pot canviar les coses i que pot incidir, que pot apostar i que pot ensenyar coses i que... Agrair a la gent valenta i a la gent que no ho és, també. Agrair a tothom. I a la gent que està currant, que és una passada l'equip que tenim.
1: Avui hem conversat amb Ernest Vila i Jordi Mendive sobre El caso Vitruvio, una pel·lícula que combina drama social, reflexió filosòfica i una proposta visual molt singular. Moltes gràcies, de veritat, als dos per compartir aquesta estona amb nosaltres i molta sort amb el projecte. De veritat, us seguirem la pista de ben a prop. El caso Vitruvio, una abraçada.
2: Gràcies.
0: Gràcies. Adéu.

0: La gent el senyala, la gent el critica per tot arreu, però amb ell això li importa un bledo. Sabeu qui és, no? Tothom ho sap. Jo crec que sí. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu, que avui, atenció, avui és un Toni Rovira especial, perquè fem una connexió des de el Pride, de l'Unicorn Pride, i no ho sé com el trobarem. Jo us aviso. Anem a veure si connectem amb ell, anem a connectar la nostra televisió dels encants. A veure... Toni, que estàs aquí! Toni, què tal? Ai, que no surt. Ai, Toni!
1: Què tal, la llista de la Caixa Tonta? Soc Antoni Rovira i tu, que estem
0: endavant,
1: amb la caravana
0: mateix
1: de l'amor. Bueno, la caravana de l'amor. La caravana de la felicitat en el Unicornio Sprite. A Roquetes estem.
2: A Roquetes,
1: no, Sergi?
2: A Tortosa, justament al costat de Tortosa, Roquetes.
1: A veure, puja la música perquè vegi. Ahí está, ahí está, con el tiburón, todos, ahí está, todos, ahí se la llevó el tiburón, no pare, chingue, chíe, no pare, todos, todos, arriba, vamos, os falta fuerza, más fuerza, vamos, va, venga, calidad, va, Misquiana, va, al centro. Misquiana, al centro, vamos. Misquiana. Una super vedette con cuatro brillos y lo demás al aire libre, Misquiana.
3: Besitos para todos.
1: A ver cómo mueven las cadenas. De arriba abajo, va, dadala, va. Todos, va. Va, va. Va, va, va, va, va, va, va. David, estás súper gordito, pero... Ven, a ver cómo te mueves, dile, Sam.
4: Hola, ¿qué tal, Caixa Tonta? ¿Cómo esteu? Estem aquí a Roquetes, en l'Unicorn Sprite.
1: Heu tingut sort que us ha parlat en català, perquè sempre parla en castellà. No hi entenc. Va, va, va, va. El Carlos Guant també avui s'ha deixat les robes a casa i va d'Eivissa amb un... mocador de molts colors que simbolitza la llibertat i la festa. I aquí ballant amb Misquiana. Balla, balla! El tiburón!
5: Un petó per la Caixa Tonta!
1: El tiburón, canta!
5: No pare, sigue, sigue! No pare, sigue, sigue! No pare, sigue, sigue!
3: No pare, sigue, sigue!
1: Igual. A veure. Dóna més volum. Més volum a la veu. La bruixa Lola. Què fa la bruixa Lola?
6: Hola, què tal? ¡Qué bien lo estamos pasando! ¡A todo el mundo!
1: ¡Té ganes de mossegar! A veure, puja la música.

0: el Henry Méndez, que té que tornar al programa, el tiburón.
1: Hola, hola, hola, hola, Paco.
2: ¿Cómo estamos? Aquí hay un follón que uno nos aclara con este chivandesco gerente chivarrio de coña.
0: Pues, camarero, ¿dónde está lo que lleva?
2: Ah, bueno, luego lo haremos, que hay fideos a la cazuela y pollo a la brasa.
0: Porta els bigotis d'en Salvador Dalí. Qui és aquesta noia tan maca?
3: Hola, jo sóc la Maria Espatec, et volia fer unes preguntetes.
0: A mi unes preguntes, per on és?
3: Perquè, Toni Rovira, normalment entrevistes tu, però avui me toca a mi. És el segon any que participes a l'Unicorn Sprite Ebre.
0: Estem sortint per la xarxa, eh? Per el programa La Caixa Tonta, eh?
3: Ho compartim, sí? O no? I tant, que sí, sense problema.
0: Va, com te dius, perdona?
3: Jo, Maria Espatec, la de casa Tarradellas.
0: Maria Espatec, la de casa Tarradellas, què vols?
3: Pues, com és que aquest any us heu animat a participar una altra vegada i per què és tan important fer-ho?
0: Bé, perquè la diversitat, l'amor, el color, la festa, celebrar la vida, és el que fem cada dia Toni Rovira i tu. I vosaltres aquí, com que ho feu d'una manera propera i entranyable, doncs aquí som nosaltres, per aportar el que puguem. I mira, si t'hi fixes bé, és la carrossa de la diversitat. Amb on no hi ha edat, amb on no hi ha mides, tu tens unes mides extraordinàries, però com pots veure n'hi ha algunes que han perdut ja a la cintura, no?
3: I tant, superimportant.
0: I edats, jo ja sóc gran, ja gent gran.
3: I tant, com ha de ser, com ha de ser.
0: Quina pintat d'aquesta cara tan guapa?
3: Jo mateixa.
0: Tu mateixa? És pintora?
3: Sí, i tant. Doncs digue'm. Moltes gràcies, Toni, aquestes són les seves superparaules.
0: Molt bé, gràcies. Adéu, guapa. Records a la casa Tarradella.
3: Adéu, adéu, que vagi molt bé.
0: Bé,
3: gràcies.
0: A tu. Paqui, demostrem que no hi ha dificultats. La Paqui Salguero aquí està. No te puedes agarrar, pero bueno, tú ahí estás.
4: Yo aquí estoy dándolo todo y...
0: No vas a perder el ritmo ni nada.
4: No voy a perder ni el ritmo ni nada.
0: ¿A qué vienes?
4: Vengo a disfrutar y a pasármelo súper bien, como siempre.
0: Más diversidad y color no puede haber.
4: No, esa es la mejor que tenemos.
0: Bueno, això de que és la millor... Mira quina que baixa, les vedets a dalt, homes vestits de vedets. Baixa la música, que estem fent el reportatge. Baixa una mica la música. Què passa? Però què passa?
5: No passa res.
0: La veig enfadada, aquesta dona. Què et passa, noia?
5: Sergio, jo no. Le he dicho si quiere el abanico.
0: Les coses de família, que som una gran família. I aquí. Charito, pareces la bruja.
6: La bruja Lola. Algo de bruja tengo, porque si no fuera bruja, qué mal iríamos.
0: Avui ha volgut imitar l'Alaska i els cabells en punta, com una punky, i pintada com, bueno...
6: Una puerca.
0: A veure si faig un vídeo després i us ensenyo com n'hem pintat, eh? Ai, bueno, amics de la Caixa Tonta, aquí la diversitat, el color, la festa, la llibertat. I nosaltres aquí, com us deia, és una carrossa on no importa ni l'edat ni les mides que té cada un. No busquem només doncs, models que tinguin la talla que es desitja per ser model, sinó que models curvis i de tota edat estan aquí presents. Amics, segueix la festa aquí, la festa d'Unicornium Sprite, com he dit aquí, a Roquetes. Abogat, si veiéssiu l'abogat, va en pandilla. De qui vas?
7: Vaig del més mejor del mundo mundial!
0: De qui vas, sisplau? En quin personatge t'inspires?
7: M'havia de vestir el Tiquili 4, al final he fet un mix.
0: És veritat, m'ha enganyat. Ha dit que vindria el Tiquili 4 i he acabat pintat. Bueno... Pintat com un pierrot.
7: No sé de què.
0: Una mica trans, eh?
7: Però bé, no?
0: Xavi Prats, l'abogat, avui va de trans.
7: Destrans total.
0: Trans total. Mare de Déu. No us imagineu això el que és tota gent aquí mirant-se i això que encara no ha arrencat la carrossa, eh? Estem en línia de sortida. Alguns s'hi van posant totes les carrosses que van arribant, però som l'única que ballem, saltem i que gaudim de la festa. Tu, som la carrossa més diversa i més divertida, la més original, on hi ha tota mena i tota edat. Com és la vida, que està composada de totes les persones sense entendre diferències. Ara van alçar la bandera dels colors!

doncs fins aquí aquesta connexió especial avui del Toni Rovira i tu, des de l'Unicorns Pride, que ha sigut brutal, Toni, com sempre, i és molt espectacular, ojalà haver-hi pogut estar, però ens heu traslladat allà amb aquest reportatge. Ens acomiadem d'aquesta secció amb aquest tema que justament parla d'això, no?, de la llibertat i de la diversitat. No hi ha altre amor, de Verónica Romero, juntament amb Ariel Rec. Seguim amb el programa.

0: Entro aquí.
1: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.

0: Doncs avui ens acomiadem amb Sau, perquè molt aviat tindrem nosaltres el Pep Sala, que ens explicarà com està funcionant aquesta gira de Sau en concerts. No us la perdeu. Gràcies al Jordi Mendive, director i creador i responsable de Black Zinc Productions, i l'Ernest Vila, director de Common Films, que amb ells hem parlat del Caso Vitruvio. Com sempre, gràcies també a l'Assumpta Vitòria i la seva secció de la història de la tele. I el racó del Toni Rovira, avui, connexió des de l'Unicom Pride. Gràcies a l'Helena Soldate, que avui l'hem tingut de tècnica, un plaer. I gràcies a tots els nostres oients que ens seguiu cada setmana. Recordeu que ens podeu, us podeu connectar a través de les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà hi som, YouTube, Instagram... Busqueu-nos, que allà ens trobareu. I res més. Gràcies per escoltar-nos i ens retrobem, si tu vols, la setmana que ve, aquí, a la Caixa Tonta.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: durante...
1: Ràdio Arenys.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.

0: Sabies que...
1: Els humans compartim part de l'ADN amb gairebé tots els éssers vius del planeta, fins i tot amb organismes molt diferents a nosaltres. Per exemple, compartim aproximadament un 60% dels nostres gens amb una planta platanera i una proporció encara més alta amb animals com els ratolins o els ximpancers. Això no vol dir que siguem mig plàtan, sinó que molts gens bàsics són útils per a funcions comuns de la vida. Tots els éssers vius necessiten processos semblants, obtenir energia, reparar cèl·lules, copiar ADN o fabricar proteïnes. Com que descendim d'avantpassats molt antics compartits, molts d'aquests mecanismes s'han conservat al llarg de l'evolució durant centenars de milions d'anys. És per això que els científics poden estudiar alguns processos humans utilitzant llevats, mosques o ratolins. Tot i les enormes diferències externes, compartim una part important de la maquinària biològica fonamental. Aquest fet és una de les proves més impressionants de l'evolució i de la connexió entre totes les formes de vida de la Terra.
2: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.
3: Ruta 66.
4: Aquí arriba la Ruta 66, la nostra cita setmanal per les novetats discogràfiques i els hits d'ahir, d'avui i de sempre del gènere rock. Un espai radiofònic amb 17 anys d'història que realitza un servidor, en Pito de Santos. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Vinga, comencem amb noves propostes. Som-hi! Endavant!

On the Run, hard rock i tocs de metal des d'Itàlia. Aquest és el projecte de Daniel Gazzoli, guitarrista i compositor. Va debutar ara fa 10 anys i ara, aquest 2026, ens presenta Stranger in My Own Town. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona per punxar aquí a la Ruta 66. Aquesta, The Place of My Heart.

Somewhere in this Universe. Ara viatgem a Alemanya amb el projecte de Gene Faber, Alive in Hell. És un tribut a l'estil operístic de Gene Steinman, famós per el seu treball amb Meatloaf i Bonnie Tyler. Compta amb el vocalista italià Mario Pastorino. Per cert, la banda s'anomena Neverland Train, i aquesta és una d'ells, Not Alone.

Detroit Rock City obria el quart àlbum d'estudi dels Kiss. La banda de Boston editava ara fa 50 anys Destroyer. I, curiosament, aquell mateix any sortia un altre àlbum de la banda de Nova York liderada per Paul Stanley i Gene Simmons. Parlem de Rock and Roll Over. A dins trobem una cançó que vam composar per Rod Stewart però que no va voler gravar. I al final la va cantar el baterista Peter Criss. Anem a escoltar Hard Luck Woman.

Lord, aquesta és una de les noves de Michael Sweet. És tot un referent del hard rock i glam metal cristià, líder de la coneguda banda Strepa. The Master Plan és el seu 11è àlbum d'estudi en solitari. Balades i mig temps, amb tocs de rock and roll, soul, funk i jazz, sempre amb continguts de gospel. Aquí tens una altra mostra, Eternally.

Running Out of Love és una de les destacades composicions d'ara fa 40 anys dels The Moody Blues. L'any 1986, la banda de Birmingham editava el seu dotzè àlbum d'estudi titulat The Other Side of Life. Al capdavant, és a dir, el frontman Judge Hayward. Nou cançons de pop-rock amb sintetitzadors. La cançó més destacable la punxarem a continuació, la que porta per títol Your Wildest Dreams.

If This Is It, Get Ready, pertany a la banda britànica White Skies, formada l'any 2020 per músics veterans d'estil art i hard rock melòdic. Shooting at the Hurricane va sortir ara fa unes setmanes. I amb una més dels White Skies, tanquem la paradeta d'avui. Amb la cançó Money to Burn, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.